Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal, perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

Desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit al maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una en marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys amb quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ell em deia, jo som del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: Lolo, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment. Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
1: A veure.
0: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
1: Sí, senyor.
0: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
1: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, vas cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Estava molt bé.
0: Estava
1: i me
0: molt
1: les vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui, que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que no tan sols ets una persona que dona bon rotllo, una antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valles, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això seria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai perquè, no em deurien recordar i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan el... unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975, et deu sonar la data.
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Sebal Caimán.
0: Ah, exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res, perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida,
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you.

0: quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que m'hagués agradat escriure molt, que és el Picolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, més a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest videoreportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio, i als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91... I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mann.

0: didn't.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4 FM.
2: Cocodril Club.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són les altres, ja són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses d'així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Trella d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i...
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si allò parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets
1: sí.
0: d'autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts a tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma, vull anar més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Sí, les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley, i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines, i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, pues, la de llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà, i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: "El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans." Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans,
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun
1: que...
0: caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser reflectides i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden el front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: La Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la força aèria, amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, no, per no favor, nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada el 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern, que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional. El proceso de reorganización nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno, bueno.
1: M'ha sortit recurinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este proceso de reorganización nacional. Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
0: Ja.
1: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Bueno, en fi. No, és horrible, això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó.
2: És
1: que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, no, sí. Vas a fer... Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model. I va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bé, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir... sí, no? I tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins.
0: Ah, exacte.
1: No? Quin era el plan? Els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió. Però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: S'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: buscant un casus belli de qualsevol...
2: Sí, ja està.
1: Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken...
2: Ja és una broma el propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar-nos normals, però en fi. Una altra estació balenera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible el dret a alguna, sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí? Tu poses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. O sigui,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què?
0: Clar.
1: Una merda, aquesta negociació.
2: Tenim uns plans. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Gritviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn de Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això? És a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molt. Sí,
0: sí. Quan va girar ser el seu marit?
1: Quan va morir... Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que
1: molt
0: va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament...
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Oh, amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val, endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell cardat no? De l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets, i renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentirien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
1: Esto es muy loco. Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com en ella i dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, el Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia l'aposta, que veia en aposta aquest, en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que, bàsicament, li va dir a Leach, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, tírale, tírale, tírale, tírale, sí, sí.
1: Tírale a les Malvinas, tírale.
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La Junta Militar ho havia analitzat, no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, per a dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea. Aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, no, i no sabia, doncs, justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya, sí, que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60
1: com
0: persones.
1: Com ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios sí. Que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era a Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. A més a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim, perquè ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha surt tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té, qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha d'esbossar, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai. Bé, o sigui,
2: que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, potser ja sé, és a silla. No, Thatcher.
0: Ostres.
1: És horrible.
0: Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta, això, anem a remar endavant, ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia, sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, tio, metem unes trobes per aquí. Este, jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga!
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos. Gràcies.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que als britànics els agraden així els noms més. Corporate.
1: Sí, sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen,
1: saps? Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada, les portes... I van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions

0: intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les vaixelles argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir,
2: bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig.
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de no ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, acabant el curs.
3: Acabant el curs. Em deu un nidó, quin final de curs, eh?
2: Quin final de curs, Manel.
3: Sí, sí. Els docents, a tope, a tope. Deien que no es veia una reivindicació igual des dels anys 80.
2: És que és així.
3: Total, i hi ha moltes similituds, moltes coses que van passar llavors
2: que
3: s'estan repetint
2: a
3: dia d'avui.
2: Que no passin algunes,
3: total,
2: diria
3: total,
2: jo, eh?
3: Total, total, total. Esperem que acabi bé.
2: Esperem que acabi bé, sisplau. Sí, sí, sí, vinga, va. Vinga, que ens centrem aquí en el Col·lectius perquè avui tornem a parlar de drets, però també de reacció. Mm-hmm. De com és possible que, mentre alguns informes situen Espanya com el millor país d'Europa, Manel,
3: sí,
2: per les persones LGTBI, al mateix temps augmentin els discursos d'odi, la desinformació i la sensació que alguns consensos s'estan escardant. Uh-huh. I també farem una mica de repàs, perquè últimament han passat moltes coses i ens agrada fer-ho més amb un convidat de luxe que, uh-huh, que acostumem a tenir aquí durant, no?, durant les temporades, sí, del Col·lectius, que és l'Iñigo Aduriz, que ens acompanyarà i que segueix molt de prop l'actualitat política i social. Què et sembla?
3: Doncs perfecte, si vols, anem per feina.
2: Vinga, anem per feina. Avui, el Col·lectius en xarxa, Rainbow.
1: Comença el Col·lectius en xarxa.

L'art romànic forma part del paisatge sentimental d'un bon nombre de catalans. Allà on mirem arreu de la geografia catalana, el romànic, juntament amb el gòtic, té una presència innegable. Campanars d'església, claustres ombrívols, pintures plenes de presència i colors i ulls que ens miren fixament. Bèsties que viuen als capitells i mares de Déu hieràtiques que sostenen un nen a la seva falda. Aquesta setmana descobrirem quines són les característiques més destacades del romànic català, així com els seus temes i obres més representatives. Benvinguts a la Catalunya romànica, benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio de la xarxa de comunicació local des dels estudis de la xarxa de comunicació local per segona vegada aquesta temporada. I avui per parlar del romànic català, i ho fem també amb un membre de la xarxa de comunicació local, el periodista i divulgador artístic Joan Pau Inarejos, que també és autor del llibre Amb ulls de romànic. Benvingut, Joan Pau.
1: Moltes gràcies.
0: Quan comença la teva afició pel romànic català?
1: Em fa gràcia, perquè la gent al principi em deia: vols dir que el romànic, això li interessa a algú, no? I s'ha convertit en una mena de... Em deia un periodista, d'un fenomen unipersonal, que el romànic l'has posat de moda tu, d'alguna manera. Doncs això ve per via familiar, dic en el llibre que ho dec a ma mare i a l'algoritme, no? Per via familiar, perquè ma mare doncs havia sigut sempre molt apassionada del romànic. Jo sempre l'he portat amb mi i crec que la meva passió i la meva febre encara l'he portat més enllà que ma mare. I em recordo d'adolescent doncs els apunts de la facultat i de l'institut plens de garbuixos i d'esborranys, del crist de taüll, del campanar de no sé què, de la portalada. És una obsessió que he tingut sempre. També tinc un munt de dibuixos a casa fets. I res, doncs la cosa va canviar o va fer un punt d'inflexió fa aproximadament 2 anys i mig, quan, mogut pel pecat capital de l'enveja, jo treballo amb el gran company i amic David Martínez, que porta el compte Històries de Barcelona, super recomanable, i jo li tenia molta enveja, perquè m'agradava molt la idea i em sentia molt còmode de crear algun espai digital on desfogar-me una mica de totes aquestes coses que a mi m'interessaven del romànic, i m'hi vaig posar. Vaig començar sense massa pretensions, amb fotos, i a partir dels fils vaig veure que hi havia bastant feedback, i mira, fins aquí m'ha arribat.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
1: Coneixeu les mares del romànic?
4: Joan Pau, ja estàs amb els vídeos aquests del romànic?
1: Mama, ara no puc. Però què passa? Ai, ara sí, comencem i comencem, evidentment, per ella, la Mare de Déu. Des del Concili d'Efes, al segle V, Maria de Natzaret és venerada com a Theotokos.
0: Alberto Reche, benvingut, i Albert Abril, benvingut.
5: Hola, què tal? Estàs emetent un programa a la xarxa, des de la xarxa, amb gent de la xarxa, i t'oblides de la gent que veus cada setmana a Ràdio Castellà.
6: Sí. Com anem?
5: Com anem?
0: Doncs m'ha escoltat un tall que no sé què ens volies dir amb això que s'escoltava de fons.
1: Doncs mira, això era l'inici d'un vídeo que tinc sobre les mares del romànic, aquí incloc doncs la Mare de Déu, per descomptat, però també la Mare de la Humanitat, Eva, i moltes altres figures femenines del romànic. I una de les coses que m'agrada en aquests vídeos i fils és explicar doncs curiositats iconogràfiques, i parlo per exemple en el llibre de com les Mare de Déus, a veure, igual és una mica sacríleg dit així, però són lletges moltes d'elles, són lletxotes, moltes Mare de Déus romàniques, eh? I tot i així em fascinen, no? Perquè tenen aquest caràcter tosc, una certa deformitat, ni tan sols se les representa com a dones, no hi ha atributs anatòmics, però és que això és molt buscat, no? Perquè es tracta de mostrar que més que una dona, doncs és això, un tòtem que és la paridora de Déu, com literalment es diu, no? En un dels primers concilis del cristianisme. Per tant, estèticament fins i tot fascinant veure com una sola talla de fusta, com un tronc, doncs emergeix en una mateixa peça la mare i el nen, no? Per tant, tenia clar que era un dels temes bàsics per explicar en el romànic aquesta deessa mare, que al final és bastant hereva de les deesses mare de l'antiguitat.
5: Sí, i una cadira, no? Al final,
1: exacte.
5: Aquestes mares de Déu romàniques són una cadira sobre la que posen aquella cosa tan inquietant que són els nens. El romànic fa moltes coses bé. Ara, representar els nens són com senyors grans calbs
1: Sabeu que això té algunes explicacions,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, sí, segur.
6: Espero que ens les donis en algun moment del programa, perquè...
1: Doncs vinga, va, ho deixem.
5: Molt bé. Ja avancem que hi haurà molts temes en aquest programa, perquè parlar de romànic és parlar de moltes imatges mentals, de moltes icones que tenim present, no? Des dels campanars de les esglésies, els clostres romànics, els capitells, les mares de Déu, el crist de taüll, hi ha 20.000 coses. Però comencem, si us sembla, una mica per el fet més bàsic, per si algú encara va una mica perdut o perduda. Joan Pau, què és el romànic? En què ens referim exactament quan parlem de romànic català?
1: El romànic
5: en general.
1: El romànic en general és el primer estil internacional, grosso modo, que apareix a Europa a l'edat mitjana, als voltants de l'any 1000, i apareix precisament en una zona geogràfica que podríem delimitar entre centre de França, sud de França, nord d'Itàlia i Catalunya, el que seria avui el Principat i també el Rosselló. Per això molts dels primers edificis que es fan en volta de canó a l'edat mitjana són pràcticament són catalans, com Sant Pere de Rodes. És un estil doncs, que va d'acord amb tota la febre constructiva que hi ha a partir de l'any 1000 i també amb el reformisme que ve de l'Església, amb la idea d'unificar doncs, les litúrgies, els mètodes constructius. Per què n'hi diem romànic? Doncs aquest terme apareix a finals del segle XVIII i a principis del XIX com una manera de dir que aquest estil, sobretot, continuava o, en certa manera, també vulgaritzava mètodes constructius de l'antiga Roma, com és l'arc de mig punt, com és la volta de canó. En definitiva, era buscar un imaginari de grandesa, que és el que es buscava amb aquestes grans esglésies, monestirs i catedrals, que en molts casos després van ser substituïdes per estil gòtic, barroc, però ens hem d'imaginar un romànic molt més luxós del que veiem avui en dia, en realitat.
6: Molt bé, i has explicat una miqueta quan sorgeix el terme de romànic, però què significa? O sigui, per què s'utilitza aquesta paraula?
1: Doncs com us deia, així com el gòtic se'l va batejar d'aquesta manera i també amb un cert to pejoratiu perquè es considerava que era una herència dels pobles gots del centre d'Europa i els gots amb els quals bevem l'aigua per refrescar-nos mentre gravem el programa, doncs els romànics es considerava que eren més aviat hereus de l'antiga Roma. Si us passegeu per Roma, que és el que feien els estudiants de les famílies pijes, per dir-ho així, a partir del segle XVIII i XIX, amb el Gran Tour, era aquest viatge de fi d'estudis, d'alguna manera, que dona nom al que és el turisme avui en dia, no? Feien aquest viatge i on anaven era a Roma, que era doncs, el paradigma de l'arquitectura, dels monuments, i allà podríem veure doncs, el que bona part del que veiem avui en dia, no? El Coliseu, els Arcs de Triomf... Doncs bé, molts d'aquests monuments, si ens hi fixem, tenen estilemes que ens poden recordar a l'arquitectura romànica, no? La portalada de Ripoll, de fet, es considera que específicament està inspirada en els Arcs de Triomf romans. Per tant, aquest arc de mig punt, aquesta decoració en fris i moltes altres qüestions, també fins i tot de la iconografia, no? Els propis Cristos en majestat no són més que una derivació de les representacions tardoantigues dels emperadors que reben l'audiència doncs, de les províncies. Per tant, està molt més amarat i molt més impregnat el romànic de l'antiga Roma del que ens pensem, que a vegades creiem que hi ha un tall respecte a l'antiguitat, i n'hi ha doctrinalment i ideològicament, però en les formes artístiques realment no tant.
7: Uh-huh. I parlar de l'art romànic i el romanticisme ens porta gairebé sense solució de continuïtat a parlar de fet nacional. Uh-huh. Fins a quin punt és certa aquella afirmació recurrent que diu que l'art romànic és l'art nacional de Catalunya?
1: La veritat és que jo, és una frase que els últims anys no l'he sentit gaire perquè no li hem fet cas al romànic, però sí que en els llibres de text antics, per dir-ho d'alguna manera, era típic, parlar del... era un cliché que fins i tot estaria bé recuperar, del romànic com un cert art nacional. Fixeu-vos que ja l'entroncàvem amb Roma, no? Perquè se li va donar aquest nom a partir del segle XVIII i XIX, doncs perquè mantenia les formes de l'antiga Roma, i ara ha aparegut aquesta altra paraula, romanticisme, que dius, casualitat? No, casualitat no. Tots els camins porten a Roma, ja ho sabeu perfectament, i en aquest cas, doncs els romàntics se n'hi va dir així perquè eren els que estaven fascinats, com el Quixot, per una sobredosi de lectures de les novel·les escrites en llengua romans, no? Que era la llengua, les llengües que es derivaven del llatí. Per tant, en realitat, tot ens porta allà mateix, ens porta a Roma, i efectivament, al segle XIX, al llarg del segle XIX, la burgesia catalana, com fan totes les burgesies de les nacions europees, per altra banda, en aquell moment, estan amb la lupa posada, aviam quin tram de la història, quin tram del passat els pot semblar més, resultar més útil com a una cerca d'un passat gloriós, d'un estil nacional. És per això doncs, que Itàlia va buscar el Renaixement, doncs, que a Espanya hi ha una moda pel Mudèjar, a França es busca el classicisme de Versalles, i hi ha aquí una sèrie de prohoms, entre ells Puig i Cadafalch, Domènec i Montaner, bona part d'ells segur que ho sonen com arquitectes modernistes, però que també van ser grans historiadors de l'art romànic i que comencen a descobrir, a rascar el territori i a trobar doncs, monuments que no se'ls havia fet prou cas, perquè el romànic ha patit aquesta llei del pèndol, va ser vist com un art rústic i rural, cosa que ha anat desmentint la historiografia, i en canvi retirant i recuperant moltes d'aquestes obres, també pel perill que marxessin a l'estranger, hi va haver aquesta fascinació, que especialment va arribar a principis del segle XX i que va portar, doncs, això a considerar que l'art romànic era una mica l'art nacional de Catalunya. Jo crec que això ha quedat molt tapat per totes les coses que han passat al segle XX, històriques, culturals, perquè hem mort d'èxit a nivell turístic i ens hem oblidat de tot això. I, en certa manera, sí que és un concepte potser una mica caduc i superat el d'estil nacional o art nacional, però sí que està bé per fer-nos pensar de la gran importància que té el romànic en les arrels històriques de Catalunya, fins i tot.
5: Bueno, i com a historiadors, també, no? el concepte de Catalunya romànica, que a més de donar nom a aquesta monumental obra col·lectiva, no? De fa uns anys, és un dels moments claus de la història de Catalunya, també a nivell històric, però sobretot també documental. No? Mm-hmm. És un període en què constructivament coneixem moltes coses, però també políticament, documentalment, llavors això explica també perquè ha quedat com un moment clau, no?, per la identitat catalana. Mm-hmm. A l'inici del teu llibre, amb ulls romànic, defineixes l'art romànic amb quatre conceptes, mm-hmm. no? Romà, bizantí, pirinenc, transpirinenc i hispànic. Mm-hmm. Si et sembla, podem en aquests minuts inicials del programa, no?, definir una miqueta això. Mm-hmm. Romà ja n'has parlat, no?, si, mm-hmm. vols, si en vols ampliar més, però jo crec que podem anar a jugar una mica a definir aquests conceptes, no?, què té de romà la romànic i, sobretot, què té també de bizantí, d'aquesta altra Roma, no?, que moltes vegades a molta gent se l'oblida, quines influències romanes i quines influències bizantines mm-hmm. té el romànic català.
1: Evidentment, això donaria per hores i hores, i jo en el llibre ja dic que no dispareu al divulgador, que no sóc historiador com vosaltres, que en sabeu molt més de tot el context històric, però intento de sintetitzar conceptes, i sí, dic que ve d'aquestes diferents fonts. Hem parlat de l'antiga Roma, per descomptat, doncs perquè utilitza aquests mètodes, aquesta grandesa constructiva de l'antiga Roma, i en certa manera també n'és una divulgació, ja que aprofitem aquest concepte de la divulgació cultural. És una vulgarització de l'art romà, diguéssim, per les diferents províncies, un cop l'imperi d'Occident ja no existia. Però és que, evidentment, hi ha l'altre imperi, l'imperi romà d'Orient, el món bizantí, que durant pràcticament tota la primera meitat de l'edat mitjana i més enllà, era el gran mirall del luxe davant d'una Europa occidental que estava bastant més desendreçada políticament, no sé si podíem dir que era més pobra, però vaja, miraven l'Orient amb una gran fascinació. És el lloc, per entendre'ns, si potser heu visitat Grècia, Turquia, on hi ha aquelles esglésies amb uns mosaics espectaculars, on hi ha un ús de l'orfebreria, dels esmalts, etc. Per què? Perquè anava vinculat aquest imperi romà d'Orient, no?, a llocs com Ràbana, que en parleu també en diferents programes. Per tant, fixeu-vos que, per exemple, la pintura romànica catalana, en molts casos el que fa és imitar la pedreria, el mosaic, fa com efectes especials per fer veure que està fent, que està elaborant un art major, quan en realitat la pintura, i també és una cosa curiosa, es considerava a si mateixa un art menor en cert sentit. Per tant, tot aquest aire imperial sí que l'hereta molt del món bizantí, i el mateix Crist, que és una mica el protagonista absolut de l'art romànic, el que ens ve al cap i el que vaig triar com a imatge de portada amb ulls de romànic, doncs també està aquesta tipologia, a més dels emperadors romans, està molt heretada del món bizantí, aquesta tipologia com de rei oriental, aquesta tipologia que diem de Crist siríac. Hi ha molts aspectes realment, i molts aspectes iconogràfics també, que ens podrien permetre anar relacionant el romànic amb l'art bizantí, fins al punt que hi ha historiadors del segle XIX, i fins i tot a principis del XX, trobareu documents que parlen de les pintures bizantines de Pedret, o les pintures bizantines de... O sigui, encara es referien al romànic, potser per l'impacte que els causaven aquelles pintures, que no sabien encaixar amb cap referent d'aquell moment, l'art religiós, diguéssim, de moda, era un altre, era un art molt més neoclàssic, i suposo que, doncs, el primer que els venia al cap eren aquestes icones orientals tan rígides, i parlaven d'art bizantí. Per tant, fixeu-vos fins a quin punt són cosins germans aquestes dues ribes del Mediterrani. També és pirinenc i prepirinenc, clar, sobretot perquè els comtats catalans, doncs, s'originen al voltant d'aquesta àrea pirinenca, no?, al nord i al sud del Pirineu, i també perquè a les grans ciutats, a les planes del país, a Barcelona, Vic, etc., el que, el que eren les grans catedrals romàniques, com us deia abans, van ser substituïdes per doncs, fàbriques gòtiques, barroques, neoclàssiques, i què ha fet això? Que la imatge que ens ha quedat del romànic, sigui associada a un art rural, a un art auster, quan no era ben bé així. El que passa que és on ha quedat més ben conservat aquest romànic. Per això a les valls d'avui, doncs, què va passar? Que al retirar elements barrocs, al retirar elements gòtics, retaules, és quan es va descobrir totes aquelles joies que hi havia al darrere. I faig aquest darrer apunt, que també és molt hispànic el romànic, això m'agrada recordar-ho, perquè els Beatus especialment, que jo tinc una obsessió amb aquests còdecs sobre l'Apocalipsi, que sabeu que és un dels grans supervendes de l'edat mitjana, inspirat als regnes de Lleó, bàsicament, fet per un text de Beat de Liébana, al segle VIII, em sembla, i a partir d'aquí doncs, es van copiar una sèrie de llibres sobre l'Apocalipsi, també amb temes del Gènesi, de la profecia de Daniel, amb uns colors brillants impressionants, amb un ús de les franges de color horitzontals que actuen com a paisatge mental abstracte, i molts d'aquests elements arriben al romànic de la península Ibèrica, com podem veure en les pintures romàniques doncs, tant de Castella com de Catalunya. Per tant, aquesta part potser més expressionista i en cert punt marciana del romànic segurament està molt, molt heretada d'aquest món hispànic.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Joan Pau, tu poden ho saps, però ara mateix t'estàs marcant un Alberto Reche.
1: Ah, sí?
0: Estàs posant una cançó que tindrà alguna relació amb la temàtica del programa, però que a simple vista poder no ho veiem.
1: Això és fer un Reche, molt bé.
0: És fer un Reche.
1: En el codi...
2: Jo tampoc ho sabia.
0: No, pues,
1: sí, és un excoming del contingut, no?
0: Efectivament. Aviam, aquesta cançó.
1: Aquesta cançó, home, jo no sé vosaltres, però jo no la puc sentir sense recordar Forrest Gump, no? Que la vida és una caixa de bombons, mai saps què et pot passar.
2: I això és un Alberto Reche.
0: Està profundint.
1: I dintre de la banda sonora que es va marcar en aquella pel·li que sortia de tot i de totes les èpoques, aquest Chon Chon de The Birds, que potser poca gent sap que és un text de la Bíblia. És un text de l'Eclesiastès, del Coelet, que és un dels llibres sapiencials de la Bíblia, on hi ha aquelles frases que potser ens sonen per la saviesa popular de hi ha un temps per cada cosa, que és bàsicament el que diu aquesta cançó. Hi ha un temps de néixer, un temps de morir, hi ha un temps de llaurar, un temps de recollir, i a mi em fascina aquest text i em va agradar fer-li una picada d'ullet al llibre pel que fa a la representació del temps en el romànic, que és molt curiosa, i ho podem veure, per exemple, al Brodat de la creació de Girona, que és una obra mestra del tèxtil del romànic mundial, i on hi ha aquest contrast entre el temps humà, que és una roda que va girant, que és aquest chon-chon, amb els treballs agraris, amb els mesos de l'any, amb els dies de la setmana, i en canvi al centre roman immòbil, que és el Crist Cosmocrator, no? És el primer motor immòbil, que diria Aristòtil, mentre tota la resta va girant. Doncs això també té unes fonts bíbliques, curiosament, no? Que ens parla d'això, aquest llibre, que dic que és una mica ansiolític de l'Eclesiastès, que diu, tranquil, hi ha un temps per a cada cosa, no pateixis, i tot es repetirà, i l'any que ve tornaràs a llaurar, i a més, fa un afegitor que diu, i no et servirà de res, i tot això és inútil, però vaja, té aquest punt més pessimista, que potser ara no cal, però que és molt interessant.
3: Molt bé, comencem, Joan Pau, si et sembla, aquest bloc més central del programa, per analitzar algunes de les imatges més icòniques del romànic català. I podem fer-ho, per exemple, potser amb... Bueno, potser la segona més icònica, no?, que seria amb les Mares de Déu. Què n'hem de saber?
1: Home, les Mares de Déu... A veure, la mare que ens va parir és aquella exclamació que fem quan, no sé, a vegades estem fins als nassos de les coses, però és una paraula molt integrada en català, fins al punt que anomenem Mare de Déu, tot junt, a les talles de les Mares de Déu, que són objecte de veneració, no? Per tant, fixeu-vos fins a quin punt tenim aquesta paraula incorporada, no? Doncs la Mare de Déu és fonamental en la iconografia cristiana, en general, i molt especialment en el romànic, en una època en què l'Església ja està en una fase militant, doctrinalment encara no està tot assentat, i convé subratllar molt i molt que Maria és la mare de Déu, de la divinitat, no? Perquè sabeu que tots aquests matisos en els successius concilis de l'Església es discutien això, que si la Trinitat, que si Jesús era humà o era diví, i per tant ens trobem amb aquestes talles d'aquestes Mare de Déu romàniques, fins a cert punt tosques, antiestètiques, segons un gust més clàssic, on sembla que d'una mateixa talla, d'un mateix tronc, emergeix la mare i el nen, no? I pràcticament, doncs, la Mare de Déu és com dic en el llibre, no? Aquells mobles de la gent rica, no? On l'important és qui s'hi asseu, i que en aquest cas és el Messies, que és el Salvador, i la Mare de Déu, com diuen els historiadors de l'art, doncs fa aquest paper de tron del nen Jesús, fa de cadira, pràcticament, en un rol certament secundari, però... també crida l'atenció quan es parla de la cultura judeocristiana, que sí, és molt patriarcal, que certament ho és en molts aspectes, però realment la figura important és la Mare de Déu, és Maria, perquè Sant Josep ja sabem que és pare putatiu, que és pare reputacional.
2: És el PP.
1: És el PP, exacte, pare putatiu, i que quan apareixen els cicles del naixement, pobret, és un senyor vell que està tristoi, que està doncs, recolzant el cap a la mà, no? Absolutament apartat de l'acció principal, és a dir, apadrinem un Sant Josep, sisplau, perquè pobret, realment no té cap protagonisme al costat dels centenars i centenars de Mare de Déus que trobem a tota la història de l'art, però també en el romànic, que pràcticament cada poble té la seva.
2: Sí, això volia preguntar-te, no? Perquè aquesta imatge icònica de les Mares de Déu, que, com deies, té una evolució molt llarga, no? Que parlem de les... podríem parlar... anar-nos a l'antiga Grècia i tal, però arrenquen el romànic amb aquestes seus de la sabidoria, no? Amb aquesta Mare de Déu com a cadira, evolucionen el gòtic amb unes Mares de Déu cada cop més maternals, més humanes... anem a les pietats del, del Renaixement, no? On, on ja és una mare dolorosa, i, acab, i podríem acabar sense gaire dificultat en el Guernica de Picasso, no? Amb aquella mare, amb el cadàver del seu nen enmig del bombardeig. No? Hi ha un fil conductor en bona part de la nostra relació amb aquesta figura de la Verge Maria, però de la mare en general, no? Que té una solució sense solució de continu... Mil anys d'història ens contemplen, diríem, no? La pregunta és si de la munió de verges romàniques catalanes tens alguna preferida?
3: Si haguessis, posant...
2: si haguessis de trobar alguna que digués... Jo sí que la tinc.
1: Tu la tens?
2: Jo la tinc.
1: Doncs comença tu, va.
2: No, però jo no recordo quina és, però recordo que sempre que vaig al Manac i veig aquella col·lecció de Mares de Déu, hi ha una, ja quan gires,
1: sí?
2: Que el nen Jesús és clavat a Jordi Pujol.
1: Ostres! Doncs pot ser la Mare de Déu de Ger, potser. Pues
2: deu ser,
1: al cap.
2: Deu ser, però hi ha una que...
1: Però és Pujol perquè és petit i calp.
2: Perquè és petit i calp i retorçat. És, podria ser Pujol o podria ser l'Alien de Destino Final, no? Però aquesta seria la meva. Però clar, jo no sóc l'expert en el romànic.
1: Ja que t'has mullat, jo ho faig també en el llibre. Ostres. I sí, parlo de la Mare de Déu de Solsona. Que potser,
2: bueno, és una opció.
1: Potser no és la més romànica de totes. De fet, ja anuncia una mica el gòtic i m'agrada molt perquè és una Mare de Déu molt estilitzada, està feta amb pedra, que no és gaire habitual en el nostre repertori, la majoria són de fusta, és molt delicada, està representada com una reina ja, no? A més, amb dues trenes meravelloses, excepcionalment esculpides. Però realment, les Mare de Déus romàniques més típiques, les que ens venen al cap, és com doncs, la Moraneta, la Mare de Déu de Ger, exacte. Són una mica com el T-Rex, amb mans petites i un cos molt ferm.
2: Montgomery Burns.
1: Sí, d'alguna manera tenen aquest posat tan tosc i tan estrany que això, es tracta de que siguin el tron, de que siguin el tron de la saviesa. Clar, devocionalment molta gent que ens escolta dirà, home, la Moraneta no es toca, la Moraneta és la Mare de Déu més important que tenim. Bé, devocionalment sí, és la patrona de Catalunya i tot el que vulguis, artísticament estaria per veure això i jo sí, jo em quedo amb la Mare de Déu del claustre de Solsona.
2: Molt bé. Molt bé. Doncs recomanem a tothom que busqui l'imatge d'aquesta Mare de Déu.
3: I que vagi al Manac a veure en Jordi Pujol, també.
1: Sí.
2: Bueno, mira.
1: No sabia jo. Sabia que te'l podies trobar per Caralps, que té una gran església romànica de Sant Jaume, el Pujol, no?, perquè estiueix allà, diria. Però el Manac no sabia que també te'l podies trobar.
2: Andorra, també. Doncs mira.
1: Per Andorra, també, a vegades, sí.
3: Abans l'Alberto ja ho ha avançat una miqueta, no? Però aquesta visió de la Verge Maria tan hieràtica i deshumanitzada anirà evolucionant?
1: Sí, de fet, ara comentava, no?, el company que apareixen les Mare de Déus més humanitzades, més tendres. Ja en els finals del romànic, també en el romànic català, podem trobar Mares de Déus que donen el pit. Costa, realment costa, comparat amb les grans d'esses mare de l'antiguitat.
2: Sí, això és més en el gòtic, no? Aquestes galactotrofusses, aquelles verges que després durant el barroc es censuren totes i es fa com una sanefa de tela perquè la Verge Maria no pot...
1: Això no ho sabia.
2: Sí, moltes d'aquests retaules gòtics que apareixen és perquè han estat després restaurats, perquè moltes vegades hi ha un intent de tapar el pit.
1: O sigui, com els pàmpols, les fulles de parra que se'ls hi posen als genitals a Adam i Eva, també es tapen els pits. Doncs és curiós, perquè en la cultura mediterrània sabeu doncs, que les deesses mares són fonamentals. Tenim a Isis, a Hera, tenim moltes mares de déus lactants, no? Moltes mares de la divinitat lactants. I això apareix en la iconografia cristiana una mica tard, suposo que per

0: com una mena de gat o raro.
1: Gàtigos, gàtigos.
0: Els passava com els amb els pits el mateix. De...
1: Sí, sí, realment
0: cosa
1: són estranya. Pits molt estranys. O veus Adam i Eva amb uns costellams que semblen una mena de cuirassa o una mena d'alienígenes, no? Dius, no en sabien... És una mica lo fàcil, no? No en sabien. Bé, potser alguns en sabien més, en sabien menys. Però sobretot el que hem de tenir clar és que el que hi havia era una intenció de fer les coses d'una manera antinaturalista, expressament allunyat de com ho veu l'ull humà, de com és la impressió òptica més natural. Es tractava de traslladar missatges d'una manera persuasiva, de ser propagandístics, i això moltes vegades xocava amb una idea més naturalista de l'art, que és la que potser venia més de Grècia i de Roma i que després es va recuperar al Renaixement. Però no, el romànic en aquest sentit sí que és més modern perquè és molt publicitari, molt repetitiu en els seus logotips, en les seves frases, en els seus protagonistes, fins i tot en les seves fesomies, perquè en molts casos treballaven en plantilles, i veureu que, doncs, que el Crist de Taüll té la mateixa cara exactament que molts dels apòstols que hi ha baix.
2: Sota, no?
1: Per tant, sí. No era important individualitzar, ni mostrar un paisatge, ni mostrar un volum, sinó transmetre uns missatges de manera efectiva, de manera publicitària, i en això és paradoxalment modern, el romànic també.
3: Molt bé, seguim repassant algunes de les obres més significatives del romànic, abans les esmentat, per qui no sabia què és, el tapís de la creació de Girona.
1: Oh, una meravella. Doncs mira, el tapís, que se li diu així tradicionalment, en realitat és un brodat, el brodat de la creació, doncs és una immensa peça tèxtil que podeu trobar al Museu Tresor de la Catedral de Girona, relativament desconegut. Jo crec que la gent potser té al cap les pintures de Sant Climent de Taüll, les de Santa Maria, però és molt poc conegut aquest brodat de la creació, tot i ser extraordinari a nivell mundial. I és, com el seu nom indica, doncs una gran representació del cosmos, de la creació. Tenim a Crist al mig, curiosament sense barba, que és una herència d'aquestes representacions més primitives de Crist, apolínies, que ni diem, que hereten més doncs aquests trets dels personatges de la plàstica antiga, grecorromana, que actua en aquest cas com a cosmocrator, com a creador. I com us deia abans, amb aquella música de la pel·lícula Forrest Gump, tot al voltant són cercles concèntrics amb elements de la creació, amb els animals, amb la creació d'Adam i Eva, amb els dies de la setmana. És molt curiós perquè veiem a Eva sortir de la costella d'Adam, que això ens ho diu la Bíblia, aquesta curiosa gènesi de la dona sortint de la costella de l'home, i tal com està teixit en el brodat de la creació, sembla un home parint. Per tant, és una imatge realment molt xocant. Ho vam fer d'una manera, doncs, diguéssim, molt literal o molt grotesca, i veiem aquesta dona que aparentment surt del cos de l'home, una cosa realment estranyíssima i que et peta el cap. Doncs el brodat de la creació, absolutament imprescindible, també per veure fins a cert punt la fantasia dels artistes del romànic a l'hora de representar el bestiari. Tenim especialment els monstres marins, que són molt expressius i que apareixen com una representació del caos, i ens recorden una cosa molt interessant del romànic, i és que els era absolutament indiferent la distinció entre animal real, animal llegendari, mite, realitat. Aquestes coses que per nosaltres són fonamentals des d'un pensament científic i empirista, per ells era igual, perquè tot eren portadors de símbols. Per tant, com deia l'Alberto, no? Si un lleó sembla un gos o un gat o una pantera, és igual, perquè estic representant l'evangelista Marc, o estic representant el monstre de no sé què, de l'Apocalipsi. Per tant, veurem moltes fusions estranyes, molts animals que no sabem què són a primer cop d'ull, perquè, clar, els havien de fer per exigències del guió o per fantasia, i tenien les fonts que tenien, que en molts casos eren textos que els arribaven, no? El naturalista, el fisiòleg, i que ells interpretaven bastant a la seva manera. I és divertit veure molts d'aquests animals.
0: Vam dedicar fa ja uns anys un programa als bestiaris medievals, o animals fantàstics i on trobar-los a la mitjana, que jo crec que si algun oient té curiositat sobre el tema pot trobar coses molt interessants, no? Com aquells elefants que lluiten amb serps, no? Com si un elefant i una serp es veurés el mateix. I el tapís... El tapís de la creació, és a dir, el brodat de la creació, és una obra fonamental i explica molt bé aquest impàs entre la tardoantiguitat i el romànic, mm-hmm. no? Aquesta idea que el romànic té molt més de romà que de medieval encara, mm-hmm. aquest impàs encara dels... És el canvi, no? Però segles 8, 9, 10, encara hi ha molt, fins i tot la manera de vestir, mm-hmm. o moltes coses encara molt, molt romanes. I en el brodat de la creació tenim també això, no? La representació de Jesús com a Apolo, els vents a la...
1: Sí, senyor.
0: No? El Cèfir, el Bòreas, mm-hmm. a l'estil romà. I insistir en el que deies, no? És una obra de primer nivell a nivell de romànic mundial, no? Potser és el segon gran cometes tapís, no? Al costat del tapís de Baier.
1: De Baier.
0: I que queda com

0: molt, molt amagat, no? Més que és com cafè pels molt, pels molt cafeteros. Ara bé, si hem de parlar d'imatge icònica del romànic català, jo crec que hi ha pocs dubtes de que la imatge guanyadora és la, de, la del Crist de Taüll. Aquí estem de nou amb el tapís de... És que els romànics són una vegada una mica tiquismiquis, no? Perquè tenim el tapís de... el romànic que no és aquest romà, el tapís de la creació que no és un tapís que és un brodat, sí. No?
1: I
0: el,
1: ja em sap greu,
0: i el que tothom coneix com el Pantocràtor de Taüll, que no és un Pantocràtor, que és una majestat.
2: Ah, resulta que no es pot dir Pantocràtor.
0: Ara resulta que no... És que al final tindrà raó Miquel Bosé i ja no es pot dir res.
1: Ai.
0: És que resulta que ara ja, és que ja no hi ha llibertat per dir coses, pues.
1: El primer, bicho.
0: Primer de tot, Majestas Domini Pantocràtor, pel qui no ho sàpiga, com hem de referir-nos a aquest Crist de Taüll, que potser és la manera més neutra de...
1: Sí. Aviam, el Crist de Taüll, per cert, estem parlant d'una època semblant, la majoria de les pintures i dels teixits també del romànic que hem conservat són del segle finals de l'11 o principis del 12, inclòs el brodat de la creació, que tot i que té elements antiquitzants, realment ja és de l'època romànica, de finals del segle 11, principis del 12, però sí, té aquests elements pagans molt, molt curiosos. I sí, som una mica tiquismiquis els que divulguem el romànic. Jo intento ser-ho poc, intento ser més simpaticot, perquè sí, clar, què ha passat? La culpa és vostra, en realitat, és del vostre gremi, i ara us explico per què. Si la gent diu Pantocràtor, que en teoria hem de dir Majestas Domini, perquè el Pantocràtor és un tema molt equivalent a l'art oriental, Pantomaca, hi ha gent que diu Pancreator, ja, que sembla una malaltia.
0: El pancreatitis de Taüll.
1: Pancreatitis. Doncs segurament és perquè historiadors anteriors van difondre, igual que dèiem abans, les pintures bizantines de Pedret, doncs amb aquella alegria van dir el Pantocràtor, i bé, doncs va quedar aquest significant, i a mi no em sembla malament que la gent tingui un nom per designar el Crist de Taüll, que és la nostra Mona Lisa, que és la nostra gran obra d'art totèmica. Com a mínim amb això es pot iniciar una conversa, tu saps que és el Pantocràtor, doncs en comencem a parlar.
0: Si pots començar la conversa de la millor manera, que és corregint algú.
1: Que és corregint. Bé, sí, se li pot recordar que no es diu així, sense... però no passa res. A mi no, tampoc em sembla un tema inquisitorial que diguis Pantocràtor en lloc de Majestas Domini, perquè estem parlant de dos temes pràcticament molt semblants, O sigui, el Pantocràtor oriental, doncs és això, doncs és un déu tot, un Crist tot poderós, que normalment es representa de mig cos, en un clipeus, en un cercle, mentre que el nostre, la Majestas Domini, el Crist en majestat, és un Crist de cos sencer, que habitualment va dins de la màndurla, que és aquesta forma de metlla, de fus, i és el Crist específicament de la segona vinguda, és el Crist de l'Apocalipsi, el Crist jutge. Ja sabem com se les gasten els jutges quan s'hi posen, doncs té aquestes formes, aquestes faccions tan severes, i és aquesta la petita diferència que molts cops us trobareu, que hi ha historiadors que corregeixen en realitat els historiadors anteriors, no pas al poble, que no s'equivoca mai, i diuen, no s'ha de dir Pantocràtor, s'ha de dir Majestas Domini. És veritat, però l'important és que en soni i que sapiguem que és una obra d'art fonamental del nostre imaginari.
3: Molt bé, i a veure, o sigui, està molt bé, Pantocràtor, Majestas Domini, el que sigui, no? Però què té d'especial el Crist de Taüll? O sigui, per què ha esdevingut un referent gairebé universal del romànic català?
1: Primer, perquè s'ha conservat, i això és fonamental. Hem de recordar que els grans conjunts romànics a tota Europa doncs eren urbans, eren catedrals, etc, etc. És a dir, ens hem d'imaginar conjunts iguals o segurament molt més importants que el de Sant Climent de Taüll, que al cap i a la fi són esglésies relativament modestes, en el cas de les catedrals de Girona, Tarragona, etc. Però, com us deia abans, es van anar reconstruint en els estils de cada època, especialment gòtic, en el cas de les catedrals. Què va passar al Pirineu, en molt bona part del Pirineu? Doncs que es va preservar, com dèiem abans. Primer per raons geogràfiques, d'aïllament geogràfic, però també per la pròpia construcció d'elements mobiliaris, no? De retaules, etc, etc, que quan es van retirar, com quan fas dissabte un dia i en retires mobles a casa i et surten coses absolutament inverossímils, doncs això és el que va passar més o menys als voltants de 1907, que van retirar aquest retaule i es van trobar aquest Crist de Taüll excepcionalment ben conservat. Això també es deu a qüestions tècniques de com utilitzaven els colors, de com feien aquesta pintura al fresc, també en el cas de la pintura al tremp sobre taula, que en el cas del romànic català també és únic al món i és on hi ha els frontals d'altar figurats, crec, més antics d'Europa, juntament amb Escandinàvia, i per tant tot això junt fa que sigui aquesta imatge tan totèmica que curiosament ens neguem d'anar, parlo des d'un punt de vista centralista barceloní, ens neguem d'anar a la Vall de Boí, no?, a aquest extrem de Catalunya, per veure aquesta obra tan icònica del romànic. I finalment, per què és tan significativa? Doncs home, perquè està excepcionalment dibuixada, pintada i composta. Està feta per un mestre del qual, doncs, com en la majoria dels casos no en sabem el nom, S'han escrit molt, no? El mestre de Taüll, si seria una persona, si serien diverses. Es creu que doncs, tenia alguns ajudants, perquè si us fixeu hi ha pintures al voltant que no serien exactament de la mateixa qualitat, per dir-ho suaument. I en canvi aquest Crist i el seu apostolat doncs, són d'una perfecció, són d'una monumentalitat que ens recorda molt l'art bizantí, precisament, ens recorda l'art romànic italià, que de per si ja és molt bizantí, en definitiva té molts ressons imperials, té molts ressons del món italià, del món grec, i veiem aquest Crist que, si en molts casos els absis doncs, els han jugat males passades les humitats, i anem als museus i veiem que justament la closca de l'absis és on s'ha perdut la part del programa pictòric i, per tant, moltes cares de Cristos en Majestat no les veiem per culpa de la humitat o dels despreniments. En aquest cas, es va conservar. I això, juntament amb la seva qualitat intrínseca, fa que sigui una icona que, realment, si heu estudiat art, doncs veureu que apareix en llibres d'història de l'art de tot el món. Apareix, és una de les imatges més associades a la pintura romànica.
0: Sí, i després també un element que hi ha una dissonància cognitiva entre el que esperem del romànic i el que és el romànic. Perquè hi ha com una corrent d'opinió que el romànic és un art ascètic, nu, de pedra, no? Sense decoració, que això és producte de que aquestes pintures s'han saltat, s'han remussat, s'han tret, o algú posterior les ha eliminat, no? I a mi m'agrada molt el romànic, és com m'agrada molt el romànic i el cant gregorià, perquè és així com super de tranqui, sí, super chill. Sí, no volia dir-ho, però sí, i ascètic, i aquí el meu cafè d'especialitat i els meus cascos. I és mentida, perquè el romànic és un art pintat, viu, no? I ha de ser en casos excepcionals, com el de Taüll, que realment podem copsar aquesta vitalitat del romànic que no existia, no? I a més, una altra cosa del Crist de Taüll, que és tota la peripècia del seu descobriment, treta, no?, de les seves parets originals i el seu trasllat al Manac, no?, que també va ser com una de les fites, ara sí, nacionals de Catalunya, no?, es porta al Manac just fa 100 anys, jo crec que va ser el novembre del 1924, una cosa així, no? en plena mancomunitat. Sí, ho sé, perquè jo feia història de l'art l'any passat i veia tots els números de que l'obra que traiessin de medieval fos el Crist de Taüll perquè es complien 7 anys.
1: No és perquè
0: anys.
1: Ho tingui apuntat a la mà,
0: No, però a més, és molt bonic perquè les pintures se sap que són del 1124, no?, perquè és la data de conservació de l'Església. 23, 24... Sí, però 23, però perquè era hispànica, aquelles coses rares.
1: Més la data de que apareix la consagració per part del bisbe de les Esglésies d'avui.
0: Justament 800 anys després es treuen i es porten a Barcelona, no? I d'això fa 101 anys, no? Llavors també és com una efemèride, com una triple efemèride molt bonica.
1: Molt rodona.
0: Molt rodona. Llavors, si vols explicar molt ràpidament, perquè això donaria per un programa sencer, una mica aquestes peripècies del trasllat o el paper que té ara el Crist de Taüll dins, no?, de la museística del Menac, que també és molt, molt interessant.
1: Doncs, com deies, a Sant Climent de Taüll, que és la meca, si puc utilitzar aquesta paraula, de l'art romànic català, és curiós, perquè sí, deies, ens permet veure pel forat del pany com podia ser de decorat l'art romànic. Bé, fins a cert punt, una part de com podia ser, perquè el que ens hem d'imaginar són esglésies pintades, en molts casos no només a l'interior, també a l'exterior, encalcinades, en molts casos els carreuats resseguits per línies vermelles, en molts casos amb teixits, com dèiem abans, el brodat de la creació, especialment en èpoques amb solemnitats i en èpoques festives. Temples perfumats, també, la importància de l'encens, fonamental també en la cultura judeocristiana, és a dir, en una experiència que avui diríem multisensorial, immersiva, entrar en aquests temples. I clar, es va veure que era la joia de la corona, sens dubte, aquest conjunt de Sant Climent de Taüll, que, com tu deies, ha tingut unes anades i vingudes espectaculars. Clar, què va passar? Que per l'avarícia nord-americana, podríem dir, que van voler-se endur les pintures de Santa Maria de Mur, que això ho va novel·lar Martí Gironell a la novel·la Strapo, amb aquesta tècnica italiana, que es deia així, d'arrencament de les pintures, doncs es van encendre les alarmes. Es van dir, escolta, si ho volen els americans és perquè això deu ser important i deu tenir valor. Això sol passar, no?, que han de venir de fora perquè ens adonem del valor de les coses que tenim aquí.
0: Els haurien d'haver posat un arancel?
1: Possiblement, no? Imagines que això hagués evitat que marxés les pintures de mur? Doncs així va ser com es va decidir, a partir de 1907 especialment, arrencar bona part d'aquestes pintures del Burgal, de Pedret, de Taüll, i que es van portar, com tu deies, a Barcelona, el que després seria el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquí és molt curiós una cosa, que és que quan es van arrencar les pintures, cosa polèmica i que continua sent, com és lògic, la primera reacció reflexa va ser fer una rèplica, fer una còpia exacta de les pintures perquè qui anés allà veiés alguna cosa el més semblant possible. Això és molt indicatiu de la mentalitat d'aquell moment, dels primers decennis del segle XX, d'alguna manera del culte allò postís, no? De buscar coses que s'assemblin molt, de quan cal falsificar, falsejar, perquè era important doncs, que tot quedés maco. I en les famoses restauracions en estil, no? Com dèiem abans, no? Doncs ara ens agrada la pedra vista, doncs ho repiquem tot i deixem les esglésies moníssimes amb pedretes com si fossin allò xalets de la Cerdanya, no? Doncs va canviar això, efectivament va canviar i es va retirar aquesta còpia, que potser hi ha gent que recorda haver-la vist, i el que es va decidir és, amb l'ajut de les noves tecnologies, fer una projecció, fer un videomapatge, que és espectacular, amb una reconstrucció hipotètica de com podia ser tot el conjunt pictòric i d'alguna manera anar doncs a una manera de presentar l'obra d'art més didàctica, més global, i no ensenyar una còpia, que és una cosa que es tendeix a evitar, i no diguem ja quan es fan reconstruccions d'esglésies, doncs que ha de quedar molt clar arqueològicament, això ho sabem avui en dia, quina és la part original, quina és la part reconstruïda. Això no passava fa, ni tan sols diria, fa 50, 70, 100 anys, on el que importava doncs, era una idea molt més romàntica de l'arquitectura i de l'art, d'aquest art nacional, i en això doncs, hi van tenir bona part de culpa, entre cometes, gent com Puig i Cadafalch o com Elies Rogent, que va reconstruir el monestir de Ripoll d'una manera imaginativa, diríem. De fet, el cimbori era inventat directament, crec que es va inspirar en Sant Jaume de Frontanyà. Va ser un dels professors de Gaudí, que va dir que no sabia si havia matriculat a un boig o a un geni. Doncs bé, Elies Rogent, que estava empapat de tot aquest sentiment romàntic de l'arquitectura, és un exemple de com s'operava en aquell moment, no? Que era una visió molt fantasiosa de l'arquitectura, de dir, el que no sapiguem, ens ho inventem, no? El que està bé que faci un novel·lista, però que està molt malament que faci un documentalista o un arquitecte, no? Doncs era el que es feia en aquell moment, i avui en dia doncs ja clarament distingim les parts originals de les parts reconstruïdes.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: tornem en aquests minuts finals del programa a parlar del romànic català, o en el cas del romànic andorrà. En aquest cas, no. Parlem de... Sentíem Mort qui t'ha mort, no? A tothom li sona ara d'aquest... de Tor, Carles Porta, però com es relaciona això amb el romànic? Per què has fet un Alberto Reche triant aquesta cançó? I en quina mesura es relaciona amb el programa d'avui?
1: Home, no sé si sabíeu que els andorrans van parlar amb els morts fins als anys 90, jurídicament, perquè fins que es va canviar la Constitució se li havia de preguntar mort qui t'ha mort a qualsevol cadàver tres vegades. Em sembla al·lucinant. Quan cada cop que ho explico i ho revisc, em sembla més increïble encara.
0: No, increïble és que haguessin contestat.
1: Sí, que hagués contestat, com a mínim, tindria un interès narratiu. Quan, pel que fos, no contestava el cadàver la tercera vegada, doncs ja deia, vale, ja podeu aixecar el cadàver, però no abans. Val? Doncs això, evidentment, doncs és una fórmula ja que s'ha convertit en la cultura pop andorrana i que ha passat a cançons com aquesta fantàstica versió del Roger Mas, que segurament doncs coneixeu per aquesta ficció, pel món de crims. I per què el mort qui t'ha mort? Home, perquè en el romànic està molt present, evidentment, la mort de Crist, el dolor, la passió, i no només de Crist, també dels màrtirs. I el que resulta de vegades més xocant i fins i tot més divertit fins a cert punt és el contrast entre allò salvatge i el gore, fins i tot diria, no? Perquè hi ha sants que els hi tallen el cap, que els foten en una olla a pressió, que els mutilen per tot arreu, santes que els hi arrenquen els pits, els ulls, i la cara, escolta'm, és impertèrrita.
0: El maquillatge ha de quedar perfecte.
1: Sí, moníssima, sempre, Santa Llúcia, encara que sigui sense ulls, no? És a dir, tant si els ha tocat la loteria o si és una cosa meravellosa com si els estan matant, els personatges del romànic hi ha aquesta dissociació. El cos se'l pot ferir, se'l pot nefrar, el cos és mortal, en canvi, doncs la mirada ens parla més de l'ànima, d'una ànima que no la poden ferir, no? És una certa exhibició del poder ocult dels màrtirs, no? Que ells estan encomanats al més enllà i, per tant, no els pot passar res. Per tant, sí, el dolor i la mort molt presents, i com que tenim aquesta passió morbosa, que no ens la traiem de sobre, i especialment a Catalunya, sembla ser amb el true crime, doncs em va semblar oportú recuperar moltes d'aquestes imatges dels crims medievals.
0: Sí, és molt divertit anar passejant, endinsar-se en el romànic, a la sala de romànic del Manac, i anar començant a veure, amb algú que no s'ho esperi, no? Quan portes els alumnes d'excursió o ve algun amic i va, et portaré a veure romànic al Manac, flipen en colors, no? Amb aquelles pintures murals, fes amb els retaules tardoromànics, gòtics, dels martiris de sants, que és el que tu dius, és una cosa espectacular.
1: Allò, 100 maneres de morir, eh? Allò,
0: exacte,
1: ara et xerro, ara...
0: Que t'obren, que... Bueno.
1: Sí, sí, sí. I una mica l'un i tuns, a vegades, segons com, eh? Saps allò, aquell que anaves veient, com ara li cau una enclusa, ara s'aixafa, ara s'incendia el Coyote, el Tom i Jerry, no?
0: Perquè aquests màrtirs tardocristians o tardoromans o el que es tenien en primitiu són com els superherois de Marvel de l'època.
1: No?
0: Són l'expressió de la ficció sublimada,
1: totalment,
0: heroica, de com el cristianisme passa per sobre de qualsevol vicissitud, no? I qualsevol patiment terrenal, per estrambòtic que sigui, jo què sé, el propi Sant Jordi original, no? El Sant Jordi siríac, crec que té un martiri de 7 anys, no? Durant 7 anys se'l mata cada dia d'una manera diferent i més espectacular, i cada dia, pues, a la nit ressuscita i torna a començar. No?
2: No és com Iron Man, no? Que amb una picada ja es martiritza, no?
0: Si no, però no és... a Iron Man no hi ha problema. Li fot les accions de Tesla i ja no fa res.
1: Però sí, tenen el superpoder de sobreviure a molts d'aquests turments, d'alguna manera, no? Fins que, normalment, la puntilla final, l'espoiler, és que els decapiten i llavors sí que moren. Però sí, aquesta exhibició dels dolors i dels turments, que segurament era molt pedagògica i molt didàctica, d'una manera de dir, mira, heu de fer coses així, o heu de ser prou pacients, o tenir prou estómac per aguantar moltes d'aquestes coses, com aquests màrtirs. I és curiós que citis l'exemple de Sant Jordi, que ja té més culte a partir del gòtic, especialment, perquè és un moment de trànsit. Precisament en la primera part de l'edat mitjana, o en el romànic, els protagonistes són els màrtirs, són aquests herois passius, no?, que pateixen molts turments. En canvi, després ja va apareixent més, o es va recuperant, la figura de l'heroi com a tal, que és el Sant Jordi, que avui ens ha arribat realment ja amb moltes llegendes acumulades al damunt, però que entronca més amb els herois grecoromans, antics o del Pròxim Orient, i és un heroi, doncs, que salva la princesa, que mata el drac, que fa coses actives, no? Això en el primer cristianisme costa més de trobar, perquè els protagonistes són aquests pobres desgraciats, per dir-ho ràpid, que els hi fan de tot.
0: Sí, i aquest Sant Jordi que és totalment anticoherent en si mateix, no? Perquè és un cavaller andant, tu esperes, és un conte de fades, no? Un home guapo i valent que arriba al poble, salva la princesa, mata el drac, no sé què, i tu dius, vale, i el conte ara acaba, que es casen, no? I llavors el conte sempre acaba malament perquè és com una mena de género solitario, no?
1: Sí, que se n'ha d'anar.
0: Que se n'ha d'anar, no?
1: És un western, en certa manera és un western.
0: I jo no voldria acabar el programa sense que l'Albert Abril pregunti pels nens raros del romànic.
1: Els nens raros.
2: Endavant, sisplau, no cal que pregunti, ja saps què et vull preguntar.
1: Què entenem per nens raros? El nen de la curva, que et trobes en una nit de tempesta.
2: O l'exemple que deia abans l'Albert, el nen que trobes a la cantonada del Manac assegut a la falda d'una Mare de Déu.
1: El Pujol.
2: Exacte. Com, o sigui, per què jo a vegades quan entro a un museu on hi ha molts romànics em dedico a fer fotos als nens Jesús per tenir una col·lecció?
1: O sigui, tu tens una obsessió personal amb els nens Jesús que semblen vells.
2: Em fascina.
0: Albert Abril, parem màquines. Vols dir que si algun dia la policia, pel que sigui,
1: exacte,
0: confisca un ordinador teu,
1: trobarà moltes fotos...
0: Trobarà una carpeta que posa
1: medievals,
0: nens raros, fotos nens raros.
2: Sí, però hi ha una combinació de romànic i gòtic, eh?
1: Vale, tu, és veritat que tots van vestits, això ho tenim a favor.
0: Bueno, sí, clar, no són els cristos crucificats, que ja que depèn com sigui...
3: Sort que hi ha una combinació entre romànic i gòtic, eh? Ja està.
0: Clar, si és romànic i gòtic...
3: No, li diràs això al policia, és una combinació entre romànic i gòtic.
2: Però, sisplau, explica'm...
1: Jo espero no destrampar-te la teva obsessió amb els nens raros, amb l'explicació que et puc donar,
2: no ho faràs.
1: Que com sempre mai és definitiva, però tenim aquí diverses explicacions. Primer, com dèiem abans, al romànic no li interessa representar la realitat d'una manera versemblant, creïble, empírica. Crec que això és bastant evident, ja ho hem comprovat, i per tant no hi ha un interès de representar la infantesa, un nen petit, doncs amb les seves característiques d'innocència, etc, etc. Això el primer. Però a més a més hi han raons teològiques que s'han explicat, s'han estudiat, i és la idea de que Jesús ja s'encarna com a salvador i com a home. Ja és el salvador des que neix. Per tant, en molts casos, tant en l'art romànic com en el gòtic, fins i tot, i en l'art bizantí, veiem aquests nens Jesús que realment semblen senyors, i a vegades calbs i tot, no? I que tenen aquestes faccions d'adult. En la línia d'això hi ha una cosa realment estrambòtica, que és la Conceptio per Aurem, que és una corrent doctrinal de l'Església que sostenia que la Mare de Déu va ser fecundada a través de l'orella, com una manera de treure-li connotacions carnals, que dius, home, igual ho has empitjorat, no?
0: A veure, parlem-ne.
1: Parlem-ne. Doncs això és el que li deuria dir a l'Arcàngel Gabriel, parlem-ne, perquè en sentir la paraula, l'Anunciació, segons aquesta teoria, ja va quedar fecundada.
0: El propi fet d'anunciar...
1: Efectivament. Ja... El poder de la paraula, però portat fins a l'extrem. Sí. Doncs bé, això ho trobem en l'art. En l'art romànic i en el gòtic hi ha exemples de coloms que entren per l'orella de la Mare de Déu.
0: El que podem afirmar és que la Mare de Déu taps de cera a l'orella no tenia.
1: No, tenia les orelles ben descobertes,
0: ben descobertes.
1: I fins i tot en moltes obres gòtiques veiem una mena de passadís o d'arc de Sant Martí per on baixa el nadó, el nen Jesús, llançant-se cap a l'orella de la Mare de Déu i fecundada. I fins i tot hi ha obres que he vist a França on hi ha el Déu Pare que està bufant a través d'una mena de corn o tub a través perquè arribi a l'orella de Maria, tot per evitar les connotacions sexuals i tot.
0: Tant de bo vinguessin de París els nens, no? I no d'un tobogán del cel.
1: Sí, riu tant tu de la cigonya, realment, eh?
3: Molt bé, doncs, a qui vulgui saber molt més del que hem parlat avui al Portes de Troia, amb ulls de romànic, de Joan Pau i Narejos, i aquí el teniu, doncs, aquí al Portes de Troia per fer aquesta introducció i a les vostres llibreries més habituals, el llibre, per qui vulgui, oi?
1: Sí, senyor, un llibre que em dieu que és regalable, no?
3: És regalable.
1: Doncs vinga, regaleu romànic.
3: Exacte. Moltes gràcies, Joan Pau, per venir aquí al Portes de Troia a explicar-nos tot el teu treball.
1: A vosaltres, ha sigut un plaer.
3: A l'Alberto Reche, moltes gràcies.
0: A tu.
3: A l'Albert Abril, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Avui al tècnic de la xarxa, moltíssimes gràcies.
0: I recordeu, si teniu fotos de nens raros de romànic, envieu-ho a l'Albert Abril.
1: A l'Albert Abril, que les col·leccionarà amb un gran plaer.
2: En una carpeta, sí.
0: Li alegreu un matí.
3: Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí. Els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I el 28 de juny, el restaurant Tarik de Badalona oferirà el seu últim servei, un restaurant de referència per tots aquells que els agrada la cuina indopakistanesa i que ara, després de gairebé 16 anys, es quedaran orfes. Ens quedarem orfes, Tuti.
4: Doncs sí, ens quedarem tots orfes al capdavant del Tarik i a l'Edgar Tejada, que també va ser l'impulsor de Forquilla Badalona, una entitat, recordeu, que pretenia aglutinar a tots els establiments de la ciutat per crear sinergies i també que hi hagués bona sintonia entre ells, no? Bon dia, Edgar.
5: Bon dia.
4: Com estàs?
5: Doncs ara una mica més nerviós, venia molt tranquil, sí, perquè ens està superant tot plegat, la veritat.
4: Aclaparat, no?
5: Aclaparat i quasi que amb el primer que volia dir, quasi que ho sento, de veritat, perquè potser ara sona com molt sobrat, però és que estem tenint una resposta aquests últims dies de gent que ens truca, que t'abraça, que vem els serveis plorant, perquè comenten anècdotes, jo venia aquí amb el meu pare, que ja no hi és, o jo, no... I estem superats i quasi que et sap greu, no? Perquè veus clients, sincerament, que et diuen, és que ja no venia ni pel curri, no? Venia perquè m'agradava el menjar, però perquè estava a gust, perquè xerràvem, perquè al final t'implicaves tant amb els teus clients...
4: Que... Ja m'explicar, no? Ara te n'adones, doncs, el que representava el Tarik per Badalona?
5: Sí, saps què passa? Que nosaltres fèiem feina, no? Estàvem allà cada dia i gaudíem de la nostra feina, i ara una mica que en un mes recuperes 15 anys de clientela i d'amics, doncs sembla que sí, que hem aconseguit que fos
4: Tarik
5: una cosa diferent, no? on la gent estava a gust i, i que era el nostre primer objectiu, que la gent es trobés a gust.
3: De fet, 16 anys de Tarik a Badalona, hem gaudit d'aquest restaurant, però 25 anys des que va néixer el Tarik València. Tenim la Maica, que és la mare de l'Edgar, a l'altra banda del telèfon. Maica, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: No sé si, ja intueixes per la veu doncs, aquest una mica nerviosisme, emoció per part de l'Edgar, del teu fill. Imagino que n'heu parlat molt també d'aquest canvi d'etapa, sí?
6: Sí, n'hem parlat molt, sí.
3: I com ho veus tu, que va ser, diguéssim, qui va arrencar doncs, amb aquesta aventura de cuina indopakistanesa, no? Que en aquella època, 25 anys després, era segurament tota una sorpresa per molts comensals.
4: Sí.
6: Pues sí. Però una miqueta és el que diu el meu fill, que nosaltres hem lluitat, hem treballat, no ens donem compte de les coses perquè hi posem el cor i l'ànima, però té raó, hi ha etapes de la vida que arriba un moment que és molt important, pues, la família, pues, moltes altres coses, i que s'acaben etapes i en comencen unes altres.
4: Maica.
6: Però sí, em sento molt feliç.
4: Maica, tu vas obrir el Tarik a València, a Godella?
6: Sí.
4: Sí?
6: Sí, a Godella, sí.
4: Per què la cuina indopakistanesa?
6: Pues perquè vaig conèixer una família pakistaní i jo, com que sóc tan atrevida a la vida, dic, si tu t'encarregues de la cuina i cuinem, jo m'encarrego de portar el negoci. I vam dir, vale, va, comencem. I així va començar una mica el Tarik a Godella, que tampoc ens donaven ni 5 cèntims i encara està obert, el que passa que jo ja m'he fet gran.
3: I el Tarik també ha anat creixent, no?, com ho ha estat fent durant aquests 15-16 anys aquí a la ciutat de Badalona. Com recordes, com us va acollir, Edgar, aquí la ciutat, no?, en aquesta aventura del Tarik Badalona? No sé si consideres que és una plaça difícil, la ciutat, en el món de la restauració.
5: És una plaça exageradament difícil. És una plaça per un restaurant de cuina fa 16 anys que vam obrir. Aquest tipus de cuina era molt més difícil, i després de 15 anys només puc tenir sentiment d'agraïment, no? perquè estem molt agraïts a la ciutat, a vosaltres, no?, que sempre ens heu obert les portes, i, però sí que és veritat que els inicis van ser molt durs, no? Al principi vam tenir una mica aquesta resposta de la Badalona de poble, no? De, ui, tu qui ets? A tu no et anirà bé. Inclús restauradors, recordo que quan ens començaven a anar bé les coses, no estaven contents. Aquesta Badalona de poble que jo dic que és la que no m'agrada, no? I va ser molt complicat, molt complicat. Va ser, jo diria, 3 o 4 anys que ens vam dedicar sobretot a explicar qui érem, no? Ei, que jo sóc dels vostres, que sóc d'aquí de Badalona, jo jugava aquí als Maristes, jo, la meva dona és de tota la vida. Més que explicar la nostra cuina, explicàvem qui eren perquè ens acceptéssim, no?
4: Perquè no es veiessin foranis.
5: Exacte, exacte. Perquè no es veiessin foranis i, a més, amb un menjar de fora i tot, no, al nen no li agradarà, aquest tipus de cuina aquí no funcionarà, feu durums i kebabs perquè no sabien què era, no
4: el curri... picant,
5: el picant, oi? El picant, a mi picant. Vull dir que eren tot, i els primers anys van ser molt...
3: Guanyar-se la
5: molt
3: confiança,
5: dur.
3: Sí, una mica, no? Del començar el que seu a la taula i que demana... I què puc tastar? Clar,
5: no era un
3: negoci...
5: Que jo em vaig equivocar, potser, no? Perquè vaig pensar, home, una cosa nova a Badalona, diferent, serà el primer dia obrir la porta i gent fent cua al carrer, no? I va ser el contrari, no? Va ser, ostres, 3 o 4 anys de lluitar. Aquella etapa, que és la que estàvem ara, ens sap ella que ens va costar moltíssim. Però, clar, ara no puc quedar-me en com vam començar. M'haig de quedar, al final, com acabem, no? I no té res a veure de com vam començar, com acabem.
3: I, a més, com acabeu després d'haver superat períodes, per exemple, com la Covid, com obres al mateix carrer on esteu, no?
5: Sí.
4: Clar, és el que t'anava a preguntar. No sé què és el més difícil que heu hagut de suportar, entre cometes, durant aquests anys, i també el moment més feliç, Edgar.
5: No, és que feliç, si els que heu vingut al restaurant sabeu que feliç ens fa treballar, no? El mateix servei, disfrutem, no?, molt fent la nostra feina. Per tant, el moment més feliç no te sabré dir, perquè cada servei per nosaltres era felicitat absoluta. De moments complicats hi ha molts, perquè, mira, aquest moment de felicitat absoluta de molta feina, molts dies significava que la meva filla estigués a dalt dormint al restaurant perquè no podia estar sola a casa. Vull dir que a vegades aquests moments de felicitat també haig de mirar qui està amb mi, no? Perquè és molt fàcil quan diem moltes vegades, ah, el restaurador sacrifica molt. I dic, no, el restaurador no. La família completa d'aquest restaurador. Perquè si jo estic aquí, vol dir que la meva dona està fent el sacrifici d'estar amb les dues nenes, anar tot arreu sola, les nenes que es perden moltes coses. I a vegades li deia al col·legi, escolta, no fiqueu activitats al cap de setmana, sisplau, perquè la meva filla no pot. A vegades deien, va, aquest cap de setmana aneu a la muntanya a buscar no sé què. I jo no podia fer activitats amb la meva filla. Doncs és això, no? Vull dir, també molta feina també significava, molta feina ens donava felicitat, però també significava que el sacrifici cada dia era més gran.
3: A més, has treballat, deies, no només els sacrificis del qui està al capdavant, sinó de la família, no? I tu has treballat molt estretament amb la família, amb la mare, no?, amb la Maica, que ara, doncs, escoltàvem que ens acompanya, però també, doncs, amb la dona, no?, i amb gent que t'has fet una mica, imagino que en un servei, al final, acabes treballant amb... Són com els de casa,
5: sí,
3: no?
5: Sí, és que és el que m'he intentat, i és una mica el que vaig aprendre, i potser és un dels errors, el que vaig aprendre de ma mare és que Tarik era casa nostra, i tu quan venies estaves venint a casa meva, i tu quan tens un convidat a casa teva, doncs el tractes com un més de la teva família, no? I això és el que m'he intentat a Tarik, és el que vaig aprendre de ma mare, i és el que hem anat fent.
4: I quin és el moment que et planteges tanco?
5: Bueno, el moment que em plantejo tanco ja fa temps, eh? Fa potser un parell d'anys o així, vaig tenir un susto. Va, jo estava fent un cafè a casa sobre les 6:30 del matí i em vaig desplomar. I vaig aparèixer al llit, li vaig dir a la meva filla petita trucar a l'ambulància ràpid i vam acabar que enrotit. Després vam descobrir que havia estat mitja hora a terra sense coneixement, que havia donat un cop a cap a una paperera que havia destrossat. Això vam descobrir després quan va venir l'ambulància. Després de fer totes les proves, bueno, de 2 hores a Can Ruti, vaig dir, ei, jo tinc que anar a treballar, saps? Em vaig treure la via i vaig anar a treballar.
4: Imagina't.
5: Després d'això, després de totes les proves, al final estava genial. Jo estava molt bé, prova d'esforç, el holder, totes aquestes coses que fan. Em van dir que era estrès. No? Van dir que era estrès. A partir d'aquí ja la família va començar a pressionar una mica, a dir, ei, papa, et fas gran, papa, no és el mateix, has de baixar, és una persona molt intensa amb allò que faig, I des d'aquell moment vaig intentar doncs, reduir el número d'hores que anava al Tarik. El dimarts, si no hi ha feina, doncs anem a sopar a la família. No? I jo estava sopant amb la família i em deien, papa, tu estàs aquí o estàs allà? No? Perquè igualment no desconnectaves. Durant tots aquests anys, doncs, el nivell d'estrès, i vas coneixent coses com el cortisol, l'estrès, els nervis, l'ansietat, no dormir per les nits, etc., cada cop anava més. No? I des de després de la Covid ha sigut no parar. I hi ha hagut un moment a la meva vida que he dit, em considero relativament jove i crec que li haig de tornar a la meva família tot allò que no hem pogut fer durant aquests anys. I ara doncs, la meva prioritat vital és la meva dona, les meves filles, la meva família, els meus amics, i no quadra tenir un restaurant que bàsicament treballes els caps de setmana amb
3: aquesta conciliació.
5: Exacte, i no quadra.
3: I per això el 28 de juny serà l'últim servei, eh? Maica, per aquest últim servei, per aquestes últimes setmanes de Tarik a Badalona, què li recomanes tu a l'Edgar?
6: Pues el que ha fet sempre. El que ha fet sempre, pau, tranquil·litat, i el que ell sap fer, i agrair a tothom que ha entrat a casa. No hi ha cap cosa, i ell ha pres aquesta decisió, i em sembla la més correcta, i crec que ho fa estupendament bé. Aquest... Perquè arriba un moment que el cor i el cos te diu prou, perquè tens una lluita, pues, que jo també he vingut com el meu fill, perquè jo també he tingut fills i negocis. Llavors ho
4: entenc. I tu també ets intensa, Maica.
6: Eh?
4: I tu també ets intensa. Això ho ha heretat el teu fill de tu, eh?
6: Sí.
4: Que no sabeu rebaixar, ho heu de fer tot a totes.
6: Sí, a totes, a totes.
3: Aquesta és la recepta de la teva mare, Edgar. Quina recepta preparareu vosaltres per l'últim àpat? Hi haurà alguna d'especial o no?
5: És que serà per nosaltres l'últim àpat, però tothom que està venint és l'últim àpat. O sigui, per tant, per nosaltres cada servei és l'últim àpat i l'únic que volem és que si tornes a fer l'últim àpat al Tarik perquè fins ara has estat a gust o t'ha agradat seguir fent el que fèiem fins ara, fer-ho absolutament igual. No fer cap canvi perquè és el que fem, és el que ens agrada, és el que fa que la gent torni. Doncs això, gaudir una miqueta més, despedir, perquè ara triguem molt de temps en donar explicacions, abraçades, petons, tot, i això fa que el servei...
3: Ara el servei s'enganxa amb l'altre.
5: Sí, però és una mica més lent perquè estàs amb més gent i bueno, això... De fet, penseu que jo quan vaig prendre la decisió de tancar, si no ho vaig fer abans és perquè per mi tancar era un fracàs, no? Dic, hòstia, això que ha començat ma mare fa tants anys i jo no aconsegueixo acabar-ho, de cara a la família, no seguia amb el Tarik, em sentia com el pare fracassat, vull dir, durant tot aquest temps de reflexió, per mi era un fracàs tancar, no? I ara, quan he pres la decisió, doncs la gent em fa veure de dir, ei, no és un fracàs, és un canvi d'etapa, però realment, aquests últims mesos, estava en la sensació de, hòstia, una persona fracassada, no podré sortir pel carrer, que la gent em dirà, mira, el del Tarik, el fracassau ese que ha cerrado el negocio, míralo. I em va costar més, potser si hagués tingut més clar que no era un fracàs, ho hagués fet fa un any, no?
3: Però... Sí, no, l'èxit personal, en moltes ocasions, al saber-se escoltar i al saber-se prioritzar.
4: Doncs sí. Edgar, tu vas ser el fundador de Forquilla Badalona.
5: Sí.
4: No sé si s'ha aconseguit o s'aconseguirà algun dia que la restauració d'aquesta ciutat vagi a la una.
5: És una de les coses que deia de les parts negatives del Tarik, no? Quan vaig començar a veure que alguns col·legues anàvem uns contra els altres, que no ens parlàvem, que no ens coneixíem, que no acceptàvem que tots ens podien anar bé, i és el que vaig aconseguir. Jo, com a mínim vam fer un grup que molts seguim en contacte via WhatsApp, no tenim una representació pública, però ja hem aconseguit alguna cosa que es queda, no? Aquella relació personal que tenim entre molts restauradors, que ens seguim ajudant quan busquem personal, quan busquem un proveïdor, quan tenim algun problema, quan un dia ens va malament, oye, què ha passat? Tu tens feina? Jo no, vale, vos tots estem igual. Aquest lligam ja el tenim. Sí que m'agradaria que en un futur aquest lligam fos a nivell representatiu, no? Hem aconseguit coses com unes ajudes de 5.000 euros als restaurants, com ampliar horaris en l'època de la Covid després quan va acabar. Vam aconseguir moltes coses. El premi que li van donar a la ciutat de Badalona a Brussel·les pel tema del reciclatge, de l'oli reciclat. Vull dir que érem un grup actiu amb moltes iniciatives i m'agradaria que alguna vegada doncs, això seguís endavant, però ja no sé si estarà en les meves mans.
3: Doncs, Edgar, moltíssimes gràcies per ser avui.
4: T'has emocionat, avui, l'Edgar.
3: Sí, emocionat, sí, sí. I ens ha fet emocionar també nosaltres. Sí. Gràcies, Tuti.
4: Gràcies.
3: A tot l'equip del Tarik.
4: Maica, també, que la tenim allà.
3: A la Maica.
4: Gràcies, Maica.
3: Només us podem dir que gràcies i que esperem que aquesta nova etapa us sigui de molt bon profit.
5: Moltes gràcies.
3: Adéu,
6: serà, serà. Segur. Moltes gràcies i una abraçada i un petó.
4: Igualment.
6: I tinc un fill molt gran.
3: Immens, gràcies, adéu.
5: Adéu, mama.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Ai, quines ganes de posta de sol, quines ganes de platgeta, de brisa marina... S'acosta, s'acosta, però encara no, encara han de passar coses. Coses com, per exemple, la visita d'en Sohab Seba, que ens acompanya a l'estudi. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, Núria, tu com estàs? Tot bé?
3: Doncs bé, bé, ens acompanyes, i jo dic que encara hem d'esperar, però vaja, ens ajudes a anar fent boca de cara a l'estiu, no, avui?
2: Tenim ja ganes de descansar, estar amb els éssers més estimats, poder gaudir d'això, de les vacances, no? La paraula que més estem dient aquestes setmanes, no? Exacte, perquè amb l'arribada de l'estiu molts ja tenen la maleta preparada, d'altres encara busquen ofertes d'última hora i alguns continuen fent números per veure si podran escapar-se uns dies. Però avui volem anar una mica més enllà de les destinacions dels pressupostos perquè darrere de les imatges paradisíques que veiem a les xarxes sovint també hi ha una altra realitat, no? I aquí entra la notícia que ens ha inspirat aquesta setmana. Segons explica un reportatge 3CAT sobre Bali, aquesta illa indonèsia, considerada durant anys una de les destinacions més desitjades del món, s'enfronta actualment a problemes greus de massificació turística, no? Uh-huh. Acumulació de residus, contaminació de l'aigua i la pressió sobre els recursos naturals. Una situació que obre un debat interessant quan viatgem, pensem només en les vacances o també en l'impacte que deixem en aquestes terres, no?
3: I aquest impacte comença només a agafar l'avió, eh?
2: Exacte. I per començar, hem sortit als carrers de Badalona per saber quins plans tenen els veïns i les veïnes d'aquest estiu, no? On tenen pensat viatjar? A Catalunya, arreu, nacional o a l'estranger?
7: De moment per cap lloc, perquè no tenim pressupost. Jo, en principi, per Catalunya, Tossa de Mar, bàsic, però per Catalunya. Tinc pensat viatjar per Catalunya, pels Pirineus, una mica de muntanya, i també a Espanya, que els meus avis tenen una casa a Extremadura, per allà una mica també.
8: Aquest estiu viatjaré a Mallorca, i després a l'hivern marxaré a Argentina.
9: I jo probablement viatgi a Escòcia de Burgos.
3: Déu-n'hi-do, quins viatges.
2: I tant. I la resposta, ja veus, Núria, és variada. Hi ha qui aposta per quedar-se a Catalunya, qui recorrerà altres punts de l'Estat i també qui aprofitarà aquestes vacances per fer algun que altre viatge internacional. Una diversitat que reflecteix molt bé com han canviat els hàbits de viatge en aquests últims anys, sobretot després de la Covid, no? Segons les dades del sector turístic, cada vegada hi ha més persones que combinen aquestes escapades curtes durant l'any amb un gran viatge al final a l'estiu, no? Però
3: De fet, si fem la mirada enrere, no, només si pensem, els nostres avis, per descomptat, no viatjaven, no?
2: Fora,
3: i
2: clar.
3: Els nostres pares van començar a viatjar a partir dels 60, no? En molts dels casos, i en comptagotes, no? Per tant, és veritat que aquí hi ha un canvi d'hàbits, no? Pel que fa, doncs, a això, a l'oci, al lleure i als viatges, que té un impacte i això és evident.
2: Mm-hmm. Però abans de decidir on anem, on viatgem, hi ha una pregunta clau, no? Que és el factor decisiu per decidir on anirem, no? Que és el preu, el clima, la companyia, per la gent quin és?
8: Jo crec que un factor decisiu meu és el clima i també el preu.
7: Jo, bueno, el clima de si és estiu, doncs ara que hi ha platja sobretot, i el preu, importantíssim.
9: Jo crec que el preu i les activitats per disfrutar.
8: Jo per mi la companyia i el preu.
7: Home, principalment el preu, tampoc tenim un gran pressupost i l'activitat també és molt important i m'agrada, doncs, alguna persona activa i vull fer activitats mogudes.
2: I aquí sí que hi ha un clar protagonista, no? Ens toca la butxaca, el preu, no? Tot i que també apareixen factors com, per exemple, el clima, les activitats que hi poden haver en aquell lloc, o també la companyia és molt important, no? La majoria també reconeix que la butxaca continua manant. I no és estrany perquè viatjar cada vegada és més car, no? Els vols, l'allotjament, els restaurants o activitats que han experimentat aquesta pujada important durant aquests últims anys. I deixa'm preguntar-te, Núria, a tu una cosa. Ets d'aquestes que prepara els viatges, es mira el lloc i després el pressupost, o primer el pressupost i després el lloc?
3: Jo calculo el pressupost primer i en funció del pressupost trio lloc.
2: Jo
3: no puc fer una altra cosa.
2: He de dir que molts cops em llanço a la piscina, no? I primer decideixo on anar i després ja el pressupost.
3: Però és
2: no?
3: que tu decideixes per un i jo per quatre, saps? I multiplica per quatre el cost del viatge.
2: És bastant diferent, no? I parlant de diners, vam voler concretar una miqueta més. Quan creieu que és el pressupost raonable per unes vacances d'estiu?
8: 500 o així.
9: Sí, el mateix, 500 euros.
8: Depenia una mica d'on has situat, però si em vaig 4 dies, mínim 100 euros, 110 i... Jo crec que més, jo vaig fer un viatge de 4 dies i potser ens vam deixar 200 euros per cap.
9: Home, varia molt també del destí que vulguis triar i de les activitats que vulguis fer, però no sé, jo no em gastaria més de 300 euros.
3: I també depèn dels dies, eh? Perquè hi ha qui diu, mira, jo me'n vaig a tutti pleni, no? Sí. Tot luxe, però poquets dies. I hi ha qui estira aquest mateix pressupost i se'n va més dies.
2: A mi hi ha una cosa que em sorprèn, que és la gent que diu que es gasta per 4 dies 100 euros, 200 euros, perquè em sembla una quantitat molt...
3: Si això t'ho gastes només trepitjant
2: la
3: vorera.
2: Només amb els vols ja t'ho gastes, no? Per tant, crec que es refereixen més a quan es parla de viatges més locals, més nacionals, no? Que com a mínim et pots estalviar el que és l'avió, que ja a vegades costa 200 euros, no?, d'anada i tornada. I aquí, aquí hi ha hagut respostes per tots els gustos, com dèiem, des dels més prudents que parlaven d'uns 100 euros fins als qui consideraven que uns 500 euros és una xifra més que realista, no? I això també ens diu una cosa. No tothom entén les vacances de la mateixa manera. Per alguns és una escapada de cap de setmana i per d'altres és una setmana sencera lluny de casa per poder desconnectar i de més. Però quan deixem de parlar de pressupostos i passem als somnis, la història canvia una mica i quin és el destí dels seus somnis?
8: New York o Bali o alguna cosa així.
9: A Los Angeles o Orlando.
8: Jo tornaria a anar a Cancún.
9: Jo aniria... Vaig anar a Menorca, és que Menorca-Mallorca m'encanta. Tornaria.
8: Home, a mi principalment m'agradaria anar a les Dolomites, a Itàlia. Seria un destí molt divertit.
3: Cap d'aquests destins costa 300 euros per 4 dies, eh?
2: No. Clar, i aquest era el viatge dels seus somnis, no? Que clar. Jo els hi proposava dient, teniu tot pagat, on aniríeu, no? I em deien Bali, un dels destins que justament parlava la notícia, sí. Les Dolomites, d'altres a Estats Units...
3: Tu on aniries? Cap, tu ets molt de viatjar, eh?
2: Jo és que no faria només un lloc, jo faria...
3: I a més et dediques també al sector turista.
2: Exacte, també. Jo faria diversos llocs i aprofitaria que mai he estat, tampoc he estat a Amèrica, però a Àsia. Faria diversos països d'Àsia.
3: O sigui, tu et muntes una ruta.
2: Sí. De fet, no...
3: Sense bitllet de tornada.
2: Sí. Bueno, no, això ja no. Així sí que voldria tornar, però sí que començaria, per exemple, per Japó, que està sent també un destí molt, molt explotat aquests últims anys, no? I crec que també hi ha moltes coses interessants a conèixer també de la cultura, del menjar, tot, no? Doncs aniria cap allà primerament.
3: I ara faig el tafaner amb el Suhab. Tu quan viatges ets de ciutat, ho dic perquè hi ha qui diu no, jo me'n vaig a muntanya, jo me'n vaig a mar. Jo sóc urbanita. Que combines?
2: Soc de tots dos, sí. M'agrada molt gaudir dels tours, dels tours que fan a les ciutats, que m'expliquin la història d'aquella ciutat, dels edificis que em vaig trobant, perquè hi ha vegades jo he viatjat que he anat potser al costat d'un edifici històric i he passat de banda perquè no sabia quina història tenia, no? I ara sí que aprofito que viatjo amb els meus amics i demés i contractem
3: aquests tours,
2: sí, per conèixer aquesta història de la ciutat, no? I és bastant interessant perquè cadascú té una forma d'explicar-ho i també... Ho fan més divertit, no? Et fa l'experiència de la ciutat més divertida, tot i que potser està molt plena, està massificada, no? És bastant guai.
3: Molt bé, doncs ja sabem els gustos d'en Suhab, anem a continuar coneixent els gustos de la ciutadania.
2: I aquí apareixen, sobretot, com dèiem, destinacions internacionals, com llocs exòtics, a països llunyans i també alguna menció a Mallorca, no? Que continua sent una de les destinacions estrella d'aquest estiu.
3: Les Balears, triomfant en general.
2: I és curiós perquè molts dels llocs que avui consideren paradisos turístics comparteixen un mateix problema, que és l'èxit, no? Com més popular és una destinació, més visitants rep, i això ens porta directament a aquella notícia que dèiem de Bali, que segons explica el reportatge de 3CAT, l'illa rep fins a milions de visitants cada any i la infraestructura no és sempre capaç d'assumir aquesta pressió, no? Hi ha problemes de gestió de residus, contaminació de rius i platges i fins i tot dificultats per garantir l'accés a l'aigua potable en algunes zones. És a dir, el mateix turisme que impulsa aquesta economia també pot acabar posant en risc allò que fa especial una destinació, no? I per això vam voler preguntar si havien descartat mai un lloc perquè estava massa massificat.
7: No, crec que no. Jo tampoc.
8: No, jo no.
9: No.
7: Buah. Sí, la veritat que sí, sobretot les grans ciutats. No m'agrada molt la massificació de gent i del turisme. Per tant, és un lloc que no m'agrada massa.
3: Jo comparteixo bastant l'opinió d'aquesta última encastada. Clar, si tens vacances i te'n vas allà, on hi ha tota la gent, no? On està, vinga a fer cubes, però... vinga. Doncs,
2: Espera't perquè et sorprendrà la següent pregunta, Núria. Aquí la majoria admet que no, només una de les persones entrevistades explicava que sí que havia deixat de visitar algun lloc per aquest motiu, i és comprensible perquè moltes vegades també coneixem la massificació quan ja hi som allà, no? Quan arribem a una platja i costa trobar espai, quan fem cua per fer-nos una fotografia, o quan un centre històric sembla més un parc temàtic que no pas un centre històric, no? I això ens porta a aquesta altra qüestió, que és, preferiríeu pagar una miqueta més per visitar un lloc menys saturat?
8: Sí, crec que també he de descobrir llocs que no estiguin massificats.
9: Sí, però depèn de quan.
7: Sí, totalment. Jo prefereixo la tranquil·litat i pago una mica més que no pas estar agobiada amb tanta gent.
8: Totalment, perquè, per exemple, la situació a Barcelona, no? Quan vas a passejar per Plaça Catalunya, que està tot massificat i que no pots passar enlloc, a les discoteques també tot ple de turistes, i és que no es pot.
7: Jo també pagaria una mica més, perquè el mateix que ha dit ella, d'estar tan massificat que a vegades no poder caminar ni pels carrers, és que quina mandra.
3: Que gairebé no escoltem aquesta noia, És que estava pensant, m'ha vingut al cap justament, aquestes imatges de perfils d'Instagram, segur que te n'has trobat, no? On posen fotografia idíl·lica d'un raconet preciós i llavors tots els comentaris són: no, per què penges aquesta foto? Era un lloc que ara l'espatllarem, es massificarà... Sí.
2: O que fins i tot no es menciona el nom per això mateix, no? Perquè no es saturi, perquè no es massifiqui tant, no? I malgrat moltes persones deien que no han canviat el seu destí per la massificació que hi podia haver, sí que pagarien una miqueta més per anar-se'n en un altre lloc que no estigui tan saturat, no? És clar, no? La resposta, estarien disposades a pagar una miqueta més per aquest canvi. I aquesta és precisament una de les reflexions que plantegen molts experts en turisme sostenible. Potser en el futur no passa per rebre cada vegada més visitants, o potser passa també per gestionar millor els que ja hi ha en aquestes terres, no? Perquè, segons explica el reportatge de 3CAT, a alguns hàbitats de Bali comencen a qüestionar quin model turístic volen pel futur de la seva illa, no? Un debat que, de fet, també hem vist en moltes ciutats europees, inclosa Barcelona.
3: Doncs sí.
2: I això ens porta a l'última pregunta. Creieu que els turistes tenim responsabilitat a la conservació dels llocs que visitem?
8: Òbviament, si al final viatges a un lloc que no és la teva casa i l'has de mantenir net i bueno, conservar-ho.
9: Sí, una mica el mateix, exemple, si no és un lloc de la teva residència, tens que mantenir-ho net i...
7: Totalment. A vegades, quan hem d'anar a un lloc, hem de respectar la zona i els locals d'allà.
9: Totalment. O sigui, al final, com una persona completament raonable i amb dos dits de front, si tu trobes un lloc net, el trobaràs net. I encara que estigués una mica brut, neteges el que has embrutat. És que sí, és total.
8: Jo també crec que és una mica, no?, la convivència... O sigui, si vens a passar uns dies aquí, pues almenys, no sé, un poco dejarlo todo como estaba.
3: Aquesta idea, deixar-ho tot com estava abans que tu hi fossis, que no s'hagi notat que ja has estat de vacances, que has passat una bona estona i que has gaudit d'aquell espai perquè una altra persona també ho pugui fer i per no alterar-lo, sobretot, no?
2: Exacte, perquè al final conservar un lloc no depèn només de les administracions o dels residents, sinó que també depenent de nosaltres, de com ens comportem, no? Respectar els espais naturals, reduir residus, consumir de manera responsable o respectar la població local són gestos petits que al final sumen, no? I de fet aquesta és una de les grans conclusions que deixa el reportatge de Bali, que darrere de cada fotografia espectacular d'Instagram hi ha un territori real, amb persones reals i amb recursos limitats. En definitiva, Núria, les vacances són sinònim de descans, d'aventura i de desconnexió, però potser també haurien de ser una oportunitat per reflexionar sobre la manera que, de com viatgem, no? Perquè al final no es tracta només de descobrir llocs nous, sinó també de procurar que continuïn existint tal com els hem anat a buscar, no?
3: I que es preservin. Moltíssimes gràcies, Suha.
2: A tu, Núria, i bon estiu.
3: M'has fet començar pensant les vacances, eh? Tot i que no,
2: ja
3: seguim
2: moment,
3: treballant.
2: Eh?
3: Vinga, que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Doncs som-hi, perquè estem arribant ja al tram final del programa d'aquesta setmana i ja sabeu que tanquem la setmana inspirant-nos musicalment i avui ens hem inspirat en una setmana, diguéssim, una visita, no?, que ha estat històrica, almenys per Catalunya, marcada per la selectivitat, eh? Això també és històric pels alumnes, que ja acabava, per cert, i esperem que amb bona nota per tots ells, i sobretot ha estat una setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV, eh? I és que no cada dia apareix el Sant Pare pels carrers de la capital catalana, i aquest ha estat un fet tan excepcional que ens ha fet també, doncs, repescar, Edu Bessian, què tal, bon dia de nou.
10: Bon dia.
3: Repescar algunes cançons que també són excepcionals, o que ho han estat en algun moment.
10: Doncs sí, sí. Avui faré aquest petit recorregut amb les cançons que m'inspiren més quan penso en religió i espiritualitat, ja que, bueno, doncs tenim el Papa. Jo, personalment, em considero ateu, però m'agrada molt saber sobre religions i la seva història, i no només la cristiana. I començo amb un himne, My Sweet Lord, de George Harrison.

Va ser publicada l'any 1970 i es va convertir en el primer èxit mundial publicat per un ex-Beatle. Harrison era hinduista practicant i va abraçar molt aquesta vessant espiritual a la seva carrera, demostrant-ho amb aquest cant dedicat a Krishna. I ara dono pas a una de les artistes top del moment, Rosalía.

0: Madonna és la més gran. O sigui, Like a Prayer, la reina del pop. Jo puc afegir que no s'hagi dit ja, però bueno, escoltem aquí a Madonna explorant la seva espiritualitat, cantant sobre la dualitat de l'amor sagrat i el desig terrenal.
1: I és curiós, perquè totes dues, tant Rosalía com Madonna, d'entrada i segurament de sortida, no han tingut una imatge lligada allò a l'espiritual, però en algun moment de la seva carrera
0: sí
1: que han abraçat una mica, no? Doncs com aquesta aura. No?
0: T'hi pots allunyar, però sembla que no pots deixar-ho.
1: Això mateix.
0: Doncs ara vull donar pas a un dels meus grups preferits.

0: són Foxy Shazam amb el seu Holy Touch. I bueno, és un grup de rock animat, divertit, i aquesta cançó el cantant ens explica com està preocupat per tenir un cor apagat i com resa per un Holy Touch, un toc sagrat que el pugui curar.
1: Un miracle.
0: Un miracle, no? Correcte.
1: Vinga, seguim amb altres miracles musicals.
0: L'any 1990, The Page Mode va publicar Personal Jesus, i aquesta cançó, sempre que l'escolto, penso en el meu pare. Suposo que, tot i de vegades que no ens entenem ell i jo, jo sempre puc comptar amb ell, i això va, aquesta cançó, de tenir algú amb qui comptar.
1: Mira, que bonic, això. Esperem que el teu pare, que el pare d'ell, doncs, estigui escoltant.
0: Espero que sí. Jo l'he avisat. I ara dono pas a un artista que és, per mi, molt especial, que és en Johnny Cash.

0: parla ben bé de justícia divina, no?
1: Correcte. He volgut jo avui incloure Johnny Cash, i ho faré sempre que pugui, que a la recta final de la seva carrera i la seva vida va treure aquest God's Gonna Cut You Down, to solemne, fosc i amb la seva veu, transmet això, un missatge sobre justícia divina i com d'inevitable és. Si te pots esforçar molt, però qui mal fa, mal acaba.
0: Doncs pareu atenció, a aquesta dita. Passem ara, doncs, per uns altres que també han fet de la religiositat part de la seva música.
1: Correcte. Ara passo a una cosa una miqueta més canyera.

0: Sí, sí, fa 30 anys que Bad Religion va publicar American Jesus i, bueno, el tema és una crítica satírica sobre els Estats Units, com perverteixen la figura de Jesús i la religió per al seu propi benefici polític. Sembla que les formes, tot i si rock, canyero, punk, es pot predicar d'una manera i parlar d'espiritualitat, també.
1: I hi ha reivindicació, aquí, de manera de fer política, en aquest cas. Vinga, anem amb un altre tema, queden pocs minuts, anem acabant.

0: No ens podíem deixar la part fosca, no? Perquè si hi ha bé, és perquè hi ha mal.
1: Correcte, i mira, volia, per anar acabant, aquesta cançó potser és la més personal de la llista, és l'artista Amigo de Devil, que fa servir el mite de Caín i Abel amb aquesta cançó que es diu Cocaine y Abel and Devil. És reflexiva i sento que parla parts del meu interior que no solen aparèixer en públic i em fa recordar errors del passat, em regira les emocions i només em quedo amb el desig de canviar, de ser millor i, bueno, potser la tristesa de no aconseguir-ho a vegades.
0: A vegades no cal passar pel confessionari, eh?
1: A vegades no.
0: Que ets ateu per adonar-se, doncs, també de com millorar, de com ser millor, no?
1: Exacte.
0: Al final es tracta de valors i res més que això.
1: Exacte.
0: I vinga, anem acabant la llista amb una fusió.
1: Amb una fusió, correcte. Porto una fusió entre religió, humor i cúmbia. Cúmbia papal.

0: Doncs mira, no farem palmes,
1: aquesta,
0: eh?
1: Aquesta era broma, sí, això era broma. Ara sí que per acabar vull acabar amb una nota alegre i no perdre la fe. I qui millor per repartir una mica de fe que George Michael. 'Cause I gotta have

0: Faith, publicada l'any 87, té 10 anys més que jo i la veig en millor forma que jo, també. George Michael fa servir elements religiosos i la seva pròpia experiència amb la fe i la religió per expressar amb optimisme i alegria una ruptura amorosa.
1: Molt bé. Doncs escolta, mira tu, per aquells que han passat, que han quedat tips i fars de la visita del Papa i de tot el ressò mediàtic que li hem donat, que
0: Déu-n'hi-do,
1: doncs com a mínim que es quedin amb això, no?
0: Sí, que es quedin amb la música.
1: Amb la música, que la música sempre fa bona companyia.
0: Això sempre.
1: Edu, gràcies, que vagi molt bé.
0: Un plaer.

0: amb música, i més concretament amb aquesta música, acabarem avui al Badalona Matí. Ho farem de la mà de l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Com estàs?
1: Molt bon dia, Núria.
0: Anem amb aquest darrer repàs de versions de la temporada?
1: I tant. Doncs avui hem proposat aquesta cançó perquè, com que ja que acabem la temporada i estem a ple estiu, doncs pensàvem en cançons d'estiu. No una cançó dedicada a l'estiu, sinó cançons que et fan viure d'una altra manera l'època de l'any. En aquest cas, el ball sempre és una bona manera de viure l'alegria de l'estiu i tal. I aquesta és una de les cançons que hem triat perquè hi ha moltes versions i és una cançó peculiar. És de The Locomotion. És una cançó de les més versionades del pop. La cançó va ser escrita el 1962 per Jerry Goffin i Carole King, una de les parelles de compositors més exitoses de l'època daurada del Brill Building de Nova York. Va ser enregistrada originalment però per Little Eva el 1962, i les bases de dades especialitzades recullen almenys fins a 90 versions oficials. Nosaltres no en portem 90, en portem unes quantes menys. Tot i que es tracta d'una petita joia de la música pop dels anys 60, Eva Boyd és coneguda artísticament com Little Eva. No era una cantant famosa quan es va gravar aquesta cançó. De fet, treballava com a mainadera de la Carole King i del Jerry Goffin, i quan necessitaven una veu doncs, per enregistrar una maqueta, li van demanar que la cantés. Li van proposar a Didi Sharp, que la va rebutjar, i llavors quan el productor va escoltar aquesta maqueta d'Eva, va decidir doncs publicar-la tal i com estava. Com et deia, és una cançó com de ball. Normalment, en aquella època, als 60, hi havia un ball i llavors les cançons es feien per fer doncs swing o rock and roll o el que fos. En aquest cas era diferent. Van fer una cançó a partir del qual va sortir la versió del ball, que és fer la locomotora, moure els braços així al costat del cos com si fossis una màquina de locomotora. Si vols, ens anem a d'altres versions. Ens anem cap a la segona, aquesta en un altre idioma.
2: Quel est le premier train qui vous fera danser, oui.
3: Versió francesa, eh?
1: Versió francesa que...
3: Molt coquet.
1: Que sí, que trobo que s'hi adiu bastant amb el tema, amb el vestidet curt, no?, mini, i ballant. És una versió de 1962 de Sylvie Vartan. A França, la cantant franco-búlgara Sylvie Vartan va adaptar aquesta cançó amb el mateix títol. La seva versió també va ser un gran èxit, que va arribar al número 1 francès. I si vols, anem a una altra versió. En aquest cas, és una versió rock.

0: Doncs més d'una dècada després arriben els Grand Funk Railroad i el 1974 decideixen fer aquesta versió rock dur que arriba també al número 1 dels Estats Units. És una de les més famoses. Uh-huh. N'hi ha tres, la primera, l'original, aquesta, i encara n'haurem de sentir una altra.
1: De fet, encara de moment només n'hem escoltat les tres, eh?
0: Sí.
1: Però totes, clar, és que és una cançó amb un ritme molt marcat.
0: Sí.
1: Costa molt, o no sé si ens sorprendràs, amb alguna versió, diguéssim, que se n'allunyi.
0: Sí, la versió salsa no l'he trobat, ni la reggaetonera tampoc, eh? En tot cas, els Grand Funk Railroad és una banda nord-americana de rock dur i de hard rock i formada a Michigan, va ser un dels grups més populars dels 70 i coneguts per els seus concerts multitudinaris i per èxits que encara avui doncs, sonen emissores de rock clàssic. Transforma el tema d'origen pop i soul en aquesta peça de rock contundent, amb guitarres més prominents, una bateria també bastant contundent. Es va convertir, com dèiem, en número 1 i també doncs, la cançó és especialment notable perquè va ser una de les primeres a arribar a aquest número 1 nord-americà amb dues interpretacions diferents d'artistes diferents. I si vols ens anem a una altra versió, però en aquest cas disco. Aquesta ens arriba el 1972 i és del grup Ritz, és un grup britànic de disco pop. La seva versió del 1979 també arriba al número 1 de les llistes de Nova Zelanda durant 7 setmanes i acaba sent el senzill més venut de l'any 1980 al país. Ritz la va convertir doncs, en això, en una versió disco totalment. I si vols, ens anem potser a una versió disco que li dona una volta a aquesta versió de Ritz i que realment almenys és la que a mi m'arriba i del qual doncs, tampoc no en sabia l'origen i que ens arriba doncs, per allà als vols dels 90, abans dels 90.
1: Dels 80,
0: molt
1: sí.
0: Dels 80-90, sí. Ella és la versió de 1988 que fa aquest renaixement pop amb Kylie Minogue, que és la més famosa després de Little Eva. El curiós és que va començar gairebé com una actuació improvisada en un acte benèfic australià i va acabar doncs, llançant la carrera internacional de Kylie Minogue, que és una cantant, compositora i actriu australiana nascuda a Melbourne i és una de les artistes pop més exitoses del món i sovint és coneguda també com la princesa del pop. Ha venut més de 80 milions de discos al llarg de la seva carrera i, com dèiem, doncs va començar la seva carrera com a actriu a la sèrie australiana Neighbours, que a nosaltres també ens va arribar a TV3. I si vols ens anem a una versió una mica més diferent, si vols.
1: Ui, sí, totalment, eh?
0: Això és un guateque en tota regla, la veritat. Doncs aquesta versió és una versió també dels anys 60-70. Los Pequeniques són el grup que la canten, són un grup dels més importants de la història del pop i del rock instrumental espanyol. Van néixer a Madrid el 59 i estan formats doncs, per uns estudiants de l'Institut Ramiro de Maeztu. Al principi feien versions de rock and roll i cançons cantades, però a mitjans dels 60 van trobar el seu estil propi amb música instrumental. I si vols, d'aquí ens anem a una altra versió, en aquesta també del 1987.
1: Aquesta trobo que John Travolta la podria haver cantat a Gris.
0: Sí, ens hem accelerat una miqueta ja. Sí. El grup és de Dinamita para los Pollos, va ser un grup espanyol de rockabilly, country, rock i rock and roll format a Biscaia, al País Basc, a mitjans dels 80. Es van fer famosos per les seves cançons divertides i l'estètica inspirada en l'Amèrica rural i l'energia festiva dels seus directes. Si vols,
1: jo em quedo amb el nom, per això,
0: sí, Dinamita para los Pollos.
1: No té desperdici.
0: És brutal. I si vols, d'aquí recuperem una mica l'essència d'aquesta cançó amb la versió que en fa la mateixa escriptora de la cançó. La veu inconfusible de Carole King que ens arriba en aquesta versió del 1980. Carole Joan Klein és nascuda el 1942 a Nova York, és una de les compositores i cantants més importants de la música popular del segle XX. La versió de Carole King té aquest atractiu especial perquè és l'autora de la cançó que torna a interpretar una obra que havia escrit amb Jeffrey Goffin gairebé 20 anys abans. Carole King va enregistrar aquest de Locomotion, sovint també titulada només com a Locomotion, Ocean, i la va incloure en el disc dels anys 80, Pearls, Songs of Goffin and King, un disc que, en què registrava, doncs, revisava algunes de les cançons que havien escrit ells dos. Manté l'esperit alegre de l'original, amb una producció més sofisticada, té aquest piano tan característic de King, com a paper central, incorpora també elements de rock soft i rocks típic dels finals dels 70 i principis del 80. I si vols ens anem a un altre de rock, però també donant-li una volta bastant més passada, com si diguéssim. Come on, baby, to the
1: locomotion. Més balada, no? Sembla?
0: Sí, t'he de dir que, clar, el personatge que el canta ja és molt personatge. És una versió de 1994. Ell és Charlie García, és una llegenda del rock argentí i llatinoamericà. El seu nom real és Carlos Alberto García Moreno, va néixer a Buenos Aires i és considerat com el pare del rock nacional argentí. La versió de García és probablement la més inesperada. No va ser un senzill èxit ni una reinterpretació comercial, sinó que és una peça integrada en el seu àlbum conceptual La hija de la lágrima. És molt curteta, per tant, és com un experiment gairebé. I si vols ens anem a una altra també molt curteta, també com experimental, que va sonar en algun directe.

0: Doncs aquí tenim la gran Anna Belén, no? Amb aquesta gira que la va portar per tot arreu el 1996, acompanyada en aquest cas per molts de la seva època, en aquella època, amb aquella gira que van fer del Gustos Nuestro, que estava acompanyada de Joan Manel Serrat, Víctor Manuel i Miguel Ríos. L'Anna Belén és una de les artistes més importants de la cultura espanyola, el seu nom real és Maria del Pilar Cuesta Costa, i res, que va començar molt jove en el cinema i en el teatre, però que té una vessant doncs, de, com a cantant, bastant important. I si vols ens anem ara a una versió del 2023 bastant interessant.
1: Versió d'un grup de nens.
0: Sí, això, aquí se n'han passat un sintetitzador, com veus. Són Junker, és un duet, com deies, danès, d'electropop, sintopop, que es presenta precisament amb aquesta filosofia nostàlgica dels anys 80, sintetitzadors a dojo, caixes de ritmes, walkmans, cintes de casset, estètica totalment influïda per grups com Depeche Mode, Pet Shop Boys, Yazoo i The Human League, i res, que és aquesta versió interessant perquè no intenta competir amb ningú, simplement es presenta així i ja està. Si vols ens n'anem encara a una altra, també d'aquest mateix any, de 2026.
1: Una mostra, no?, que aquesta cançó continua encara amb
0: sí, continua vigent, sí, sí,
1: d'avui
0: sí.
1: En dia.
0: Doncs aquesta versió és de Reverend Shaun Amos, és el nom artístic de Shaun Amos, un músic nord-americà de blues, roots, soul i americana, nascut a Nova York.
2: Són les 6.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: Ladies and gentlemen,
5: welcome to Jazz It.
6: Jazz It.
7: Jazz It.
3: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
8: Encetem un nou temps de jazz, no oblideu, jazz per a tots els públics, recuperant la figura de Dexter Gordon. Cada any per aquest temps tenim el costum de fer-ho perquè celebrem l'aniversari del seu naixement, que va ser el 27 de febrer de 1923. L'any passat, per tant, va ser el centenari, número rodó, i enguany el número és un imparell capicua i primer, 101, és a dir, un número maco, utilitzant una expressió típica de persona que juga al

A New Thing, escrita pel trombonista, compositor i gran arranjador Slide Hampton. L'hem escoltat en la versió del sextet del saxofonista Dexter Gordon, que en aquesta gravació comparteix lideratge amb el propi Slide Hampton. El disc es titula A Day in Copenhague i, com indica, es va fer a la capital danesa a començaments de març de 1969. Era més o menys a la meitat del període de 14 anys que Gordon va passar en el nostre continent vivint entre París i Copenhague. Quan va tornar als Estats Units, l'any 1976 va ser rebut amb molta alegria per la capella jazzística. I un any més tard, una vegada més al costat de Slade Hampton, que va escriure els arranjaments, Dexter Gordon va liderar una sessió de gravació amb un grup d'11 membres que va donar com a resultat el disc titulat Sophisticated Giant. En aquest disc hi havia aquesta versió que escoltarem ara d'una clàssica d'Antonio Carlos Jobim, Insensatez.

0: Soc l'Alba Pujals, trombonista i compositora, i això que escolteu és Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a la sintonia de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i us hem de dir que en aquest moment estem molt, molt, molt, molt ben acompanyats, perquè en l'estudi hi tenim a dues persones, la Susana Carmona i l'Alba Pujals, que ens han vingut a explicar, la Susana com a coordinadora del Festival de Jazz de Terrassa, l'edició d'enguany del festival, i l'Alba Pujals, que és trombonista i compositora, ha vingut a parlar-nos una miqueta de la seva carrera i també a presentar-nos el treball que oferirà, creiem que en primícia, dins del festival. Susana Carmona, benvinguda, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts.
2: A vosaltres, un plaer, com sempre.
1: Tenim el festival a punt, ja estan els motors.
2: Sí, estan bullint, ja ho tenim tot a punt.
1: Comencem per la part més bàsica. Dates del festival, quin dia comença i quin dia acaba?
2: Doncs de l'1 al 22, tots dos inclosos.
1: De març.
2: De març.
1: El Festival de Terrassa es caracteritza, entre moltes altres coses, perquè es celebren concerts en diferents indrets, en diferents escenaris de la ciutat i també en pobles de les rodalies. Fem una mica de repàs dels llocs on hi haurà concerts, tant de la ciutat com dels voltants.
2: Doncs estem parlant ara en aquests moments de 23 escenaris. Vol dir que, déu-n'hi-do, pel que fa a Terrassa, l'escenari principal, l'epicentre del festival, és la nova Jazz Cava, amb aquest format de club que ja fa més de... concretament 30 anys que el tenim establert en el moment en què es va inaugurar la nova Jazz Cava, l'any 94. Els concerts, a partir d'aquí, els concerts que són més populars, que són aquestes matinals a places i parcs, la plaça Vella i la plaça Catalunya, són dos clàssics del festival, a diferents districtes. La idea és repartir els escenaris en diferents punts de Terrassa. El parc de Sant Jordi també ja es va incorporar a fa quatre edicions al festival, amb el mar de la Masia Freixa, molt bonic. I des de l'edició passada, la plaça del Rector Homs, que per molts la coneixeran perquè és la plaça de les esglésies romàniques de Terrassa. Aquests són els espais com a matinals de dissabte i diumenge, i el parc de Vallparadís, on es celebra ja fa més de 22 edicions el Picnic Jazz, el dia 17 de març.
1: 17 de març.
2: Això a Terrassa. Després hi ha altres espais, el Museu de la Ciència, el Vermutet del Parc del Paradís, el Bar de la Bauman, l'Ateneu Candela. Hi ha molt teixit cultural de Terrassa que està present i forma part també d'aquesta programació de la 43a edició. I pel que fa a la comarca, doncs ens n'anem fins a Matadepera, ens n'anem fins a Vacarisses i Viladecavalls, que ja fa anys també que formen part d'aquesta ruta musical de primavera.

0: Acabem d'escoltar la música de Jeremy Pelt, un trompetista nord-americà que la Susana Carmona, que és la coordinadora del Festival de Jazz de Terrassa, encara no ens ho ha dit, però un ocellet sí que ens ho ha dit, que actuarà dins del festival. Aleshores, Susana, fem un repàs de lo que podríem considerar els caps de cartell. En l'apartat internacional, aquí tenim...
1: Bé, hem escoltat a Jeremy Pell, que vindrà presentant un nou treball discogràfic i rodejat de músics molt joves. Per tant, escoltarem aquestes noves veus de l'escena de nord-americana. Destacaria a Bob Stenson, amb el seu trio, un trio molt estable de més de 3 dècades. Bob Stenson amb aquesta onda de jazz escandinau, enregistrant per ECM, per tant ens podem imaginar aquesta música més aèria, i amb un nou treball també discogràfic, que és una de les constants d'aquest festival, amb la nit de blues a Dave Specter, amb la Chicago Blues Band, que serà també un dels concerts interessants perquè és el seu debut al festival, i ve amb treball també, acaba de fer un recopilatori de 30 anys amb el mateix segell, per tant és tot un clàssic de l'escena del blues. Amb l'escena internacional destacaria també el debut de Cyril Lamier, aquesta cantant francesa però resident des de fa molts anys a Nova Orleans, i que primer de març també treu nou treball discogràfic i el presentarà, pràcticament serà dels seus primers concerts de presentació en el Festival de Jazz de Terrassa. Molt contents de que faci el seu debut a Catalunya la Kezia Benjamin, aquesta saxofonista compositora de Nova York, una de les veus sens dubte en balsa de l'escena internacional, ve amb un nou treball, Phoenix, també, que escoltarem en directe. Marc Ribot, una de les gemes d'aquesta edició, molts anys darrere de que pogués estar al festival, i el luxe és que vingui amb un trio inèdit i amb exclusiva a Europa, amb Nick Dixon al contrabaix i en Chad Taylor a la bateria. I seguint amb l'escena internacional, doncs tindríem la cloenda del certamen, amb el trompetista franco-suís Eric Truffat, que ell està presentant 2 àlbums en aquest cas, a Rolling and Club. Va ser a Terrassa fa 20 anys, va ser un èxit absolut, i esperem que ara també ho sigui, perquè de moment és el top one de la venda d'entrades.
0: Hem repassat el cartell internacional, hem repassat també el blues. De blues nacional, què tenim?
1: Bé, de blues nacional, per exemple, vindrà Dani del Toro, harmonicista. Ell estarà amb la seva blues band i amb la col·laboració especial de la vocalista Sílvia Marçó. Estaran posant el punt i final el dia 17 de març al Parc de Vallparadís, en el Picnic Jazz. Aquesta és l'aposta bluesera de l'edició d'enguany en quant a proposta nacional. I també a Matadepera, el dia 16, tindrem la sort de tornar a escoltar en directe a Big Mama Montse, amb els seus col·legues de blues. Aquí té una bona col·lecció de músics que l'acompanyen. Hi ha el Santi Úrsul, hi ha el Balta Bordoi, hi ha el Miki Izquierdo, el Nil Mujal, vull dir que una formació amb saxo també, que li donarà aquest punt també una mica més rhythm and blues en algun moment.

0: Acabem d'escoltar Dave Spector, un dels representants del blues nord-americà que formen part del cartell de l'edició número 43 del Festival de Jazz de Terrassa. Avui estem conversant amb la Susana Carmona, que és la seva coordinadora. D'aquí uns minuts també podrem fer el mateix amb l'Alba Pujals, perquè és una de les figures que té un nou projecte i que el presenta oficialment en el festival. Precisament, Susana, volíem repassar els projectes nacionals, els projectes de músics del país, que són primícia, que s'estrenen en aquest festival. Quins són els més destacats?
1: Doncs n'has anomenat un i de molt important, perquè és el que dona el tret de sortida a aquesta edició 2024, el dia 1 de març a la Nova Jazz Cava, a l'Apologia, el disc de debut d'Alba Pujals, que ens presentarà a la Nova Jazz Cava. A la Plaça Vella, per obrir tota la proposta popular i divulgativa del festival, tindrem Decisió i Coratge, que és el nou treball, si no m'equivoco, el tercer de la formació de Bob Collective, liderada per Irene Reig. També interessant, escoltarem, per exemple, de Laura Simó, que és el guardó Jazz Terrassman d'aquesta edició, en la seva formació de, al cap, porta 10 músics, per anirà fent diferents combos i formacions, i amb una d'elles, al costat d'Ignasi Terraza, Horacio Fumero i David Xirgu, presentarà aquest nou àlbum que han tret, que és una recuperació d'un directe de Calella de l'any 94 amb Tete Montoliu. També d'aquí en primícia nou que puguem escoltar, doncs, per exemple, el projecte Sinergètic Ensemble de Júlia Valle, contrabaixista, compositora i una mica inclassificable. Escoltarem repertori del seu segon àlbum al costat de Pablo Ruiz, el baterista, i serà un repertori que s'ha d'enregistrar o que s'està a punt d'enregistrar, però que el podrem escoltar per primera vegada en directe a la Nova Jazz Cava. Em penso que no em deixo cap presentació. Alba Careta, la trompetista, el dia 9 de març estarà també a la Nova Jazz Cava presentant-te ja, que és el seu àlbum, darrer àlbum, però sí que el presenta per primera vegada a Terrassa i al festival, per descomptat, però no és un disc que acabi de sortir ara mateix.

0: sóc l'Alba Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jazzy. Som-hi!
1: Estem escoltant Jazzy a la sintonia de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i acabem d'escoltar la música d'Alba Careta, una de les protagonistes, un dels noms que formen part del programa de l'edició d'enguany, la número 43 del Festival de Jazz de Terrassa. Però us hem dit al començament del programa que avui teníem a l'estudi a la Susana Carmona, que és la coordinadora del festival, però també a l'Alba Pujals, que és una de les figures que presenten també nou treball. Alba Pujals, benvinguda, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts.
2: Moltes gràcies.
1: Comencem també per lo més bàsic. Alba Pujals, presenta't.
2: Hola, sóc l'Alba Pujals, sóc trombonista i compositora, i bueno, espero que no se'n confongui amb l'Alba Careta, amb masses albes, masses presentacions. I res, estic aquí per parlar sobre el que presentaré en el Festival de Jazz Terrassa d'enguany.
1: Comencem, o sigui, ara farem com un complement a aquesta presentació. A tu la música et ve instal·lada, allò que diuen, podríem dir, en els gens, o si som una mica més barroers, et ve instal·lada de sèrie, perquè a casa la teva mare és professora de piano.
2: Sí, a casa meva sempre s'ha tocat, s'ha respirat i s'ha escoltat molta música. Sí que és veritat que era algo que ja ho veia, com que venia donat de família, també el meu avi, la meva tieta. Per mala sort, o no, els meus germans al final no s'hi han acabat dedicat, però sí que tota la família ha passat a fer algú de música. Com que era algo que jo ja veia que estava a casa des que vaig néixer, no, mai m'ho vaig qüestionar, i segurament ho vaig agafar com algú que, a part de ser un hobby, era com l'ofici de família, una mica el que passava abans, no? Que ja veies que si el teu pare era sabater i estaves tot el dia allà a la botiga o al taller, una mica és el que aprenies i el que també estimaves, perquè això et dona, al final, t'aporta moltes coses al dia a dia, i això mai m'ho vaig qüestionar.
1: Comences a estudiar música a casa, però després has tingut una formació molt completa, a nivell també nacional i internacional. Explica'ns la teva trajectòria en quant a formació.
2: Sí, jo vaig començar, bueno, a casa ja vaig començar potser jugant, que era la manera en què ho feia, i la meva mare, al ser professora de l'Escola Municipal de Música de Rubí, molts cops ja hi passava totes les tardes allà. I bueno, jo ja era molt conscient, ja m'hi fixava una mica quin eren els recorreguts que havia de fer un músic per arribar a millorar i a formar-se. I ja veia que molts feien carrera internacional. Ja veia que molts, si volia ser un director d'orquestra, no havia

0: de primària, una escola on era a Mars Integrades, i vaig ser jo la que vaig demanar a la meva mare que m'hi portés. Ella em deia, bueno, però està molt lluny, jo treballo, com ho faré? Jo vull fer això, jo sé que vull fer això, i aquí és on seré feliç, no? I també era una escola, que la meva mare tampoc m'ho podia... Amb l'ajuda de la meva germana, que tinc la sort que també era 10 anys més gran i va poder ajudar, vaig acabar anant a aquesta escola que estava aquí a Barcelona, a l'Oriol Martorell, i vaig fer tots els estudis en allà. I amb això que et deia abans, que no només anava a l'Oriol Martorell, sinó que ho complementava, seguia anant a l'Escola Municipal de Música Rubí a fent flauta, i també vaig acabar anant al conservatori. Vull dir que jo intentava omplir totes les meves 24 hores amb el que fos relacionat amb música o amb art. També havia fet classes de ball i coses així.
1: Vas estar després a Amsterdam i també has estat, o encara estàs, a Nova York, fent un postgrau dirigit per Wynton Marsalis, hem vist a la teva biografia. És així?
0: Sí, això és l'escola que es diu Juilliard School. És una...
1: Que és on va estudiar Miles Davis.
0: És on va estudiar Miles Davis. No sé si... Potser hi va passar alguns dies, alguns mesos. Però sí, bueno, hi ha moltes altres celebritats, com el mateix Wynton, ha estudiat allà. També actors, perquè ja també s'hi estudia drama, s'hi estudia música clàssica, s'hi estudia... Tot i així que hi ha tantes carreres, al final també la gent que hi ha poca... Vull dir, a la nostra carrera crec que érem comptant tots els 4 anys, més el màster, més l'artist diploma, que això seria com un tipus de... Un cop has acabat el màster, com una complementació, érem uns 50, no arribàvem a 50, imagina't. Vaig acabar estudiant allà i t'haig de dir, no sé si això ho he explicat massa, però em fa gràcia quan ho recordo, que quan va sortir una primera xarxa social que es deia Fotolog, que era abans del Facebook, estem parlant del Facebook, no sé si va sortir el 2009, era com un tipus d'Instagram, per penjar fotos, per penjar doncs, coses que havies fet, o coses que volies, o coses que t'identificaven. Me'n recordo que la meva primera foto, la que vaig penjar allà, va ser... i t'hauria tenir, jo me'n recordo que això, doncs, feies segon o primer d'ESO, segon d'ESO, era molt, molt joveneta, entrant a l'adolescència. Vaig penjar una foto del Wynton Marsalis i ja també ficaves un text, i me'n recordo que parlava d'aquesta escola. Vull dir que hi era una projecció. No m'hi vaig obsessionar, després ho vaig decidir. Després, en plan, intentem fer el màster aquí, que és un dels llocs que realment t'ha identificat, perquè en aquesta escola sí que s'estudia un tipus de música, o tens un tipus d'ideologia musical, i vaig intentar-ho. Però em fa gràcia que ja abans del 2009 ja hi penjava una foto, com aquell adolescent que penja un pòster a l'habitació. Doncs el mateix.

Seguim endavant. Estem passejant pel barri del jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Esteu escoltant Jazzit, que és com es diu el programa. I avui estem conversant amb la Susana Carmona, que és la coordinadora del Festival de Jazz de

0: Terrassa. I ara estem conversant també amb l'Alba Pujals, trombonista, compositora, músic en general, i que ara ens explicarà quin és el projecte que ve a presentar a Terrassa. Per cert, el que acabem d'escoltar forma part d'aquest projecte. Alba, què presentes a Terrassa?
1: Doncs a Terrassa presentaré unes composicions que vaig estar fent durant la meva estada a Nova York. Alguna d'elles ja la vaig fer a Holanda també, vull dir que són composicions fetes a diferents indrets del món i també gravats a dos indrets diferents del món. La meitat de l'àlbum està gravat a Nova York amb músics de l'escena d'allà de Nova York, com tenim l'Abdias Almenteros, el saxo tenor, saxofonista que podem trobar també col·laborant i tocant dins de l'orquestra del Wynton Marsalis, de Jazz al Lincoln Center. També hi trobem Sara Gutsch, una dona bateria que ara mateix està fent un tour mundial amb Morgan James. Hi trobem Gerion Gemanila, que és el saxo alt i flautista. Hi trobarem també Joe Block i Jayla Chi, una contrabaixista. Tots aquests en algun moment van coincidir amb mi mentre que estudiàvem. No només ens vam fer amics, sinó que també vam congeniar musicalment, ens enteníem i van tots accedir. Bueno, aquesta música ja la tocàvem quan quedàvem per tocar i havíem provat alguns temes i a partir del feedback vam decidir gravar-ho i treure-ho a llum. I res, també volia mencionar que l'altra part que presentaré en el festival està gravada a Barcelona i està gravada amb els músics en qui jo considero que em vaig introduir a l'escena jazzística, tot i que l'escoltava, encara no havia trobat com l'escletxa per ficar-me dintre, per anar a descobrir les jam sessions, per anar a descobrir, a fer aquell grup d'amics amb qui quedaves per anar als concerts, no? Que és com una mica el que vaig començar a fer ja a partir dels 14 anys, aquella època que començava a sortir. I aquests músics són Oriol Vallès, també de Terrassa, un terrassenc, Irene Reig, el saxo alt, tenim a Lluc Casares, el saxo tenor, Xavi Torres, el piano, Giuseppe Campisi, que aquest, bueno, ara faré una aportació de la meva amistat amb ell, però com amb el nom ja veieu que potser no és d'aquí, és d'italià. Amb ell el vam conèixer a Holanda, tots nosaltres, amb els que t'estic parlant ara, i el vam portar cap aquí. Va voler venir ell també, suposo, però sí, ens el vam portar i la veritat que molt contents. I després Joan Casares a la bateria. I aquesta part també vaig voler guardar-me aquesta cosa, no? Ja que era com la primera gravació, com a líder, les composicions originals i portant aquest projecte endavant, volia que formessin part amb els que havia començat a tocar.

0: Acabem d'escoltar una peça que es diu Colera, que és una vila, un poble de l'Alt Empordà. És una composició de l'Alba Pujals que forma part del seu disc Apologia, que és el projecte que presentarà, que ha de presentar en aquesta propera, en aquesta nova edició del Festival de Jazz de Terrassa, que comença el dia 3 de març. L'Alba ens explicava amb quins músics treballa, que són uns músics que coincideixen bastant amb una mena de cooperativa musical que hi ha a Barcelona, que es diuen The Changes. Quina relació tens tu, Alba, amb The Changes?
1: A part de, crec que el gust musical, una mica, o l'estil, tots hem estudiat en algun moment junts, hem coincidit o a l'SMUC, hem coincidit a Amsterdam, o també hem coincidit fora de l'escena, que diguéssim, de conservatori. Ens hem trobat, ens trobem en altres projectes, ens trobem a les jams, ens trobem a, tant sigui per escoltar un disco a vegades, però sí, vaig tenir la sort també de tenir aquests amics amb qui comparteixo un gust musical i amb qui vaig poder gravar amb ells. M'agrada molt tocar amb ells i crec que ens ensenyem coses mútuament. I vaig tenir la sort de poder treure aquest àlbum amb aquest segell discogràfic, el qual crec que em representa bastant amb la música que defensen o per la qual treballen.
0: Fem memòria. Presentes el disc a Terrassa el dia
1: 1 de març a les 8 del vespre.
0: A on? L'escenari de...?
1: L'escenari és la Nova Jazz Cava.
0: Perfecte. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i per fer-nos aquesta explicació. I acabarem aquesta conversa que tenim amb l'Alba i la Susana demanant-li a la Susana que ens faci una pinzellada de la trajectòria de la cantant Laura Simó, una trajectòria que li ha valgut aquest homenatge, aquest premi Jazz Terrassman, que no sé si hauríem de dir Jazz Terrasswoman enguany. Parla'ns de la Laura.
2: Bé, la Laura Simó és una de les referents del jazz vocal a casa nostra i també fora, perquè ha tocat moltíssim. Són 40 anys de trajectòria musical, ja sigui amb el petit combo com amb gran big band o amb orquestra sinfònica. Per tant, és una dona que els reptes li agraden, que sempre vol fer més i que ha estat molt vinculada també a Terrassa des de sempre. Calculàvem que amb aquest concert que farà el dia 3 de març a les 7 de la tarda a la Nova Jazz Cava, on rebrà el guardó del festival, ha estat en diferents concerts en 72 ocasions. Per tant, es té un vincle especial i a més és una dona que ha divulgat el jazz amb la seva manera de viure i amb la seva manera de fer, i per tots aquests motius doncs és Premi Jazz Terrassman aquest any.

0: Hola, sóc Laura Simó i esteu escoltant Jazz It. So
1: amb la música de Laura Simó i Tete Montoliu, us diem adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, el mecanisme de la reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià, de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir maltractament i sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En parlarem tot seguit amb Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer a Catalunya Fundació. Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb retencions habituals, de moment sense incidències, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja cap al nus de la Trinitat, a l'AV20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, es fa 1 quilòmetre de lentitud, també a la C58 i C33 de retruc tot plegat, doncs ens deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, a la ronda litoral també retencions fins a la Barceloneta des del Fòrum. També per altra banda el Vallès és un sector on a hores d'ara tenim diferents vies amb cues en direcció Barcelona i també en sentit sud, a Sant Quirze del Vallès, tenim retencions intermitents per la C58. També a la C17 i C59, 1 quilòmetre de congestió en direcció Barcelona, a Parets i Caldes de Montbui. Pel que fa a la P7, retencions en direcció Tarragona, també entre la Roca del Vallès i Montornès. També en sentit sud hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. A la S60, en sentit nord, hi ha retencions intermitents entre Argentona i la Roca. I pel que fa al vessant Llobregat, a hores d'ara, doncs retencions per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol, tot plegat en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Ha començat aquest dilluns de moment amb molta suavitat. Ha pujat la temperatura en alguns racons com l'àrea metropolitana i podem dir que al llarg de les immediates hores amb alguns núvols que simplement esquitxaran el cel seran un palet més freqüents a les comarques de Ponent o en alguns racons del Prepirineu. De moment aquest matí amb molta calma, però en canvi aquesta tarda sí que els núvols tornaran a inflar-se i atenció perquè acabaran deixant tempestes. La majoria d'elles cauran al Pirineu més occidental i també a les comarques de Lleida, però alguna de tempesta també s'escaparà cap a la Catalunya central. De fet, on esperem que plogui més és entre el Berguedà, el Solsonès, la comarca del Bages i la de la Segarra. Compte perquè alguna d'aquestes tempestes vindrà amb força vent, especialment a les comarques de Ponent, més clarianes arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han empès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. De nou a casa nostra, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. L'incendi ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i ha cremat almenys 46 hectàrees segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
4: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar part dels seus recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit, això sí, controlar aquest mateix diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa 51 municipis catalans avui en un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
5: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor, ens ho explica la Norma Lebrero.
6: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
7: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
6: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
8: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
9: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
6: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: Les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la UOC. Rebran, per tant, el mateix tracte que les famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb un fill pagaran la meitat de la matrícula, mentre que l'exempció serà total si tenen dos o més fills. La mesura l'aprovarà demà el govern i es començarà a aplicar el curs que ve. S'ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que han de rebre el vistiplau del Parlament el mes de juliol. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra reclamen més detecció, més prevenció i una resposta coordinada. Avui en parlem amb Laura Anadón. Ella és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Senyora Anadón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, gràcies per convidar-me.
1: L'OMS ja parla del maltractament a les persones grans com un problema de salut pública de primer ordre i vostès alerten que cada vegada és més freqüent i més complex. Què està passant avui perquè aquest maltractament creixi i quan diu que és més complex, què volen dir exactament? En què s'ha complicat respecte a fa només uns anys?
10: Doncs el maltractament a la gent gran no és un fenomen nou, però sí que estem observant una realitat cada vegada més visible i complexa. Influeixen diversos factors, com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat, ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara el maltractament psicològic, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física. A més, cada vegada detectem més situacions en les que hi ha problemàtiques associades com trastorns de salut mental, addiccions, aïllament social o conflictes familiars cronificats en el temps. També hem de tenir en compte que moltes persones grans depenen de les mateixes persones que les maltracten, tant emocionalment com econòmicament, o per a les activitats de la vida diària. Això fa que la situació sigui especialment difícil de visibilitzar i d'abordar.
1: Vostè d'alguna manera ho apuntava, jo hi vull tornar a insistir, més de la meitat dels agressors són fills o filles, però també hi ha cuidadors completament cremats i famílies desbordades. Vostè ja ho apuntava ara. Quan la persona que ha de cuidar és qui acaba fent mal, què està fallant dins d'aquella llar i què falla en el sistema perquè aquesta família no hagi d'arribar a aquests extrems? I m'agradaria insistir especialment en que és evident que molts fills i filles maltracten, però també és evident que molts d'aquests fills i filles estan especialment cremats i potser això desbordats per la mateixa situació.
10: Sí, és important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció, i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega. Cal ser una societat que cuidi millor a les persones cuidadores.
1: Doncs Laura Anadón, gràcies per atendre'ns aquest dia, per haver posat d'alguna manera la lupa en aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i entenem que el treball en xarxa, que de moment ja s'està executant, és bàsic també per intentar combatre'l. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
10: Gràcies.
1: Més coses amb motiu del Dia Mundial, doncs, de les persones donants de sang. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat aquest diumenge un espectacle amb 150 drons que ha il·luminat el cel de Barcelona. La iniciativa també ha servit per agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donació. N'informa la Núria Parera des de la xarxa.
11: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
12: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
11: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i si els serveis i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la capital, disputada a la final, disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Lluís Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a Mem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
2: Demostrar lo que es el Barça, el orgullo que es de portar esta samarreta también, y tothom lo ha donat fins al final y molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que es van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: El resultat ens ha posat bastant de cara, hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat, i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: I arribarem a 8:15 amb la cultura. Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Joves Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a la plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
5: representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
6: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: I continuem parlant del món casteller, perquè els Marrecs de Salt han celebrat 30 anys amb una gran diada a la plaça del Vi de Girona, marcada per castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes de la jornada, descarregant un 4 de 9 amb folre i agulla i un pilar de 8 amb folre i manilles. La colla Jove Xiquets de Tarragona també ha signat una gran actuació amb dos castells de 9. I pel que fa als anfitrions, els Marrecs han aixecat un 7 de 8, un 4 de 8 i un 3 de 8. La jornada ha commemorat 3 dècades de vida d'una colla que ha crescut fins a superar els 300 membres. La Fundació Miró presenta una exposició que reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estats canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanka, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i reuneix obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
7: Estats canviants és la primera mostra individual de Kapwani Kiwanka a Espanya. L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
8: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
7: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
8: Té molt a veure amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial o arquitectura tropical per protegir-se dels elements externs tan naturals com humans, perquè vivien bàsicament aterroritzats.
7: A Estats canviants, Kiwanka presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
0: I aquest diumenge Sitges ha posat punt final a la setmana del Pride amb una desfilada que ha comptat amb centenars de participants i carrosses que han recorregut el passeig marítim per reivindicar els drets LGTBIQ+. Des de dimecres, la ciutat ha acollit una programació variada amb propostes d'oci nocturn, xerrades divulgatives i activitats per a totes les edats.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts el 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars, contracció de magnetic stars, tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen. La xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Pons a la Noguera i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer a Barcelona per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Un dels punts de reclamació dels docents en la millora de les condicions se centra en el reforç de recursos per a l'escola inclusiva. Parlarem d'aquesta qüestió tot seguit amb Efrén Carbonell, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
3: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
2: Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el FC Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. I abans de tancar portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la Ronda de Dalt, en sentit sud, talla un carril a l'altura de la Trinitat. Així, hi ha retencions des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en sentit nord, des de Montbau, i també a la Ronda Litoral, amb cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès, cues a Sant Quirze, en sentit sud, per la C58, i a la C17 i a la C59 hi ha un quilòmetre de congestió a Parets i a Caldes de Montbui. D'altra banda, a la P7 també hi ha cues en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montornès. I pel que fa al temps, aquest dilluns arrenca amb suavitat i una pujada de temperatures, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrem calma aquest matí i tempestes durant la tarda. Aquestes cauran al Pirineu més occidental, a les comarques de Lleida i també a la Catalunya central. Compte perquè algunes d'aquestes tempestes vindran amb força vent a les comarques de Ponent.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Unes flames que ja estan estabilitzades des d'aquest diumenge a la tarda i que han cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. El foc ha obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
5: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt, que es prenguin totes les mesures de prevenció.
2: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar en aquest cas dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 municipis catalans al nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu molt complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rossell.
6: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
2: Cinc minuts per arribar a 7:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
7: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
8: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
7: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
9: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern

0: I tornem a Suïssa perquè Suïssa rebutja en referèndum límit a la població i la immigració amb el 54,8% dels vots.
1: Sí, amb una participació lleugerament superior al 58,5%, el no a la iniciativa s'ha imposat, com deies, amb el 54,8% dels vots. La proposta que s'ha votat aquest diumenge tenia per objectiu evitar que la població resident de Suïssa superi els 10 milions d'habitants abans de l'any 2050. En els darrers 25 anys, el país alpí ha passat de 7,2 a 9,1 milions d'habitants, amb aproximadament 4/5 parts d'aquest augment impulsat per la immigració. El 27% dels residents són estrangers, que és una de les proporcions més altes d'Europa, i procedeixen majoritàriament de països de la Unió Europea.
0: I a Catalunya, estabilitzats els incendis de Cervià, les Garrigues i Ponts, amb unes 50 hectàrees afectades.
1: Així és, els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de Cervià de les Garrigues, que ha afectat almenys un perímetre de 46 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Durant la seva propagació, el foc ha amenaçat algunes granges i masies, fet que ha provocat l'evacuació d'almenys 8 veïns de casa seva per precaució, i a altres se'ls ha demanat el confinament. Un confinament que ja s'ha aixecat a la zona de la partida La Devesa, tot i que es demana als veïns no acostar-se a la zona afectada. La primera hipòtesi amb la qual es treballa és que podria haver estat provocat per l'ús d'una radial. Paral·lelament, els bombers també han donat per estabilitzar l'incendi declarat a Ponts, a la Noguera, que ha afectat unes 10 hectàrees a la zona, i han treballat 42 dotacions, 7 de les quals a aèries. A les 8 del vespre d'aquest diumenge, fins a 100 dotacions de bombers estaven treballant en les tasques d'extinció d'aquests dos incendis, del Cervià de les Garrigues i de Ponts, i també en altres com els de Sanaüja i Vilafranca del Penedès, que ja es van controlar a última hora del vespre.
0: I els docents i les famílies s'han tornat a manifestar per Barcelona aquest diumenge per reclamar un gran acord per l'educació pública.
1: Així és, milers de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS i han convocat la mobilització, l'última del curs, a la qual també s'assumen la FAC, col·lectius socials i representants d'Esquerra, la CUP i els comuns. Els impulsors volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa ha sortit dels Jardinets de Gràcia i ha acabat a la plaça Catalunya amb uns parlaments. Des d'USTEC es demana unitat per fixar objectius amb tots els agents per aconseguir una transformació. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 els assistents a la protesta, mentre que els organitzadors parlaven de 25.000 persones. En els parlaments, els representants dels sindicats han agraït l'assistència a la mobilització, però també a tot el cicle d'accions dels darrers mesos, i han avisat que el curs que ve començarà amb un nou cicle de vagues.
0: I els Mossos d'Esquadra donen cops de porra contra els antifeixistes que volien apropar-se a la concentració neonazi de Barcelona.
1: Sí, una altra concentració, en aquest cas dissabte, Núcleo Nacional havia convocat una concentració davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada entre els carrers Mallorca i Roger de Llúria, mentre que els antifeixistes sortien a 7:45 de la plaça Tetuan. A la confluència de Mallorca, Bailén i Diagonal, un cordó d'antiavalots no els va deixar avançar més, quan els 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, ho van intentar, van rebre cops de porra. La policia catalana també hauria colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa.
0: I 3 morts al medi natural aquest dissabte, només dissabte, a Catalunya.
1: Així és, en concret han estat un jove ofegat al riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans de la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava en moto d'aigua per la badia de Roses, un cas del qual us parlàvem la setmana passada.
0: I també us expliquem que hi ha hagut 18 ferits, 9 menors d'edat.

0: embolcar el vagó d'un trenet turístic a Màlaga.
1: Sí, segons ha explicat el Servei d'Emergències d'Andalusia, un comboi format per la locomotora i dos vagons descoberts ha tingut l'accident en agafar un revolt del recorregut urbà. El vagó accidentat és el primer que ha girat, s'ha tombat cap a un dels costats i ha atrapat les persones que hi havia a l'interior. Els ferits, 9 adults i 9 menors d'entre 5 i 17 anys han estat traslladats a centres hospitalaris de Màlaga amb ferides de caràcter lleu. Els testimonis dels fets apunten a una fallada del sistema de frenada com a possible causa de l'accident, o una investigació que té oberta la policia.
0: I que una xarxa d'explotació sexual a València amb 5 detinguts i 9 víctimes alliberades.
1: Correcte, la policia ha desarticulat una xarxa de prostitució a València que explotava persones transsexuals en una operació que s'ha saldat, com deies, amb 5 detinguts, 4 dones i un home, i 9 víctimes alliberades. Els detinguts estan acusats dels delictes de pertinença a l'organització criminal, prostitució coactiva i tràfic de drogues. La policia no descarta fer més detencions.
0: Anem a fer un repàs ràpid a les xarxes socials. Què hi has trobat avui?
1: Doncs avui moltes reaccions a aquest partit de la Penya, on ha perdut davant del València, que serà finalment qui disputi la final de la Lliga ACB. D'aquesta manera doncs tanca la temporada l'equip badaloní. Doncs moltes persones a xarxes, tot i la derrota, han demostrat l'orgull que senten per l'equip i per la ciutat. Molta gent deia visca la Penya, visca Badalona. En aquest cas, si no m'equivoco, és un vídeo que estem veient de l'Oriol Lladó, que deia no és només que la Penya ha fet la millor temporada en anys, sinó també és principalment el bàsquet meravellós que ha regalat i la connexió amb Badalona, que viu una renovada lluna de mel amb el seu club. I dona les gràcies, per exemple, a Ricky Rubio. Doncs comentaris com aquests, molts a les xarxes.
0: Alguna cosa més, Sílvia? No. Anima la proposta cultural, doncs.
2: Què no et pots perdre?
0: On anem, va?
1: Doncs avui on vulguis, perquè la proposta és per demà. Ens avancem una mica perquè demà hi ha un parell de coses i avui us direm una, demà una altra. Anirem demà fins al Palau de la Música perquè actua Víctor Manuel amb la seva gira on presenta el seu últim treball discogràfic, que es diu Solo a soles conmigo. En aquests concerts doncs no faltaran èxits de tota la vida com aquest que escoltarem ara.

0: Preciosa aquesta versió amb l'orquestra al darrere, un Víctor Manuel que podreu veure demà al Palau de la Música. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Badalona Matí.
1: I anem al repàs de les principals notícies del dia. La Guàrdia Urbana de Badalona ha retirat dels carrers 250 patinets elèctrics des que el mes de novembre del 2025 va entrar en vigor una nova ordenança sobre l'ús de vehicles de mobilitat personal a la ciutat.
2: En la majoria dels casos es tracta de patinets manipulats que circulaven temeràriament a més velocitat de la permesa o bé de patinets sense assegurança.
1: I l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular en la causa oberta contra un home de 37 anys detingut per cometre diversos robatoris amb força continuats en diversos centres educatius de Badalona.
2: La investigació el relaciona amb 12 robatoris amb força comesos des de finals d'abril a Badalona i Santa Coloma, en els quals s'haurien sostret més de 80 ordinadors portàtils.
1: També la Policia Nacional ha detingut a Badalona un home que transportava 225 quilos de cocaïna amagats en un vehicle.
2: Si la intervenció va tenir lloc el passat 9 de juny al barri del Gorg Progrés, l'arrestat natural de Còrdoba duia 168 paquets de droga i va ser detingut en el marc d'un dispositiu conjunt entre agents de Sant Adrià i la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona.
1: La Generalitat comprarà les tres xemeneies per impulsar el Catalunya Media City.
2: Així ho ha avançat el periòdico i han confirmat fonts del Departament de Territori. L'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros i es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida el 2023, dotada amb 60 milions d'euros.
1: I les entitats veïnals del Districte 1 han reclamat a l'Ajuntament una reunió urgent per rebre informació sobre el projecte que ha de construir pisos a l'entrada del Parc de Calarnús.
2: Asseguren que hi ha incoherències entre les declaracions públiques de l'alcalde i el projecte aprovat i veuen necessària la reunió també pels dubtes que genera la compatibilitat amb la declaració del parc com a bé cultural d'interès nacional.
1: Després que fa més de 2 anys, al febrer del 24, s'anuncies que l'antiga fàbrica Cassi acollirà la Ciutat de la Música de Badalona, aquest divendres ha fet un dels primers passos per tirar-la endavant.
2: La MB ha tret a licitació al servei de redacció del projecte d'execució amb un pressupost de gairebé 778.000 euros. Un cop s'adjudiqui el termini per redactar el projecte, s'estima en 10 mesos.
1: El Consell Nacional del PSC ha ratificat definitivament la candidatura de Fernando Carrera a l'alcaldia de Badalona per les eleccions municipals del 2027.
2: I Metges de Catalunya fa una crida al Departament de Salut a seure a negociar les portes de la 12a vaga de metges convocada per aquest dimecres.
1: I en plana cultural destaquem que la seu de l'Associació de la Guitarra de Badalona va acollir ahir la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell, obra de Gaudí. En aquest cas ha estat a càrrec del luthier badaloní Antoni Manjón.
2: I el Centre de Formació d'Adults Lloret de la Pau organitza les xerrades autors a les aules. Aquest col·loqui entre els alumnes i escriptors per fer més accessible la literatura catalana ha posat de relleu el llibre Beneïda sigui la serp, amb la presència de l'autora Sònia Moll Gamboa.
1: En esports, el Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga CB i va posar el punt final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret bona nota. Els verdinegres van perdre finalment contra el València per 75-87.
2: I el Club Futbol Badalona va encaixar una dura derrota al camp del Compostela per 3-0 en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a Segona Federació i es veu ara obligat a protagonitzar una nova remuntada èpica si vol assolir-ho.
1: Gràcies, Tuti, fins després.
2: Fins després.
1: I anem ara amb el repàs de continguts. Sílvia, bon dia.
3: Bon dia. Doncs començarem parlant de l'ocupació hotelera a la ciutat. En aquest cas ens acompanyaran els directors dels hotels Marina Badalona i també del Badalona Tower, perquè estem a les portes de l'estiu. Volem conèixer quina és la previsió d'ocupació en aquests hotels de la ciutat, els més grans de la ciutat. També parlarem d'altres qüestions que els hi afecten, com aquesta taxa turística que s'ha augmentat des del passat mes d'abril, o per exemple la regulació dels habitatges d'ús turístic que en principi hauria d'arribar en algun moment a la nostra ciutat, segons va anunciar el govern municipal. De tot plegat en parlarem a partir de les 9 del matí. També avui entrevistarem el president del grup municipal del PSC de Badalona amb Fernando Carrera en aquesta ronda d'entrevistes que fem als diferents grups amb representació a l'Ajuntament. Parlarem amb ell doncs, d'aquesta taxa d'escombraries, un tema que en va parlar el grup socialista la setmana passada perquè tem que el govern hauria d'augmentar la taxa d'escombraries per fer front al nou contracte de neteja. També parlarem d'inversió en habitatge, també de pisos turístics i moltes altres qüestions de l'actualitat local que repassarem amb el Fernando Carrera. I avui també tindrem l'oportunitat de parlar amb la Carolina Rodríguez. Ella és wedding planner, és organitzadora de bodes, en aquest cas de l'empresa badalonina Algo Entre Manos, i parlarem amb ella de les tendències ara que estem en plena temporada de casaments i moltes parelles estan acabant els preparatius per un dels dies més importants de la seva vida.
1: Doncs tot això aquí al Badalona Matí. Gràcies, Sílvia, que vagi molt bé. I repassem ara també amb l'Emma Teixidor, editora dels informatius, que serà notícia avui al nostre municipi. Bon dia, Emma.
0: Molt bon dia. Doncs el marge... Bueno, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Ara sí.
4: Hem hagut de dir moltes vegades si ha de costar tant el dia, més val que ens preparem.
1: Segur que serà un bon dia, no hi ha dubte. Tenim el repàs del que avui serà notícia.
4: En tot cas, avui ens aproparem fins a l'Institut Rafael Alberti perquè resulta que han obtingut el primer premi del concurs escolar de la Fundació Sagrada Família i en aquest cas doncs, veurem quin és el mural que han proposat i per al qual doncs, han aconseguit aquest guardó. A partir també d'aquesta setmana, doncs veurem doncs, com està la situació Francesc Leire també. Aquesta tarda ens aproparem fins a les casetes de venda de petards que es preparen ja per Sant Joan i finalment també a quarts de set de la tarda hi haurà la inauguració del casal de Canyador on també serem els baixos de Jumberca.
1: Doncs tot això serà notícia avui a la ciutat i us ho explicarem als informatius de Ràdio Ciutat i de Televisió de Badalona. Que vagi bé.
4: Bon dia.
5: Badalona, les 9 del matí.

0: I estem a les portes de l'estiu i els hotels de la ciutat ja comencen a acollir turistes. Després d'uns primers mesos de l'any amb bones xifres, amb el Mobile World Congress o amb la Final Four de la Basketball Champions League, el repte és mantenir aquest nivell d'ocupació durant els mesos també de juliol i d'agost, tot plegat amb la mirada posada en la regulació o prohibició, en aquest cas, a Badalona, dels habitatges d'ús turístics a curt termini i també amb l'increment de la taxa turística des del passat mes d'abril. Avui en parlem de tot plegat amb en Jordi Batet, que és director de l'Hotel Marina Badalona. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I ens acompanya també en Iago Camps, que és director del Badalona Tower. Què tal? Benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
3: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Iago, amb quines perspectives afronteu la temporada?
2: Bé, les perspectives són bastant positives, són bastant bones, però encara queda. Vull dir, hem de lluitar fins a l'últim moment, sí, per fer la reserva, sí.
0: Perquè quin és el nivell de reserves? A hores d'ara estem amb una tendència similar a la de l'any passat, més o menys igual, per sota?
2: Nosaltres, bàsicament, igual que l'any passat, que estem al voltant del 70% i és justament el darrer moment que fem la pujada final. No?
0: Uh-huh. Estem parlant dels mesos de juliol i agost, eh?
2: Sí, evidentment.
0: Estaríem
2: sí.
0: plens del 70% sí. a l'espera d'arribar a aquest, aquest cartell complet, no? En el cas del Marina Badalona, Jordi, us trobeu en una situació similar?
1: Sí, sí, estic absolutament d'acord amb el Iago. Estem en una situació a dia d'avui molt parella a el que va ser l'any passat, que va ser un estiu molt, molt bo, on nosaltres des del mes de juny fins al mes de setembre per quadrar una miqueta el que podria ser una temporalitat d'estiu vam fregar el 90 i vam pujar una miqueta més del 90%. Uh-huh. I a dia d'avui les reserves es mantenen més o menys en el mateix ritme. Sí que parlàvem fa un momentet amb el Lleó, que ell em deia, i estic absolutament d'acord, que ara és veritat que cada vegada el client de l'últim moment és el que ens fa pues, anar una mica de bòlit, no? En aquest cas, per poder planificar d'alguna manera com amb una certa realitat. Però esperem un estiu, almenys nosaltres, molt positiu, molt bo.
0: Us esteu trobant cada vegada més amb un client d'última hora? Ho dic perquè també és veritat que hi ha un context a nivell internacional una mica delicat també pel que fa a la crisi del petroli, no? Arran de la guerra també a l'Orient Mitjà, i això ha tingut una repercussió directament en les aerolínies, no? També. I no sé si això de retruc també us afecta.
2: Sí, sí, evidentment sí que ens afecta, i també ho estàvem parlant amb el Jordi, que a vegades veus que o creus que depèn de quines coses amb la guerra diran ens afectarà, i al final pues, tampoc ens afecta tant, no? I perquè es compensa, perquè hi ha gent que potser tenia viatges més lluny i el que fa és que es queda més a Europa. Llavors guanyem clientela que inicialment se n'anava més lluny. No? Llavors, diguéssim que és bastant complicat, com deia ell, a vegades planificar, perquè no ho saps. I nosaltres sí que, per la situació estratègica, diguéssim, comptem molt amb el client de l'últim moment, diguéssim, gent que i molt de prop, del sud de França, o de, jo què sé, de València, o de Madrid, que l'últim moment es decideix venir a Badalona a passar uns dies, no? Uh-huh.
0: Imagino que us trobeu una mica amb la mateixa tessitura, Jordi.
1: Absolutament. Nosaltres sempre pensem, som el sector de les variables, no? Nosaltres depenem de moltíssimes coses perquè un client finalment opti per... I sempre parlem d'un client vacacional, al igual que un client corporatiu, però quan de pel mig està una possible futura crisi del petroli, doncs tothom es para i tothom s'ho pensa molt abans de planificar un viatge o abans de fer un event. Però certament nosaltres també estem molt sorpresos amb la situació de que algú com una situació en la qual nosaltres esperàvem o teníem la sensació de que es pogués paralitzar una miqueta tot aquest tema, doncs la veritat és que no està sent així. I llavors el que diu el Iago, absolutament d'acord amb ell, Vull dir, potser doncs, hi ha molts clients que planificaven alguns viatges en alguns països que podien estar doncs, propers també a una zona de conflicte i aquests clients doncs, han variat les seves preferències i opten per altres destinacions i aquí doncs, possiblement nosaltres també ens veiem afavorits.
0: Barcelona és una de les destinacions més atractives segurament del conjunt d'Europa, no? Com heu viscut, per cert, la visita del Papa?
2: Pues...
0: Ha tingut un impacte en les vostres ocupacions, això?
2: Sí, sí, sí. Més que per la visita en si, és per l'acumulació. És a dir, és la visita del Papa més pre-Fórmula 1 i tot junt fa que Barcelona s'ompli, llavors fa l'efecte rebossadero, diguéssim, i tot les ciutats al voltant de Barcelona pues, es beneficien.
0: Creieu que en aquest sentit la ciutat està consolidant una marca turística pròpia o continua encara depenent de l'efecte de Barcelona? Ho dic perquè també Badalona està molt present a fires com Fitur, no?, per exemple, i d'altres, on també mira de posicionar-se.
1: Considerem que és superpositiu en aquest cas que continuem assistint a fires i esdeveniments on la ciutat de Badalona pugui parlar en nom propi i no tant vers a la ciutat de Barcelona o vers a l'àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona, no? Molt positiu, però no ens hem d'oblidar, vull dir, estem massa a prop de la ciutat de Barcelona i tot el que sigui bo per ell serà bo per nosaltres, ara ho deia el Iago, no? Feies la pregunta, no?, de la visita del Papa, però potser nosaltres... Potser no hem vist que hem tingut clientela que venia per això, però si això li afegeixes al Gran Premi de Fórmula 1, que al cap i a la fi no és el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona, sinó és el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya, llavors tots aquests events doncs fan que tots els hotels, ja no només de la ciutat de Barcelona, sinó de l'àrea metropolitana, i evidentment nosaltres, com una part molt important d'aquesta àrea metropolitana, doncs ens vam afavorits per d'ell.
0: Quins avantatges ofereix Badalona respecte a altres destinacions metropolitanes? No? De quina manera, diguéssim, els hotels de la ciutat venen també a aquesta posició estratègica a l'hora de captar clientela?
2: Bé, pues la nostra avantatge bàsicament és... que pots disfrutar que estàs proper a una capital turística mundial, però pots disfrutar també d'un entorn no tan dens com Barcelona. A més, tens tota l'oci a les platges de Badalona, l'interès turístic i cultural del museu, vull dir, és una combinació entre les dues coses.
0: Platges que aquest cap de setmana semblaven ja que estiguessin en ple mes d'agost, eh?
1: Estem a l'estiu, sí.
0: Déu-n'hi-do, estem a l'estiu totalment. Sí. Quin impacte té l'increment de la taxa turística sobre les reserves i sobre la percepció dels clients? Recordem que des del mes d'abril la tarifa s'ha incrementat en un 50%. No sé si realment heu notat, diguéssim, una davallada de reserves en aquest sentit, o un malestar pel que fa a la clientela, o l'impacte no ha estat tan gran com l'esperat.
1: L'última vegada que estàvem aquí
0: era abans que s'implantés.
1: Vam estar parlant d'això i et contestaré exactament el mateix. Vull dir, jo crec que el client, i ho s'està demostrant, no es veu gaire molest per a l'impacte de la taxa turística, almenys amb el que nosaltres ens comporta, a dalt Marina Badalona. Sí que és veritat que, bueno, hi ha molts hotels punters d'Europa que tenen implantades aquestes taxes. A mi el que continua preocupant molt és que la ciutat de Barcelona, una altra vegada parlem de Barcelona, perquè al cap i a la fi ens veiem abocats també a una mica a una situació de comunitat,
0: Ramon, no?
1: Vull dir que, i tenim la sort de que de moment, i esperem que continuï sent així, això també ho parlàvem l'última vegada, que no tinguem cap recàrrec municipal com és a la ciutat, nosaltres no en tenim això, però sí és cert que el que més ens preocupa possiblement al sector hoteler és que ens posem per davant de moltes ciutats europees amb aquest tema, que sigui com un concurs d'aviam qui és el més car i aviam qui és el que té la taxa turística més cara, perquè llavors sí que possiblement el client, el viatger, sí que pugui optar per altres opcions a part de lo que sigui, doncs vindrà a Catalunya o vindrà a la província de Barcelona i, evidentment, vindrà a la ciutat de Badalona. La gent continua viatjant, però la gent al final doncs, també veurà que si a Lisboa o a Amsterdam tenen una taxa turística inferior a lo que és la província de Barcelona, doncs potser també opten per una altra, destinació.
2: Mira, complementant la teva darrera pregunta, justament per nosaltres és un avantatge competitiu tenir una taxa més baixa que Barcelona. I estem prou a prop perquè algú digui de pagar 7 euros per nit pagar a 1,9, pues, són dues parades més de metro, vaig a Badalona i no a Barcelona. Vull dir que tot influencia, diguéssim, la situació, no?
1: Per tant, si em perdones...
0: Digues.
1: Sisplau, no taxa municipal, per no apropar-nos, i que ho digui el Iago, eh?
0: Insisteix, malgrat que aquestes taxes puguin acabar revertint amb precisament la promoció turística o la millora de les destinacions, no? També amb aquest objectiu estan pensades.
1: Claro. No, absolutament. I per això dic, vull dir, no estem en... Parlo de manera personal. No estem en contra de la taxa turística. Estem en contra de que això pues, es converteixi al final en una situació on i em repeteixo, el viatge opti per una altra destinació.
2: Hauria de ser global, no? El que no pot ser és competir amb València, que no té tassa.
1: Exacte,
2: no?
1: Exacte. Per exemple. No? Correcte.
0: Quin impacte tenen, d'altra banda, els pisos turístics sobre l'activitat hotelera? Ho dic perquè també l'Ajuntament de Badalona ha anunciat que finalment els prohibirà, una prohibició que encara estem a l'espera d'aquesta limitació de noves llicències de pisos turístics a la ciutat de Badalona, i mentrestant, el que s'està aplicant és la normativa, l'ordenança municipal del 2014.
2: Bé, és un tema complicat. Realment, jo crec que la proliferació que havíem arribat amb el tema dels pisos turístics era un problema, perquè inclús, ja no és per un tema dels hotels, sí, inclús per al client, no és el mateix els controls i els nivells de seguretat que tenim que complir depèn de quins establiments que potser pisos que potser no complien aquestes mesures de seguretat. Llavors jo crec que realment és més important del que inicialment sembla, no?
0: Per tant, veieu amb bons ulls que Badalona s'uneixi amb altres municipis com per exemple l'Hospitalet o Barcelona en aquesta prohibició a partir del 2027 de pisos turístics?
2: Això és molt personal, però en el meu cas sí.
0: Jordi.
1: Quan parlem de la paraula prohibició ja estem parlant de paraules majors, no?
2: Sí.
0: Que no s'atorgaran llicències.
1: Exacte. Llavors, jo sóc absolutament contrari, també ho vam parlar l'altra vegada, de prohibir, sí de regular. I amb aquí estic amb el Iago 100%. Vull dir, tots juguem amb les mateixes regles. Un client, quan ve a una destinació, li has de donar l'opció de poder escollir absolutament quina és l'opció que ell considera més adient per la seva estada. Hi ha clients que volen estar en un hotel per les raons de servei, per raons vàries, i clients que volen estar en un pis turístic per la mateixa raó. Ara bé, i faig valer les paraules del Iago. Si nosaltres hem de complir estrictament una regulació a nivell laboral, a nivell de seguretat, a nivell fiscal, a nivell... tothom. Si tothom sap que hi ha pisos que no estan complint cap mena de normativa i que estan a plataformes molt conegudes, aquests pisos automàticament han d'anar fora. Que hi hagin pisos d'ús turístic que el client pugui escollir, absolutament d'acord. Però complint amb les mateixes normes que complim tots.
2: Sí,
1: regulació.
2: Sí.
0: Per tant, aquí cal un cos d'inspecció també de pisos turístics a la ciutat,
2: Sí.
0: Important. Expliqueu-nos quin és el perfil, una mica, i la procedència del client que espereu rebre als vostres establiments aquest estiu.
2: Bueno, nosaltres és com un 50 i 50, no? 50 d'arreu del món, principalment Europa, centre d'Europa, i un altre 50% nacional. Nacional, sí. D'una distància més de 600 quilòmetres, aproximadament.
0: I familiar?
2: Sí. El que passa és que la tipologia del nostre establiment no és com de costa amb habitacions molt grans i més, i són més parelles, i parelles amb un nen, o dos nens, no, màxim, i llavors és més el perfil de cap de setmana, però amb més dies, diguéssim.
1: Nosaltres estem igual absolutament, tenim lògicament el client nacional, que predomina, i seguidament, doncs, també, com deia el Iago, doncs, el client francès, principalment del sud de França, per una proximitat, doncs, que és absolutament, doncs, la que hi ha, i després, doncs, molt de la resta d'Europa, no? I també tenim el Mundial, vull dir que hi ha moltíssima gent que s'ha anat a creuar l'Atlàntic, i que està passant les seves vacances. Un mes de juny per nosaltres són el client corporatiu i els events, doncs, han sigut molt importants, i que el client vacacional, doncs, ha baixat una miqueta, precisament per aquest tema, però sí, pràcticament el mes de juliol i agost, doncs, el client vacacional és el que predomina.
0: I ja per acabar, ho dic perquè ens plantem el mes de setembre, i mirant els vostres portals webs, ens ha semblat veure que ja ho teniu també tot ple per la Supercopa de la CB. Heu estat seu també de la final a 4 de la FIBA Champions League, no? Una mica, quin impacte tenen, doncs, esdeveniments com aquest? En el cas de la Supercopa serà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre, doncs, per hotels com els vostres.
2: Pues absolutament, sí.
0: Torneu a ser seu.
2: Jo exactament com seu no, el que passa és que ens afecta tot, vull dir, la gent que vingui, inclús premsa que vingui, premsa internacional que vingui a cobrir a l'event, pues, s'allotja a hotels com el nostre, no? Tot l'esdeveniment important esportiu o no, que es faci a Badalona, sobretot, pues, per nosaltres és realment importantíssim.
0: Bona notícia.
1: Bueno, parlaves fa un moment, no?, de la importància que té que Badalona parli ja amb nom propi, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs això es parla amb nom propi.
0: Amb el bàsquet ho fa.
1: Amb el bàsquet ho fa, i ho fa molt, molt bé, no? Doncs a la resta, doncs, hauria de ser exactament igual que amb el bàsquet, no? Sortir-nos una miqueta del nom de Barcelona, que ens tira molt, és evident, però que Badalona pot anar per lliure tranquil·lament i fer arribar, doncs, esdeveniments tan importants com ha sigut la Final Four, com va ser la Copa del Rei en el seu moment, i ara la Supercopa de bàsquet.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, Iago Camps, Jordi Batet, per haver-nos acompanyat avui.
2: Gràcies.
0: I que vagi molt bé. Bon estiu, bona campanya.
2: Gràcies.
1: Igualment. Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
4: Avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament a la Vellesa. Se celebra amb l'objectiu de conscienciar precisament i denunciar els maltractaments, abusos i patiments als quals es veuen sotmesos molts avis i àvies a tot el món. Ho fa amb una alerta clara. Necessitem cuidar millor els qui van cuidar de nosaltres. Actualment, cada vegada més persones arriben a la vellesa amb una qualitat de vida bastant precària. Molts dels nostres avis i àvies acaben abandonats o patint maltractaments de tota mena.
3: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tursal. AMB Bus Metropolità.
5: Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
6: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
5: Torn de paraula. Aquest dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
7: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
8: 93 399 37 37.
7: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
8: 93 399 37 37.
7: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
9: Acceptem totes les targetes de crèdit.
10: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
11: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bètolo i el Port de Badalona.
10: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
11: Organitzat pel Club Nàutic Bètolo.
12: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
13: Al Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
12: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
13: I, esclar, també a les xarxes socials i en format podcast al web i al perfil de Spotify del programa.
12: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.
14: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
0: I anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí avui. Amb en Carles Segués, molt bon dia.
15: Bon dia, bona hora.
0: En David Guerrero, què tal?
16: Molt bon dia.
0: Ens acompanya també en Tomàs Vizcaíno.
17: Hola. Bon dia.
0: I l'Andrea Filella.
18: Bon dia.
0: Molt bon dia. I de seguida doncs, anem amb un dels debats doncs, a la jornada. Començarem parlant de turisme, però també de moltes altres qüestions en aquest espai del Badalona Matí. Abans, però, recordem de quina manera vosaltres també podeu aportar el vostre gra de sorra.
14: Participa a la nostra tertúlia.
19: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689-81-6373.
0: I és que avui hem començat el Badalona Matí parlant amb la direcció dels hotels Marina Badalona, amb en Jordi Batet, també amb en Iago Camps, director del Badalona Tower, de quina és la previsió de cara a aquest estiu. Ens deien que hores d'ara doncs ja tenen una ocupació d'un 70% aproximadament pel que fa als mesos de juliol i agost, una xifra que esperen doncs, arribar doncs, a completar el 100%, perquè deia que cada vegada també hi ha més client d'última hora, amb menys anticipació, que també hi té doncs alguna cosa a veure la crisi a l'Orient Mitjà, i deia, però que es compensa, no? que totes aquelles persones que potser, sí que és veritat, no? que hi ha hagut un encariment també de les aerolínies, no? per exemple, dels viatges en avió, i una doncs, crisi amb alguns vols que ja s'han suspès, però sí que explicaven que això s'ha compensat amb el fet que algunes persones que potser tenien previst viatjar a altres països més d'aquest doncs, entorn, al final optin per quedar-se per Europa, que això acaba compensant les xifres. Deia, de cara a aquest estiu preveiem un 50% de clientela procedent de països d'Europa, sobretot del sud d'Europa, sud de França també, i un 50% nacional, això en pel que fa doncs, a tots dos complexos hotelers, no? I explicaven també doncs, que a Badalona està fent bona feina, parlaven de les diferents competicions a l'entorn del bàsquet, avui que malauradament ens hem de posar la tireta, si parlem de bàsquet, perquè la penya ahir doncs, tornava a perdre davant del València, però dia sí que és veritat que amb el tema del bàsquet Badalona, diu en Jordi Batet del Marina Badalona, ho està fent molt bé, està parlant en nom propi, deia ell, i això és el que ha de continuar fent, no només amb el bàsquet, recordem que al setembre se celebra la Supercopa CB, també aquí a la ciutat de Badalona, 19 i 20 de setembre, sinó també amb altres aspectes, amb altres sectors en què pot ser també motor d'atracció pel que fa a clients turístics. Una mica quina mirada feu vosaltres a quina és la projecció hotelera de la nostra ciutat. David.
15: Bueno, jo, primer de tot, posar-me
0: tu portes tireta, no?
15: aquesta tireta, no? com el Carles, suposo, també.
16: Jo em porto dures.
15: perquè bueno, va ser una mica dur, no? Ahir hi havia molta il·lusió, molta expectació per veure guanyar a la penya a l'Olímpic, però bueno, no va poder ser i es va donar tot, jo crec, el que es va buidar l'equip, però no va ser suficient.
0: Tot i així, hi ha una bona sensació de feina ben feta aquesta temporada, no? Per part de la penya.
15: Jo, la meva valoració és que sí, no? Hi ha hagut un equip que ha anat creixent durant tota la temporada per arribar a un nivell màxim, no? Jo crec que el primer partit que vam viure de la sèrie, no? Amb el València va ser un partit com una mena d'homenatge al bàsquet, no? Un partit que els jugadors van brillar molt, on només hi havia bàsquet, no es va especular amb el marcador, i jo crec que, bueno, els aficionats al bàsquet en general, doncs, agraeixen, no? A aquests partits. A mi, com a petit petita ferideta que segon, igual és la, aquesta segona tireta que porta el Carles, va ser una mica l'afició del València en el moment de tancar la temporada amb el club, que hi havia el petit homenatge a la plantilla i que no van respectar, no, aquest moment. I això jo crec que els aficionats al bàsquet, que sempre és un esport que s'ha treballat moltíssim amb el respecte al rival, pues vam trobar a faltar aquesta, potser li falta l'experiència o la grandesa d'equips que tenen un llarg recorregut. És un equip que, bueno, s'ha fet amb una gran inversió privada i segurament pues hi ha una mica de cultura del bàsquet que encara no se l'han fet seva, però jo crec que en nom segurament de molts aficionats de la penya vam trobar a faltar aquest respecte en un moment de comiat d'equips i de jugadors que segurament la temporada que ve no estaran.
0: Abans d'entrar al debat, diguéssim, sobre el turisme, ja que hem parlat d'esport, també el Badalona va encaixar una dura derrota ahir al camp del Compostela, va perdre per 3-0 en el partit d'anada de la final de play-off d'ascens a Segona Federació, i per tant ara es veu obligat l'equip escapulat també a una remuntada èpica si vol continuar en aquesta cursa, eh? Per tant, un cap de setmana una mica negre en matèria esportiva. No sé si sobre penya Badalona voleu comentar alguna altra cosa?
17: No, podríem... Si ja s'ha remuntat una vegada, per què no una segona? De fet, les remuntades èpiques no venen soles. Recordo altres equips, diré Real Madrid, quan les Copes d'Europa de fa, quan estava el Benzema, etc. Ho dic perquè el meu fill és del Madrid i jo me'l vaig haver l'any passat, vaig disfrutar molt. Vull dir que no venen soles aquestes remuntades èpiques. Jo confio en el diumenge que ve. O sigui, s'ha fet una vegada, es podria fer una segona vegada. O sigui, jo he de dir, no, hi ha una... No. I tant, què pot ser?
0: Andrea.
18: No, jo estic pensant en el Mundial. Jo el que vull és que guanyi Espanya el Mundial. Llavors se'ns aniran les tirites, no?
20: No, jo...
0: Que també els hotelers ara aniran amb ells, també deien que el Mundial... Que el Mundial també ha fet que, clar, molta gent passi les seves vacances aprofitant el Mundial també cap a l'altra banda de l'Atlàntic, i això ha tingut també un pes en el sector hoteler europeu.
20: Jo el que penso, tornant a la penya, que el que s'ha aconseguit aquest any, entre altres coses, a part dels temes esportius, no?, que és el que ens mou, bàsicament, no?, però l'ambient aquest d'una ciutat com Badalona, que està tan mancada de referents i de coses positives i tal, tenir un club com és el Joventut, que mogui tanta gent, ahir, no, aquests dies, vaja, allò, només l'ambient pel carrer,
0: no,
20: allò, tothom amb les seves samarretes, no, tant, el camp, generacions noves que van entrant, que es va renovant, tot això és una cosa molt... que crec que se li ha donat un valor, més enllà del competitiu, també, i tot això, que és que sempre, no sé, si guanyes tot va molt millor, i si perds es complica i hi ha menys aficionats, diguem, no? Això està clar, no? Però aquest, tot això és molt bo per la ciutat, no? I penso que també, i m'agradaria, es podien destacar les coses, el paper del Ricky Rubio, lògicament ha sigut un boom i tal, però el que jo crec que és molt destacable són dues figures, que són el Jordi Martí, que és el director esportiu, que és un home que va començar amb 4 anys a l'escola de bàsquet i que ho ha fet tot, i l'entrenador actual, el Dani Miret, més jove, perquè també va començar igual, amb 4 o 5 anys ja jugant a l'escola, i ara són en Jordi Martí des de ja fa uns anys, el director esportiu, i el Dani Miret és l'entrenador actual, que ha demostrat un nivell impressionant, no? Per tant, que són coses que fan que la penya, doncs, tingui uns elements així de diferencials, no? I això també, per el que deia el David, de l'afició d'en Sica, al final del València, se lletge, a mi també em va fer una mica de mal d'estómac veure allà al costat de la llotja a l'amo de Mercadona, que a part de ser l'amo del València i del Mercadona, doncs és una persona que per mi és un antireferent social, no?, una persona dels que a mi no m'agraden ni les valoro gens, no?, i per tant pensar que aquell és l'amo d'allò i que gràcies als milions i com els guanya, doncs passi i hi hagi això, doncs, bueno, són coses, aquells moments, dius, això no m'agrada.
0: Ens quedem amb la idea que un esport ben plantejat, independentment dels resultats, tot i que sempre ajuden, no?, que aquests siguin positius, doncs acaba generant aquest sentiment de pertinença, no?, també, que,
20: sí,
0: i d'orgull de ciutat, que sempre és positiu i que mou aquesta col·lectivitat. Tornant ara al turisme, que, per cert, aquest cap de setmana les platges de Badalona semblaven en ple mes d'agost, plena temporada de vacances, eh? Anem a valorar també una mica de quina manera, no, doncs, pensaven o compartien en Jordi Batet i en Iago Camps que cal reforçar també, doncs, aquest nom propi de la ciutat de Badalona en matèria turística, que deien, doncs, que té potencial la ciutat de Badalona com per aconseguir atraure aquesta clientela, no? Parlaven també de la taxa turística, han explicat que la taxa turística, que recordem, es va començar a implantar el passat mes d'abril, doncs al final, en ser inferior, diuen que la de Barcelona encara suposa un avantatge, perquè pot atraure gent, turistes, no?, que en lloc d'anar a la capital catalana es queden a dues parades, en un entorn com pot ser la nostra ciutat, perquè sí que diuen i veuen també, doncs, aquest benefici, no?, a nivell econòmic, i a més no perden aquesta proximitat amb la capital, però sí que deien, esperem que no hi hagi cap recàrrec municipal, perquè això sí, els hi preocuparia, diuen, el posar-se per davant, diguéssim, pel que fa a matèria de taxa turística d'altres països de la Unió Europea. A tot això, l'Ajuntament ja ha dit que no té intenció d'aplicar aquesta taxa a nivell municipal, malgrat algunes veus sí que consideren que podria beneficiar precisament això, la promoció turística de la ciutat, o reinvertir-se en matèria d'habitatge, no? Una mica, quina lectura feu vosaltres, doncs, això, d'aquests elements del turisme de la ciutat de Badalona?
17: Respecte a la taxa turística o en general?
0: Bueno, totes dues.
17: A mi, personalment, la taxa turística normalment solen ser uns imports molt baixos, no? No sé de què estem parlant ara exactament comparant-nos amb Barcelona. Desconec, però segurament estem parlant de pocs euros.
0: La taxa turística general no arriba als 2 euros, no. A Badalona, a Barcelona,
17: a
0: 7,5.
17: A mi normalment no m'ha molestat mai que s'apliqui i crec que l'evolució normalment de la societat en general, o sigui, fa que es vagin creant diferents taxes noves que ens anem, o sigui, això és una adaptació del que està passant normalment en quant al món en termes de contaminació o del que vulguis posar, no? Però crec que segurament és necessari que aquesta, que els països turístics que tinguin una afluència de gent molt gran des de fora, doncs es creïn creïn uns problemes que no s'havien detectat fa un any i que costa que aquests problemes s'adaptin a la vida real, i jo crec que és absolutament necessari. I més taxes noves que hi haurà en un futur de coses que encara ni sabem què passaran, però és així, ens hem d'adaptar.
0: Andrea.
18: Jo mai estic a favor, ja ho saps, estic en contra dels impostos en general, de quasi tots els impostos, ¿vale? Bueno, no, hi ha alguns que no, òbviament, però la taxa turística precisament grava els de fora. Llavors jo crec que precisament és un impost que pot beneficiar una ciutat, no? Perquè al final els que estem aquí estem tributant una barbaritat, no? O sigui, els autònoms i els pimes estem totalment desbordats, llavors jo crec que precisament una taxa turística és un impost que és de poc import, com deia ell, no és un import superelevat, no crec que freni ni sigui dissuasori perquè un turista vagi a un hotel, perquè al final estem parlant de 2 euros, més o menys, llavors, per nit, no? Per nit, clar, si estàs 30 dies potser t'ho penses, no? Però generalment, quan són estades curtes, no suposa un desembolsament econòmic supergreu. I a més, estem gravant una persona que ve de fora. Llavors, és un benefici per nosaltres, perquè és un ingrés que ve de fora. Llavors, com a comunitat autònoma en general, que vivim molt del turisme, jo crec que precisament aquest impost es beneficia. Uh-huh. No és algo que ens perjudiqui i que no frenaria que vinguessin gent de fora, perquè estem parlant d'un import de poca quantitat i que a nivell europeu, a més, l'estan aplicant. Uh-huh. O sigui que...
0: Series partidària, per tant, de sumar-li també una taxa municipal a nivell turístic?
18: Sí. Sí, no crec que sigui un impediment a nivell turístic, aquesta taxa.
2: Sí, jo no crec que una taxa turística sigui un element dissuasori a l'hora d'atreure el turisme. Jo crec que tots ens hem trobat quan estàs de vacances o quan vas a diferents països o ciutats i tu has fet el teu pressupost i en el moment d'anar a pagar, quan has acabat i has fet tota la teva despesa, et diuen, ah, i ara has de pagar la taxa. I la pagues i no crec que no és un impediment de sortida a l'hora de poder planificar les teves vacances. Sí que a l'hora d'aplicar taxes s'ha de veure també, doncs, quina és la capacitat, i ara parlàvem de taxes municipals, quina és la capacitat d'executar polítiques del govern en aquest àmbit. Si apliquem una taxa municipal turística, hem de veure si realment aquest govern, doncs, té una capacitat per executar polítiques que tinguin a veure amb el sector turístic i amb l'aplicació d'aquesta taxa. No seria ni la primera ni la darrera vegada que veiem com des de l'Ajuntament es fan pagar taxes a la ciutadania que després no es poden executar. I tenim exemples molt recents. Llavors crec que això
15: també és important a l'hora de plantejar aquest debat, quina capacitat tenim per poder executar aquestes polítiques de turisme. Després, ara parlàvem de aquests macroesdeveniments, no?, que es fan a la ciutat, com són les finals de bàsquet i tal, que jo crec que per una banda són molt positives, però per una altra banda deixen molt a la vista una mancança greu que té la ciutat, que és la capacitat per absorbir visitants. Nosaltres, quan tu estàs a la fanzone de la Champions, no?, que estàvem allà, la gent sortia al pavelló i s'anava al metro, sentit Barcelona. No es quedaven a pernoctar a Badalona. Si no pernoctes a Badalona, no fas consum a Badalona. Fas un consum molt del moment en què s'està celebrant l'esdeveniment. Però fins i tot en els dies intermitjos, que és on, i ho dic per experiència pròpia, perquè nosaltres com a Badalona Batec vam estar participant a la Fanzone i vam estar tots els dies, i veus que la gent no està a la ciutat, llavors no pot participar d'aquell esdeveniment la gent que ve de fora. Llavors, la capacitat hotelera està molt bé, perquè tota la part tècnica de l'esdeveniment està coberta i està instal·lada a la nostra ciutat, i aquí estem parlant de, pues, des de l'organització, temes de mèdia,
0: els mateixos equips, premsa,
15: els equips, ens emplenen les places que tenim disponibles a la ciutat, però no tenim una capacitat per absorbir aquelles persones que vindrien a passar 3-4 dies a Badalona, tot i que podrien tenir la seva estada a Badalona i marxar després, evidentment, a visitar, perquè és un atractiu afegit al poder visitar Barcelona i la ciutat de Barcelona, però no els mantenim a la nostra ciutat, i això és una realitat. Per tant, aconseguim portar els esdeveniments, tenir gent físicament en el moment en què es produeixen els partits, però no els
0: mantenim a la ciutat. Carles.
20: Sí, és per una banda, diguem, tema turisme en general, no? Diguem que és que ara estem parlant de manera de traure turisme, i a una ciutat de 10 quilòmetres d'aquí estan dient com ho fem per controlar el turisme, que en tenim massa i que hi ha masses problemes, tot el que genera, no? Per tant, nosaltres, que encara no estem per sort en aquesta fase amb la que està Barcelona, tenim el temps i la capacitat hauríem de tenir per poder pensar què volem que sigui Badalona a nivell turístic, tenint en compte tot el que deia el David també ara, no?, de què és la ciutat, què ofereix, què tenim, i mirar de fer una cosa una mica el més ben feta possible, no?, amb això. I per la taxa, clarament a favor. Jo també penso, jo crec que ningú ha deixat d'anar a Barcelona de turisme perquè tingui una determinada taxa turística, no? Penso que és claríssim que a Barcelona hi va la gent igual, per tant, pues, estaria bé. I a més, estaríem parlant d'allotjaments, no?, amb les mancances que té Badalona d'allotjaments socials, doncs estaria molt una taxa turística que servís per garantir la reobertura d'un alberg d'emergències per a les persones sense sostre, que es pogués finançar amb això i garantir, a més, el seu bon funcionament. Jo crec que seria un element que el podria aplaudir la gran majoria de la població de Badalona. És a dir, tenim aquest alberg, tornem a obrir Can Bofí o una alternativa millor, i està finançada amb els diners que paguen els turistes. Doncs seria una molt bona cosa, perquè és imprescindible. Badalona necessita un alberg d'aquestes característiques, no?
0: Anem a una altra qüestió, perquè divendres coneixem també que Badalona ha retirat de la circulació viària fins a 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal. Això va ser el novembre de l'any passat, per tant, en poc més de mig any, 250 patinets retirats, i d'això en parlava l'alcalde Xavier García Albiol, que assegurava que la conducció temerària, que la manipulació del motor o que la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte d'aquests vehicles.
1: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat. I vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança. I avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
0: En aquests 8 mesos, de fet, s'han retirat 250 patinets i s'han tramitat 350 denúncies per no respectar la normativa. Diríeu que ha millorat la mobilitat a la ciutat des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança?
17: No sabria posar aquests números en proporció relativa, diguéssim, però, evidentment, com a mínim el que demostra és que s'ha aplicat una normativa i no només s'ha aplicat, sinó que s'ha executat i que ha tingut aquests resultats. A partir d'aquí, doncs, veure... jo entenc que sí, entenc que evidentment ha tingut que millorar la mobilitat, perquè és cert, o sigui, els patinets és un element bastant caòtic dintre de lo que seria la mobilitat, perquè bueno, tots hem caminat per les voreres, per la ciutat en general, i hem vist el que passa amb els patinets. Els patinets, normalment, no sé si és perquè està més vinculat als joves que porten els patinets, si som, en general, els joves ho sabem, és així, són més inconscients, o tenen més punts d'aventura, o com ho vulguis dir, no? De fer coses que no s'haurien de fer fora de la normativa, però te trobes amb... que passen pel teu costat, a velocitats molt grans... A mi em sembla que era necessària aquesta normativa, i de moment pel que veig s'està aplicant. No te sabria dir, els números no ho sé, però crec que sí que és un número bastant elevat, no?, per dir que tenen influència en la mobilitat.
15: Sí, bueno, jo crec que és necessari quan apareix un nou element de mobilitat, com és el patinet, i que hi hagi una regulació, que hi hagi una normativa clara, i és important pues, que es faci complir. Però també és important que les ciutats ens anem transformant i anem acceptant aquestes noves maneres de circulació, i crec que és com el gran capítol pendent, no? O sigui, estem parlant de vehicles de mobilitat personal i aquí ara pues, ens centrem en el patinet, però hi ha un augment molt gran també del que és la bicicleta elèctrica, a la bicicleta convencional, i que va absolutament, no?, per la ciutat molt desprotegida, perquè no s'ha avançat en la implementació d'espais segurs de circulació. Jo crec que posar només el focus en aquelles coses que no estan bé, perquè és una cosa que ha sortit nova, sí que és veritat que està molt vinculat als joves, i els joves, com sempre jo defenso en aquest espai, és un col·lectiu que és molt fàcil d'assenyalar. Això passa amb els mòbils, passa amb els patinets, passa amb tots, tothom es veu en cor d'assenyalar els joves. Després, l'ús que fa els adults o els que fa la gent més gran, aquí ja...
0: Aquí ja no ens hi fixem tant, no?
15: Perquè, bueno, és que clar, és que jo el mòbil, no, és que jo l'utilitzo per la feina, eh? Ah, bueno, perdona,

0: es pugui garantir aquesta circulació. Després podrem parlar de moltes altres coses, però posar només el focus en allò que jo sóc capaç d'aturar i no en allò que jo sóc capaç de fer per la ciutat, per tota la ciutadania, crec que és una mica enganyós. És anar a lo fàcil, no? És assenyalar qui no està fent i jo estic complint i mira, jo estic requisant 250 patinets, ok, felicitats, congratulations to you, vale, molt bé, però què estem fent per tota la resta de gent que vol apostar per un transport que no sigui el vehicle dintre de la ciutat perquè pugui funcionar d'una manera segura. Amb les seves tenim cada vegada, hi ha més famílies que van a portar els seus fills a l'escola amb bicis, no? Que ja tenen capacitat per portar les criatures i tal. Què fem perquè aquest transport sigui segur? Què fem?
1: Jo crec que en temes de circulació ningú estarà content mai, perquè al final els que van en cotxe estaran en contra dels patinets, els que van en patinet estaran en contra dels vianants i els vianants estaran en contra les motos. O sigui, això mai estarem d'acord, no? Jo crec que falten vies de circulació per tothom. Cotxes, motos, vianants, patinets, bicicletes. O sigui, és un fet, no? La ciutat, no només aquesta ciutat, o sigui, ha crescut molt i tenim poques vies de circulació. Llavors, ens hem d'organitzar com puguem i és difícil. Jo crec que és bastant difícil. Els patinets, vosaltres critiqueu els joves, però a mi em sembla encara més greu el que fan els repartidors, que a vegades van en contradirecció, salten semàfors, o sigui, qualsevol dia passaran desgràcies amb els repartidors també, que van patinets o bicicletes, perquè déu-n'hi-do el que fan també. Però bueno, el tema de les multes, quan són menors d'edat, desgraciadament els menors en realitat no tenen cap conseqüència. Si els fiques una multa la paguen els seus pares perquè són menors d'edat. Llavors, i aquest tema dissuasori, o sigui, les multes és un tema dissuasori, però no sé fins a quin punt funcionarà aquest tema dissuasori, o la confiscació, perquè al final el cost d'un patinet elèctric no és el mateix que el cost d'una moto o que una bicicleta. Llavors, potser és més estem parlant d'una multa de 200 euros i el patinet et costa 500, no ho sé, m'ho invento. Llavors, per aquesta diferència, molta gent potser dirà, doncs me la jugo i vaig en patinet a 50 per hora perquè em compensa més que comprar-me una motocicleta. Llavors, jo crec que la solució no és sempre ficar multes, sinó organitzar-nos una mica l'espai millor i sobretot conscienciar la gent, o sigui, fer una campanya de conscienciació des de les escoles, des de que són joves i des de que comencen, que hi ha unes conseqüències, no? Perquè tu, si fas un mal ús d'un vehicle, sí, qualsevol, al final hi ha conseqüències molt greus, que és la vida humana. Llavors hem de ser una mica més conscients, no? I tindre en compte la seguretat.
2: En aquesta organització de l'espai, no?, que deia l'Andrea, el que calen són més xarxes per tots els tipus de mobilitat, no?, existents. Clar, en una ciutat concentrada, no?, i en alguns barris doncs densament molt poblada també, com és Badalona, això és difícil. Em venia al cap que ara mateix està en període d'al·legacions també el pla director urbanístic metropolità, el PDUM, no?, que sí que preveu la planificació de què ha de ser la futura C31, no?, i potser aquest terreny necessari per articular una nova manera de moure's per la ciutat ho podria possibilitar, doncs, precisament aquesta conversió, no?, que ja assenyala el PDUM, de la C31 en una via metropolitana, no?, que clar, sí que podria donar cabuda a aquest soterrament de l'autopista i, per tant, guanya molt espai, fins i tot per futures edificacions, no?
3: Sí, hi ha coses històriques a Badalona i una és el lateral de l'autopista. I em sembla que tots els consellers d'urbanisme o territori o no sé què de la Generalitat, des de que es va recuperar la democràcia, tots han passat per Sant Crist i tots han dit que estaven en ello.
2: Tots ho han tingut al calaix, com a mínim.
3: Exacte, per tant, i aquí estem. I això, no sé, el dia que es faci potser ja serà insuficient, perquè haurà passat tant de temps que potser ja es metrem una altra cosa. Però que hagués estat una alternativa importantíssima a la ciutat per millorar tota la mobilitat. És claríssim que és mentida que tots els diferents governs que han anat passant per tot arreu no hagin dit, això és un tema prioritari, no? I parlar de la C31, el que significa, etc. No? Per tant, això seria un tema de fons. I anant amb lo dels patinets, doncs també ens passa, lligonec amb lo del turisme, no?, que dèiem, som a temps de planificar una mica Badalona què vol, cap on vol anar amb el tema turisme, amb el patinet, en moments determinats les bicicletes, les elèctriques, ara, tal, tot és, quan apareix està molt bé, tothom ho beneeix, no?, al principi dels patinets, oi, que bé, es deixaran cotxes, la gent, executius amb el patinet per Barcelona, bueno, una cosa molt guai, i arriba un moment que dius, que ens estan atropellant, que no podem caminar, que... Per tant, les coses apareixen i són d'una manera i s'han de algú ha de pensar, bueno, això què significarà, no? El del

0: mòbil que deia ell, quan apareix el mòbil primer, i ara diem, hòstia, els mòbils s'ha de controlar perquè això... Bueno, doncs amb tot ens passa una miqueta això, que es passin mesures per controlar... Jo no... Clar, 250, quan t'ho diuen, dius, hòstia, semblen molts, no? Ara, allò que dius, has notat que ja no t'atropellen, no, ho he viscut igual, diguem, no? Però, bueno, 250 menys són 250 menys. No?
1: Recordeu-vos al principi del patinet que hi van haver, al mateix temps, hi van haver més invents similars.
0: Sí,
1: patinet elèctric,
0: amb una sola roda, no sé què.
1: Al final s'ha consolidat el patinet i aquest és el que ha guanyat.
2: Perquè no som tan àgils com parlar amb una sola roda.
1: Efectivament.
0: Sí, hi ha artista de
2: ser. Fa d'anar àgils cada dia per poder-ho fer.
0: Sí.
2: Molt bé, anem a un altre tema, perquè el 3CAT tenia ocasió de parlar amb el vicepresident de la patronal de la petita i mitjana empresa, l'Antoni Torres, que posava doncs, de manifest a través també d'un informe de Pimec de la necessitat de potenciar, preservar i en certa manera demana ell la considerar com una infraestructura, ara que parlàvem de la C31, no? Essencial el comerç de proximitat, i ho deia doncs, en tant que el comerç de proximitat no només és aquest servei, diguéssim, no? Adreçat al veí que tens al costat de casa, sinó també un espai, deia, de vigilància, de civisme, no? I de preservació d'una bona convivència a la ciutat, en aquest cas parlem de Badalona, però a la ciutat en general. Reclamava a les administracions que considerin les botigues de proximitat en aquest sentit com infraestructures que ajudin a evitar la delinqüència i l'incivisme, i assenyala no tant aquella política que intenta doncs, fer dels espais de locals o de baixos d'edificis doncs, habitatge, sinó a intentar preservar-los com a locals comercials per mirar doncs, d'atorgar vida als barris, no? I alhora, deia, a intentar defugir del comerç monotemàtic, que deia, acaba també doncs, posant impediments a la proliferació d'una qualitat, diguéssim, i una diversitat comercial important, no?, en municipis. Com veieu vosaltres? Quina diagnosi feu del comerç de proximitat de la ciutat de Badalona? Penseu que s'està perdent també en aquests últims anys?
3: Bueno, jo crec que és positiu que la Pimec, no?, arribi, o sigui, realment, aquestes conclusions que fa molts anys que s'estan defensant des dels espais d'esquerres i a la ciutat, però crec que a Badalona anem una mica tard. Perquè hi ha molt local que ja s'ha reconvertit en vivenda. Nosaltres ho hem denunciat moltes vegades i ho hem dit, que el comerç local és com una cèl·lula bàsica imprescindible pel teixit social, pel teixit de barri, és on es produeixen les connexions entre les persones, és els que ens desvirtualitza, que avui crec que és realment important, el que fa que les relacions entre les persones, els barris, el comerç, el carrer estigui viu, i això necessita polítiques de recolzament. I nosaltres hem fet el camí absolutament contrari, no? Que és permetre pues, que molts d'aquests locals que tenien aquesta funció s'hagin transformat en vivendes moltes vegades, amb unes condicions que segurament poden ser fins i tot qüestionables, però aquesta és la realitat. Després tenim mercats que haurien de ser referents a nivell de ciutat, pues amb una manca d'inversió i amb unes condicions que són insostenibles. No? El model de ciutat, no?, és una tria que no només s'ha de vendre, sinó que s'ha d'executar. I per això no és només necessari fer discursos i parlar sobre aquella ciutat que m'agradaria, sinó que s'ha d'intervenir. I s'ha d'intervenir recolzant realment els professionals. Jo aquesta setmana negoci que de tota la vida de Bufalà, de la Riera Martí Pujol, es transformava completament i, bueno, encara veia un triomfar, no?, de dir, bueno, mira, va desaparèixer aquella botiga, però una altra històrica del barri s'ha posat en aquell local. Sembla com una petita victòria, no?, per mantenir espais vius dintre del barri, no?, que són molt necessaris, aquella conversa, amb, no només amb, amb els comerciants, sinó amb la resta de veïns, aquella interacció. Crec que és molt important.
4: Jo crec que al final no és un tema que depengui d'una ciutat a nivell local, això és un tema que estem veient que passa a tot arreu. O sigui, el tema de que tot, no hi ha successió empresarial, primer problema, que no, no hi ha, els negocis no passen de pares i fills, perquè els fills no volen fer-se càrrec dels negocis, primer problema, i després...
2: Perquè han vist el sacrifici que suposa.
4: Clar, perquè veuen el sacrifici per una pime o per un autònom que suposa a dia d'avui tindrà un negoci. És gairebé impossible. O sigui, impossible. Llavors, això depèn de l'Estat, en general, de les regulacions que tenim ara mateix de les pimes i autònoms, i que des de Pimex està fent una lluita constant contra aquestes regulacions, i el govern veiem que no fa cas de les directrius ni de la, ni de la patronal ni de Pimec, quan posen recomanacions a sobre la taula. I al final és molt important, perquè estem parlant de negocis locals, però no només estem parlant de la fruitera o el que ens ven el peix, no, estem parlant de tots els negocis petits que tenim a nivell local, que afecten a tots els autònoms, totes les pimes, pues, al bar de sota de casa. O sigui, estem parlant de tots els negocis. Què passa? Que un negoci petit no pot afrontar un 30%, més d'un 30%, del salari de treballador de seguretat social. No pot afrontar un lloguer, no pot afrontar tindre potser més d'un treballador, no? Perquè si ha de pagar, a més del seu salari, que això molts treballadors no ho saben, que a més del seu salari els hi paguen un 30% més a la Seguretat Social en el seu nom, això no pot afrontar un autònom que està sol. O sigui, per començar a fer un desembol supergreu, per començar un negoci, ha de ser valent, perquè s'ha de ser valent per començar un negoci avui dia. I després d'aquest desembols veiem que tots els tributs i tots els costos que tenen no ajuden a aquesta continuïtat. Què està passant? Pues que els fills diuen no vull fer-me càrrec del negoci, i els pares o venen al negoci o tanquen la persiana. Llavors jo no crec que sigui un problema de transformar aquests locals en habitatge, el que està passant, sinó que no estem tenint polítiques econòmiques que estan favorint aquesta continuïtat de les pimes i dels autònoms. I la regulació que tenim ara mateix és una porqueria. Llavors el que veiem és que no hi ha successió empresarial i que cada cop hi haurà menys negocis.
2: I els hàbits de consum, que també canvien, no?
4: Clar, i a més tenim hàbits de consum diferents, sí, que tampoc ajuda.
2: No? Clar.
0: Sí, sí, dic això, no cal. Els hàbits de consum, l'estil de vida i el sistema capitalista salvatge que funciona, que és aquí endavant, i si hem d'obrir 50 botigues o no sé com es diuen, d'ungles, amb 100 metres, doncs els obrim. I al cap de no sé quan ja tancarem. I és igual. I, bueno, en una sèrie de coses, jo discrepo totalment amb l'Andrea amb el tema de la regulació. A mi em sembla que s'ha de regular l'economia. Si no, anem al salve-se quien pueda, i ara va bé això, ara va bé això, després tanco, després obro un altre cantó. I més en el món com tenim ara, un món globalitzat com tenim, que ens venen ara els restaurants a través dels globos i aquestes coses, aquest tipus de funcionament, que aquí ja no cal anar enlloc, t'ho porten, van bé, no sé, en tota una sèrie de coses que per mi això és el que està perjudicant en aquest petit comerç, que és importantíssim, que és bàsic, que és fonamental per a una ciutat perquè tingui vida, els seus barris tinguin vida, la gent es relacioni, tot això, però aquí el que cal és controlar el de dir, el primer és el negoci, i quan dic negoci parlo del gran negoci, no el petit negoci, que és molt lògic, i en aquest moment doncs, el primer és el gran negoci, i així estem, no? I per mi aquest és el gran tema, no?
2: Que primer sí. Parla d'aquest monotemàtic, comerç monotemàtic també, diu que no incentiva l'activitat, al final tu parlaves d'ungleries, com per posar un exemple, no?
0: Poden ungleries es diuen? Sí.
2: No ho sé,
0: és que no sabia quin nom posar-hi,
2: doncs però clienta, sé habitual.
0: Que és un...
3: S'ha de tornar a normalització lingüística.
0: Sí.
2: Doncs com, respecte... trucaré els companys.
1: Respecte al que diu l'Andrea d'afavorir el que és l'activitat empresarial, baixar amb fiscalitat, sobretot autònoms, etc., totalment, absolutament, totalment d'acord. O sigui, és superpositiu rebaixar la pressió sobre el petit empresari perquè la cosa vagi a més. Però si parlem de comerç de proximitat, jo crec que les polítiques que s'han de fer o s'ha d'aplicar en un municipi o a nivell general, com vulguis dir, al final les acaben fent els mateixos usuaris, els mateixos els hàbits que van canviant. I si les polítiques que aplica el polític no estan d'acord amb els hàbits actuals que s'estan, com la tendència actual que hi ha, doncs la cosa fracassarà. Jo crec que hauríem de potser sense, no sé si afavorir el que és, tal com diu la PIMEC, jo no estaria molt d'acord en mantenir una cosa que jo crec que està evolucionant i que està canviant amb un altre model. Jo crec, jo estaria, els estudis haurien d'anar més al que esdevindrà i no al que es vol mantenir. Realment el comerç de proximitat està canviant. I si no ho assumim, doncs, i no ho tenim clar, les polítiques dels polítics que s'han de fer de cara al futur han de venir en aquest aspecte. No sé si m'explico molt bé, però si, si volem mantenir la, el que era fa 20 anys, la petita botiga, que és molt guapo, molt xulo, molt bé, que és veritat, que hi ha com més vida, no? Quan també érem nosaltres petits i sortíem a jugar al carrer, oi que sí? Doncs és el mateix. Oi que avui no passa? Doncs, bueno,
0: i les coses canvien. I situat aquí al mig dels mercats, dels mercats municipals a Badalona, s'ha de fer una revisió també seriosa de, i de dissenyar-lo, què necessita, la, necessita la ciutat en aquest, d'aquest aspecte, no?
2: Deia la primera tinent d'alcalde la setmana passada en aquests micròfons que abans que acabi el mandat començaran les obres dels tres mercats Torner, Llefià i Mainon. Veurem si es compleix el calendari i com es detalla, doncs, la transformació d'aquests tres mercats municipals.
3: El render segur que el veurem.
2: Gràcies per haver-nos acompanyat a tots quatre, que vagi molt bé. I tanquem la tertúlia, com fem sempre, amb música. Avui amb la de la Tour de Querol, una banda barcelonina que arrenca gira del seu nou disc aquest dimecres a Sabadell, i ho fa amb temes com aquest. Fins ara.

0: les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: Badalona retira de la circulació viària 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal el passat novembre. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que la conducció temerària, la manipulació del motor o la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte dels vehicles. La Guàrdia Urbana de Badalona ha requisat 250 patinets elèctrics en els darrers 7 mesos i ha tramitat prop de 350 denúncies per no respectar la normativa. Albiol ha assenyalat que amb l'aplicació de la nova ordenança el govern actua amb contundència contra qui utilitza els patinets, posant en risc la seguretat de la resta de veïns.
3: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat. I vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança. I avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
4: L'alcalde ha detallat que els patinets requisats es consideren ja un residu i que es destruiran en les pròximes setmanes. Recordem que el nou reglament inclou sancions per conduir amb auriculars, mirar el mòbil o anar sense casc homologat. Les més greus s'interposen davant d'infraccions com no disposar d'una assegurança, haver modificat el motor o circular de forma temerària.
2: A més, per les vies on la vorera i la calçada estan al mateix nivell, no es poden superar els 10 km per hora. En el cas que estiguin separades, la velocitat màxima màximes de 25 km per hora. Des del gener, a més, la norma estatal obliga també els propietaris a inscriure els patinets en un registre i a disposar de l'assegurança obligatòria per poder circular.
0: Badalona Matí.
2: I l'Ajuntament de Badalona s'ha personat com a acusació particular en la causa oberta contra un home de 37 anys detingut per cometre diversos robatoris amb força continuats en diversos centres educatius de Badalona.
4: La investigació el relaciona amb 12 robatoris amb força comesos des de finals d'abril a Badalona i Santa Coloma, en els quals s'haurien sostret més de 80 ordinadors portàtils. Aquest fet comportava un greu perjudici acadèmic pels alumnes. El detingut, per cert, ja ha passat a disposició judicial i ha ingressat a presó.
2: L'alcalde Xavier García Albiol ha celebrat el seu perfil d'ICS l'ingrés a presó i ha expressat la seva confiança que la mesura permet evitar nous delictes durant el llarg període de temps.
5: Y hemos conseguido algo que es importantísimo y es que esta persona ya no esté por la calle. Esta persona ha entrado en prisión de manera provisional a espera de juicio y creo que es una gran noticia porque es un delincuente profesional, porque es alguien que se dedica a destrozar las escuelas, a robar en escuelas y también en domicilios, y su lugar es ese, precisamente, prisión. Prisión, y que se quede ahí una buena temporada. Es mi objetivo, que las calles de Badalona estén limpias de esa gentuza.
2: I la Policia Nacional ha detingut a Badalona un home que transportava 225 quilos de cocaïna amagats en un vehicle.
4: La intervenció va tenir lloc el passat 9 de juny al barri del Gorg Progrés. L'arrestat natural de Còrdoba duia 168 paquets de droga i va ser detingut en el marc d'un dispositiu conjunt entre agents de Sant Adrià i la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona. En comprovar la matrícula, els agents van constatar que el vehicle havia estat prèviament identificat per les autoritats franceses.
2: El detingut ha estat acusat d'un delicte contra la salut pública mentre la investigació continua oberta per determinar possibles connexions amb xarxes internacionals de narcotràfic. I la Generalitat comprarà les tres xemeneies per impulsar el Catalunya Media City.
4: Així ho ha avançat el periòdico i han confirmat fonts del Departament de Territori. L'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros i es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida el 2023, dotada amb 60 milions d'euros.
2: La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que recordem aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. I les entitats veïnals del districte 1 han reclamat a l'Ajuntament una reunió urgent per rebre informació sobre el projecte que ha de construir pisos a l'entrada del parc de Calarnús.
4: Asseguren que hi ha incoherències entre les declaracions públiques de l'alcalde i el projecte aprovat i veuen necessària la reunió també pels dubtes que genera la compatibilitat amb la declaració del parc com a bé cultural d'interès nacional.
2: Malgrat que l'agrupació d'entitats veïnals ha fet pública ara la instància presentada a l'Ajuntament, la reunió es va demanar a finals d'abril i ara criticant que no han obtingut resposta malgrat haver passat ja més d'un mes i mig. I després que fa més de dos anys, al febrer del 2024, s'anuncies que l'antiga fàbrica Cassi acollirà la Ciutat de la Música de Badalona, aquest divendres s'ha fet un dels primers passos per tirar-la endavant.
4: L'AMB ha tret a licitació el servei de redacció del projecte d'execució amb un pressupost de gairebé 778.000 euros. Un cop s'adjudiqui, el termini per redactar el projecte s'estima en 10 mesos. Segons el calendari, les obres s'allargaran com a mínim 16 mesos més.
2: En total, si es compleixen els terminis previstos i sumen altres tràmits, la futura seu del Conservatori i Escola de Música Moderna podria estar enllestida d'aquí a 3 anys. I el Consell Nacional del PSC ha ratificat definitivament la candidatura de Fernando Carrera a l'alcaldia de Badalona per les eleccions municipals del 27.
4: Ho va fer dissabte en un acte celebrat a Terrassa amb la presència del primer secretari i president de la Generalitat, Salvador Illa. Carrera es converteix així oficialment en cap de llista després d'haver estat l'únic aspirant capaç de superar el llindar de vals requerit en el procés de primàries de l'agrupació local que es va fer fa uns dies, unes setmanes.
2: I Metges de Catalunya fa una crida al Departament de Salut a seure a negociar les portes de la dotzena vaga de metges convocada per aquest dimecres.
4: Reclamen un estatut mèdic i una mesa de negociació pròpia, ja que asseguren les condicions laborals del col·lectiu de metges són molt diferents de les de la resta de professionals sanitaris. Des del sindicat expliquen que els metges són un col·lectiu minoritari dins dels hospitals i això fa que tinguin poca força a la mesa de negociació.
2: Això se li suma que les competències en sanitat estan repartides entre estats i comunitats autonòmiques i, per tant, algunes de les demandes no depenen de la Conselleria de Salut. El cirurgià Pere Troia i l'anestesista Laura Ramió són delegats de Metges de Catalunya i treballen a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
6: No se pueden sentar a negociar porque hay unas mesas de negociación establecidas, que en este caso es la mesa sectorial, pero es que volvemos a chocar con lo mismo. En la mesa sectorial podemos ir, explicar lo que queremos y al final se votará y como nuestra representación es mínima, pues dirán que no y volvemos a empezar. Uh-huh. Y llevamos años y años así.
7: La nostra conselleria és l'única que no ha recolzat. A la resta d'Espanya, totes les comunitats autònomes s'estan posicionant doncs, perquè la part que depengui estatalment doncs es desencalli.
2: I en plena cultural, música, fusta i tradició artesana són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier, amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret homenatge a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort.
4: La seu de l'Associació de la Guitarra de Badalona va acollir ahir la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Una idea gestada fa 8 anys i feta realitat en dos en un procés de creació lent i minuciós.
2: Així ens explica la seva inspiració luthier Antonio Manjón.
8: Que és un acostament a l'obra de Gaudí a la part del seu interès per la natura, no? I aquesta és la que més a prop ens queda com a guitarrers, com a constructors de guitarra, que també tenim una part de la natura perquè treballem amb la fusta, que són els arbres, no? I el Parc Güell penso que és el punt de referència més important en aquest aspecte de l'obra de Gaudí.
2: I el Centre de Formació d'Adults Lloret de la Pau organitza les xerrades Autors a les Aules.
4: Uns col·loquis entre els alumnes i escriptors per fer més accessible la literatura catalana. Aquesta sessió d'Autors a l'Aula s'ha centrat en el llibre Beneïda sigui la serp, amb la presència de l'autora Sònia Moll Gamboa.
2: Escoltem l'escriptora Sònia Moll Gamboa i també la professora del Centre de Formació d'Adults Lloret de la Pau, Manela Araujo.
9: Espero que hi hagi un enriquiment mutu en què jo pugui aprendre moltíssim de totes aquestes persones que són aquí avui i jo poder-los doncs, oferir doncs, la meva visió de la literatura, de la vida, del món, del que els interessi.
10: Cada any pensem, no vindrà ningú a l'acte o vindran molt poquets i Déu-n'hi-do, mai ens han defraudat. És molt emotiu perquè dius, mira, ho han viscut realment. L'objectiu està aconseguit, que és portar les lletres, la llengua, a la comunitat educativa.
2: I després de treure junts una de les cançons d'aquest estiu, el badaloní Juan Magán i Paula Cops tornen amb Brindemos.
4: Aquesta vegada, però, acompanyats de Funzo, un dels artistes més destacats de la nova escena musical espanyola. Beso.

0: Amb aquest ritme pop i lletra enganxosa, el tema és una celebració d'aquelles trobades inesperades que acaben convertint-se en records inoblidables.
1: I en esports, el Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga CB i va posar el bonet final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret bona nota.
0: Els verdinegres van perdre contra València per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble, però que no va ser suficient.
1: El base Guillem Vives, que podria haver jugat el seu últim partit amb la penya, lamentava no haver pogut competir més.
2: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho, i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los, perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
1: I també cap de setmana negra en matèria esportiva pel Club de Futbol Badalona, que va encaixar una dura derrota al camp del Compostela per 3-0 en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a Segona Federació, i es veu així obligat a protagonitzar ara una nova remuntada èpica si vol assolir-lo.
0: L'inici del partit ja va ser un autèntic cop per als escapulats, amb una desafortunada rematada de Marco Martínez a la seva pròpia porteria. El Compostela, empès per l'ambient de les grans ocasions, va continuar dominant. El tècnic Miquel Azparren fa una valoració del partit.
3: Dominar el juego no es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido, la hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente.
1: I fora de Badalona, avui és notícia que milers de docents, famílies i estudiants han tornat a manifestar per Barcelona aquest diumenge per reclamar un gran acord per l'educació pública. L'USTEC demana unitat per fixar objectius amb tots els agents per aconseguir una transformació de l'escola. La d'ahir ha estat l'última manifestació prevista del cicle de mobilitzacions educatives d'aquests últims mesos. Els sindicats ja han avisat, però, que al setembre tornaran amb més accions.
0: I Pedro Sánchez s'enfronta a una setmana crítica per poder sobreviure, tot i l'encerclament judicial i parlamentari. Avui mateix la seva dona, Begoña Gómez, compareix davant el jutge acusada de presumptes delictes de corrupció. Demà serà el torn de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui compareixerà davant la Comissió d'Interior del Senat per donar explicacions sobre les trobades amb Leire Díez. I dimecres i dijous serà l'expresident Zapatero qui compareixerà davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama.
1: I l'Iran i els Estats Units tanquen un acord preliminar per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz, que es farà oficial divendres a Suïssa. El primer ministre pakistanès diu que finalitzen les operacions militars també al Líban. La primera reacció de Teheran ha estat a través de la televisió iraniana, que ha assegurat que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau.
0: I Suïssa rebutja limitar la seva població a 10 milions, tal i com reclamava l'extrema dreta. La iniciativa, impulsada pel Partit Popular Suís, plantejava posar mesures per frenar el creixement demogràfic, principalment a través de més restriccions a la immigració i al dret d'asil. Segons els resultats, un 55% dels votants s'hi han oposat. I a un quart d'11 coneguem l'estat de les carreteres amb el Servei Català de Trànsit i la Sílvia Del Amo. Bon dia, Sílvia.
4: Hola, bon dia. Doncs a poc va tornant la normalitat a l'àrea metropolitana. Un matí intens, però una mica més fluixet. Es nota que no hi ha escoles i això fa que es disminueixi la circulació. Però encara tenim aturades a Montmeló, a la P7, en sentit Tarragona, i a Barberà, en ambdós sentits de la marxa. També a l'àrea metropolitana van reduint les retencions a les rondes, però especialment tenim aturades a l'àrea litoral en sentit Llobregat. Pel que fa a l'àrea metropolitana, problemes de la C58 i la C33, encara 1,5 km per accedir a Meridiana i rondes, i com sempre, doncs demanar-vos molta cautela i que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: Bon dia, gràcies, Sílvia. I anem a la previsió meteorològica amb el Luismi Pérez. Luismi, com pinta aquest dilluns? Bon dia.
5: Bon dia, molta calma i força calor a les comarques metropolitanes. De fet, déu-n'hi-do com estem despertant aquest dilluns, amb moltes temperatures que no estan baixant dels 20 graus. Fins i tot en alguns barris de Barcelona capital i del Barcelonès en general no hem baixat dels 24 graus aquesta nit passada. Per tant, un ambient pesat, un ambient de ple estiu, un ambient molt xafogós a les comarques del Vallès, del Penedès, a hores d'ara també 19, 20, 21 graus. I la tarda s'acabarà convertint en màximes de 31, 32, 33 graus. Per tant, tornarà a fer força calor, sobretot a la plana vallesana i també a la vall del Llobregat, amb alguns núvols poc importants. De fet, avui a casa nostra el temps serà més aviat obert, transparent, una mica de contaminació, però no tindrem tempestes. Alguns núvols un palet més gruixuts arribaran de cares a la tarda i vespre per la banda de la Montserrat o del Montseny, no gaire importants. N'estem pendents a la xarxa.
6: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
7: Avui, 15 de juny, celebrem Santa Maria Micaela.
8: El sant del dia amb Joan Baltar.
7: Santa Maria Micaela va néixer a Madrid l'any 1809. Tot i que pertanyia a una família adinerada, es va traslladar a París i allí va dedicar la seva vida als pobres. En tornar a Madrid, va conèixer la problemàtica i les malalties de la prostitució i va fundar un col·legi per acollir les prostitutes. I va fundar també l'ordre religiosa que coneixem com les reverendes adoratrices. A Badalona, varen tenir un col·legi d'aquesta comunitat fins l'any 1993. Feliciteu a les Micaela que conegueu.
9: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
10: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
11: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétulo i el Port de Badalona.
10: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
11: Organitzat pel Club Nàutic Bétulo.
12: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
13: 93 399 37 37.
12: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
13: 93 399 37 37.
12: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
14: Acceptem totes les targetes de crèdit.
15: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
16: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
15: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
6: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
1: I ara és moment de repassar tots els temes d'actualitat local amb el grup municipal del PSC i avui en parlem amb el seu president, Fernando Carrera. Què tal? Molt bon dia.
17: Què tal, Núria? Bon dia.
1: Bon dia. Un informe municipal estima que Badalona haurà d'incrementar la taxa d'escombraries per poder cobrir el cost del servei, tal com marca la normativa estatal. Des del PSC han mostrat ja la seva preocupació al respecte, però el govern ha assegurat que l'impost no s'apujarà. Què en pensen?
17: Doncs mira, Núria, ho has explicat molt bé. Has dit que hi ha un informe municipal per adequar la taxa al que seria la normativa. Per tant, entre la normativa, entre el que està escrit i el que pugui aventurar un govern que està acostumat a mentir-nos de forma constant, doncs jo crec que té sentit que ens creguem l'informe municipal del tresorer, no? Nosaltres ens preocupa moltíssim aquesta irresponsabilitat de donar informació, com a mínim, que no s'ajusta a la realitat una vegada i una altra, no? Per tant, nosaltres exigim transparència i com saps, doncs ens preocupa moltíssim perquè aquesta taxa ja va arribar abans d'hora i sembla que va arribar malament.
1: Per tant, creuen que més endavant el govern local haurà d'acabar incrementant el cost d'aquesta taxa, no? Si no ho fa, estaria en qualsevol cas incomplint la normativa estatal que obliga els ajuntaments a fer que la taxa de residus cobreixi el 100% el cost del servei?
17: Bueno, aquí és important, no és un tema estatal, això ho marca la Unió Europea, és un trasllat d'una directiva europea, que ho dic perquè l'alcalde ha dit moltes vegades que, com tot, tot és culpa de Pedro Sánchez, no és cert. Això ve marcat per Europa, i és cert que amb aquests 100 euros no es cobreix el preu del servei, però és molt fàcil de calcular, calcules quanta gent tenim pagant aquesta taxa i quin preu tenim de cost del servei, i amb 100 euros no arribem, és evident.
1: Per cert, coneixem ja també la nova imatge d'aquest servei de recollida de residus i de neteja de la ciutat. Són 150 vehicles, un augment de 100 treballadors, el que representa una plantilla global de 560 persones amb un nou servei que entra en vigor tot just ara. Creuen que el nou contracte millorarà el servei o com a mínim confien que així sigui?
17: Home, jo espero i desitjo que, tenint en compte que és un contracte que ens durarà molts anys, doni un servei que a dia d'avui és totalment deficitari. Vull dir, tenim els contenidors desbordats, és un constant, i per tant esperem que aquest contracte sigui com a mínim ajustat al que necessita la ciutat.
1: Canviem de qüestió, perquè des del PSC lamenten que l'Ajuntament de Badalona no pugui destinar el romanent de tresoreria a polítiques d'habitatge, diuen, per incomplir els terminis de pagament a proveïdors. Creuen que això és fruit d'una mala gestió? A què ho atribueixen? Diuen que es desaprofita una ocasió.
17: Bueno, és evident que si tens un ajuntament que paga més tard del que hauria de pagar, hi ha una mala gestió. Si tens un ajuntament que triplica o quadruplica el període de pagament que marca la llei, és evident que hi ha una mala gestió. I és evident que aquest govern amb majoria absoluta va arribar dient que arreglaria l'ajuntament i l'ajuntament no funciona. I a més, en polítiques d'habitatge, ho dic, perquè hem tingut una oportunitat que hem perdut, evidentment, per la mala gestió de l'ajuntament, però hi ha polítiques que podríem fer en matèria d'habitatge que no s'estan fent i el que s'està fent és ridícul.
1: En resposta a la seva queixa, el govern va recordar la cinquantena de pisos que estan en marxa dins del pla d'habitatge públic. En tot cas, l'executiu ha dit que considera una irresponsabilitat, segons ell, plantejar que la totalitat del romanent es destini a promoció de nous habitatges. No sé si hi estan d'acord o no amb aquesta apreciació.
17: El que és una irresponsabilitat és agafar una declaració meva a la televisió de Badalona per intentar tapar la vergonya de portar 3 anys amb majoria absoluta i 18 regidors i ser incapaços de fer funcionar l'Ajuntament. I ja em perdonaran, jo demanaré perdó a ningú per ser ambiciós en polítiques d'habitatge. Polítiques que, per exemple, en aquest Ajuntament no existeixen. Vull dir, portem 3 mesos en propaganda per 8 pisos i, escolta, arriba un punt en el que un pensa que ens costarà més la propaganda que els pisos. Vull dir, si mirem a Montgat hi ha en marxa pràcticament 180 pisos. El Biol va prometre 379 habitatges que estarien fets al final d'aquest mandat. I finalment, ni pisos, ni res, anuncis permanents i molta propaganda. Vull dir, és un govern que s'hauria de tapar la boca al parlar de viatge.
1: Seguim parlant de pisos, però en aquest cas de pisos turístics, perquè el govern va anunciar en el passat ple de març que prohibiria els pisos turístics a Badalona. Es va comprometre a portar la nova normativa a aprovació plenària en els pròxims mesos, però visiblement va dir a l'abril o al maig, i estem a mes de juny, i això encara no s'ha produït. Saben si el govern manté aquesta intenció?
17: El que sabem és que el govern canvia d'opinió de forma permanent en funció de com bufa el vent, perquè aquest govern, a plenari, a mi mateix, em va dir que estaven molt a favor de que hi haguessin pisos turístics i consideraven la meva posició pràcticament pseudocomunista pel fet de voler prohibir-los. Jo ho he dit des del minut zero. Jo a Badalona vull el model Collboni, vull el model de Barcelona, vull que el 2028 no hi hagi pisos turístics. Això és el que jo vull. El govern del Partit Popular, al principi, això li semblava una bajanada. Després, suposo que pressionats, veient la realitat del que és el mercat d'habitatge de la nostra ciutat, van decidir, sí, que acabarien amb les llicències de pisos turístics, i ara mateix no sabem què fan. Bueno, fan el de sempre, que és arribar tard i malament. Ho dic perquè la moratòria, vull dir, portem ja mesos esperant sense saber-ne res i en barra lliure ara mateix a Badalona.
1: Diu que vol el model Collboni, que a partir del 28 no hi hagi pisos turístics. Per què esperar el 28?
17: Bueno, senzillament perquè tens uns tràmits que has d'anar fent i no pots retirar totes les llicències de cop. El que has de fer és no anar-les renovant i deixar-les caure, no? És a dir, necessita un temps d'implementació que Barcelona ja va començar fa temps i que nosaltres no hem començat.
1: De fet, mentre això no arriba, continua vigent la normativa del 2014 que prohibeix la instal·lació de pisos als barris de la façana marítima i només els permet a la resta de la ciutat quan es tracta de blocs sencers que estan habilitats per aquesta finalitat. Precisament aquests dies els veïns del barri de Sant Crist han mostrat també la seva preocupació a xarxes socials per aquesta qüestió. Asseguren que a Badalona hi ha un centenar de pisos de lloguer habitual en oferta, però més de 600 de curta durada o de lloguer de temporada. Els preocupa que en aquests temps puguin proliferar, en aquest temps, diguéssim, fins que no arriba la prohibició de llicències, aquest tipus d'habitatge?
17: A nosaltres ens preocupa una cosa encara més greu, que no és només la normativa, és el compliment de la normativa. És a dir, només cal anar a la façana marítima o anar a zones com el barri de la Mora per veure la quantitat de pisos que hi ha ara mateix posats com a lloguer de temporada o com a lloguer vacacional, que no estan ni tan sols regulats. Vull dir, per tant, si no tenim inspectors, si no tenim ningú que vigili que el compliment de la normativa és paper mullat.
1: A banda d'aquesta futura regulació per prohibir els pisos, per tant, entenc que considera que calen inspeccions per detectar i per sancionar aquells que hi estan ja de manera il·legal. Parlem d'una altra qüestió, perquè aquests dies hem sabut també que la justícia ha arxivat la causa administrativa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona pel que fa al desallotjament de l'antic Institut B9. La resolució considera que el govern municipal va prestar, diu, l'atenció adequada a les persones que van quedar al carrer després d'aquell operatiu. Què en pensa? Ja està d'acord?
17: Bueno, jo, escolta, ens toca respectar les decisions judicials, però no hem de respectar totes les afirmacions, no? Jo crec que dir que es va donar l'atenció necessària a totes llums, com a mínim, si entenem com a atenció necessària, un mínim d'humanitat, a mi em manca bastant, però insisteixo, és la meva opinió personal, però també et dic, jo no és un tema que confiï en la judicialització d'aquest tipus de temes, ho dic perquè l'alcalde deia allò de l'oposició en volen sempre ficar en temes judicials. Jo no he ficat a ningú en temes judicials, jo sóc el que vaig defensar en el seu moment, el desallotjament del B9, en el moment en el que es podia fer i es podia haver fet bé. Tinc molt clara la meva postura sobre això, crec, segueixo pensant que l'alcalde va generar un xou mediàtic de forma intencionada acumulant a centenars de persones allà dins quan es podia haver resolt d'una altra manera, i crec, a més, que no es va donar no només la cobertura necessària, sinó ni la cobertura més mínima vers a persones que, bueno, que en la seva gran majoria estaven en una situació de precarietat més que evident, no?
1: Si parlem de criminalitat, veiem que ha baixat un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte a aquest mateix període de l'any passat. I si entrem al detall de les xifres, veiem que el que baixen són els ciberdelictes i els homicidis consumats. I destaca també, d'altra banda, un augment pel que fa al tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i de baralles. Com valoren vostès aquestes dades de criminalitat a Badalona?
17: Nosaltres no som partidaris d'anar fent joc de dades, que al final jo sempre dic que hi ha mentides infames i estadístiques. Vull dir, al final es tracta de veure com ha evolucionat la seguretat i els fets delictius en els darrers 3 anys per poder avaluar quina ha sigut l'acció de l'alcalde en aquesta matèria. I si mirem el nombre de delictes, la conclusió a la que arribem és que hi ha un increment del 9,5. No ho dic jo, ho diu el Ministeri de l'Interior. I el que ens emprenya molt és que l'alcalde amagui dades en el moment en què no li beneficien i, a més, les tracti de manipular per aconseguir dir coses que no són veritat, com, per exemple, aquelles famoses declaracions de la consellera d'Interior a la Junta de Seguretat, que després hem acabat sabent que en aquella junta el que s'acabava dient és que hi havia un increment d'un 4,5 dels fets delictius, i això no van explicar-ho, no? I la consellera, per exemple, es referia a un moment concret i a delictes concrets. Per tant, en termes generals, la delinqüència desgraciadament ha pujat a Badalona? La resposta és sí.
1: De fet, amb motiu del Dia de la Guàrdia Urbana, si parlem de seguretat, val la pena recordar que l'intendent major del cos assegurava que s'està fent un esforç per modernitzar i per enfortir, també deia, el cos alhora que demanava més recursos i més agents per la policia local. Com s'ho faria vostè per dotar de múscul aquesta policia del municipi?
17: Bueno, aquí jo crec que hi ha múltiples coses que s'han d'abordar. Una, evidentment, és el volum de la plantilla, l'altra són les condicions laborals, que això no m'ho ha citat, però m'hagués agradat que l'intendent ho cités, perquè el que no pot ser és que tinguem una plantilla que es vagi perdent agents, perquè al final acabem tenint gent que entra i acaba marxant, no estem sent capaços de reposar la quantitat de gent que es jubilen i que acaben marxant altres coses, i per tant hem de fer una oferta atractiva i unes condicions atractives. Ha de ser atractiu treballar a Badalona com a policia local, i evidentment hem de millorar i utilitzar totes les eines que ens brinda la tecnologia a dia d'avui, que això ja no està sobre la taula, i és perquè senzillament no es parla de la modernització del cos més enllà de posar quatre drons, no? Jo crec que s'ha de fer un replantejament seriós, i això no passa per vídeos de l'alcalde fent de xèrif, passa per deixar la policia fer de policia, i per apostar i escoltar la policia i apostar per aquelles coses que consideren que s'han de canviar, no? Per tant, jo crec que estem molt allunyats d'un model de policia del segle XXI i que això és el que s'ha de treballar, i nosaltres encantadíssims de treballar-ho plegats, però la fórmula, insisteixo, no és la de la patada a la porta i el vídeo, aquesta no és.
1: Una de les notícies d'aquests últims dies en matèria de seguretat i que afecta el barri de Sant Roc arran d'aquests dos tirotejos, no?, que hi va haver en poc més d'una setmana, és, i on recordem a més doncs, una nena de 10 anys va resultar ferida, és les declaracions que feia o que en feia la consellera d'Interior i de Seguretat Pública, Núria Parlon, que defensa la necessitat d'agreujar, d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes. I està d'acord? Pensa que aquest és el camí?
17: Bueno, aquest és un dels camins, sense cap tipus de dubte. Jo crec que la consellera està fent una tasca molt important i molt contundent contra la inseguretat i que, a més, a nivell català, veient dades, s'està notant. Crec que la consellera Barron està fent el camí correcte. Ens hem d'acompanyar i no pot ser que, mentre estem a l'oposició, hi hagin alguns, o l'alcalde actual, s'hagi dedicat de forma constant a fer d'amplificador de tot el que ha succeït. Jo crec que d'altres actuem amb més responsabilitat. Jo també podria haver-me dedicat a fer vídeos en aquestes setmanes, tots els dies, parlant de tirotejos i d'autèntiques barbaritats. Jo crec que aquí hem de ser prudents, hem d'assenyalar el problema, tenim un problema de delinqüència, és un fet, i crec que la tasca que fa i que lidera la consellera d'Interior és important i que el que s'ha de fer, el que ha de fer l'Ajuntament és posar-se a roda, cosa que crec que no s'està fent. I crec que no s'està fent, entre altres coses, perquè fixa't, mira quin dia estem, tu tens notícies de l'operatiu de Sant Joan? Ho dic perquè l'any passat va ser un autèntic desastre. Vam haver de fer un plenari extraordinari per parlar d'això, un monogràfic. I tenim presentació del dispositiu, sabem què es farà, no sabem res. I el que em preocupa no és que no ho sapiguem nosaltres només. El que em preocupa és que no ho sàpiga el regidor de seguretat.
1: Parlant de seguretat, en aquest cas, de seguretat pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Badalona va posar en marxa ara fa 7 mesos una ordenança pel que fa a l'ús de vehicles de mobilitat personal, com patinets elèctrics, i sabíem a finals d'aquesta setmana que en aquests 7 mesos s'han requisat 250 patinets, en només 7 mesos, com deia, per incompliment de la normativa municipal. Creu o té la percepció que ha millorat la mobilitat al municipi?
17: Jo crec que ni jo ni ningú té la sensació que hagi millorat res. Vull dir, hem començat a aixecar la ciutat, tenim, jo crec que hem de fer un replantejament també en termes de mobilitat, de com serà la mobilitat del centre, però insisteixo, bueno, crec que està bé la normativa, ja ho vaig dir en el seu moment, crec que els patinets eren un problema, crec que són un problema i s'ha de seguir lluitant contra aquesta problemàtica, però insisteixo, el problema de mobilitat va molt més enllà de 250 patinets.
1: D'altra banda, el govern local assegura que està a punt d'aprovar un nou pla local contra l'absentisme escolar per renovar el que hi ha vigent des del 2014. Ho ha dit després que l'oposició hagi acusat Xavier García Albiol de demagog per proposar retirar les ajudes socials a les famílies d'alumnes absentistes. Què en pensen del plantejament de l'alcalde?
17: Nosaltres el que pensem és que s'ha de ser més rigorós amb aquest tema. Existeixen molts factors que juguen un paper important en el tema de l'absentisme escolar. Creiem que serveis socials ha de funcionar, ha d'actuar. Jo sempre he dit que crec que hauríem de dimensionar i posar molt més efectius en serveis socials. Creiem que és un dels temes capdals a Badalona i no s'està abordant lo suficient. I, escolta, l'absentisme no s'arregla amb declaracions a la cadena SER. Però jo això ho tinc molt clar. I aquí hi ha una tasca que també s'ha de fer conjuntament amb la Generalitat. I jo insisteixo, començo a veure un alcalde aïllat, incapaç de teixir aliances amb la resta d'administracions, i jo crec que per això l'alternativa socialista per aquesta ciutat en els propers mesos serà cada dia més important i més rellevant, perquè els problemes estructurals que té aquesta ciutat no es poden lluitar exclusivament des de Badalona. S'ha de fer amb la complicitat d'altres administracions, i per teixir complicitats el que no has de fer és anar fent declaracions irresponsables o donar respostes simples a problemes complexos doncs a platós de televisió o a platós de ràdio, no?
1: Si el govern volgués incloure una mesura d'aquest tipus, la retirada d'ajudes socials en aquest pla contra l'absentisme, vostès el mirarien de frenar?
17: És que això no té cap sentit, és que això és una autèntica bajanada. És a dir, està molt bé per fer un comentari de bar, en una barra de bar con dos cervecitas. Però, home, jo crec que aquí cal una miqueta més de rigor, no? Potser hauríem d'intentar entendre en primer lloc què passa amb l'absentisme escolar exactament, hauríem d'intentar entendre a quin tipus de famílies afecta i hauríem d'intentar entendre quin recolzament és el que ha de donar l'Ajuntament, no? Això no va de treure drets als més vulnerables per intentar fer-los xantatge per anar a l'escola. No, no, no, és que això no funciona així. Jo crec que s'ha d'abordar d'una forma molt més seriosa, insisteixo. Crec que ens estem prenent a broma o amb comentaris de brotxa gorda temes que són molt, molt rellevants per la ciutat.
1: Anem a una altra zona de la ciutat, parlem a una altra temàtica, parlem del barri d'Artigues. És el primer de Badalona que comptarà amb zona verda d'aparcament per residents. Aquesta és una decisió que s'ha consensuat també amb els veïns d'aquest entorn. No sé si creuen que es tracta d'una necessitat, no només potser d'aquest barri, sinó també d'altres. Serien partidaris d'aplicar zona verda també en altres espais del municipi?
17: Jo sóc partidari de garantir aparcament pels veïns i veïnes de la ciutat, en una ciutat que, desgraciadament, té poc aparcament en comparació amb la quantitat de cotxes que té, no? Per tant, això crec que és un tema que s'ha de negociar amb els veïns i les veïnes de la ciutat i s'ha d'estudiar l'especificitat de cada moment. Ara bé, divendres vaig estar fent una visita llarga al barri d'Artigues i, escolta, si hem de discutir amb els veïns i veïnes, per exemple, el tema de mobilitat, em sembla bé parlar-ho, però hi ha coses que no s'han de parlar amb ells perquè són de calaix, com el tema de la neteja i la seguretat. I a mi em preocupa moltíssim el que veig cada vegada que passejo per Artigues, perquè la situació és insuportable. Vull dir, vam estar parlant amb veïns i veïnes d'allà i realment, objectivament, la cosa deixa molt que desitjar.
1: Parlem ara d'obres d'urbanització, en aquest cas de la Riera de Pomar i també de les escales mecàniques del carrer de Juan Valera, que estan aturades de fet a causa de problemes financers de l'empresa constructora, eh? No sé si tenien constància d'això, però aquest probablement és un fet que pot provocar un retard en els treballs segurament, no? I per tant, segur, afecta també la ciutadania d'aquests barris, no? De quina manera una mica pot afectar a un ajuntament com el de Badalona, doncs fets com aquests? Ja ens va passar també amb la construcció del Cap del Gorg.
17: Sí, no, això és un tema que segur que afectarà. Sabem que l'àrea metropolitana està treballant i quan hi ha problemes l'àrea metropolitana el que fa és tractar de donar solucions. Però clar, aquí hi ha una cosa que és perversa i que no podem permetre. Vull dir, en el moment en què es va anunciar el tema de la Riera de Pomar, les rampes de Joan Valera, va sortir l'alcalde, vamos, pràcticament com si això fos tot cosa seva, a fer anuncis i a penjar-se medalles, no? I quan les coses van malament, llavors resulta que, bueno, tot és culpa d'altres, no? Que tot és cosa de l'àrea metropolitana, que jo no en sé res, envio cartes als veïns i veïnes per dir, bueno, això no és meu, i clar, la contradicció és absoluta. És a dir, si estàs per posar-te les medalles, estàs per remar en el moment en què toca, perquè les coses surtin, no? I per tant, a mi aquesta actitud em sembla una actitud profundament infantil.
1: I per acabar, una de les reclamacions històriques també de la ciutat és la construcció del lateral de l'autopista, el seu pas pel barri de Sant Crist. Les obres tornen a patir, hem sabut recentment, un endarreriment, i és que es preveu que puguin començar a finals del 2027, un any més tard pràcticament del que s'havia dit. Com ho valoren?
17: Bueno, a veure, jo amb aquest tema sabem que portem més de 20 anys esperant i tot el endarreriment és una mala notícia en general, no? Vull dir, perquè a Badalona sembla que tot es retrasa sine die. Aquí jo crec que s'ha d'apretar, però insisteixo una altra vegada en el mateix, eh? Jo no deixo de veure l'alcalde aïllat políticament i això és un problema greu per la ciutat, perquè teixir complicitat és fonamental perquè les coses tirin endavant.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC a la ciutat. Que vagi bé.
17: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Bon dia.
17: Adéu.
18: Badalona Matí. Som aquí.
9: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
19: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
16: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
19: Gent, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
10: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
11: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétolo i el Port de Badalona.
10: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
11: Organitzat pel Club Nàutic Bétolo.
20: Badalona Matí. Periodisme de proximitat.
1: I avui posem el focus en una realitat que és molt present a molts barris de Badalona, la necessitat d'acompanyar infants, adolescents i famílies perquè tinguin més oportunitats educatives, socials i alhora també emocionals. I ho fem des del barri de Llefià, on l'entitat ISOM desenvolupa des de fa més d'una dècada diferents serveis socioeducatius i també comunitaris. Des del 2014 gestionen el Servei d'Intervenció Socioeducativa de Llefià i posteriorment també s'han afegit els serveis de Montigalà-Bufalà i de Sant Crist. Avui, per parlar de tot plegat, saludem el nostre company Alexis O, que es troba a la Tribu, un altre dels espais que gestiona l'entitat ISOM al nostre municipi. Què tal, Àlex, com va?
21: Bon dia, així és, ens trobem aquí al centre que ISOM té al barri de Llefià, a la Tribu, exactament, un espai doncs, que aquí es treballa amb infants, adolescents i famílies per donar resposta a situacions de vulnerabilitat social i també educativa. Perquè ens fem una idea de la dimensió de la feina, només durant el 2024 els serveis SIS, d'intervenció socioeducativa de Llefià i Bufalà Montigalà, van atendre prop de 140 infants i adolescents i més de 80 famílies. A més, des d'aquí també s'impulsen programes de suport escolar a una quinzena d'escoles, tres instituts de Badalona Nord, així com projectes culturals i també casals inclusius d'estat. Avui ens acompanya en Joan Antoja, que és director operatiu de Serveis Socioeducatius i Comunitaris d'ISOM. Joan, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
22: Gràcies a vosaltres per venir.
21: Per començar, explica'ns què és exactament el Servei d'Intervenció Socioeducativa, el SIS, i quin paper té aquí als barris de Badalona.
22: El Servei d'Intervenció Socioeducativa és un model que planteja la Generalitat per atendre aquells infants, adolescents i les seves famílies que es troben en situació de risc social, no? Tenen algunes dificultats, estan en situació de vulnerabilitat i aleshores des dels serveis municipals se'ls deriva cap aquí per poder revertir aquestes situacions i que, per tant, puguin seguir amb la seva vida.
21: Venen derivats dels serveis socials municipals, també dels centres educatius o exclusivament de serveis socials?
22: En el cas del SIS, dels serveis socials municipals, tot i que en algun dels serveis, com la Tribu on som ara, per exemple, sí que existeix la possibilitat d'inscriure's de manera lliure, és a dir, que pot venir qualsevol família que tingui un nadó entre 0 i 3 anys i inscriure's i participar de l'activitat.
21: Parlem de la Tribu, ja que som aquí, som al carrer Europa número 12, aquí al barri de Llefià. Exactament aquí què feu?
22: Doncs aquí, a la Tribu, el que fem és acompanyar les famílies que tenen infants entre 0 i 3 anys, doncs en aquest moment, doncs que per algunes generen moltes dificultats. Famílies que, per exemple, es troben sense suport en el territori, que tenen dificultats

0: pels habitants que viuen? Quin seria el perfil majoritari d'aquestes famílies, d'aquests infants?
1: Doncs són famílies que es troben això en algun moment de vulnerabilitat o de dificultat i que necessiten algun tipus d'acompanyament, que pot ser molt, molt divers, poden tenir diferents dificultats, i llavors l'objectiu del servei és acompanyar-les en aquest moment i en acompanyar-les en aquest procés. Doncs la criança a vegades no és fàcil, a vegades hi ha situacions estructurals que no ajuden i que per tant requereixen doncs, això de que algun professional doncs, no puguis estar aquí a ajudar a marcar uns objectius, fer un pla de treball i revertir aquesta situació. Al final per nosaltres l'èxit és això, no? Doncs quan les famílies venen, les acompanyem durant un temps i al final doncs, deixen de venir perquè han assolit aquests objectius, han superat aquestes dificultats o han adquirit aquestes eines que els hi mancaven doncs, per poder desenvolupar la seva tasca parental.
0: I al Servei d'Intervenció Socioeducativa de Llefià, una mica feu lo mateix, quines activitats realitzeu ara mateix?
1: Clar, ara estem parlant de la tribu, que és el 03, però el Servei d'Intervenció Socioeducativa és des del 0 fins als 18. Llavors, el mateix que t'explicava de la tribu es fa amb les altres franges d'edat. Què vull dir? Doncs que per la tarda, després de l'escola, venen infants des de 4 fins a 18 anys, bueno, i adolescents, que no són infants ja, fins a 18 anys, i llavors tenen una activitat en la qual intentem treballar tots els àmbits dels infants. Això vol dir doncs, que venen aquí, berenen, fan els deures, fan activitats de caire emocional, relacional i també de participació. Llavors, d'aquesta manera, intentem doncs, assolir també uns objectius, no?, per cadascun dels infants. A més, tot això va acompanyat del treball amb les famílies, és a dir, el mateix que estem treballant amb els infants, ho treballem amb les famílies, no?, i el mateix que t'explicava per la tribu, doncs, ho fem amb les famílies dels serveis de les tardes. En el cas del 16-18 és una mica diferent, perquè són són joves ja, i llavors aquí és un treball molt més individualitzat, amb el jove, en el qual doncs, se l'acompanya en aquest procés, no?, de l'educació postobligatòria.
0: També treballeu, ara que deies, amb adolescents i joves, és a través del projecte Referents, s'anomena?
1: Correcte, exacte. Sí, el projecte Referents és la franja 16-18.
0: I quines inquietuds detecteu entre els joves?
1: Doncs entre els joves ens trobem sobretot que es troben, no, què fer, no, davant de la situació actual, de molta incertesa, moltes dificultats, al mercat laboral, a les dificultats per emancipar-se, amb la falta a vegades de referents, ens trobem que estan, podríem dir, una mica perduts, no? I que el nostre encàrrec, la nostra tasca va en doncs, poder-los ajudar en aquest procés, acompanyar-los, no? I doncs, retornar, per exemple, al sistema educatiu, continuar amb l'educació postobligatòria, entrar en el mercat laboral. Una mica l'objectiu és acompanyar el jove en el seu projecte de vida i al final doncs, allà on el jove vol anar, doncs nosaltres l'acompanyem i li donem les eines perquè això pugui ser possible. I vinculat també al treball amb la família, no? Perquè al final, com et deia, no? Nosaltres estem per aquí per acompanyar i per acompanyar les famílies i també donar-li a la família les eines perquè pugui treballar amb aquest jove.
0: Un dels grans eixos que comentàvem és el suport també educatiu. Com funciona aquest treball que feu amb les escoles, instituts, des d'ISOM?
1: Amb les escoles i els instituts tenim un programa vinculat a Caixa Pro Infància que el que fem són teràpies psicològiques, logopèdia i psicomotricitat. Aleshores, a partir de les necessitats que detecten les escoles i del treball en xarxa en el programa Caixa Pro Infància, des d'aquí organitzem tot el que són aquestes teràpies, logopèdies i psicomotricitats.
0: Heu detectat un augment de les dificultats d'aprenentatge o de problemes emocionals entre infants i joves?
1: Sí, sí, sí. En els últims anys no para de créixer. No para de créixer les dificultats.
0: I Joan, a banda dels CIS d'aquí de Badalona, des d'ISOM, aquí a la nostra ciutat, quins altres projectes teniu en marxa?
1: Doncs ISOM, bueno, és una entitat que ja té una trajectòria de 25 anys, aquí a Badalona des de fa 12, i llavors els projectes són tots orientats als infants, adolescents, famílies i persones en general que estan en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, doncs, tenim projectes que van des de l'àmbit de la protecció a l'àmbit de la prevenció, llavors són CRAES, pisos de primera acollida, pisos assistits, pisos d'emancipació, després, sobretot també de treball per prevenció de les violències, de l'atenció als infants, adolescents que han sigut víctimes d'abusos sexuals, en el cas de la Barnahus. Llavors, també tenim projectes relacionats amb l'àmbit clínic, que també estan vinculats amb el CIS, que parlàvem, en relació a teràpies psicològiques, i a nivell de prevenció, doncs el CIS, els serveis de prevencions de violències, els casals d'estiu inclusius, el SOAF, el SAFE, serveis d'habitatge per atendre les famílies que es troben en risc d'exclusió residencial, Housing First, també Educats de Carrer. I ara el projecte que estem creant, que és el Hub Interseccional Social i Sanitari d'ISOM, que és un projecte que intenta integrar tots els serveis sota un mateix sostre.

0: tots que entrin per una mateixa porta, de manera que es pugui atendre a les persones des d'una finestreta única, diguem, des d'una porta única, de manera que no hagin d'anar passant entre serveis, entre diferents serveis.
1: I Joan, ja per acabar, quins reptes de futur no tenen aquest servei d'intervenció socioeducativa que teniu aquí als diferents barris de Badalona?
0: Doncs ara mateix el repte que tenim és consolidar-lo. És un model nou proposat per la Generalitat que s'està aterrant des de la ciutat en xarxa amb les entitats, amb les tècniques de l'Ajuntament. Amb l'Ajuntament estem fent tot un treball per poder-lo aterrar. I aquest és el gran repte ara, doncs poder consolidar aquest model i que sigui el model de ciutat.
1: Doncs Joan, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí. Que tinguis un bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
3: I quan passen, falten, millor dit, 8 minuts per arribar a les 11 del matí, nosaltres posem el focus en les tendències i notícies curioses del dia. Avui amb la Júlia Socino. Què tal? Com ha anat el cap de setmana, Júlia?
4: Molt bé, bon dia.
3: Doncs ja hi som de tornada. Comencem amb una notícia que ha commocionat el món digital, internet i també les xarxes socials i la música, com no?
4: Sí, és que el popular youtuber argentí Gaspi, de només 23 anys, ha mort aquest cap de setmana en un tràgic accident d'helicòpter a Rio de Janeiro, a Brasil, i l'accident es va produir després de la col·lisió de dos helicòpters i va causar la mort de 6 persones, entre elles també la del cantant nord-americà Oliver Tree.

0: no conegui a l'Oliver Twist, el cantant ni compositor d'aquesta cançó que escoltem ara. I pel que fa al Gaspi, que es deia realment Gaspar Prim Díaz, era un dels creadors de contingut més seguits de tota Argentina, amb gairebé 3 milions de subscriptors, que es va fer molt famós pels seus vídeos al carrer, fent entrevistes irreverents i un humor molt particular que el va convertir en tot un fenomen entre els joves. I la seva popularitat va créixer encara més fora de l'Argentina després de participar l'any passat a la velada de l'any 5 d'Ibai Llanos, un esdeveniment que el va donar a conèixer a milions d'espectadors aquí a Espanya. I des de que s'ha conegut la notícia, les xarxes s'han omplert de missatges de condol. Al principi la gent ni es creia que fos certa aquesta notícia, i els creadors de continguts com Ibai Llanos, Rubius o De Gref han volgut acomiadar-se d'ell, destacant la seva espontaneïtat i la seva manera única d'entendre l'humor.
1: Es desconeixen els motius d'aquest accident, no? Encara s'estan investigant.
0: Encara no se sap.
1: Doncs vinga, anem ara a parlar d'una altra qüestió. Avui toca parlar de nou de Rosalia, perquè després d'uns dies de preocupació entre els seus fans, la cantant ha reaparegut als escenaris. Qui em

0: Sí, després d'haver ajornat diversos concerts a Florida per una emergència familiar, la Rosalía ha reaparegut ara a Boston i ho ha fet amb un missatge molt emotiu davant del públic. I és que la cantant catalana va explicar que estava travessant un moment molt dolorós i inesperat i va reconèixer que hi ha situacions a la vida que fa que sigui difícil continuar endavant amb normalitat. Tot i això, va voler agrair el seu suport rebut durant aquests dies i l'escalf dels seus seguidors.
1: Thank you for understanding. The loved ones need to come first.
0: I és que la Rosalía no va donar detalls sobre què ha passat exactament, mantenint la privacitat tant d'ella com de la seva família, però les seves paraules van provocar una gran ovació del públic de Boston, que la va acompanyar amb aplaudiments i mostres de suport durant diversos minuts. I a les xarxes, molts fans han destacat precisament això, la seva fortalesa per tornar als escenaris enmig d'un moment complicat i la sinceritat amb què va compartir els seus sentiments.
2: Doncs sí, perquè malgrat no donar detalls, com explicava, sí que va venir a dir doncs, que hi ha moments en què els teus passen per davant de tot, no?
0: Exacte.
2: Doncs vinga, i anem ara a una notícia que torna a posar, en aquest cas, Ariana Grande al centre de la polèmica.

0: Què ens expliques d'Ariana Grande, Júlia?
1: Doncs l'Ariana Grande ha criticat públicament a la Casa Blanca després de que s'utilitzés una de les seves cançons en un vídeo oficial sense el seu permís, que és aquesta que escoltem ara de fons. En aquest vídeo publicat a xarxes socials del perfil oficial de la Casa Blanca es mostraven imatges d'operatius del Servei d'Immigració dels Estats Units i d'ICE i accions policials mentre sonava aquesta cançó. I la cantant va reaccionar molt contundentment i va demanar que no es faci servir la seva música en contextos que ella considera textualment inhumans i inacceptables, deixant clar que ella no està d'acord amb associar les seves cançons i la seva música amb aquests tipus de missatges. I després de la seva queixa, doncs, el vídeo va ser retirat i el tema ha reobert el debat sobre si els governs poden utilitzar música d'artistes populars en campanyes polítiques sense l'autorització de l'artista. I a la xarxa, molts altres músics també han donat suport a l'Ariana, recordant que no és el primer cop que passa una situació similar amb artistes que es queixen de l'ús de les seves cançons en continguts i campanyes polítiques.
0: Em sona algun fet similar també amb Taylor Swift.
1: Exacte, sí, sí.
0: Oi que sí? Vinga, i anem ara també, doncs, a prestar atenció a uns altres fans, en aquest cas els fans de Quevedo, perquè el cantant canari acaba de fer un anunci que molts esperaven.

0: Sí, és que Quevedo ha anunciat 4 grans concerts a Espanya per al 2027 i 2 de les dates seran aquí a Barcelona. I és que el cantant presentarà la seva nova gira, el Baifo Tour, que de moment només passaran per Madrid i per Barcelona. Uh-huh. En concret, actuarà al Palau Sant Jordi els dies 1 i 2 de juliol del 2027, mentre que els concerts a Madrid seran el 9 i el 10 d'abril al Movistar Arena. L'anunci ha generat una autèntica allau de reaccions a les xarxes perquè feia setmanes que els fans intentaven descobrir les dates a través d'una campanya que va fer interactiva ell mateix a les seves xarxes socials per revelar les dates de la gira. I a més arriba en un moment especialment dolç per a Quevedo perquè després del seu èxit i del seu nou disc El Baifo, que és un treball molt vinculat a les seves arrels canàries i que està marcant aquesta nova etapa de la seva carrera.
1: I sé que és graciosa, s'enganxa molt.
0: És molt xula.

0: Júlia, doncs mira, anem al repàs de l'actualitat badalonina mentre movem tu i jo la cadera aquí a l'estudi del Badalona Matí, perquè la Júlia Villarroel ens aporta tota l'actualitat i després recordeu que tornem amb més Badalona Matí. Des d'ara i fins als 12 encara queda molt de programa per endavant. Avui parlarem de doncs, com es prepara un casament. En tens algun de previst?
1: De moment no.
0: Aquesta primavera-estiu? No, és que és l'època i per això avui entrevistarem la Carolina Rodríguez de Algo Entre Manos, un espai també d'organització, doncs, de planificació de casaments badaloní. Parlarem de quin calçat és millor utilitzar en aquesta època de l'any, ara que estem a platja, de piscines i tot plegats, i el traspàs, diguéssim, de la sabata tancada a la sandàlia o xancleta no sempre és fàcil. És dilluns, toca espai de cuina i toca, com no, parlar de les coques de Sant Joan. De quina ets?
1: La de Llardons.
0: Llardons. 100%. Jo també soc del teu equip, però avui parlarem de totes, de fruita, de crema, de nata, de xocolata i de Llardons i moltes altres. I acabarem parlant precisament de Sant Joan amb la Laia Martínez i de quin és l'origen d'aquesta festivitat i les maneres en com s'ha anat celebrant doncs, aquesta vigília també de Sant Joan la Revetlla a la ciutat en els últims anys. A tot plegat, doncs en parlem a continuació després del butlletí informatiu. Fins ara.
1: Adéu.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
0: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Generalitat de Catalunya comprarà les tres xemeneies per impulsar el Catalunya Media City. Així ho ha avançat el periòdico i han confirmat fons del Departament de Territori. L'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros i es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida al 2023, dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que, recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. I la Policia Nacional ha detingut a Badalona un home que transportava 225 quilos de cocaïna amagats en un vehicle. La intervenció va tenir lloc el passat 9 de juny al barri del Gorg Progrés. L'arrestat natural de Còrdoba duia 168 paquets de droga i va ser detingut en el marc d'un dispositiu conjunt entre agents de Sant Adrià de Besòs i la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Barcelona. En comprovar la matrícula, els agents van constatar que el vehicle havia estat prèviament identificat per les autoritats franceses. El detingut ha estat acusat d'un delicte contra la salut pública, mentre la investigació continua oberta per determinar possibles connexions amb xarxes internacionals de narcotràfic. I Metges de Catalunya fa una crida al Departament de Salut a seure a negociar les portes de la 12a vaga de metges convocada per aquest dimecres. Reclamen un estatut mèdic i una mesa de negociació pròpia, ja que asseguren les condicions laborals del col·lectiu de metges són molt diferents de les de la resta de professionals sanitaris. Des del sindicat expliquen que els metges són un col·lectiu minoritari dins dels hospitals i això fa que tinguin poca força a la mesa de negociació. Això se li suma que les competències en sanitat estan repartides entre Estat i comunitats autonòmiques i, per tant, algunes de les demandes no depenen de la Conselleria de Salut. El cirurgià Pere Troia i l'anestesiòloga Laura Ramió són delegats de Metges de Catalunya i treballen a l'Hospital Germans Trias.
3: No se pueden sentar a negociar porque hay unas mesas de negociación establecidas, que en este caso es la mesa sectorial, pero es que volvemos a chocar con lo mismo. En la mesa sectorial podemos ir, explicar lo que queremos y al final se votará y como nuestra representación es mínima, pues dirán que no y volvemos a empezar. Uh-huh. Y llevamos años y años así.
4: La nostra conselleria és l'única que no ha recolzat. A la resta d'Espanya, totes les comunitats autònomes s'estan posicionant doncs, perquè la part que depengui estatalment doncs es desencalli.
0: I en plana cultural, música, fusta i tradició artesana són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier, amb més d'una trentena d'anys d'experiència que ara ret homenatge a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de la Guitarra de Badalona va acollir ahir la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Una idea gestada fa 8 anys i materialitzada en dos, en un procés de creació lent i minuciós. Així ens ho explica la seva inspiració, el luthier Antonio Manjón.
5: Que és un acostament a l'obra de Gaudí, a la part del seu interès per la natura, no? I aquesta és la que més a prop ens queda com a guitarrers, com a constructors de guitarra, que també tenim una part de la natura perquè treballem amb la fusta, que són els arbres, no? I el Parc Güell penso que és el punt de referència més important en aquest aspecte de l'obra de Gaudí.
0: I en esports, el Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga CB i va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. Els verd i negres van perdre contra el València per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble, però que no va ser suficient. El basà Guillem Vives, que podria haver jugat el seu últim partit amb la penya, lamentava no haver pogut competir més.
6: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
0: S'espera que avui el Club Verd i Negre convoqui els aficionats per fer un comiat amb els seus jugadors. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
7: 93 399 37 37.
2: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
7: 93 399 37 37.
2: Ràdio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
8: Acceptem totes les targetes de crèdit.

0: Badalona Matí.
1: Avui parlem de casaments, ara que ja som en plena temporada i moltes parelles estan acabant els preparatius per un dels dies més importants de la seva vida. Cada vegada hi ha més maneres de celebrar un casament: grans celebracions, casaments íntims, microbodes, celebracions de cap de setmana, destination weddings o cerimònies molt personalitzades. Per parlar de totes aquestes tendències de l'organització, dels nervis, pressupostos i els detalls també que marquen la diferència, avui ens acompanya la wedding planner Carolina Rodríguez, que és de Algo Entre Manos. Bon dia, Carolina.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal? Explica'ns una mica, estem en plena època de casaments, com viviu aquesta temporada vosaltres?
2: Doncs ara mateix estem en un moment doncs, on estem amb intensitat màxima, però alhora estem molt emocionades, amb molta il·lusió, ja que cada parella és diferent, singular, i llavors aquesta emoció ens fa estar ara mateix superactives en tots els projectes que tenim ara endavant.
1: Suposo que ara es veuen els fruits d'una feina que heu estat fent durant tot l'any, no?
2: Correcte, així és. El dia del casament és molt bonic, però aquesta feina no es prepara en un dia. Aquesta feina es prepara de 12, inclús tenim parelles on hem treballat juntament 24 mesos, és a dir, dos anys.
1: Amb dos anys vista.
2: De preparació.
1: Clar, dieu vosaltres que no feu només casaments, sinó que es tracta d'esdeveniments per tota la vida. Què significa per vosaltres? Parlo tota l'estona en plural, vosaltres, perquè la Carolina té aquesta empresa d'organització de bodes amb la seva germana, la Maica. Això, què significa per vosaltres aquesta manera d'entendre un casament?
2: Doncs no preparem només el que és la festivitat del dia, sinó intentem crear experiències. Per això parlem de tota l'estona d'experiències, tant a nivell de casaments com a nivell d'empreses i corporatius quan fem un event, no? Uh-huh. Ens agrada crear un clima que agradi a tothom, vull dir, no és simplement coordinar quatre proveïdors, sinó va molt més enllà, de crear unes experiències i unes emocions on després tots aquells convidats surtin amb un record que ha sigut significatiu per ells.
1: A la pràctica, quina és la feina real d'una wedding planner? No sé si creieu que hi ha gent encara que no sap el detall en què consisteix aquesta feina.
2: Nosaltres no només presentem proveïdors, vale? Que moltes vegades diuen ai, per conèixer proveïdors nosaltres ja en sabem. No. Nosaltres organitzem, nosaltres coordinem, nosaltres treballem, ens anticipem als imprevistos, que n'hi ha molts. Uh-huh. En moltes ocasions fem de psicòlogues, tenim un treball continu amb aquelles parelles, per això ens diferencia la figura de la wedding planner o una organitzadora amb uns altres perfils que n'hi ha a les finques o així, perquè el nostre treball és un treball continu durant un temps de 12 mesos, inclús, com he dit abans, d'un any.
1: Uh-huh. I quan una parella arriba a vosaltres, quin és el primer pas per començar a organitzar un casament?
2: El primer de tot, escoltar. Sí, primer, abans de poder organitzar o dissenyar, no? Dissenyar el seu casament, el seu esdeveniment, primer hem d'escoltar. Primer de tot, saber què vol, què necessita, i a partir d'aquí poder orientar de la millor manera possible a cada parella, perquè cada parella és, com acabo de dir abans, és diferent. Mm-hmm. Per tant, el primer de tot, escoltar per captar la idea de cada parella.
1: Mm-hmm. I els estils de casament que estan més de moda, no sé si la gent tira molt per les tendències, suposo que sí. Quin és l'estil que està més de moda ara mateix?
2: Sí que és veritat que ens movem per tendències. A la gent li agrada molt, no? Mirar al Pinterest i agafar tendències i demés, però la gent el que veritablement vol, tothom vol, és que tenir un casament personalitzat. És a dir, tot i que hi ha tendències, tothom vol que el seu sigui diferent. És a dir, posar el granito d'arena, sigui amb el que sigui, perquè el seu casament sigui diferent al de l'amiga que va ser fa 3 mesos, al de l'any passat o el que sigui.
1: I dins d'això, quina és la tendència? Vull dir, són grans esdeveniments, estem parlant de bodes més en nivell reduït?
2: Sí que és veritat que ara actualment s'estan fent moltes microbodes. D'aquesta manera és més fàcil poder personalitzar i tenir bodes més íntimes, ja que quan són casament de 300 persones, 250, la intimitat i els moments es compliquen. Ja no és el mateix.
1: I microbodes, de quants convidats estem parlant?
2: Nosaltres l'any passat vam fer una microboda de 25 persones. Va ser un casament molt emotiu, vull dir, un casament molt bonic, i no per això és un casament pitjor que un casament de 250 persones. Va tenir la seva personalitat, vull dir, va ser un casament molt bonic.
1: Quins són els detalls, no?, que dins de les tendències es poden personalitzar més? O tot es pot personalitzar?
2: Tot es pot personalitzar. Fins ara, doncs, potser una decoració de taula era el que més es pot personalitzar, però actualment es creen ambients des del primer moment de la rebuda dels convidats, és a dir, des del welcome fins al tipus de cerimònia. Sí, el tipus de cerimònia fins ara d'una manera concreta, però ara, avui en dia, la gràcia també està en poder fer cerimònies diferents, a l'aire lliure, etc, etc. És a dir, podem personalitzar tot l'esdeveniment com a tal.
1: I no sé si aquesta tendència de voler personalitzar, que la teva boda sigui diferent, us porta a vegades a veure coses una mica estranyes.
2: Clar, perquè ara és el todo se vale. Llavors, a vegades pues hi ha coses que potser et demanen i dius, està molt guai, però potser no es pot fer. Llavors, aquí està també la nostra feina, no?, de poder assessorar o poder trobar tot allò que et demana aquella parella tan diferent i tu ho vols aconseguir, tu agafes com un repte.
1: I quina és la cosa més estranya que us han demanat o així més curiosa, podríem dir, que se surt una mica de la norma?
2: Mira, és que no t'ho anticiparé perquè és un casament que tinc aquest any. Llavors, és el més diferent, però sé que m'escoltarà i llavors no vull donar...
1: I la segona?
2: Coses diferents que hem fet, una parella de nuvis que volien sortir com... que els hi pengessin amb un arnès per sortir com a efecte uau, sorpresa, en el banquet.
1: I queien del sostre? Apareixien?
2: Ostres. Correcte.
1: Això ja és, jo no
2: clar,
1: sé...
2: Clar, això ja és penso, too much, fer...
1: Clar, innovar per innovar, no? No podem sortir caminant tranquil·lament.
2: Bueno, podem demanar venir en cavall, podem venir sortir amb una moto,
1: bueno,
2: vull
1: clar,
2: dir que
1: ja tot,
2: cadascú... sí que és veritat que volen reflexar una miqueta la seva personalitat.
1: Clar, llavors... jo entenc que darrere d'aquesta decisió hi ha un context a darrere.
2: Correcte.
1: No?
2: Mm-hmm. La idea és que cada casament reflexi una miqueta com és la parella.
1: Mm-hmm. I amb quanta antelació, Carolina, recomaneu començar a preparar el casament? Abans parlaves entre un any, dos anys a vegades, no?
2: Sí, dos anys és massa... Però sí que és veritat que tot depèn una mica del tipus de casament que vulguis, o a vegades tu ja portes temps, no?, mirant espais i vols un espai concret, llavors sí que és important tenir aquesta antelació de temps. Però en un any és perfectament, i de fet t'haig de dir que aquest any precisament hem tancat tres casaments a tres mesos vista.
1: Mm-hmm. És no, possible, també, eh?
2: És possible, és
1: per
2: possible.
1: Per vosaltres, més patiment, suposo, per les organitzadores.
2: Més patiment perquè volem trobar tot el que aquella parella vol. Com he dit abans, primer els escoltem, llavors volem que trobar tot el que aquella parella vol. Clar, evidentment, quan anem amb tres mesos de temps, hi ha coses que les hem de veure modificades, sobretot a l'espai. És el que més ens pot afectar.
1: Clar.
2: La resta... tenim possibilitats.
1: Potser amb més temps no s'ha de renunciar a tot allò que vols.
2: Correcte.
1: No? Mm-hmm. I imprevistos, que també parlaves abans dels imprevistos que sempre n'hi ha, quins són els més habituals?
2: Bueno, és important poder treballar amb bons proveïdors, és superimportant la qualitat dels proveïdors, sàpiga que no hi haurà cap problema aquell dia. Imprevistos importants tenim el tema del temps. Mm-hmm. Llavors, és important tenir controlat sempre un plan B, ja que aquell dia no es pot modificar res, i si no hi ha hagut una bona organització i una bona planificació del plan B, pot ser un desastre. Llavors, és de les coses més importants que s'han de tenir i treballar en compte. De fet, jo crec que és un objectiu principal de les wedding planners, que haurien de fer-ho així.
1: I pel que fa a tendències, abans parlàvem de les microbodes, però també estan de moda les destination weddings, que jo no les coneixia fins a l'hora de preparar aquesta entrevista. Explica'ns què són i per què estan guanyant protagonisme ara mateix.
2: És quan una parella decideix casar-se en un lloc de residència fora d'on ell viu. Mm-hmm. I llavors ens venen parelles, aquest any tenim parelles parelles, per exemple, parelles catalanes que estan als Estats Units o a Londres, o un dels dos és català però l'altre és estranger, vull dir, i venen a casar-se a un altre país o a un altre lloc que vulguin, o al revés, gent d'aquí que marxa fora a casar-se.
1: Mm-hmm. O sigui, vosaltres organitzeu dels dos tipus, eh?
2: Dels dos tipus.
1: Esdeveniments aquí que entenc que els nuvis no estan a prop, o al revés.
2: O al revés,
1: o sigui, que treballeu també amb proveïdors d'altres països.
2: Correcte, per poder fer casaments, correcte.
1: Això suposa molta més feina
2: molta
1: per
2: més logística, per molta més correcta. Mm-hmm.
1: I hi ha molta gent aquí a Badalona que demana això?
2: No, normalment la gent de Badalona demana el Maresme.
1: El Maresme.
2: Sí, clar. Nosaltres la veritat és que fem molt Maresme. Uh-huh. El fet de que tenim aquí mateix a Badalona a l'oficina, ens ve molta gent del Maresme, llavors fem més Barcelona-Maresme aquí a Badalona.
1: I les destination weddings a on se solen fer? Vull dir, què tria la gent? Un paisatge idíl·lic de platja o estem parlant d'altres ciutats europees?
2: Sobretot platja, més que muntanya, platja.
1: Platja.
2: Sí.
1: Unes
2: però hem de tenir
1: Maldives,
2: pressupostos.
1: Unes Bahamas.
2: Correcte.
1: Coses d'aquestes,
2: I gent que ens ve de l'estranger cap aquí, uh-huh, el mateix. Volen platja, volen Girona.
1: Costa Brava.
2: Costa Brava, uh-huh, vull dir... Clar, però també per aquí hem de tenir un pressupost, clar, per poder fer aquests tipus de casaments.
1: Uh-huh. Què ha de tenir un casament, sí o sí, perquè sigui recordat, no? Perquè generi aquesta emoció, que no sigui un dinar sense més, no?
2: Ha de ser un casament amb personalitat, que reflexi la personalitat de les parelles, i ja no és en si la quantitat de coses que puguin haver-hi en un casament, sinó la capacitat que es pugui tenir de crear emocions dintre d'aquest moment de casament. Mm-hmm.
1: Això suposo que és difícil. No sé si alguna vegada, clar, la vostra feina és complicada, no sé si alguna vegada us heu quedat amb aquesta sensació de no hem arribat a aconseguir del tot.
2: Sí que és veritat que a vegades te trobes parelles molt obertes, amb moltes ganes d'explicar-te coses, i és superimportant conèixer, no? Uh-huh. Molt bé a les persones per poder portar-les cap al camí adequat. I a vegades te trobes amb parelles una miqueta més tancades, que els hi costa obrir-se, i llavors no acabes de... tu entens, o potser ells no volen, i llavors costa una miqueta més.
1: Clar, és important la connexió, no, entre és vosaltres molt... per poder arribar a allò que,
2: correcte,
1: allò que volen.
2: Jo sempre els dic a les parelles, quan fem la reunió prèvia, abans de tancar, vull mm-hmm dir que és superimportant la persona que escolleixin per portar el seu casament al seu dia tan important, han de tenir connexió. La connexió ha de ser mútua. Mm-hmm. És a dir, per ambdues parts.
1: Clar, clar, clar. Per acabar, Carolina, quin consell donaríeu a aquelles parelles que estan començant a organitzar o a pensar en el seu casament i no saben per on començar?
2: Doncs principalment, si decideixen contractar que algú els ajudi, en aquest cas una wedding planner, primer de tot confiar en la persona, han d'escollir, han de veure varietats, i una vegada han escollit la persona, confiar en els passos que li diu aquesta persona. Uh-huh. Jo moltes vegades me trobo amb parelles que volen contractar i ho contracten tot superràpid, sense parar-se a pensar. No hem analitzat què és el que volen, què és el que volen transmetre, tot és contractar per si em quedo sense. I això l'única cosa que pot passar, que després vinguin, que passin cosetes, que hem de tirar enrere, tornar a retomar, a reprendre mm-hmm nous proveïdors, a vegades pèrdues de pagues i senyals perquè no és el que volíem, no? Llavors, què han de confiar, no?
1: En la
2: persona mm-hmm que tal, i a partir d'aquí seguir els passos que toca.
1: Mm. I tot i que tu ets wedding planner, és possible una boda sense wedding planners? Entenc que amb més nervis i més mal de caps, però aquells nuvis que es cullen a tirar pel dret, com ho veieu?
2: Home, la veritat és que si estem parlant del tipus de casament que jo t'estic dient, d'un casament amb personalització, crec que no és viable sense wedding planner. T'explicaré per què. Uh-huh. Perquè un casament amb personalització, on hi ha una cerimònia especial, hi ha un requeriment de muntatge especial amb una decoració diferent, perquè hem llogat un espai, i a partir de l'espai hem de fer una logística de muntatge. Aquesta logística de muntatge s'ha de fer el dia d'abans, requereixes d'una sèrie de proveïdors concrets, llavors...
1: Estàs disposat a treballar dia i nit per la teva boda, o si no, millor un wedding planner.
2: Correcte, correcte. Sí. Llavors sí que és important que el dia del casament sí que es pot organitzar, no? Hi ha parelles que ho volen tenir tot controlat i els agrada contractar i fer-ho tot ells. Sí, però el dia del casament, aquesta logística, si no la coordina cap persona, no anem
1: difícilment
2: bé.
1: Difícilment
2: serà un èxit, clar, o hi haurà com hagués més... estat amb alguna persona que supervisi.
1: Molt bé, Carolina, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Recordem-ho, la Carolina és wedding planner d'Algo Entre Manos i estan ubicats aquí a Badalona, la nostra ciutat. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
3: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétolo i el Port de Badalona.
0: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
3: Organitzat pel Club Nàutic Bétolo.
4: Badalona Matí. Ens posem en marxa.
5: I amb l'arribada del bon temps, canviem les sabates tancades per sandàlies, per xancletes, per calçat més lleuger en definitiva. Però aquest canvi, que sovint agraïm pel que fa a la comoditat o per la calor, també pot comportar alguns problemes pels peus si no escollim bé quin calçat hem de triar o no els donem les cures adequades als nostres peus. Per això avui parlem de sandàlies, parlem de salut de peus, parlem de prevenció durant aquests mesos d'estiu i ho fem amb els nostres experts habituals, els doctors Anna Tribó i Francesc Monés, de la Clínica Podològica Monés de Badalona, que ens explicaran què hem de tenir en compte per gaudir de les vacances, de la platja, de les passejades, però fer-ho sense patir molèsties ni tampoc lesions. Què tal? Benvinguts, com esteu?
6: Hola, bon dia.
5: Arriba la calor, eh? Quins són els problemes amb els peus, diguéssim, que més acostumeu a veure a consulta en aquesta època de l'any?
6: Bé, doncs ben bé el que has dit, eh? Problemes relacionats amb el calçat, ja siguin per fricció, per traumatisme, per sobreesforç o infeccions. Normalment és el que més ens trobem en aquesta època de l'any.
7: Sí, problemes relacionats amb l'entorn. Una cosa al calçat i l'altra és l'ambient, canvia. Calor, humitat, activitats a l'aire lliure... Tot això exposa el peu a coses que no havien passat durant l'hivern. No en portem un calçat més acomodat al peu,
5: està més
7: protector,
5: protegit, no?
7: La temperatura no és la mateixa...
5: Per tant, els peus pateixen més a l'estiu que no pas a l'hivern?
7: Pateixen diferent. A l'hivern també poden patir alteracions i poden patir problemes relacionats amb altre tipus d'activitat, però a l'estiu pateixen uns temes determinats.
5: És època de sandàlies. Quines característiques hauria de tenir una sandàlia que sigui saludable?
6: Bé, la sandàlia saludable ens ha d'acompanyar el peu, és a dir, ens hem de sentir el peu subjecte, ha de tenir forma a la zona de l'arc, sobretot. No és recomanable utilitzar una xancla de piscina, d'aquestes que s'uneixen només a la zona del dit gros, entre el dit gros i el dit petit, per activitats que no siguin justament sortir de la piscina. És a dir, aquesta xancla va bé per anar de la piscina a la dutxa, de la dutxa al vestidor, o moure't per un entorn d'aigua humit, com pot ser...
5: Que no caminaràs.
6: Exactament. Però tot el tram, des de la platja, per exemple, fins a arribar a casa teva, si has d'agafar un transport públic, si has de, etcètera, caminar una mica, ja no és recomanable utilitzar aquesta xancla. Primera, perquè serà una xancla que estarà humida, que vindrà humida de la platja i anirem, doncs, dues hores amb la pell macerada, estovada, en remull, amb contacte amb tot el, amb tota la, doncs, tot el que pugui haver-hi de microorganismes que puguem haver adquirit del terra, de la dutxa, de la piscina, etc. I segon, pel traumatisme, és a dir, aquest calçat no acompanya el peu, sinó que el que fa és donar-li una làmina de protecció entre el terra i el teu peu. Però tot el que són impactes, friccions, torsions, no queden ajudats. Llavors, una estona molt bé, clar que sí, però no podem anar a comprar al súper la càrrega de la setmana amb uns xancletes planes de dit, per exemple. Tenir en compte l'activitat que vas a fer i planificar una mica la protecció d'aquest peu, perquè sigui un peu que et duri tot l'estiu, perquè si no és fàcil que llavors arribem a l'agost amb molt dolor, amb dolor a la planta al peu, amb dolor al taló... I llavors,
5: i més que ens n'anem de vacances,
6: clar,
5: no? Allò, poses a la maleta la sabata més incòmoda que tens per anar a visitar qualsevol capital, no?
7: La idea seria... posar-nos un calçat adequat a l'ambient de l'estiu, que és la calor i la humitat i tot això, però amb les característiques que hem portat a l'hivern. Normalment a l'hivern portem calçats amb soles relativament gruixudes, que amorteixen, que acompanyen una mica la forma del peu, la forma de l'arc plantar, que no tenen un drop, que no tenen una diferència, que tenen una diferència a l'hivern entre el taló i la puntera d'un, una lleugera diferència, no talons, però un centímetre, centímetre aproximadament. Clar, si això ara, a l'estiu, ho convertim en una sola, molt poca cosa, completament plana, dura, sense forma, ni contraforts, i no portem el taló ben agafat, doncs llavors ens poden aparèixer aquests problemes que comentava l'Anna, de dolor, de sobrecàrrega, de durícies, de talons amb moltes clivelles, de callos o ulls de poll que surten freqüentment a les plantes dels peus, doncs a la gent que n'hi surten, per alteracions estructurals i pel que sigui, a l'estiu probablement li sortiran més perquè exposarà el peu a més pressió, a més fricció, a més sobrecàrrega en a la zona plantar on li surten normalment.
6: Sí, i el que has comentat de si hem d'anar a fer turisme, per exemple, per una gran ciutat, etc., és molt recomanable tot el que sigui activitats turístiques utilitzar calçat tancat. Millor passar una mica de calor, però utilitzar una bamba esportiva amb un mitjó de cotó que ens permet, doncs, estar en el tram de l'aeroport arrossegant maletes, amb les rodetes de les maletes, doncs tu portes una protecció sobre les ungles que fa que aquella maleta, si et trepitja, doncs no et provoqui un traumatisme, que hagis d'anar llavors a urgències, ja t'esguerra una mica les vacances. Llavors, tenir la capacitat de planificar una mica el calçat. És a dir, un calçat tancat amb protecció, amb una miqueta de mitjó, i en el cas dels pacients que necessiten plantilles, doncs aprofitar aquells moments per utilitzar la plantilla com a tractament i fer ús unes hores al dia de la plantilla, doncs és el més apropiat. És a dir, realment, això, mentre estàs amb el trajecte de desplaçament, moure maletes, carregar pesos, o tota la part turística d'una ciutat, anar protegit. Després, quan un està cansat i necessita refrescar-se, doncs es destapa el peu, es refresca, va amb una xancleta...
5: Fem una mica de joc, ara pensava. Per exemple, me'n vaig a fer el camí de Sant Jaume, camí de Santiago. Quin calçat m'emporto?
7: Dona, doncs,
5: per veure
7: ha de ser
5: les 24 hores del dia.
7: Clar, això, anem a fer una activitat especialment dura, intensa i llarga dels peus, de tot el sistema esquelètic, però sobretot dels peus. Llavors, hem de pensar bàsicament amb els peus. Ha de ser un calçat extremadament protector, molt ben pensat per caminar, tancat, evidentment, com ha dit l'Anna, i a més amb les característiques...
5: No?
7: Que ens subjecti el termell i amb les característiques que el nostre peu individualitzat requereixi, perquè hi ha gent que no té cap problema en els peus i que normalment fa activitat física i camina, però hi ha molta gent que tampoc en té cap de problema, però es posa a fer una activitat molt intensa durant una setmana. Doncs això s'ha de vigilar, s'ha de protegir molt el peu.
5: No?
7: Soles gruixudetes, de goma, normalment, soles que protegeixin, que no siguin molt toves, i peu agafat, taló agafat, i sobretot a la mida. La zona de l'avantpeu, la zona dels dits i la zona de l'empenya del peu ha d'estar subjecte, però s'hi han de poder moure per evitar friccions, per evitar...
5: I arribo l'Albert a la pensió, hora de descansar, i què faig? Em trec aquestes xiruques i deixo que el peu...
6: Exactament,
5: transpiri,
6: sí, sí, sí. El que ens hauríem de posar a la motxilla seria aquell calçat amb el que caminarem les 6 hores del trajecte, les 7 hores del trajecte. Hem de portar-hi uns mitjons de recanvi, perquè pot ser que en aquest trajecte parem en algun moment a descansar i tinguem molta calor si ens descalcem. És un bon moment per canviar el mitjó, perquè el mitjó va acumulant sorreta, pedretes, llavors canviem el mitjó, la pell s'asserena, ja no està tan humida, un mitjó de recanvi per cada trajecte, i un cop arribem a l'alberg, ens descalcem, si cal, ens refresquem el peu i ens posem una xancla, sandàlia, crocs, per exemple, fresca, però que ens resulti còmoda, també. No hem d'utilitzar una xancla qualsevol, sinó alguna cosa que dius, ai, aquí el meu peu descansa.
5: I això serviria, per exemple, també, Anna, si ens n'anem, doncs, no sé, fer un trekking als Pirineus Catalans, però sabem que també posarem els peus, per exemple, és molt habitual a l'estiu també, si estàs fent muntanya, banyar-te al riu o al pantà, en aquí quin calçat hem de portar?
6: Clar, llavors, en aquesta situació, per exemple, l'ideal és una sandàlia una mica agafada d'aquestes aquàtiques, que hi ha marques d'esports que sí que en venen.
5: Els típics escarpins, que li diuen, també?
6: Sí, però l'escarpí queda molt mullat, queda molt xop, i si l'has de tornar a carregar a la motxilla, llavors et mulla la roba, llavors... va molt bé una Crocs, les Crocs, ara estic dient una marca comercial, però bueno, és un
5: aquest calçat, tipus de sabata.
6: Aquest
5: eh?
6: Tipus de sabata, que és una sabata que se seca molt ràpid, la pots lligar fora de la motxilla, llavors es va secant mentre tu continues el trajecte i quan arribes a l'alberg on sigui pots tornar a utilitzar aquesta Crocs. I calçat de recanvi, a nivell de portar una altra sabata, depèn de lo llarg que sigui el trajecte, que estigui, vull dir, depèn dels dies que inclogui la travessa de muntanya. Si tu tens un calçat per caminar, se suposa que amb un calçat salves la situació.
5: Els amants, Francesc de Costa Brava, Costa Daurada, Illes Balears, tot això, què? Quin calçat s'han de posar a la maleta?
7: Aquí farà molta calor. Aquí hem d'anar fresquets, unes sandàlies, però unes sandàlies, si anem a caminar, unes sandàlies, que avui en dia hi ha molts models, unes sandàlies tipus bambes, que poden estar fins i tot reixades, obertes, però que protegeixin, que ens ajudin a caminar bé. Si només anem amb una cala, arribem amb una moto o amb una bicicleta, doncs llavors sí que podem fer servir una xancleta per moure'ns per la platja, sobretot protegir-nos amb la roca. Si anem amb una platja de sorra és un tema. Si anem a una platja i caminarem per la roca, és un tall amb un múscul, amb una roca punxeguda, ens pot esgarrar tot el matí o tot el cap de setmana, protegir-nos. Aquí potser sí uns escarpins d'aquests que parlàvem abans, una sabata més de goma, que podràs banyar-te, nedar i sortir a fer una volteta per les roques, doncs seria ideal.
5: I si som en lloc de ruralites o gent de mar o muntanya, urbanites en tota regla, no? Si som d'aquells que esperem l'estiu per visitar capitals, Londres, Istanbul, París, què fem?
6: Que bonic, també. Bueno, tot és molt bonic, eh? Els tres plans estan molt bé. Doncs aquí el que hem dit, tenint en compte que quan sortirem al dematí, ben d'hora, has d'anar ben calçat, faràs unes... Si calcules els quilòmetres que et mouràs dins una gran ciutat, poden ser molts. Pots arribar a fer 14 quilòmetres en un sol dia. Llavors has d'anar preparat amb el teu calçat més amic, el teu amic, el que utilitzaries un octubre a la ciutat o per anar fins i tot al gimnàs, el teu calçat esportiu. Pots anar la mar d'elegant, però pots posar-te unes bambes esportives, perquè per l'asfalt és una gran protecció una bamba esportiva, amb un mitjó, i després, a part, doncs a la maleta pots tenir un calçat això més tipus sandàlia, no tan protector, però que serà usat pel vespre, si el desplaçament no és llarg, o per moments de descans, o controlats, com ara un restaurant, o un museu, una cosa així.
7: Un apunt del trekking que he parlat abans de la muntanya. Sí? Si anem a fer muntanya de veritat, sobretot els peus ben protegits, si ens banyem, unes crocs, una sabata fresca i que es pugui mullar, però si anem a caminar realment per la muntanya, anem a fer...
5: El
7: millor calçat possible. Penseu que una torçada de peu, un mal calçat, provoca activació fins i tot dels serveis d'emergències per anar a rescatar gent. A vegades veus per la muntanya gent. Per la muntanya, no estic dient per un passeig. Per la muntanya s'ha d'anar molt ben preparat de peus perquè probablement és la zona més conflictiva del cos que provocarà més accidents. Una relliscada, caminar per pedres, fer una petita escalada, tot això ha de ser amb un calçat molt ben protegit i amb molta seguretat.
5: Ja s'atents, penseu en què trepitgeu, no? Mireu
6: també,
5: a terra.
6: També. Però sí que és veritat que, per exemple, per anar per ciutat o fer turisme urbà, podem aprofitar el calçat esportiu que utilitzem durant l'any, però és cert que el calçat que utilitzem per anar al gimnàs a fer peses o força no és el calçat que podem pujar a una travessa de muntanya al Pirineu, perquè no necessitem soles que tinguin més subjecció, amb més call, amb més tac a sota, més agarre, perquè si no podem relliscar. Necessitem millor fixació del turmell, és cert. És a dir, saber doncs, que si vas a un ambient de muntanya, mitja muntanya, alta muntanya, necessites un calçat dissenyat per mitja muntanya, alta muntanya. No podem utilitzar el de l'asfalt.
5: Posem-nos ara per acabar, no?, en la tesitura de que hem fet tard en el sentit de que hem estrenat sandàlies i posaria la mà al foc que, com jo, el 50% dels oients que ara mateix ens estan escoltant, doncs ja porten bullofes als peus, no? Perquè aquestes sabates tan boniques que t'has comprat resulta que et fan mal. Què? Les sí. hem de guardar al calaix i desistim?
7: No. Sí, que, sí, home, si ens hem equivocat de molt, és a dir, si aquella sabata no es pot portar perquè ens apreta tant o ens fa... No. Llavors sí canviar-la. Però sí que és veritat que això passa sobretot al principi de temporada. Ara venim amb la pell més...
5: Després se't fa dura, la
7: més
5: pell.
7: Més dèbil, l'hem protegit molt durant l'hivern, està més estuada i tal. Llavors, els primers calçats d'estiu, i sobretot amb tires, i que no agafen tota la superfície del peu, poden provocar alguna butllofa. Si no és això que dèiem, que ens hem equivocat de molt amb la sabata, doncs esperar una mica, protegir el peu, el mitjó, no és una cosa... Que avui en dia el jovent em porta molt de mitjó.
2: Sí.
7: És cert, eh? Està molt de moda i no els importa portar...
5: Porta mitjó i xancletes, allò mitjó que abans veiem els turistes,
7: pues no, és,
5: no?
7: No és una tonteria, és i sobretot els primers moments de començar a portar calçat d'estiu, que és quan ens surten les butllofes. Protegi una mica el peu, i si el peu s'hi va adaptant, i la pell es va enfortint i es va fer un, es va fent, es van, es pot protegir més bé.
2: Sempre hi ha trucs també, si tenim per exemple una, just la civella ens fricciona i per sota doncs és molt rugosa, doncs allò es pot portar al sabater i dir-li, escolta, mira, em pots polir una mica això perquè justament aquí hi ha un repunt que se'm clave. O bé, si just és una tira que és molt dura, doncs hidratar-la, hidratar la tira del calçat amb alguna crema hidratant, posar crema hidratant en el calçat i crema hidratant en el peu per estovar-ho. Totes aquestes tècniques funcionen. O utilitzar-ho 2 hores al dia i a poc el peu se va acostumant sense intentar que no arribi a passar lo de que es faci una butllofa, una flictena. Un cop ja s'ha fet la butllofa, llavors aquella zona sí que està molt irritada, es fa una ferida, has de deixar-ho curar, t'has d'esperar ben bé 10-15 dies a tornar a utilitzar la sandàlia, i és un procés, però
5: doncs,
2: sí.
5: Veiem que encara hi ha esperança, sobretot pels nostres peus. Ja veurem si per les sandàlies noves. Que vagi molt bé.
7: Anna, moltes gràcies, bon estiu.
5: Adéu.
4: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
8: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
4: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.

0: I avui, aprofitant que tenim la revetlla de Sant Joan a tocar, volem parlar també de les típiques coques, però amb un nou establiment aquesta vegada de Badalona, amb la pastisseria Grau, que obria justament les seves portes durant la Shopping Night Tutti, per tant,
1: doncs sí,
0: pastisseria nova a la ciutat.
1: I festa grossa, que van obrir en un dia ideal,
0: Sí, sí,
1: ells ja tenen, la feina no els hi van faltar. Ells ja tenen establiments a altres punts del territori i ara doncs han apostat per la nostra ciutat. Ens acompanya la seva pastissera, la Natàlia Grau. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Quin balanç en fas d'aquesta primera setmana aquí a Badalona?
2: Doncs ha començat molt intensa.
0: Molt intensa.
2: Sí. Vam aterrar el dia de la Shopping Night. Mm.
0: Us imaginàveu que, diguéssim, hi hauria
2: ens
0: aquesta...
2: Ens ho havien explicat, però no érem conscients de les dimensions que podia agafar aquesta festa. I la veritat és que molt sorpresos i molt contents de la rebuda que va haver per part de la gent. Mm-hmm. Sí, molt bé.
0: Explica'ns una mica d'on veniu, no? Qui és la pastisseria Grau? Quins són els seus orígens?
2: Pastisseria Grau és una pastisseria que comença a Esparreguera. De fet, és cinquena generació. Jo soc la cinquena generació de pastissers de la família. I que ha anat creixent. Ha creixent a poc a poc. Vam començar, doncs això, no? Esparreguera, que és on tenim l'obrador, és on tenim una de les botigues, i a partir d'aquí hem anat fent Martorell, després hem vingut aquí a Badalona, hem estat també a Sant Cugat, i estem en aquest moment.
1: Deies tu, no? Ets la cinquena generació d'una família de pastissers.
2: Sí.
1: Com s'aconsegueix mantenir l'essència i anar innovant, creant?
2: Bueno, s'han d'ajuntar dues coses, no? S'ha d'ajuntar la passió per l'ofici i el voler millorar, el voler posar-se al dia. Mm-hmm. S'ha d'estar una miqueta amb tot, no? Amb la tradició, no deixar mai el que és el producte de pastisseria tradicional, mm-hmm, que és el que
0: i
2: nosaltres toquem,
0: no?
2: Però a vegades tampoc quedar-te enrere. Mm-hmm. I anar innovant, tenint l'equilibri de les dues coses.
0: Quin diries que és el vostre tret distintiu?
2: La pastisseria artesanal, sobretot. Sí, no hi ha, ara mateix no hi ha un producte estrella, sí que en tenim un que és per Pasqua, que és la mona de caputxina, que aquesta ve de les cinc generacions que l'anem fent.
0: Com és aquesta mona caputxina?
2: És una mona que porta, està feta amb pa de pessic i llema, i per fora porta un biscuit de rovell d'ou, que va fet al bany maria i fornejat, flambejat al forn. Bueno, és
0: molt bé.
2: La fem nosaltres.
0: Arribarà.
2: Aquesta i no es troba a masses llocs.
0: Arribarà el dia també per tastar aquesta mona caputxina.
2: Sí, no, ja vindrà. Això és com el més nostre, no?
0: Feu
2: que tenim, però...
0: i feu salat, a la pastisseria?
2: Sí, també tenim un apartat dintre de l'obrador, que és el de càtering.
1: Us preguntava abans, fora d'antena, si teniu en compte, des de la pastisseria Grau, les tradicions específiques de cada territori on aterreu, on poseu botiga.
2: Clar. Pensa que hem aterrat...
1: Heu estudiat sobre Badalona, ja?
2: Algunes coses sabem. Acabem d'aterrar ara mateix i la intenció està en, sí, fer-nos de la ciutat, no? Uh-huh. I sí que tenia algunes col·laboracions amb diverses coses d'aquí, que ja us anirem explicant.
0: Per què Badalona?
2: Ens va sorgir l'oportunitat de venir a Badalona. És una ciutat que ens semblava interessant, que podia tenir recorregut per la pastisseria, i bueno, no ens ho vam pensar. Vam trobar un molt bon lloc també, on estem situats. És un molt bon lloc.
0: El carrer Canonja,
2: El carrer Canonja, correcte. Sí.
1: Hem parlat de la pastisseria Martorell,
2: sí.
1: Esparreguera, Badalona,
2: sí,
1: Sant Cugat. Voleu expandir-vos més?
2: Bueno, això té aturador, sí, no ens tanquem, no ens tanquem. Sí. Ara estem rodats. Mm-hmm. Estem en el moment i, bueno, ara pararem alguna setmana, perquè sembla que estiguem inaugurant cada setmana.
1: La Natàlia s'ha format a l'Espai Sucre i, de fet, la pastisseria recentment ha guanyat el primer premi d'un ou de xocolata inspirat en Gaudí.
2: Sí.
1: Ara tot va de Gaudí, perquè estem dins el centenari,
2: correcte,
1: no? Explica'ns una mica com ha funcionat aquest concurs.
2: Doncs va ser un concurs que es va fer amb el Gremi de Pastisseria, el Museu de Xocolata i el Parguell, i el que es va fer és es va convocar pastissers de tot Catalunya perquè presentessin un projecte d'un ou que havia d'estar inspirat en el Parguell. Cadascú havia de presentar la seva idea, el seu projecte.
1: I que és preciós, eh?
2: Estic sí, l'estem veient ara, eh?
1: Instagram, que us convido a visitar, també. Déu-n'hi-do, sí, quants centímetres?
2: Era, sí, mínim, sí, no? Sí, era molt alt, entre la base i tot, devia pesar uns 20 quilos, aproximadament.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, sí, transportar-lo va ser tota una aventura, eh?
1: Transportar-lo i que arribés intacte, no?
2: Sí, ara us ho explicaré, això també, perquè vam tenir tanta feina gairebé fent l'ou com fent l'estructura on el posaríem per poder-lo transportar, clar, de l'Obrador d'Esparreguera fins al Parguell, i el guanyar, doncs, el Parguell fins al Museu de la Xocolata on estàs posat.
1: Això és com el dimoni, eh?
3: Gairebé, transportar-lo.
1: Sí, sí. Perquè l'Obrador el teniu només a Esparreguera.
2: Només a Esparreguera.
1: I des d'allà
2: distribuïm a les botigues. Sí. Doncs llavors, d'aquests projectes que et deia que es van presentar, van quedar 10 finalistes i van estar exposats aquí, així com veus, amb una urna d'aquestes, van estar exposats al parc, i els visitants tenien un QR, cada un tenia un QR, podien votar el que més els hi agradés.
1: Molt bé, per tant...
2: I va resultar que va ser el nostre.
1: El vostre.
2: Sí, sí, molt contents.
1: Tenim Sant Joan a tocar, que és una altra, diguéssim, les pastisseries, jo al·lucino perquè sempre ho diem, tot i que van sempre, diguéssim, seguint el calendari i pràcticament no hi ha setmana
3: del
1: que
3: Santurals.
1: Se celebri
2: sempre hi ha algun
1: cosa,
2: festiu.
1: No? Per delit també de les nostres panxes, eh? Val la pena dir-ho. I ara estem a les portes de Sant Joan, eh? Mm-hmm. Què preparareu vosaltres
2: ara
1: a la
2: pastisseria
1: Greu? Grau.
2: Ara ens venen les coques.
1: Coques.
2: A tope amb coques, sí.
1: Alguna
2: sí.
1: D'innovadora?
2: Aquest any el que hem fet és innovar en forma, en el format.
1: Mm-hmm. Com és, doncs?
2: Hem passat a unes coques molt més petites, fetes, van posades en unes caixes... tancadetes, molt maques, ja si passeu ja les veureu. No hem anat tant a la coca tradicional que veus aquí, que és la coca gran, perquè ens hem anat trobant, doncs, que les

0: es publiquen, s'expliquen. El secret està en temps, temperatures
1: i producte
0: i cocció.
2: Ja.
0: Bàsicament, és a dir, jo et puc donar la mateixa fórmula a tres pastissers diferents i la coca no sortirà igual, perquè s'ha de tenir molt en compte, doncs, tot això, no? El seu repòs, la temperatura de l'amassat, la temperatura de fermentació, que sigui lenta, de quina manera la cous.
2: Teniu comandes ja?
0: Sí.
2: I per quines coques es decanten els badalonins i badalonines? Perquè
0: tiraran per la de crema, sí. També els hi portarem, farem la de crema, farem la de fruita confitada, la de llardons, i llavors el que fem nosaltres és que les coques de brioche les obrim i les farcim amb crema, amb nata, amb cabell d'àngel, que aquesta és com molt tradicional, i trufa.
1: I la de llardons?
0: La de llardons
1: acostuma a ser també una de les més venudes?
0: És de les més venudes, sí. La de llardons, el que passa és que, al ser una coca primeta, que és de, és de pasta de full, la gent s'emporta la de brioche i...
1: La de llardons és per al sopor, no?
0: Exacte, i una de llardons que és com a l'extra.
2: O per berenar, quan la vas a comprar ja te la vas menjant, no?
0: Sí. Llavors sempre, amb totes les compres, en cau una de llardons, a més a més.
1: Fent el tafaner, com deia una mica en el vostre perfil de xarxes, veig que hi ha molta cura pel detall, no? Vull dir, la pastisseria d'entrar pels ulls...
0: Totalment,
1: sí.
0: Totalment, no és una necessitat bàsica. Llavors, l'has de voler comprar, t'ha d'entrar pels ulls, ha de ser algo que realment et vingui de gust, i això s'ha de cuidar moltíssim.
2: I què hi trobem a l'aparador? Si ara passegéssim pel carrer d'en Cuet, el carrer Canonja, i passéssim per davant de la pastisseria, què és el que veiem?
0: Mira, el que és a la part de l'aparador, ara hi veuràs coques. Et parlo d'ahir diumenge, pasta de full, també hem tingut. El tema de pastissos més tradicionals, musos, semifreds, els tenim, clar, no els veuràs a l'aparador, però sí que quan entres els veuràs a dins. Val? I la nostra idea, a partir d'ara que ja comencem a assentar-nos una miqueta, és fer producte acabat al moment, sobretot els caps de setmana.
1: Què vol dir producte acabat al moment?
0: El que seria, per exemple, una banda de crema o un tortell. Alguna cosa que...
1: De farcir, correcte, davant del
0: coses
1: client,
0: que es van farcint al moment. Sí, que de fet el dia que vam fer la inauguració per la Shopping Night...
1: És el que oferíeu, no? També.
0: Ho teníem, jo vaig estar allà de cara a l'aparador i anàvem omplint el producte i el anàvem servint. Doncs la idea vindria a ser aquesta, no?
1: Sí, una mica també de manera personalitzada, no?
0: Exacte.
1: Que puguin dir, doncs,
2: aquesta... I les textures.
1: No m'agrada el kiwi, però sí que m'agrada la pinya i la maduixa, per exemple.
0: Perquè s'està fent allà mateix.
2: I les textures es mantenen.
0: Exacte, és que
2: si no,
0: al final...
2: Potser arribes a casa i la pasta de full ja no està tan crunchy com ens agrada. No?
0: Clar, el que et diferencia de la pastisseria industrial o que pots trobar en un supermercat o qualsevol altre lloc, al final és que estigui feta, que te la puguis menjar fresca.
2: Clar.
1: Doncs, Natàlia Grau, un gust. Haurem d'anar a la pastisseria Grau també per tastar aquests productes i aquestes coques de Sant Joan. Que vagi
0: moltíssimes
1: molt bé.
0: Gràcies.
2: Gràcies. Gràcies
0: a tu. Merci.
3: Badalona Matí, al 94.4.
4: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
5: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétolo i el Port de Badalona.
4: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
5: Organitzat pel Club Nàutic Bétolo.
3: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.

que avui volem acabar parlant de festes, perquè abans l'estiu no començava amb una sola nit, començava amb tot un calendari de festes amb Sant Jaume, amb Sant Pere, amb Sant Joan. D'això, ara que parlàvem amb Pastor

0: carnisseres, elles en saben molt, eh? Però amb els anys, una sola nit es va acabar imposant, la nit del 23 de juny, la de la Revetlla de Sant Joan, i també ha canviat la manera en com hem celebrat aquesta vigília de Sant Joan. Hem passat de les fogueres a cada barri. Eren petitones, quan això encara s'imposava.
1: Eren una mica petites?
0: No, eren petitones nosaltres.
1: Ah, sí, això sí.
0: Les fogueres sempre m'han semblat molt grans, eh? I ara hem passat a unes revetlles més controlades.
1: Per tant, Núria, el que farem avui és un exercici de memòria col·lectiva, perquè el que ha canviat no és ben bé la festa en si, que també, sinó ni com es viu la ciutat. I per això he preguntat a diverses persones, de fet, a companys nostres de la casa, de generacions diferents, perquè ens expliquin com recorden aquelles revetlles de quan eren joves i de com han anat variant.
0: Doncs sí, vinga, sabem que, per exemple, fins als anys 70, 80, fins i tot part dels 90, era habitual, això que ara comentàvem, que cada barri, també aquí a Badalona, tingués la seva pròpia foguera Sant Joan, no? I jo et deia ara fa uns dies, quan em deies, parlarem de Sant Joan, doncs jo recordo com els veïns anàvem acumulant tot de mobles vells, amb un solar de dalt de casa, no? I en allà és on ens reuníem tots per fer la foguera de Sant Joan i tirar tots els petards.
1: Jo he de dir que és una cosa que he continuat vivint perquè...
0: Alguns municipis ho fan encara en recintes
1: sí,
0: controlats,
1: clar.
0: Normalment perimetrats.
1: Jo és que sempre, des de fa molts anys, anava a Saldes. Uh-huh. Llavors, a Saldes és un poble d'uns 200 habitants, 300 habitants, si no menys, i en allà hi ha una esplanada molt gran, llavors sempre acabàvem anant a una foguera, que era una foguera molt gran, controlada, però era molt gran. Llavors, se suposa que escrivíem els nostres desitjos o què és el que volíem cremar i aleshores ho cremàvem i llançàvem coets i de tot. Per tant, hi ha alguns municipis que encara tenen l'oportunitat de continuar gaudint d'aquestes fogueres molt grans.
0: En certa manera, jo ho trobo una mica a faltar, eh? Tinc melangia també d'aquesta manera de celebrar el Sant Joan, tot i que també entenc que en un municipi de 230.000 habitants que s'ha anat urbanitzant en els últims anys, no? I que ja no disposa de molts espais lliures, que són molts, doncs costi també el mantenir aquesta tradició. És més difícil, si més no, que en un municipi petitó, no?, on poden disposar d'aquests espais.
1: Clar, és això, és el que dius, l'urbanització, normatives de seguretat, restriccions per risc d'incendi, no?, els canvis en l'espai públic, però fins i tot, recordant una mica, doncs és això el que tu explicaves, que hi havia moltes comunitats de veïns que baixaven taules al carrer, no?, també sopaven plegats, fent aquestes fogueres.
0: Llocs,
1: sí,
0: eh?
1: I això em sembla fabulós. I també compartien, evidentment, la coca de Sant Joan i brindaven amb cava. I d'això ens ha parlat la nostra companya en Carles Tornero.
2: Jo de petit tinc molts bons records de Sant Joan, sobretot de fer esclatar els petards en un descampat amb cosins, amb tiets, amb el meu pare. He de dir que mon pare i els meus tiets eren quasi bé més trapelles que els mateixos nens, però sí és cert que tinc molts records de fer un munt descampat i que sempre es deixava el petard més gruixut, el que feia més por, el que havia de sonar més fort, es deixava pel final. Una mica com el dimoni, que fa els espatecs aquells grans per acabar, doncs el tro fort, diguem-ne, era el fi de festa. I si recordo que a casa, de petit, et picaven i hi havia veïns que et demanaven fustes, cartrons, perquè s'organitzava una foguera i tu passejaves, en el meu cas per Sant Crist, i veies en algun entorn, en algun carrer, veies que s'estava muntant una foguera.
0: Aquesta foguera, que era tan típica també en diferents espais de barris de la ciutat de Badalona. Avui això s'ha anat traslladant, no?
1: S'ha anat traslladant cap al litoral i es concentra, doncs, això, no? En la platja, però això sí, sense cap tipus de foguera. I buscant informació sobre revetlles de Sant Joan, doncs he anat a petar a l'hemeroteca de la revista de Badalona el juny del 79 i he trobat una dada sorprenent, és que s'hi apuntava que aquell any la ciutat podia arribar a tenir prop d'una norantena de fogueres. I també, recuperant anècdotes dels nostres companys, escoltem a Ferran Minaixa.
3: Recordo la il·lusió d'anar a comprar els petards, comprar-ne molts, de molts tipus diferents, uns molt forts, uns molt grans, i portar aquella bossa enorme i pensar que se'n faria curta igualment, no? Que en tingués molts es faria curt. Ara ja estic a m'etapa de pare i, per tant, els petards són pocs i suaus, podríem dir, bombetes, pangales, alguna cosa que faci llum però no massa soroll.
0: Com canvien les tornes, eh? Quan un llença petards a quan un compra petards pels altres, eh?
1: I més sobretot si que cars. Fills. I que cars que són.
0: Són cars, són cars. Però sempre hi ha jornades de descompte.
1: Sí, això s'ha de saber-ho.
0: Els avis tenen descompte. Per tant, cal enredar algun avi i portar-lo a la paradeta de petards. I així, doncs mira, et beneficies de l'escompte de jubilat. A mi saps què em va passar ahir? És que tota la vida ha estat un desastre. Jo era molt de bombetes i tal, i de petards fluixos. Ara no, ara m'agraden
1: grans. M'encanten les bombetes, Núria.
0: Recordes aquells petards que tenen dos tires i que sonen quan tu estires, diguéssim, de corda d'extrem a extrem
1: sí.
0: I peta al mig? Doncs jo tenia un petard d'aquests que no funcionava mai, i em vaig passar tot un dia que anava jugant amb allò com si fos qualsevol cosa. Em vaig oblidar que era un petard fins al punt que última hora de la tarda me'l vaig posar a la boca.
1: No!
0: Vaig estirar i va petar.
1: I què va passar?
0: Doncs mira, estic aquí, saps? Se'm va rebentar el llavi, però es va curar. Però llei de Murphy, allò de no petarà, fins que
1: sí. I al final
0: col·loques on no l'has de col·locar.
1: Clar.
0: Altres testimonis tens?
1: Sí, tinc altres testimonis, i de fet, d'aquella època, ara que has dit això, que molts redactors denunciaven que algunes persones es dedicaven a llançar petards i focs artificials des de balcons i terrasses contra la gent que passava pel carrer, i que això, més d'una persona amb què he parlat, també em comentava, doncs això, que en aquella època era més com, bueno, anaven fent. Llavors, què passa? Que és una nit que es defineix per molt soroll, però coneixem gent d'aquesta casa també, que, i moltíssima gent del món,
0: eh?
1: Que és sensible, que no li agrada el soroll, també pel tema dels animals, sensibilització, però també per un mateix que no ho suportes. Mm-hmm. Per tant, li he preguntat a la Raquel Moreno i també a la Montse López que ens parlessin de les seves sensacions.
4: Doncs jo recordo les revetlles de Sant Joan amb molt de carinyo, però no pas pels petards. Nosaltres ens reuníem amb tota la meva família, els meus amics a l'església on jo em vaig criar, fèiem un sopar de germanor, sopàvem tots junts, fèiem la coca, celebràvem la revetlla i després tots baixàvem al carrer a llançar aquests petards. El que passa és que jo i la meva millor amiga el que fèiem és amagar-nos en una de les sales de l'interior dels baixos de l'església i vèiem com els adults i com aquells nens valents i valentes que no tenien por dels petards els llançaven. Jo m'ho passava molt bé amb la meva amiga perquè les dos ens refugiàvem i gaudíem de la revetlla d'una manera diferent, protegint-nos dels petards però sense perdre'ns aquella nit màgica.
1: La meva experiència amb la revetlla de Sant Joan no és gaire bona. De fet, és la festivitat de l'any que menys m'agrada i que pitjor ho passo. Jo tinc molta por als petards i n'he tingut sempre, des de molt petita. Els meus pares ho saben, ho intentaven. Em feien sortir al balcó a escoltar alguns dels petards i fins i tot encendre bengales, i això també em feia molt de respecte. I quan vaig anar creixent, d'adolescent, quan començàvem a sortir amb els amics, un estiu, una revetlla de Sant Joan, vam anar a la platja, i de fet ho recordo com un trauma perquè vaig passar una nit horrorosa amb una por terrible. Des d'aleshores jo no celebro gaire la revetlla de Sant Joan. Si ho faig és en una casa aïllada amb alguns amics que puguin entendre quina és la situació en la que em trobo. Així que no m'agrada gaire la revetlla de Sant Joan.
0: Les dues cares, de la mateixa moneda.
1: Clar, i està bé, tot està bé. I sobre els canvis, doncs el Ferran Minaixa també ens parlava, no?, de com ha evolucionat la revetlla.
3: Doncs quan era petit recordo la revetlla de Sant Joan com que hi havia més petards, més soroll al carrer, que hi havia molt més xivarri. Sembla que amb els anys ha anat diluint-se. Ja és una cosa de percepció de que quan era petit i de gran, simplement, que ara vas pel carrer i ja no tens aquella por de que petin petards per tot arreu o... Abans era com molt més exagerat, molt més habitual que tothom estigués llançant a tort i a dret petards, no?
1: I des d'aquí, doncs, us volem preguntar, doncs, què creieu que s'ha perdut i què s'ha guanyat amb els anys, no? Si preferiu la revetlla d'abans, amb fogueres a cada bar i cadires al carrer, o la d'ara, que és més segura i més controlada. Però bé, està clar que el 23 de juny sortirem al carrer i ho gaudirem com mai.
0: I hi haurà de tot, coca, sopar amb amics, amb família, petards
1: música.
0: I el que calgui. I això, i música. I de fet, amb música nosaltres també marxem. Són gairebé les 12. Gràcies, Laia. Que
1: a vosaltres. Que vagi
0: molt
1: bé.
0: I gràcies a vosaltres un cop més per haver-nos donat sentit a tot l'equip del Badalona Matí. Tornem demà a partir de les 8. Que gaudiu del dilluns. Adéu.
1: Adéu.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
0: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les entitats veïnals del districte 1 han reclamat a l'Ajuntament de Badalona una reunió urgent per rebre informació sobre el projecte que ha de construir pisos a l'entrada del parc de Cal Arnús. Asseguren que hi ha incoherències entre les declaracions públiques de l'alcalde i el projecte aprovat i veuen necessària la reunió també pels dubtes que genera la compatibilitat amb la declaració del parc com a bé cultural d'interès nacional. Malgrat que l'agrupació d'entitats veïnals ha fet públic ara la instància presentada a l'Ajuntament, la reunió es va demanar a finals del mes d'abril i ara critiquen que no han tingut resposta malgrat haver passat ja més d'un mes i mig. I després que fa més de dos anys, al febrer de 2024, s'anunciés que l'antiga fàbrica Cassi acollirà la Ciutat de la Música de Badalona, aquest divendres s'ha fet un dels primers passos per tirar-la endavant. L'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha tret a licitació el servei de redacció del projecte d'execució, amb un pressupost de gairebé 778.000 euros. Un cop s'adjudiqui, el termini per redactar el projecte s'estima en 10 mesos. Segons el calendari, les obres s'allargaran com a mínim 16 mesos més. En total, si es compleixen els terminis previstos i sumant altres tràmits, la futura seu del Conservatori i l'Escola de Música Moderna podria estar enllestida d'aquí a 3 anys. I la Generalitat comprarà les 3 xemeneies per impulsar el Catalunya Media City. Així ho ha avançat el periòdico i han confirmat fons al Departament de Territori. L'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros i es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida el 2023 dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. I el Consell Nacional del PSC ha rectificat definitivament la candidatura de Fernando Carrera a l'alcaldia de Badalona per les eleccions municipals de 2027. Ho va fer dissabte en un acte celebrat a Terrassa amb la presència del primer secretari, president de la Generalitat, Salvador Illa. Carrera es converteix així oficialment en cap de llista després d'haver estat l'únic aspirant capaç de superar el llindar de vals requerit en el procés de primàries de l'agrupació local fa tot just unes setmanes. I el Centre de Formació d'Adults Lloreda a la Pau organitza les xerrades Autors a les Aules, uns col·loquis entre els alumnes i escriptors per fer més accessible la literatura catalana. Aquesta sessió d'Autors a l'Aula s'ha centrat en el llibre Beneïda sigui la serp, amb la presència de l'autora Sònia Moll Gamboa. Escoltem a l'escriptora i a la professora del Centre de Formació d'Adults Lloreda a la Pau, Manela Araujo.
3: Espero que hi hagi un enriquiment mutu en què jo pugui aprendre moltíssim de totes aquestes persones que són aquí avui i jo poder-los doncs, oferir doncs, la meva visió de la literatura, de la vida, del món, del que els interessi.
4: Cada any pensem, no vindrà ningú a l'acte o vindran molt poquets i déu-n'hi-do, mai ens han defraudat. És molt emotiu perquè dius, mira, ho han viscut realment. L'objectiu està aconseguit, que és portar les lletres, la llengua, a la comunitat educativa.
0: I en esports, el Club Futbol Badalona va encaixar una dura derrota al camp del Compostela per 3-0 en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a Segona Federació. Ara es veu obligat a protagonitzar una nova remuntada èpica si vol assolir-lo. L'inici del partit ja va ser un autèntic cop pels escapulats amb una desafortunada rematada de Marco Martínez a la seva pròpia porteria. El Compostela, empès per l'ambient de les grans ocasions, va continuar dominant. El tècnic Miquel Azparren fa una valoració del partit.
5: Dominar el juego no es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido, la hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente.
0: Ara el Badalona està obligat a una nova proesa. El partit de tornada es disputarà diumenge a 1:15 a l'estadi municipal, on els escapulats necessitaran una remuntada de dimensions històriques per aconseguir l'ascens a Segona Federació. Ara mateix 29 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona setmana. Volíem oferir-vos un tema que és el que havíem triat, Mataró, capital espanyola de l'economia social. I així ho farem, però malgrat tot hem de comunicar-vos la dolenta notícia de que una de les persones que ha participat en tot aquest procés tan llarg o curt, però que té que veure amb les cooperatives, amb el cooperativisme, que és en Xevi Viler, ens ha deixat aquesta matinada. Per tant, que nosaltres ja ho teníem pensat, dedicar-li el programa, i així ho farem. D'acord? Doncs, com us deia, Mataró ha estat la primera vila catalana que, sense ser capital de província, podrà lluir el títol de capital espanyola de l'economia social 2026. Es va escollir la nostra ciutat per la seva tradició cooperativista, que va començar el 1864 amb la creació de la cooperativa obrera mataronense, i que la ciutat en l'actualitat compta amb un ecosistema dinàmic que suma més de 100 entitats cooperatives que innoven en sectors com la cultura, l'energia, els serveis o la inclusió social. La cooperativa obrera va ser la primera de tot l'estat impulsada pels propis treballadors de la fàbrica. Després n'han vingut d'altres: el Forn del Vidre, el Cafè Nou, el Cafè de Mar, la Unió de Cooperadors, que per cert l'any vinent farà 100 anys, es va crear el 1927, i segur que des del Cruïlla d'Europa ho celebrarem i molt. Mataró disposa d'un pla estratègic, exemple de col·laboració entre agents públics i privats i la societat civil, de l'objectiu de fomentar la sostenibilitat per millorar la vida de les persones. La capitalitat espanyola de l'economia social es va crear l'any 2021 per fomentar un millor coneixement d'aquest tipus d'economia. El cooperativisme promou l'organització d'empreses basades en ajuda mútua, democràcia, és a dir, un soci, un vot, i la propietat conjunta, posant les persones al centre del bé comú de tot, al centre i el bé comú per sobre del capital.

0: Molt bé, tenim doncs un estudi ple de gent, ple de companys, ple d'amics que vindran, que han estat aquí, que estan aquí per parlar-nos del que ha estat el cooperativisme durant tots aquests anys. I per tant, tenim a una cooperativista, la Roser Ramos. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tu dius que no diguem que ets tan jove, si ho diem, perquè ho ets, i molt. I si ens pots presentar una mica aquesta música que estem escoltant.
1: Sí, aquesta música es diu Splash the Colors, és una obra de Miho Hazama. Ella és una compositora i també directora d'orquestra que vam tenir l'honor de tenir present a la primera producció de l'Orquestra Sònica, que és un dels projectes de la nostra cooperativa Musicop. Llavors ens semblava que era adient poder començar el programa escoltant aquesta música per explicar com des de les iniciatives del cooperativisme i l'economia social i solidària podem anar des d'allò més petit a allò més gran, diguem, i passant per sectors molt diversos.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ara ens n'anirem cap a Andorra. Bon dia, Gabriel.
2: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: molt
2: estem?
0: Molt bé, molt bé. Com he dit, tenim un estudi ple de convidats. Ens pots presentar el primer des d'Andorra?
2: Sí, sí, sí. Deixa'm dir, per cert, que a Andorra li vindria bé tenir unes quantes cooperatives. però sí, presento el convidat. El primer és el regidor Sergi Morales, del grup municipal d'En Comú Podem, a l'Ajuntament de Mataró. Ell és responsable de les polítiques d'ocupació i també de promoció econòmica i d'economia social. I bueno, el regidor Morales ens diu que ha fet tota la seva carrera professional en cooperatives i que sap molt bé de què parla quan parla del cooperativisme.
0: S'imaginava vostè que seria algun dia el responsable polític de la capital espanyola de l'economia social?
3: Bon, primer de tot, molt, molt, molt bon dia.
0: Bon dia.
3: I Teresa, gràcies per convidar-nos també. I bueno, primer de tot, també voldria tenir un record cap a Xavi Avila, com heu fet a l'inici del programa, tot un referent del cooperativisme a la nostra ciutat i una gran pèrdua que acabem de conèixer. Dit això, responent a la pregunta, doncs la veritat és que, per començar, no m'imaginava ni ser regidor de l'Ajuntament de Mataró, doncs encara menys m'imaginava ser el responsable polític, diguéssim, davant d'aquesta designació, no?, com a capitalitat espanyola de l'economia social. Lògicament, això és un element que al final el que ens ve a dir, no?, d'alguna manera posa en valor tota la trajectòria de la nostra ciutat, la història, la vinculació de Mataró amb el cooperativisme i l'economia social, no només, com jo sempre dic, no?, a nivell de passat, sinó també a nivell de present i a nivell de futur. Però és veritat que tenim un històric molt rellevant, com comentaves a l'inici del programa, Teresa, no?, des de la primera cooperativa de l'Estat, amb l'Obrera Mataronense, passant per fort del vidre, però també amb cooperatives que tenim a nivell actual, més enllà del paper que juga la Unió, la Fundació Unió de Cooperadors, tot l'ecosistema que tenim actualment a la nostra ciutat, conformat per cooperatives i entitats de l'economia social, amb entitats també que treballen no?, des de l'Ateneu Cooperatiu. Tenim aquí a la responsable, a la Roseo, la mateixa càtedra d'Economia Social d'aquí del Tecnocampus, que tenim aquí el seu director, que també és el comissionat, la pròpia fundació, o cooperatives com que són referents al país, com són Mobilitat, per exemple, que també tenen seu a la nostra ciutat, només per citar alguns exemples. Per tant, tornant a la pregunta, doncs no hi comptava jo que poguéssim, diguéssim, tenir aquest reconeixement, però molt contents de que des del Ministeri s'hagi apostat per Mataró, perquè al final és per primera vegada que una ciutat catalana té aquest reconeixement, i a més per primera vegada també una ciutat que no és capital de província té aquest reconeixement. Per tant, jo crec que és un reconeixement tot plegat a la història de la nostra ciutat i també al present i a l'ecosistema actual que tenim a Mataró.
0: Molt bé.
2: Teresa, deixa'm que li pregunti com és que Mataró, diguéssim, té aquesta cultura cooperativista, d'empreses cooperativistes, perquè realment hi ha hagut bastantes que potser no tenen altres grans ciutats. Tu creus que ve de l'època industrial?
3: Jo crec que segurament, bueno, aquí a la taula hi ha persones que coneixen més que jo la història, com l'Eloi i l'Àngel, no? Però si, per contestar la pregunta, doncs jo diria que conflueixen a la nostra ciutat a nivell històric, doncs segurament dos elements, no? Una ciutat clarament amb una presència important industrial i de treballadors també, no? Per, lògicament, no vinculat a aquesta indústria, al mateix temps que hi ha un grau de d'activisme, diguéssim, polític, sindical, de lluita dels treballadors, d'organització dels treballadors, i el confluir aquests dos elements, per una banda, una ciutat, que Mataró ha sigut una ciutat molt industrial, no?, i aquest activisme polític, sindical, anarcosindicalista, doncs conflueixen dos elements que al final el que fan és que a través d'aquesta organització dels treballadors, no?, a través d'aquesta, d'adquirir, diguéssim, la propietat dels béns de producció de manera col·lectiva, no?, doncs posen en marxa per primera vegada al nostre estat aquests ideals de l'autoorganització col·lectiva dels treballadors, no?
0: Uh-huh. I ara deixa'm preguntar-li en el professor del Tecnocampus. Ell és el professor... Eloi Serrano. Gràcies per ser aquí.
4: A vosaltres.
0: Jo el que voldria saber és què vol dir economia social. L'economia no hauria de ser sempre social?
4: Bé, primer de tot, bon dia.
0: Bon dia, sí.
4: Gràcies per convidar-me i també em sumo al reconeixement d'en Xavier i a la seva figura. L'economia social té uns orígens aristotèlics. Aristòtil, sí, Aristòtil en la seva obra política per Nicòmac fa una definició que és el vocable original del concepte economia. I aquesta paraula és oikonomia. Oiko és la llar. I Aristòtil ens explica que l'oikonomia és la gestió de la llar i, per tant, vol dir que els diners són un instrument per satisfer les necessitats dels integrants de la llar. I que quan els diners són una finalitat en si mateixa, ell explica que això és crematístic, que no aporta res bo. Per tant, l'economia social el que fa és recuperar aquest sentit aristotèlic de situar les necessitats de les persones en el centre, recuperar el sentit de la comunitat i recuperar el concepte que els diners han de ser un instrument per satisfer les necessitats de les persones.
0: Uh-huh. I col·locar les persones al centre.
4: Efectivament. Sí. I el planeta, també, ara.
0: Sí. L'altre dia, fa un parell de mesos, hi havia aquí a Mataró, aquí al Tecnocampus, precisament, la ministra de Treball, Economia Social del Govern de l'Estat, la senyora Yolanda Díaz, que va venir aquí doncs, per explicar que Mataró era ciutat de l'economia social. I vam escoltar que també hi havia el professor, l'exprimer ministre italià i actual degà d'una escola de política, economia i afers globals i president de l'Institut Jacques Delors, el senyor Enrico Letta. Per tant, escoltem una mica el que ens va dir a tots els que estàvem reunits aquí en el Tecnocampus.
5: El mercado único es más que un mercado. El mercado único tiene una dimensión social fundamental, las personas, y para decir este punto quiero... contar esta ocasión de mi último encuentro con Jacques Delors. Jacques Delors fue el presidente de la Europa Social, fue el presidente de la Comisión, falleció ya 2 años y 2 meses antes de su fallecimiento, en el último encuentro cuando yo lo encontré para contar a Delors de este cargo para escribir el nuevo nuevo reto del mercado único y Delors me dijo rappelle-toi le marché unique sans cohésion sociale est une faillite et este punto la economía social es clave por el futuro del mercado único demuestra que la eficiencia económica y la afinidad social no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente. En un contexto de transiciones verde y digital, estas características son especialmente valiosas, ya que ayudan a reducir desigualdades, arraigar el crecimiento en los territorios y mantener la confianza social durante los cambios estructurales. En este sentido, iniciativas como la de hoy y lugares como Mataró no son periféricos para el proyecto europeo. Muestran cómo la dimensión social del mercado europeo, del mercado único, puede aplicarse sobre el terreno.
0: Gràcies, senyor Leta. Eloi, nosaltres hem sentit a dir-te que Mataró aquest any no es viu només una capitalitat, sinó que s'impulsa una manera diferent de governar l'economia. Mm. Això és una mica el que volia dir el senyor Leta. Perquè, clar, estem en el mercat únic europeu. Això també ho hem de tenir clar.
4: Mm-hmm. Sí, a veure, jo, una de les coses que crec que impulsem des de la capitalitat és aquesta necessitat de reforçar l'economia social no únicament com a sector, sinó també com a model empresarial, com a model econòmic, que és necessari. No es pot abordar un canvi estructural com el que necessitem, els reptes que tenim d'increment de les desigualtats, d'increment del sistema democràtic, increment del risc climàtic, sense l'economia social, no? I, per tant, nosaltres el que intentem és situar l'economia social en la transversalitat. Hi ha un llibre d'història econòmica que m'agrada molt, que el va fer la Vera Zamagni, que es diu De la perifèria al centre. Doncs la idea és agafar l'economia social i treure-la de la perifèria per posar-la en el centre de les polítiques. Per això, la gran part de les activitats, diguem, més institucionals o més a nivell, una miqueta amb una mirada més àmplia, tenen caràcter sectorial. Parlarem d'economia social i indústria, economia social i energia, economia social i habitatge, economia social, cultura, educació, món agrari. I la idea és justament aquesta. Si pretenim construir una Europa amb activitat arrelada al territori, des de la pròpia activitat generar equitat, sostenibilitat i reforçar la democràcia, l'economia social té que jugar un paper central en tot això, no? I la capitalitat vol ser un toc d'alerta cap a la incorporació de l'economia social en les polítiques de desenvolupament d'Europa.
0: Vols dir alguna cosa? No? D'acord. Doncs ara presentarem a l'Àngel Puig. Ell és un dels dos cooperativistes de base que hem triat aquí. Ell és president de la Unió de Cooperadors i també ja hem presentat abans a la Roser Ramos, que és una cooperativista, que tu t'has dedicat més aviat a la cosa de música, eh? Uh-huh. Música i cultura.
1: La nostra cooperativa és Musicop, que fem sobretot gestió d'escoles de música, és a dir, projectes d'educació musical, però també producció musical. I avui sóc aquí, com abans ja anticipava el regidor, també com a coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme. Sí.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs ara escoltarem una mica més de música de la que ens ha portat la nostra convidada musical. Mm.

0: Molt bé. Explica'ns què vol dir l'orquestra sònica.
1: L'Orquestra Sònica és un projecte d'intercooperació que hem construït des de dues cooperatives, una això, la nostra Musicop d'aquí de Mataró, i una altra, la cooperativa Contrapunt del Penedès. I aquesta orquestra el que fa és sortir del repertori clàssic, que és el que habitualment han tocat les orquestres al nostre país, situant-se sobretot en el treball d'un repertori modern i de jazz, no? Aleshores, per nosaltres era important explicar que era possible des d'un model, des d'una forma jurídica de l'economia social i solidària, també poder fer un projecte molt potent a nivell musical, que a més s'ha emplaçat a una sala que també és molt referent dins de l'àmbit cultural i de l'economia social i solidària, com és a Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Uh-huh. Àngel, explica'ns, la Unió de Cooperadors farà 100 anys l'any que ve, per tant, al Corilla d'Europa ens en farem ressò. Ens pots avançar alguna cosa de les que teniu pensat fer? O... Malgrat que avui no sigui un bon dia, perquè hem de recordar tots en el Xevi Viler, però segur que ell, allà on estigui, estaria content de veure que tot continua funcionant.
2: Gràcies, també, com els companys i companyes ens han dit, gràcies per estar aquí i convidar-me al programa. Comentar que, lògicament, la pèrdua d'en Xevi, com deia el Sergi, és un referent que hem tingut al llarg de molts i molts anys a la Unió de Cooperadors i a la Fundació Cooperadors.
0: Sí, fem la diferència, sí. El que és una cosa i el que és l'altra.
2: Bé, la Fundació és l'eina que des de Unió de Cooperadors i en aquell moment el mandat que hi havia a l'Ajuntament, doncs es crea la Fundació per poder gestionar la recuperació del patrimoni cooperatiu, patrimoni expoliat per el franquisme i que lògicament es tenia que recuperar, ja que la seva finalitat per al gestor que l'estava portant en aquell moment, un gestor franquista, era enderrocar els edificis i especular amb aquests espais. Per sort, si és a temps, però si és a temps gràcies a la lluita i a la reivindicació dels cooperadors, tant els cooperadors que van quedar dempeus acabada la Guerra Civil, perquè molts estaven a l'exili, altres van voler continuar l'activitat cooperativista, va costar molt perquè fins l'any 44 doncs, no es va poder recuperar l'activitat, i per tant a partir d'aquí, d'aquesta lluita constant i permanent d'aquests companys, es va poder aguantar aquest patrimoni. Aguantar per què? Perquè no s'enderroqués i no es fessin aquests disbarats que s'anaven a fer. El primer Ajuntament Democràtic és qui fa possible la recuperació total d'aquest patrimoni, amb l'Ajuntament que en aquell moment hi havia, i a partir d'anys més endavant, la regidora Pili González, juntament amb en Xevi Viler, el company que ens ha deixat, doncs van ser fonamentals a l'hora de recuperar tot aquest patrimoni que ara, doncs, per sort, tenim a la ciutat. I una cosa molt important és que aquest patrimoni no es volia recuperar per la Unió de Cooperadors, eh?
0: No?
2: És molt important. No, no, es volia recuperar per a treballar l'economia social i solidària, però a la vegada també es volia recuperar perquè la ciutat se'n beneficiés d'aquest patrimoni. Uh-huh. Molt important, perquè no era un tema de recuperar...
0: Clar, és ja... que jo primer havia pensat que deies que no ho volies, sí, sí.
2: No, sí, sí, tant i tant. Però que era molt important que la Fundació, l'eina que comentaves, quina és la diferència que
0: sí,
2: hi ha...
0: Sí, és que és important.
2: És l'eina que fa possible que la Fundació està gestionada i portada al 50% per l'Ajuntament, 50% per Unió de Cooperadors, i que, per tant, és l'eina que utilitzem per poder gestionar tot aquest patrimoni.
0: Molt bé. El nostre company Gabriel et vol fer una pregunta.
3: Sí, hola, bon dia, Àngel.
2: Hola, bon dia.
3: A mi m'agradaria, sobretot, pels oients que ens estiguin escoltant i no sàpiguen molt bé com funciona això de les cooperatives, què diria vostè que necessita una cooperativa per ser sostenible?
2: Ostres. Les pròpies cooperatives...
3: Sí, per què decantar-se per una cooperativa i no per una SA o una SL? Què et dona la cooperativa?
2: Aquí hi ha voluntats, lògicament, personals, molt important. Voluntats de que, com a persones, puguem ser capaços de pensar que hi ha una economia diferent a l'economia de mercat i que, per tant, doncs, puguem realment compartir tota l'activitat professional o no que puguem arribar fent al llarg de la vida. I aquí jo sempre he cregut que hi ha una voluntat, que és aquesta, la que fa possible que es generin cooperatives. Abans el regidor, en Sergi Morales, comentava, quan la pregunta de la Teresa, què és el que fa que Mataró sigui realment aquest niu de cooperatives tan important i el que ha fet possible també que Mataró sigui porti la capitalitat de l'economia social de l'estat espanyol. Jo crec que és una cosa molt important, i és que el moviment obrer que hi ha a finals del segle XIX i principis del XX a l'entorn d'una ciutat com Mataró, una ciutat industrial envoltada en el món del tèxtil, sobretot, i la prova és que l'obrera mataronense, la seva activitat era del tèxtil, doncs fa possible que realment les condicions laborals dels treballadors facin crear consciència perquè hi ha una altra manera de viure, hi ha una altra manera de treballar, que és crear i generar cooperatives, que és, com heu dit abans, posar la gent al capdavant de tot plegat de la vida, que realment tirem endavant i volem portar endavant.
0: Uh-huh. A mi m'agradaria, Gabriel? Sí?
3: Sí, t'escolta.
0: Volia preguntar-te si a Andorra també hi ha hagut el ressò de l'alliberament d'en Saïf de la flotilla. Ho dic perquè ell el coneix personalment. Doncs...
3: No, jo la veritat és que em vaig alegrar perquè, sincerament, em temia bastant el pitjor coneixent aquesta gent, no? Han sigut 10 dies, imagino que tant per al Saïf com al Tiago, que també estava retingut. Jo els vaig conèixer els dos, sobretot quan vaig anar a l'agost a veure com sortia la flotilla del port de Barcelona. I la veritat és que han sigut dies angoixants, no? Però, bueno, per sort, mira, no sempre guanya el bé, i aquest cop ha guanyat el bé, i em sembla una persona molt valenta, perquè lluny d'amagar-se o d'ara dir, bueno, pues, deixo aquesta lluita, ja ahir ja va encoratjar la gent, només arribar a Barcelona, a dir-li que seguim.
0: Que s'havia de continuar la lluita.
3: S'havia de continuar la lluita i demanant la llibertat als presos i preses palestins i per descomptat al poble palestí, no? Per tant, em trec el barret.
0: Uh-huh. Això us diu alguna cosa, la lluita pel poble palestí? Ho dic perquè ha sigut com un pagat, això, en el programa d'avui, però és que ens agradava que quedés clar durant aquesta setmana que els coneixíem i que, per tant, nosaltres volem que la ciutat, que la persona estigui al centre de qualsevol dels processos.
3: I deixa'm dir també, perdó, Teresa, que avui hi haurà una roda de premsa, eh? Avui hi ha convocada una roda de premsa per part del Saïf.
0: Gràcies.
3: I de més organismes per fer un balanç.
0: Sí, perquè durant tota la setmana se'n parlarà. Sí. I, per tant...
3: Sí, sí.
0: Doncs gràcies, Gabriel. Àngel, teniu alguna cosa pensada ja per celebrar els 100 anys de la Unió de Cooperadors?
2: Doncs sí, i tant. Volem ja... Estem preparant un programa que ja el tenim pràcticament tancat, que l'anunciarem ja més endavant, cap a la tardor. Anirem preparant ja aquest centenari, que el 4 de desembre del 1927 va ser quan les cooperatives, quatre cooperatives, decideixen crear la Unió de Cooperatives. Important el nom, més que res, perquè és el franquisme que obliga a que Unió de Cooperadors porti aquest nom, perquè ell no li interessava el règim, no li interessava gens que hi haguessin una Unió de Cooperatives. I, per tant, ens fa canviar el nom i hem de posar Unió de Cooperadors. I estem preparant doncs, tot un seguit d'esdeveniments que concentrarem quasi bé segur entre febrer i març de l'any vinent. Per què? Perquè el mes d'abril hi ha campanya electoral i, per tant, no ens volem barrejar amb la campanya electoral, no seria dient. I al llarg de l'any anirem també fent tastos del centenari fins a acabar a finals del 27, principis del 28, ja que el 23 de gener del 1928 va ser quan legalment es va formalitzar la Unió de Cooperatives. I, per tant, doncs, tancarem aquest centenari. Per tirar endavant aquest centenari, ho estem treballant des d'Unió, però ho estem treballant també amb la Fundació, amb el regidor Sergi Morales. Estem treballant aquest centenari que el volem tirar endavant i que l'estem tancant ja el programa, com deia abans. Em deies si podem avançar alguna cosa.
0: Si bé,
2: hi haurà...
0: Encara falta dies.
2: Sí, però... falten encara. Bé, hi ha una cosa que sí volem fer i crec que podem arribar a algun acord que s'està gestant, que és que el tancament de la capitalitat es pugui parlar també de l'obertura del centenari d'Unió de Cooperadors. Per tant, el tancament que pugui ser doncs, a finals d'any, 26, perdó, doncs puguem també parlar d'aquest centenari. Serà un acte que s'està gestant, s'està preparant i que, lògicament, en el seu moment s'anunciarà per poder-lo fer públic.
0: Nosaltres hem volgut dedicar aquest programa Cruïlla d'Europa al nostre company Xevi Viler, que ens ha deixat aquests dies, i que, per tant, ell va ser una de les ànimes del cooperativisme a la ciutat. I, per tant, per nosaltres, que hi hagués un centre cultural al centre de la ciutat de Mataró, ja ho anirem explicant també com es va produir, però jo li vull dir, va per tu, Xevi, aquest programa, perquè ens escoltis des d'allà on tu puguis. Vale?
2: Aquest referent que comentaves, Teresa, qui més podria parlar-ne series tu mateixa, que vas formar part de l'inici d'aquest engrescar en Xevi que es fiqués en el món cooperatiu, juntament amb l'Eduard Huertos, tu mateixa i altra gent que vareu crear, doncs veníeu ja d'un incipient món cooperatiu, però que l'alvada vau crear llibreria Robafaves,
0: sí, senyor,
2: que va formar part d'Unió de Cooperadors.
0: Sí. És que va ser una cosa bastant interessant veure com una empresa privada i una cooperativa sumaven esforços. Nosaltres érem llibreters, en Pep Duran, en Joan Iglesias, la Míria Illamola, jo mateixa. Érem els que donàvem la cara a les editorials de Barcelona per vendre llibres. Era això, una mica el que fèiem. I clar, nosaltres hi havia un propietari d'aquest negoci, del Cap Gros, i, clar, el negoci no funcionava, etc. I nosaltres vam dir, això s'ha de canviar. I hem de posar les persones al centre. I posar les persones al centre només va dir això. La cultura, com es pot tractar la cultura des del punt de vista cooperatiu? I així és el que vam fer. Vam anar a demanar a veure si trobàvem un espai gran suficient al centre de Mataró per obrir-hi una llibreria, però no només una llibreria, sinó una llibreria i un lloc on es poguessin fer actes culturals, perquè per nosaltres era això.
3: Ho expliques com si fos fàcil i és molt difícil, té molt de mèrit.
0: Sí, no, és que va ser molt difícil, i tant. Però ja ho anirem descobrint durant aquest any, perquè no hem d'avançar coses, però estic segura que aquests dies, tant en Pep Duran com en Joan Iglesias, com l'Emília Illamola, com jo mateixa, estem tots molt tristos per la falta d'en Xevi.
3: Aquí ara, Teresa, de llibreries cooperatives, només em ve al cap l'Abacus, que és veritat que rep molts diners i moltes subvencions, però no sé si hi ha alguna altra, però no.
1: Tenim Buc de Llibres, per exemple, que és una
0: cooperativa. Sí.
3: Vale.
0: Precisament la Judit, de Buc de Llibres, va sortir també una mica del Robafaves.
2: Els tres socis que porten Buc de Llibres venen de Robafaves.
0: Sí.
3: Vas crear escola, Teresa?
0: No, jo no, per favor.
3: I la cooperativa, quina és l'essència de la cooperativa de llibres? Diferent, per exemple,
0: aquest
3: de la
0: Casa... Aquest periodista ja pregunta coses difícils.
3: No, però vull dir, clar, tenim la Casa del Llibre, que és una llibreria normal, no?, on tu vas i compres el llibre. Quina és la diferència entre...
0: Home, la diferència és que es feien moltes coses culturals en un moment, als anys 75, que no estava ben vist fer-ho.
3: Clar,
0: tu no havies nascut i...
3: Bueno, clar, però el franquisme, bueno, ja m'imagino, ja.
2: Però sobretot, responent a la pregunta, Gabriel, que una cooperativa, sobretot, és l'estructura de l'empresa cooperativa, la que fa possible que sigui diferent a una empresa privada i lògicament...
3: L'horitzontalitat, no?
2: Sí, exacte. I a més, és el que dèiem, no? Posar les persones, una persona, un vot, i que puguin opinar i que realment siguin responsables d'aquesta pròpia cooperativa. Per tant, podríem dir que mal dit, però que és una cooperativa que tots els seus socis són empresaris de la pròpia cooperativa, amb responsabilitat, i que, per tant, doncs, que això es nota a nivell públic. Bé, depèn del servei que es dongui o depèn d'una mica de la producció que es faci.
1: I però aquesta...
2: Digues.
1: Sí. No, i d'altra banda, no, que en el nostre país hi ha una xarxa de llibreries cooperatives que estan fent molta feina de visibilització del que passa en aquests espais, i jo penso que principalment, en comparació a altres cases de llibres com les que ha mencionat el company, que jo no tornaré a mencionar, és que no es busca només l'ànim lucratiu, no? és a dir, el de vendre llibres, que al final les llibreries cooperatives també ho han de fer, també han de poder guanyar diners, no? Però totes elles intenten articular tota una vida cultural i comunitària, podríem arribar a dir, al voltant de les llibreries. És a dir, mira, aquí mateix a Buc de Llibres, un dels exemples és que cada setmana fan un compte-contes gratuït que plega moltes famílies, no? Que organitzen presentacions de llibres que estan sempre a disposició de la ciutat de Mataró per organitzar, doncs, activitats, sí, també al carrer, de visibilització, que puguin ser accessibles per a tots i totes. Per tant, hi ha com aquesta voluntat també de tenir un impacte positiu en l'entorn, no?
0: I gràcies, Àngel, perquè és veritat, gràcies. Vam ser dels que vam obrir una mica aquesta manera de treballar, i nosaltres, a la que fèiem la presentació de qualsevol llibre, sempre teníem la policia allà.
3: Ostres!
0: Clar, és que aquests joves...
3: No, clar, és que eren altres temps i allà...
0: Eren altres temps.
3: No, però vull dir que per això té mèrit que tiréssiu endavant una iniciativa com aquesta, perquè, clar, abans amb la censura i amb el franquisme i tot, ja m'imagino ja.
0: Clar.
2: Hi ha un element molt, molt ràpid, hi ha un element important, i és que totes les cooperatives, a l'hora de quan preguntaves quina diferència hi ha, totes les cooperatives, hi ha una part del seu capital, que és capital social, que va a finalitats socials. I això és important. Això amb una empresa privada no se li demana, ni és legalment. Per tant, és una diferència que contesta una mica el que preguntaves, Gabriel.
4: Però jo crec que són organitzacions, són empreses, en el fons, que... parlaré com a economista, més que...
0: No, això. Està molt bé que ho facis.
4: Aquest sentit de la comunitat, com es trasllada, no?, en l'empresa, doncs les cooperatives de treball desapareix el conflicte entre el capital i el treball, no? Hi ha una tensió latent entre els interessos del capital i els interessos del treball, que quan doncs, el treball és propietari dels mitjans de producció, aquest conflicte desapareix. I en el consum... sempre a classe expliquem, no?, doncs que el que ofereix, no?, és l'excedent del productor, vol obtenir el màxim benefici, i el consumidor vol el seu excedent del consumidor a costa, no?, del productor. Vol dir que sempre hi ha un conflicte també entre oferents i demandants. No? En una cooperativa de consum aquest conflicte desapareix en quant que el soci també és propietari de la cooperativa. No? Per tant, si barregem cooperatives de treball amb cooperatives de consum, fem una reducció del conflicte i, econòmicament, una millora de l'eficiència.
0: I això com es nota en els pressupostos municipals, en el dia a dia de la ciutat?
5: Bueno, la correlació, clar, del que és una cooperativa de treball o de consum amb els pressupostos municipals té poca relació, no? Però sí que és veritat que el que jo crec que és important en relació a la ciutat o a l'aportació que fan a la ciutat, sí, és que al final, més enllà de l'adjectiu, no?, de, que li diem economia social, no deixa de ser economia i, per tant, una part molt important de l'activitat econòmica de Mataró. Si abans parlàvem, no?, que en el passat aquesta vinculació estava molt més vinculada a allò que era la ciutat, em feia referència també a l'Àngel, no?, que era doncs, aquest passat industrial i especialment en l'àmbit tèxtil que conformava, no?, que existissin una sèrie de cooperatives en l'àmbit industrial. El que veiem avui en dia és que aquesta aportació és de d'altres sectors, no?, és del sector de l'àmbit del consum, de l'àmbit de la cultura, de l'àmbit de l'habitatge, no?, tenim per exemple la cooperativa també de referència com és Bloc Cooperatiu, que és una cooperativa d'habitatges, de l'àmbit de l'energia, de l'àmbit de la mobilitat, com deia abans, l'àmbit de Som Mobilitat, no?, que fa són consumidors que comparteixen cotxes elèctrics que són propietats de la cooperativa, o la cooperativa La Feixa, que és un supermercat cooperatiu, el propi Abacus o el Buc de Llibres. Jo crec que l'aportació, a diferència de l'any passat, és que, igual que ens ha canviat l'activitat econòmica, doncs, lògicament, el cooperativisme i l'economia social també ha anat transformant-se, modificant-se, i ara són, doncs, una part important del que és l'activitat econòmica. En termes de país, parlem sempre que al voltant d'un 10% del PIB, no?, doncs el constitueixen el conjunt de l'economia social, que és molt més ampli que només el cooperativisme, perquè quan parlem d'economia social, òbviament que inclou el cooperativisme, però també inclou les associacions que tenen activitats econòmiques, o les fundacions també que tenen activitat econòmica, o altres tipus de les empreses d'inserció, els centres especials de treball. És a dir, és tot un conjunt, tot un ecosistema que són generadors d'activitat econòmica i, per tant, també doncs, de generació també de llocs de treball, que és un dels elements més importants de cara a la cohesió de la ciutat i a la generació d'ocupació de qualitat, perquè, lògicament, els llocs de treball que es generen en les cooperatives o en l'economia social en general, doncs, són llocs de treball que, per lo general, són llocs de treball doncs, de millor qualitat que en altres tipologies d'empreses, no?
3: Uh-huh. Teresa?
0: Espera't un moment, un segon.
3: Ah, perdó.
2: No, per afegir el que comentava el Sergi, està clar que hi ha una voluntat política perquè l'economia social pugui ser tractada i respectada, no? A Mataró és un referent. La veritat, Mataró és un referent ja des de molts anys que l'Ajuntament sempre ha cregut en aquesta economia. Sí, sí. I que, per tant, doncs, ho dic perquè hi ha ajuntaments que ni es toca aquest tema. Independentment que hi hagi cooperatives a la pròpia població, però que Mataró ha estat sempre un referent, com ha estat un referent també Mataró amb el percentatge que es dedica a la solidaritat internacional. Per tant, són elements que cal tenir en compte i, per tant, cal voluntat política perquè això es dugui a terme.
0: Professor, i a la resta de l'Estat? Perquè, clar, estem parlant d'una ciutat i penses que això, no sé, es podrà anar estirant com un xiclet?
4: Bueno, tenim per primer cop un ministeri que té el nom d'Economia Social.
0: Sí.
4: Per tant, això vol dir que està dins de l'agenda de les polítiques de desenvolupament del govern central, no? Jo crec que aquests anys aquest ministeri ha fet molt bona feina i també, diguem, està assentant les bases perquè l'economia social estigui dins del debat i sigui un actor a tenir en compte a l'hora de dissenyar les polítiques, no? I crec que aquest és el repte i crec que ho veu molta gent. I fins i tot, encara que no sigui de manera explícita parlar d'economia social, es parla d'economia social sense

0: missatge aquest de que ser exitós és si ets un empresari, no? Diguéssim, s'està instaurant la cultura emprenedora, que sempre va bé, però jo crec que s'està entenent malament, no? També perquè se'ns inculca el fet de que seràs exitós si crees una empresa on facis diners i diners i diners. Llavors, no sé com ho veuen, això.
1: A veure, el professor primer, que és el
2: bueno, que va parlar. Jo diria que l'economia existeix perquè els recursos són escassos i les necessitats més grans que els recursos que tenim. Per tant, gestionar vol dir prioritzar. I prioritzar vol dir fer-ho en base a molts elements, però hi ha dos que són molt importants, no? Una és la correlació de forces que tenim amb el món on vivim, i l'altra és el sistema de valors que tenim cada un, no? Per tant, l'economia, en el fons, és una ciència moral, diria jo, en totes les decisions que fem de compra, les decisions que fem, com treballem, les administracions que fem quan administrem, hi ha un reflex del nostre sistema de valors. Però jo crec que vivim en una societat, en un moment de canvi molt important, en el que jo crec que l'economia social potser també, i ara obro un debat que no ens dona molt de temps, però és un dels debats que a mi m'interessa, o sigui
1: endavant.
2: Superar el concepte d'economia social cap a democràcia econòmica, no? Nosaltres vivim un moment de canvi amb una nova revolució tecnològica en el que per primer cop a la història la matèria primera d'aquesta revolució tecnològica no són elements físics, sinó són les dades i és el nostre excedent conductual, vol dir, és la nostra intimitat. I quan la nostra intimitat està en risc, doncs està en risc la llibertat i la democràcia en si mateix, no? Per tant, jo crec que és important que l'economia social obri el debat de democratitzar l'economia amb un espectre molt més ampli que el que són les pròpies organitzacions que defineixen l'economia social, no? Si en aquest element que ens ve ara no reforcem la democràcia econòmica, doncs tindrem problemes perquè aquesta revolució tecnològica té una visió pràcticament oligopolística o monopolística de gent que en poques mans pot dominar, com estem veient, doncs, el devenir del planeta, no? I crec que hem d'anar una miqueta cap aquí, cap a treballar un concepte més ampli de democràcia econòmica.
1: Uh-huh. Digues.
0: Gràcies.
3: Sí, jo per aportar algun element, perquè tampoc comparteixo, diguéssim, aquesta afirmació, no?, de que els joves són cada vegada més individualistes. Segurament hi ha alguns que sí, no dic jo que no, que són cada vegada més individualistes o que només estan pensant, no?, a nivell econòmic o en la retribució. Jo crec que justament, mira, estava pensant en dos elements que jo crec que són diferenciadors també d'aquest canvi d'època al que també feia referència a l'Eloi. Per una banda, doncs, jo crec que cada vegada les persones joves, una de les coses que veiem és que no només tenen en compte la retribució de cada accedir a una feina, no? Sinó que tenen en compte altres elements, com poden ser la conciliació, com poden ser a quin projecte estic contribuint jo amb la meva força del treball, i aquí cobra tot el sentit les cooperatives de treball associat, perquè al final tu decideixes col·lectivament en què vols treballar, tu decideixes els beneficis a què els destines, per tant, tens un nivell de compromís que va molt més enllà d'anar a treballar 8 hores o 7 hores, les que toquin, a un lloc de feina i rebre un salari. Hi ha un nivell de compromís que va molt més enllà exclusivament de la feina, sinó que hi ha un concepte de projecte i de compromís. I el segon element que volia posar també, jo crec, d'aquest canvi d'era que estem vivint, jo crec també, és respectar el valor que li donem a la propietat, no? I aquí ho lligo més amb el tema de les cooperatives de consum, no? Abans parlava jo, per exemple, de la cooperativa Som Mobilitat. Hi ha molts joves, o sigui, segurament, fins i tot les generacions que estem aquí a la tal, tots venim d'una generació que tots havíem de tenir un cotxe, no? Perquè sense tenir un cotxe no podies fer un projecte de vida, però, bueno, potser podies moure per la... O sigui, aquesta concepció ara ja està canviant, la gent ja no pensa, o sigui, jo per què he de tenir un cotxe en propietat aparcat allà, que a més potser el faig servir un dia a la setmana o dos, no sé què, doncs potser té més sentit que m'agrupi amb altres persones, que entre aquestes persones doncs comprem vehicles que a més siguin vehicles sostenibles i que quan cadascú el necessiti, doncs a través d'una app el reservi, i per tant estem fent un consum molt més sostenible, molt més responsable, que té molt més en compte també l'impacte al territori i al planeta, no? Per posar-ne només dos exemples, jo crec que d'aquest canvi de mentalitat, de que no necessitem ser propietaris de les coses, necessitem de tant en tant utilitzar segons quines coses, però no necessitem tenir-ne la propietat.
1: A veure, digues tu, com a persona jove, Roser,

0: Com ho veus? Ho veus com en Gabriel? Gabriel és una mica més jove que tu.
1: Jo estic d'acord tant amb en Sergi com amb l'Eloi, però crec que és interessant que anem a buscar també aquelles necessitats com més imminents que podem tenir, no?, com a ciutadania. És a dir, el tema de la mobilitat és molt important i tot el que comentava l'Eloi, que s'està movent avui, doncs també és molt rellevant. Però jo me'n vaig encara a una cosa més bàsica, com és l'alimentació. És a dir, tots i totes necessitem el plat a taula, no? Aleshores, a Catalunya, per exemple, la indústria alimentària és la més potent o de les més potents, per damunt de la de l'automoció, que sempre la prenem com a referent i com a molt estratègica per a l'exportació, etcètera, no? Doncs la indústria alimentària en capital i en inversió és molt més gran, no? Segurament el professor podria afegir dades com més concretes. En canvi, si ens fixem, ahir que vaig assistir a una taula rodona sobre l'accés a la terra amb en Pep Riera, per exemple, un pagès, no?, històric de la ciutat, explicaven com no està en mans del primer sector del país, no? És a dir, per exemple, si ens mirem el gra que necessita un ramader per poder alimentar el bestiar, fins a un 80% sovint és producte important, no? Per tant, en aquesta qüestió tan bàsica i que ens afecta a tota la ciutadania, si anem a l'inici, que és primer sector, i anem al final, que és el plat de taula, o fins i tot si penséssim en una reserva alimentària de país, veuríem que aquí hi ha un desequilibri. Per tant, tota aquesta cadena intermitja que hi ha al mig és la que hauríem d'analitzar, no? Llavors, jo crec que aquest és un dels reptes de l'economia social i solidària, que és posar-nos a disposició com a mitjà. No som un sector, no som un àmbit, a vegades ens mirem com a tal, no?, i se'ns mira des de fora com a tal, però en realitat és un mitjà. Les més de 140.000 persones que diuen que treballem a l'entorn de l'economia social i solidària a Catalunya, hem d'estar també a disposició de veure què necessita el nostre país i a partir d'aquí, doncs, formular nous models, com ja apuntava el professor, no? Mirar noves fórmules i anar des d'una anàlisi més global, perquè avui en dia, o sigui, l'anàlisi ha de ser global sí o sí, però després portar-lo també a la nostra ciutat. I crec que això, tot i que és llarg, és complex i que mereix molt d'estudi, és el que hem d'arribar a poder traslladar a la ciutadania i per tant també la gent jove, que jo també hi tinc molta esperança. Crec que a la nostra comarca i a Mataró també tenim molta gent jove organitzada amb moltes ganes de tirar endavant projectes, no només d'autoocupació, sinó també d'organització de la vida en general, no? Uh-huh. I crec que és aquest tipus de...
0: Es queden 4 minuts.
1: D'acord. És aquest tipus de debat que ara es repta aprofitant aquesta capitalitat que és de reconeixement, que és de celebració de tot el llegat, de tot el que hem construït, però també d'això, de capilaritzar fins i tot debats des de la ciutat cap al país, no?
0: Uh-huh. El professor hi està d'acord? Sí, estava...
2: Totalment d'acord. Crec que la Roser dona la clau i per això nosaltres, el que ella explica és molt important per entendre el que intentem fer, no? Ja, en el fons, ha acabat de parlar de la cadena de valor, no?, de la cadena de valor alimentària, com, diguem, el capitalisme fa una captació de rentes, no? Per això nosaltres, un altre dels elements que també pensem és que és important fomentar la intercooperació i el creixement de les organitzacions de l'economia social. I com que queda...
0: Dos minuts,
2: m'agradaria fer un anunci amb el permís del regidor, que per parlar d'aquests temes, també una miqueta més a nivell macro, anunciem que el dia 22 de juny a Mataró vindrà el Premi Nobel d'Economia Joseph Stiglitz.
0: Hombre.
2: I farà un diàleg amb la vicepresidenta Yolanda Díaz al voltant d'aquests reptes.
0: Molt bé. No sé si tindrem cruïlla d'Europa ja, crec que no, però si no ja ho donarem aquí a l'emissora. Vols dir alguna cosa més, Gabriel?
3: Sí, bueno, jo només volia matisar una cosa. Que
0: però
3: és que...
0: ràpid, eh?
3: Sí, no, molt ràpid. I és que crec que... O sigui, jo no deia que els joves no siguin solidaris ni res d'això.
0: No cal.
3: Perquè seria tirar-me pedres contra el meu propi taulat. Jo soc jove. Simplement és que deia que sí que dona la sensació que s'ha instaurat el missatge aquest de que si no fas diners emprenent, no ets exitós.
0: Clar, perquè veiem a la televisió sempre aquests americans, amics del Trump i companyia. Sí. I aquests són els que no hem de mirar.
3: O des de YouTube, també el mateix. Sí, sí.
0: Digues, Àngel.
4: Un referent respecte als debats, el debat que hi ha hagut ara, que ha sigut molt interessant. El referent com a ciutat és el Cafè de Mar. la veritat. I el Cafè de Mar, la majoria de cooperatives són cooperatives joves. Uh-huh. Això és molt important, però el que preguntaves abans, eh?
0: Sí, sí,
4: el món
0: sí,
4: jove.
0: Sí.
4: No, no, el món jove està ja interessat en poder crear cooperatives.
0: D'acord, doncs gràcies a tots per haver vingut aquí a l'estudi de Mataró Ràdio. Gràcies, Pere, i ens veiem la setmana vinent, que també tenim un altre tema, que és...
3: Cuba.
0: Cuba. D'acord? Cuba.
4: Que lindes,
0: gràcies.
4: Cuba. Gràcies.
3: Adéu, adéu, gràcies. La setmana que ve. Adéu, adéu. Adéu.

0: Es la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, reclama al govern municipal conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan, després que l'any passat, recorda, l'oposició en bloc demanés la dimissió del regidor de l'àmbit. En una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat, el socialista també ha alertat d'un problema de delinqüència al municipi. Carrera coincideix amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, de la necessitat d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes després dels tirotejos de les darreres setmanes al barri de Sant Roc. Acusa l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, d'estar aïllat i incapaç de teixir aliances, diu, amb la resta d'administracions per fer-hi front.
4: Tenim un problema de delinqüència, és un fet, i crec que la tasca que fa i que lidera la consellera d'Interior és important i que el que ha de fer l'Ajuntament és posar-se a roda, cosa que crec que no s'està fent. I crec que no s'està fent, entre altres coses, perquè fixa't, mira quin dia estem, tu tens notícies de l'operatiu de Sant Joan? Ho dic perquè l'any passat va ser un autèntic desastre. Vam haver de fer un plenari extraordinari per parlar d'això, un monogràfic. Tenim presentació del dispositiu, sabem què es farà, no sabem res. I el que em preocupa no és que no ho sapiguem nosaltres només, el que em preocupa és que no ho sàpiga el regidor de Seguretat.
3: Carrera afegeix que cal un model de policia local adaptat a les necessitats actual, modernitzant el cos de la Guàrdia Urbana de Badalona amb una oferta atractiva perquè els agents vulguin venir a treballar. I la Generalitat comprarà les tres xemeneies per impulsar el Catalunya Media City. Així ho ha avançat el periòdico i han confirmat fons del Departament de Territori. L'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros i es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida al 2023, dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que, recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. I en esports, el Joventut va tancar i la seva participació a la Lliga CB va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. Els verd i negres van perdre contra el València per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. Al Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble, però que no va ser suficient. Avui s'espera que el club verd i negre convoqui els aficionats per fer un comiat amb els seus jugadors. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a Badalona. Tornem a les dues amb l'informatiu migdia, amb tota l'actualitat local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Bon dia i bon dilluns, 15 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 15 de juny, avui debut a la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files al Mundial Masculí de Futbol. S'enfronta a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd en el primer partit del grup H. En aquest cas, el partit entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, els altres dos equips d'aquest grup H, serà a les 12 de la nit, a la mitjanit d'aquesta dilluns cap a dimarts. Avui parlarem del Mundial i també parlarem de les dues Champions catalanes aconseguides aquest cap de setmana, la del Barça d'handbol, que va sumar la seva quarta Champions en els últims 6 anys, la 13a de la secció i la 50a de l'entitat, en aquest cas hi ha Colònia, i la segona Champions del Barceloneta, de waterpolo, que la va aconseguir dissabte a Malta, guanyant a la final la Prorreco Italia. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia, Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En handbol, el Barça va guanyar ahir a Colònia la 50a Champions del club, la 13a de la secció i la 4a en els últims 6 anys.
1: L'equip blaugrana va superar de nou un equip alemany a la final, en aquest cas el Füchse de Berlín, 37-34, amb un gran partit d'Emil Nielsen a la porteria i de Domen Makuk, MVP de la final al seu comiat. Cirereta al pastís per tancar un curs perfecte, un curs brillant, excels, amb 7 títols de 7 possibles. A més, l'entrenador Carlos Ortega fa història en proclamar-se campió d'Europa per 9a vegada, 3 com a tècnic i 6 com a jugador, en tots els casos amb el Barça.
0: I no ha estat l'única Champions que ha guanyat en l'equip català aquest cap de setmana, Joan.
1: El Barcelonet es va proclamar dissabte campió d'Europa a waterpolo per segona vegada a la seva història, després de superar la final disputada a Malta al Prorreco italià per 17-16. Els mariners aconsegueixen el màxim títol continental 12 anys després del primer, guanyat el 2014 amb l'actual entrenador Fran Fernández, però com a jugador. D'aquesta manera, Barceloneta tanca també una temporada perfecta, havent guanyat Lliga, Copa, Supercopa, Estatals i, evidentment, aquesta Champions.
0: Parlem ara de futbol. Avui debuta la selecció espanyola al Mundial masculí.
1: A les 6 de la tarda, hora catalana, el comitè estatal s'enfronta a Cap Verd en el primer partit del grup H. És probable que pugui tenir alguns minuts el mataroní Lamine Yamal, volíem dir, que surt de lesió, un dels 9 catalans que formen part de la convocatòria d'Espanya.
0: L'altre partit del grup H, que enfronta Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo, es jugarà aquesta propera mitjanit.
1: Abans de les 9 es disputarà el Bèlgica-Egipte del grup G, mentre que a les 3 de la matinada començarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup G.
0: Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar els primers partits del grup E i F.
1: A l'E, golejada d'Alemanya, 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori, 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, amb Frenkie de Jong i Japó. I golejada també de Suècia, 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, mantenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del BC Eindhoven que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant en gol de Vinícius.
0: Pel que fa als clubs, precisament el Real Madrid ha fet oficial avui mateix la incorporació del maresmenc Marco Corella.
1: El lateral de l'Ella, que apunta a titular aquest Mundial amb la selecció espanyola, signa per 6 temporades amb el club blanc fins al 2032. Corella, format al Barça i anteriorment també a les categories inferiors de l'Espanyol, ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea.
0: En categoria femenina, l'Espanyol ha renovat Júlia Guerra fins al 2027.
1: Formada la 21, la defensa catalana afrontarà la seva 15a temporada com a blanquiblava. Tot i tenir un curs complicat, marcat per les lesions, Guerra també ha estat clau per consolidar l'Espanyol a la Lliga F, aportant també 2 gols en l'aspecte ofensiu.
0: I el Badalona Women també ha ampliat el contracte, en aquest cas, de Maria Llompart.
1: La migcampista ha estat una peça clau en aquesta temporada a l'equip de Mar Ballester, amb 21 partits jugats i 2 gols. Llompart, de 25 anys, té un bagatge de 193 partits a la màxima categoria estatal. Després de debutar amb 16 anys, la temporada 17-18 amb l'Espanyol serà la seva tercera temporada al Badalona Women.
0: I més enllà del Mundial, males notícies en general per als equips catalans que estan jugant encara play-offs d'ascens.
1: Doncs sí, Martí, però encara hem de creure amb la remuntada. El Sabadell acaba caient 1-0 al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres, a partir de les 9, el gol en contra a la nova Creu Alta en la tornada a la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinal li valdria guanyar d'un gol al final de la pròrroga per pujar.
0: I en l'ascens a la segona federació masculina, derrota encara més dura del Badalona ahir a Compostela.
1: Els escapolars van perdre 3-0 ahir en l'anada a la final del play-off disputada a Galícia i hauran de fer una gesta diumenge vinent al municipal de Badalona si volen ser l'any vinent a segona federació. Recordem que el Badalona ja ve de remuntar la final catalana aquest play-off, un 4-1 contra el Cornellà. Per tant, hi ha esperança i optimisme.
0: I creiem en la remuntada, evidentment n'anirem parlant durant la setmana. En bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga CB.
1: Enfrontarà Barça i València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semis finalment s'han definit per la via ràpida. 3-0, el Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València i l'Olímpic de Badalona. Superar un Joventut que s'ho va deixar tot, però va caure 75-87. La penya tanca amb el cap ben alt la temporada.
0: En hoquei i patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina.
1: Ara la sèrie es trasllada a les Comes, on divendres jugarà el tercer partit i diumenge, si és necessari, el quart. I a l'hoquei lliga femenina, el Vilassana ja és campió. Després de guanyar dissabte la pista al Fraga, les del Pla d'Urgell s'enduen el primer títol de la lliga de la seva història en un any en què ja havien guanyat la segona Copa de la Reina. Per tant, doblet. Ja estima la Champions, Martí.
0: Sí, que es van quedar a semifinals precisament contra el Fraga. En futbol sala, demà arrenca la final de la lliga de la primera masculina.
1: El Barça s'enfrontarà finalment al Pozo de Múrcia en una final que protagonitzen els dos primers de la lliga regular. els dos primers partits de la sèrie, el millor de 5, demà i dijous a les 9 del vespre al Palau Blaugrana.
0: En motor, Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, disputat aquest cap de setmana a Montmeló.
1: El britànic va trencar el pronòstic i va superar els dos Mercedes per aconseguir la primera victòria any de Ferrari. És la setena victòria de Hamilton a Montmeló, el que més n'ha aconseguit al circuit català.
0: En pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el P1 de València.
1: Segon títol de la parella catalana, que es va desfeir a la final de la portuguesa Sofía Araujo i la madrileña Claudia Fernández en 3 sets, 6-4, 3-6 i 6-2. Sánchez i Ustero ja havien guanyat a semis a la parella número 1, formada per la balear Gemma Triay i l'argentina Delfina Brea.
0: I en el dia punt en ciclisme, Paula Blasi guanya el Tour dels Pirineus.
1: Després de la disputa ahir de la tercera i última etapa de la prova, la corredora nascuda a Esplugues de Llobregat va confirmar la seva victòria imposant-se a la neerlandesa Elin Jalsin. És la novena victòria professional de Blasi, la cinquena d'aquesta temporada, que la consagra com una de les grans ciclistes del moment. Recordem, també va guanyar la Volta a Espanya.

0: Dilluns 15 de juny, 11 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui debuta la selecció espanyola masculina al Mundial, a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. N'ha parlat en les últimes hores un dels nou catalans que hi ha a la llista del combinat estatal, de Luis de la Fuente, el porter de l'Arsenal, David Raya.
1: Yo creo que el buen comienzo de todo torneo, ya sea en un Mundial, en la Eurocopa, en la Liga, en cualquier competición, es muy importante porque te da esa confianza de empezar bien y de tirar para adelante, pero siempre he dicho que no es como se empieza, sino es como acaba. Todo el mundo tiene el recuerdo de Sudáfrica, entonces vamos a intentar empezar lo mejor posible, pero si no es el caso, no es como se empieza, sino es como acaba.
0: De fet, una de les principals incògnites de l'11 del debut d'Espanya d'avui, més enllà de la presència dels que surten de lesió, com per exemple els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, és qui defensarà la porteria. Raya assegurava que dins del vestidor es viu amb naturalitat i que la competència els fa millors.
1: Yo creo que sí, ya no solo a nosotros mismos, sino a nuestros compañeros, ¿no? Si estamos dando el 100% todos los días, todos los entrenamientos, creo que nosotros nos hacemos mejor e incluso a nuestros compañeros se hacemos mejores. Entonces, lo vivimos con total naturalidad. Sabemos que tenemos una gran selección, sobre todo tenemos grandes porteros, no solo los que estamos aquí, sino los que no han podido venir. Y es un lujo poder trabajar con estos porterazos.
0: I precisament sobre un dels seus companys a la porteria, Joan García, David Raya definia així el porter del Barça.
1: Pues desde que coincidí con él en la convocatoria de marzo y ahora mismo la relación es espectacular. Es un, por así decirlo, es una persona que siempre está sonriendo, siempre está con ganas de trabajar, es muy trabajador. Un portero que es muy, muy completo en todas las áreas y es un lujo, ¿no?, de poder trabajar con él. Creo que ha hecho una temporada increíble en el Barça. Yo creo que sin él el Barça no habría llegado a ganar la Liga tan fácil, por así decirlo. Entonces es un placer tenerlo con nosotros y la verdad que le deseo lo mejor. Es un placer poder compartir con él el vestuario y entrenar con él.
0: Avui a les 6 de la tarda veurem amb quin porter a l'11 titular, perquè recordem que el seleccionador Luis de la Fuente ja fa setmanes que deia que tenia clar qui jugaria a la porteria i també en tot l'equip aquest a Espanya. Cap Verd, l'altre partit del grup H, que enfronta l'Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo, jugarà aquesta propera mitjanit. Abans a les 9, també avui tindrem un Bèlgica-Egipte del grup G. Recordem que a Egipte hi ha Hamza Abdelkarim, un jugador del filial del Barça, mentre que a les 3 de la matinada disputarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup A, G. Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar els primers partits ja del grup E i F, a l'E, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. Al grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, amb Frenkie de Jong també de titular, i Japó, i golejada també de Suècia 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, ja van tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que jugava pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil, de Rafinha, que va acabar empatant amb gol de Vinícius. I més enllà del Mundial, males notícies en general pels equips catalans que estan disputant encara play-offs d'ascens. El Sabadell va acabar caient a 1-0 ahir a dissabte, sí, al camp del Zamora, i haurà d'aixecar aquest divendres el gol en contra de la Nova Creu Alta en la tornada de la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol al final de la pròrroga per a aquest ascens. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
2: Bon dia. Comença l'última setmana de la temporada 2025-2026 i l'equip de Ferran Costa té claríssima la fórmula que necessita divendres a la Nova Creu Alta per pujar a segona divisió, guanyar. El solitari gol de Mario Losada en el tram inicial del duel al Ruta de la Plata ha donat un mínim avantatge a l'equip de l'exarlequinat Òscar Cano, però el centre d'esports en té prou amb una victòria, sigui quin sigui el marcador final, per tornar al futbol professional 5 anys després. Una altra operació remuntada que, això sí, el tècnic arlequinat desmarca respecte de la del Castilla.
3: De fa una setmana ja va passar i no l'oblidarem mai. Hem de generar i construir durant cada moment d'aquesta setmana el que viurem divendres. I necessitem el millor de cadascú. El premi és acollonantment gran. El repte és gran també, però sento que tenim la millor afició per fer-li front, el millor grup de jugadors per fer-li front, ho han demostrat una mil vegades.
2: De moment, s'han venut ja més de 9.000 entrades per aquest partit de divendres a les 9 a la Nova Creu Alta. Cal recordar que demà a les 8 del vespre s'acaba el termini perquè els socis puguin adquirir la seva localitat amb descompte.
0: Gràcies, Pau. El Sabadell que creu en la remuntada i, en aquest cas, el Badalona, que ho té encara més complicat. En l'ascens de segona federació masculina, el conjunt escapulat va caure 3-0 ahir a Compostela i haurà d'aconseguir una altra remuntada èpica a casa en la tornada diumenge vinent. Recordem que el Badalona ja ve d'aixecar a la final catalana d'aquest playoff un 4-1 en l'última eliminatòria contra el Cornellà. De fet, va guanyar 3-0 també el Municipal de Badalona. Finalment, ja sabem qui acompanyarà el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc a tercera federació. És la Pobla de Mafumet, que va empatar dissabte contra el Sant Mauro fent bo l'1-2 de l'anada en la final del playoff de la Lliga Elite. I en bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals finalment s'han decidit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife, completant una gran remuntada, i el València ahir a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot i tanca, això sí, la temporada amb el cap ben alt. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
4: Massa València bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolca en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB. Tot això davant de més de 10.000 badalonins i badalonines que van animar el seu equip fins al final i van acomiadar-lo després d'una gran temporada. Ho explica el base Guillem Vives.
5: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
4: Un Vives que és un dels jugadors que està pendent de si continuarà la temporada vinent o no. I és que a la penya se li presenta un estiu de canvis.
0: En handbol, el Barça va guanyar ahir la 13a Copa d'Europa de la secció, la 50a en total del club i la 4a en els últims 6 anys a Colònia. Per completar una temporada pràcticament perfecta, si no perfecta, l'equip de Carlos Ortega, que va guanyar la seva 9a Champions, 3 com a entrenador i 6 com a jugador, totes amb el Barça, va fer una gran final superant des de l'inici el Fuchs de Berlín, que comptava amb tot el suport ambiental i que van guanyant 37-34. Escoltem el capità Blorana, Dicamem.
6: Especial, increíble, mucha emoción y la verdad que muy contento. Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices. Es increíble estar aquí, ganar la Champions delante de 20.000 personas, es un orgullo y la verdad que muy contento.
0: Recordem que Dicamem marxarà precisament al Fuchs de Berlín a partir de l'estiu de l'any vinent, del 2027. Ahir es van acomiadar tots dos amb gran partit el porter Emil Nielsen i el central Domen Makuch, nomenat MVP de la final. Per tant, el curs vinent tocarà reinventar-se de nou per tornar a optar a aquesta Champions. Escoltem l'encara president del Barça, Rafael Juste.
7: És la 50a, fa que siguem l'equip millor del món polisportivament parlant i fa que avui tothom, els culers, estiguin molt orgullosos de l'entitat on són ells, no? Vull dir, estem molt feliços per tots ells, no? I per la gent que ha vingut, per la gent que està a casa i perquè el handball és una part important d'aquest escut, no? Molt feliços.
0: Com dèiem, el Barça que tanca una temporada perfecta en la secció d'handbol amb 7 títols guanyats dels 7 disputats, inclòs aquesta Champions, tots els estatals, Supercopa Ibèrica i la Superglobe, el Mundial de Clubs d'inicis d'octubre. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a guanyar, a caure, volíem dir, ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina, ara la sèrie estrellada a les Comas, on divendres que ve es jugarà el tercer partit de i diumenge, si és necessari, esperem que sí, el quart. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió. El Vila-sana va guanyar dissabte a la pista del Fraga i s'endú el primer títol de la lliga de la seva història en un any en què ja havia guanyat la Copa de la Reina. Escoltem la capitana, Victòria Porta.
8: No, la veritat és que moltíssima il·lusió. És una altra vegada la primera llauna d'una lliga i la veritat és que molt contenta, ojalà sigui la primera de moltes. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, o en el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: Qui jugarà l'any vinent aquesta hoquei lliga femenina és el Club Hoquei Mataró, que va tornar a superar el Caldes ahir 3-4 en el segon partit de la final de la Nacional Catalana per aconseguir l'ascens. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
9: El Club Hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats, quan amb prou feina s'havien jugat els tres primers minuts de partit. Però les d'Oriol Sapinya han sabut reaccionar, aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Julià Montbrú empatava el partit i pocs minuts després, Aina Lleonart, exjugadora del Club Hoquei Mataró, marcava el 2-1 per les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per les locals. Aquesta situació ha permès a l'equip d'Albert Larrea capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i una altra Diana al límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les mataronines, el partit i de retruc al play-off no estava decidit. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Pel Caldes era urgent marcar i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria, però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig de la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador, enmig de l'eufòria de les seves companyes i del grup de seguidors que aquest dissabte s'han desplaçat fins a Caldes. Escoltem Albert Larrea, tècnic del conjunt mataroní.
10: La clau és el grup humà. Sempre en els equips és la clau. I per mi és molt significatiu que aquest últim gol l'hagi marcat la Nina. És el pal de paller d'aquest equip.
9: D'aquesta manera ha certificat el Club Hoquei Mataró novament i de manera merescuda que torna a ser equip de l'Hoquei Lliga Femenina.
0: Gràcies, Laia. I en waterpolo, que cada setmana també s'ha proclamat campió d'Europa un altre equip català, o en aquest cas el Barceloneta, que va guanyar dissabte a Malta la seva segona Champions de la seva història. Els mariners van superar la final a Prorreco italià 17-16, per tancar també una temporada perfecta en el primer any del projecte encapçalat per Fran Fernández a la banqueta. Un Fran Fernández que assegurava sentir-se molt orgullós després del partit.
11: Estoy muy orgulloso de mis chicos, muy contento, no solo de mis chicos, sino del club también. No ha sido fácil, hemos tenido que pelear contra todo. Pues significa un montón de cosas, porque trabajamos mucho. Tengo muchas ganas del año que viene poder empezar con tranquilidad, asentar las bases de un proyecto que dé buenos resultados a corto, medio y largo plazo. Y en eso trabajaremos.
0: El Barceloneta, que ho tornarà a intentar com sentíem l'any vinent, després de guanyar-ho tot aquest any. Aquesta tarda, en principi, toca celebració amb l'afició.

0: I abans d'acabar en futbol sala, demà arrenca la final de la Lliga, la primera masculina, que enfronta el Barça i el Poza de Múrcia, els dos primers de la Lliga regular, els dos primers partits de la millor de 5, demà i dijous, a les 9 del vespre, tots dos, al Palau Blaugrana. D'altra banda, en categoria femenina, se li complica i molt l'ascens a la primera divisió al Linyola, que ahir va caure 1-4 en l'anada de la final del playoff contra l'Estrella Gallec, i haurà de remuntar Galícia el cap de setmana vinent, si vol pujar. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Les del Pla d'Urgell s'enfronten a l'eliminatòria un equip fet per pujar amb jugadores internacionals que han fet valer la seva condició de favorit aquest cap de setmana. Les gallegues han demostrat una gran solidesa defensiva i, sobretot, l'efectivitat de cara a porteria davant d'un Linyola que va estar uns minuts amb una jugadora menys per expulsió. Per la tornada, les lleidatanes no renuncien a res, en parla el seu entrenador, Xavi Alís.
2: La tornada al final és un partit. És un partit, sí que és veritat, que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes. Satisfet de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del playoff, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant el marcador, satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig.
1: El partit es disputa aquest dissabte a Cortegada i on les del Pla d'Urgell han de guanyar sí o sí per 4 gols de diferència per assolir l'ascens a primera divisió.
0: Gràcies, Julen, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, reclama al govern municipal conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan, després que l'any passat, recorda, l'oposició en bloc demanés la dimissió del regidor de l'àmbit. En una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat, el socialista també ha alertat d'un problema de delinqüència al municipi. Carrera coincideix amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, de la necessitat d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes després dels tirotejos de les darreres setmanes al barri de Sant Roc. Acusa l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, d'estar aïllat i incapaç de teixir aliances, diu, amb la resta d'administracions per fer-hi front.
3: Tenim un problema de delinqüència, és un fet, i crec que la tasca que fa i que lidera la consellera d'Interior és important i que el que s'ha de fer, el que ha de fer l'Ajuntament és posar-se a roda, cosa que crec que no s'està fent. I crec que no s'està fent, entre altres coses, perquè fixa't, mira quin dia estem, tu tens notícies de l'operatiu de Sant Joan? Ho dic perquè l'any passat va ser un autèntic desastre. Vam haver de fer un plenari extraordinari per parlar d'això, un monogràfic. Tenim presentació del dispositiu, sabem què es farà, no sabem res. I el que em preocupa no és que no ho sapiguem nosaltres només, el que em preocupa és que no ho sàpiga el regidor de Seguretat.
2: Carrera afegeix que cal un model de policia local adaptat a les necessitats actual, modernitzant el cos de la Guàrdia Urbana de Badalona amb una oferta atractiva perquè els agents vulguin venir a treballar. I la Generalitat comprarà les tres xemeneies per impulsar el Catalunya Media City. Així ho ha avançat el periòdico i han confirmat fons del Departament de Territori. L'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros i es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida al 2023, dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que, recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. I en esports, el Joventut va tancar i la seva participació a la Lliga CBI va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. Els verd i negres van perdre contra el València per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. Al Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble, però que no va ser suficient. Avui s'espera que el club verd i negre convoqui els aficionats per fer un comiat amb els seus jugadors. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a Badalona. Tornem a les dues amb l'informatiu migdia, amb tota l'actualitat local.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dilluns, 15 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 15 de juny, avui toca parlar del Mundial Masculí de Futbol, perquè és el dia del debut de la selecció espanyola amb 9 catalans que s'estrena contra Cap Verd a partir de les 6 de la tarda, hora catalana. També parlarem de bàsquet amb el fi de curs de la penya i la mirada posada ja en la final de l'ACB, que enfrontarà València i Barça, amb vòlei i waterpolo, amb les Champions aconseguides aquest cap de setmana per al Barça i el Barceloneta, respectivament, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En handbol, el Barça va guanyar a Colònia la 50a Champions del club, la 13a de la secció i la 4a en els últims 6 anys.
1: L'equip blaugrana va superar de nou un equip alemany a la final, en aquest cas el Füchse de Berlín, 37-34, amb un gran partit d'Emil Nielsen a la porteria i de Domen Makuk, MVP de la final, en el seu comiat. Cirereta al pastís per tancar un curs perfecte amb 7 títols de 7 possibles. A més, l'entrenador Carlos Ortega fa història en proclamar-se campió d'Europa per novena vegada, 3 com a tècnic i 6 com a jugador, en tots els casos amb el Barça.
0: I no ha estat l'única Champions, que, com dèiem, que ha guanyat un equip català aquest cap de setmana, Joan.
1: El barceloneta es va proclamar dissabte campió d'Europa de waterpolo per segona vegada a la seva història, després de superar la final disputada a Malta al Prorreco italià per 17-16. Els mariners aconsegueixen el màxim títol continental 12 anys després del primer, guanyat el 2014 amb l'actual entrenador Fran Fernández com a jugador. D'aquesta manera, el Barceloneta tanca també una temporada perfecta, brillant, havent guanyat Lliga, Copa, Supercopa, Estatals i ara la cirereta del pastís, la Champions.
0: En futbol, avui debuta, com dèiem, la selecció espanyola al Mundial masculí.
1: I ho farà a les 6 de la tarda, hora catalana. La comunitat estatal s'enfronta contra Cap Verd en el primer partit de la grup H. És probable que pugui tenir alguns minuts el mataroní Lamin Yamal, que surt de lesió, un dels nou catalans, volíem dir, que formen part d'aquesta convocatòria d'Espanya.
0: L'altre partit del grup H, que enfronta Aràbia Saudita i l'Uruguai, de Ronald Araujo, es jugarà aquesta propera mitjanit.
1: I abans, a les 9, es disputarà el Bèlgica-Egipte del grup G, mentre que a les 3 de la matinada començarà l'Iran-Nova Zelanda, també al grup G.
0: Per això, pel que fa a l'agenda, ahir ja es van jugar els primers partits del grup E i F.
1: A l'E, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima a Costa d'Ivori, 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, en Frenkie de Jong i Japó, i golejada contundent de Suècia 5-1, la maneta contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, van tenir lloc el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant amb gol de Vinícius Júnior.
0: Pel que fa als clubs, precisament el Real Madrid, l'equip de Vinícius ha fet oficial avui la incorporació del maresmenc Marco Corella.
1: El lateral de l'Ella, que apunta a titular aquest Mundial amb la selecció espanyola, signa per 6 temporades amb el club blanc. Fins al 2032, Cucurella, format al Barça, ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea.
0: En categoria femenina, l'Espanyola ha renovat Júlia Guerra fins al 2027.
1: Formada a la 21, la defensa catalana afrontaria la seva 15a temporada com a blanquiblava. Tot i tenir un curs complicat marcat per les lesions, Guerra també ha estat clau per consolidar l'Espanyol a la Lliga F, aportant també 2 gols en l'aspecte ofensiu.
0: Ahir el Badalona Moviment, també en aquesta Lliga F, amplia el contracte de Maria Llompart.
1: La migcampista ha estat una peça clau en aquesta temporada a l'equip de Mar Ballester, amb 21 partits jugats i 2 gols. Llompart, de 25 anys, té un bagatge de 193 partits a la màxima categoria estatal. Després de debutar amb 16 anys, la temporada 17-18 amb l'Espanyol serà la seva tercera temporada al Badalona Women.
0: I més enllà del Mundial i també d'aquestes renovacions, males notícies en general pels equips catalans que estan jugant encara play-offs d'ascens.
1: El Sabadell va acabar caient 1-0 al Ruta de Plata al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres a les 9 del vespre el gol en contra de la nova Creu Alta en la tornada de la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol a la final de la pròrroga per pujar.
0: Com ja va fer, recordem, va acabar remuntar també un 2-0 en aquest cas contra el Madrid-Castilla a les semifinals. I en l'ascens, la segona federació masculina, derrota dura del Badalona i a Compostela.
1: Els escapulats van perdre 3-0 ahir en l'anada de la final de playoff disputada a Galícia i hauran de fer una gesta diumenge vinent al Municipal de Badalona si volen ser l'any vinent a segona federació. Recordem que el Badalona ja ve de remuntar la final catalana aquest playoff, un 4-1 contra el Cornellà.
0: I en bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga CB,
1: que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals finalment s'han definit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València ahir a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot a la pista però va caure 75-87. La penya tanca la temporada amb el cap ben alt.
0: En hoquei patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica la final de l'hoquei lliga masculina.
1: Ara la sèrie es trasllada a les Comes, on divendres jugarà el tercer partit i diumenge, si s'escau, al quart. I a l'hoquei lliga femenina, Vilassana, campió de lliga després de guanyar dissabte la pista al Fraga. Les de Pla d'Urgell s'enduen el primer títol de lliga de la seva història en un any que també han fet doblet, assolint la Copa de la Reina.
0: En futbol sala, demà arrenca la final de la lliga, la primera masculina, també tenim un català.
1: El Barça s'enfrontarà finalment al Pozo de Murcia en una final que protagonitzen els dos primers de la lliga regular. els dos primers partits de la sèrie, el millor de 5 demà i dijous a les 9 del vespre al Palau Blaugrana.
0: En motor, Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, disputat aquest cap de setmana a Montmeló.
1: El britànic va trencar pronòstics i va superar els dos Mercedes per aconseguir la primera victòria de l'any de Ferrari. És la setena victòria de Hamilton a Montmeló, el que més n'ha aconseguit al circuit català.
0: En pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ostero guanyen el P1 de València.
1: Segon títol per a la parella catalana, que es va desfer ahir de la final de la portuguesa Sofía Araujo i la madrileña Claudia Fernández en 3-7, 6-4, 3-6 i 6-2. Sánchez i Ostero ja havien guanyat a semis a la parella número 1, formada per la balear Gemma Triay i l'argentina Delfina Brea.
0: I un últim apunt en ciclisme, Paola Blasi guanya el Tour dels Pirineus.
1: Després de la disputa ahir de la tercera i última etapa de la prova, la corredora nascuda a Esplugues del Llobregat va confirmar la seva victòria imposant-se a la neerlandesa Elin Jansen. És la novena victòria professional de Blasi, la cinquena d'aquesta temporada, que la consagra com una de les grans ciclistes del moment.

0: Dilluns 15 de juny, 8 minuts passant a 2:15, comencem parlant de futbol perquè avui debuta la selecció espanyola al Mundial Masculí a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. N'ha parlat en les últimes hores un dels 9 catalans que hi ha a la llista de De La Fuente, el comunicat estatal, el porter de l'Arsenal, David Raya, sobre el favoritisme que pugui tenir la selecció espanyola per guanyar el títol.
1: Bueno, el favoritismo, sabemos que somos campeones de Europa, tenemos una gran selección y lo vivimos con total naturalidad. Creo que hay muchas selecciones que son competitivamente muy buenas y que también pueden ser favoritas para poder ganar el Mundial. Es un torneo muy, muy largo, especialmente este año, con más rondas, con más selecciones. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir paso a paso, partido a partido y enfocarnos en nosotros, en lo que sabemos controlar y en lo que sabemos hacer a diario y ya veremos hasta dónde llegamos y ojalá podamos, con ese favoritismo, poder ganar el Mundial.
0: De fet, una de les principals incògnites de l'11 del debut d'Espanya d'avui, més enllà de la presència dels que surten de lesió, com per exemple els catalans Lamine Yamal i Víctor Muñoz, és qui defensarà la porteria. David Raya assegurava que dins del vestidor es viu amb naturalitat i que la competència els fa millors.
1: Pues con totalmente naturalidad, creo que siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección española, con los porteros que hemos tenido y con total naturalidad, con compañerismo, intentando empujando uno al otro para ser mejores y hacerle la vida un poquito difícil al míster para quien tenga que elegir que no sea fácil. Entonces aquí estamos todos para ayudar al equipo y a quien le toque jugar el primer partido, el segundo, tercero, todo el torneo, pues lo va a hacer lo mejor que puede y los que se queden fuera, pues ayudando desde fuera, como mucho siempre, con compañerismo, intentando ayudar siempre.
0: En aquest cas, David Raya, que també va reconèixer sentir-se una mica invisibilitzat pel fet de no jugar ell la Lliga Espanyola i fer-ho ja des de fa molts anys a Anglaterra.
1: Es normal que los medios de comunicación, pues teniendo los porteros, tanto Joan como Unai, que están en la liga, pues que intenten poner ahí un poco el debate. Yo llevo muchísimos años fuera. Yo me acuerdo que la primera vez que vine a la selección la gente se preguntaba que quién era yo, entonces lo vivo con naturalidad. Yo estoy haciendo mi trabajo en mi club para poder ser mejor y para poder representar a mi país, que es lo más importante para mí en estos momentos, de poder estar aquí, poder intentar ayudar al equipo lo máximo posible y poder conseguir la segunda estrella. Entonces el debate os lo dejo para todos vosotros. Y yo estoy intentando hacerle la vida imposible al míster para que sea muy difícil que tenga que elegir el lunes.
0: En qualsevol cas, avui a les 6 de la tarda veurem amb quin porter, perquè recordem que el seleccionador Luis de la Fuente ja fa setmanes que deia que tenia clar qui jugaria aquest Espanya-Cap Verd, tant a la porteria com també al camp. A l'altre partit del grup H, que enfronta a Aràbia Saudita i Uruguai, de Ronald Araujo, amb el capità del Barça, es jugarà aquesta propera mitjanit a les 12. Abans de les 9 tindrem un Bèlgica-Egipte, ja del grup G, mentre que a les 3 de la matinada, també aquesta propera matinada, es disputarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup G. Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar ja els primers partits del grup E i F, Alè golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos amb Frenkie de Jong, també un altre valorana, i Japó, i golejada també de Suècia, en aquest cas 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la nit, a la mitjanit passada, recordem, ja vam tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismaïl Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant, això sí, amb gol de Vinícius. I més enllà del Mundial, males notícies en general pels equips catalans que encara estan disputant competició, pels, en aquest cas, play-offs d'ascens. El Sabadell va acabar caient dissabte 1-0 al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres proper el gol de contra en contra a la nova Creu Alta, a la tornada de la final per pujar a segona divisió, al retorn del futbol professional. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol a la final de la pròrroga per pujar, per tant, empatar l'eliminatòria. I en l'ascens de segona federació masculina, el Badalona va caure 3-0 a Compostela i haurà d'aconseguir una altra remuntada èpica a casa en la tornada diumenge vinent. Recordem que els escapulats venen d'aixecar a la final catalana d'aquest play-off un 4-1 contra el Cornellà. Veurem si a la propera també és possible contra el Compostela. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
2: El Badalona va encaixar una dura derrota al camp del Compostela per 3-0 en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a segona federació i es veu obligat a protagonitzar una nova remuntada èpica si vol assolir l'ascens. L'inici del partit va ser un autèntic cop per als escapulats, quan tot just havien disputat 5 minuts. Una centrada lateral de Jorge Balín va acabar amb una desafortunada rematada de Marco Martínez a la seva pròpia porteria avançant al conjunt gallec. El Compostela, empès per l'ambient de les grans ocasions, va continuar dominant i 7 minuts després va estar a punt d'ampliar diferències amb una rematada al travesser. La segona meitat va tornar a començar de la pitjor manera per als badalonins. Al minut 53, Guisande va culminar una gran acció ofensiva del Compos després d'una excel·lent descàrrega del davanter Charlie per fer el 2-0. Quan semblava que el Badalona travessava els seus millors minuts, una nova errada defensiva va resultar decisiva. Charlie va aprofitar una indecisió al darrere per plantar-se davant la porteria i definir amb tranquil·litat, establint el definitiu 3-0. Aquesta era la valoració del tècnic del Badalona, Mikel Azparren.
3: Dominar el juego no es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente.
2: Ara, el Badalona està obligat a una nova proesa. El partit de tornada es disputarà aquest diumenge a 1:15 a l'estadi municipal, on els escapulats necessitaran una remuntada de dimensions històriques per aconseguir l'ascens a segona federació.
0: Gràcies, Ramon. Finalment ja sabem qui acompanyarà el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc a la tercera federació, la Pobla de Mafumet, que va empatar dissabte contra el Sant Mauro, fent bo, per tant, l'1-2 de l'anada en la final del playoff de la Lliga Elite. I en bàsquet tornem a Badalona per explicar-vos que ja tenim definida la final de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous, amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals, finalment, com dèiem, s'han definit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València ahir a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot a la pista i tanca, això sí, amb el cap ben alt, la temporada. En parlava el tècnic Dani Miret.
4: Hem fet una eliminatòria de molt de nivell i que ells han estat millors que nosaltres i mereixen jugar aquesta final. Agraïm molt a la gent que ha vingut avui a generar aquest ambient. Crec que hem aconseguit una cosa que feia anys que no teníem amb aquesta intensitat, que és que la nostra gent ara mateix sigui un dels públics que més anima el seu equip des de que, abans que comenci el partit. L'equip ho dona tot, la gent també ho ha donat tot. Crec que durant el partit s'ha vist, hem aguantat de forces fins a mitjans del tercer quart, que ja ens hem esgotat. Tot i això, per, com dic, compromís, esforç, hem acabat a l'últim quart, penso donant una imatge molt bona, i tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí, farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip.
0: I pel que fa al València, el seu entrenador, el badaloní Pedro Martínez, encara no volia pensar ahir en la final contra el Barça.
5: Es muy difícil ganar una semifinal y clasificarse para una final y hemos de, ahora mismo, eso lo he dicho a los jugadores, no penséis en más allá, no penséis ni contra quién jugamos y simplemente tenéis que saber cuándo jugamos, que es el jueves, y celebrar durante unas horas, además vamos a estar todos juntos ahora en el autobús, pues celebrar lo que hemos conseguido y luego ya nos pondremos a pensar en lo siguiente a partir de mañana, pero vivir en el presente también es celebrar los pequeños logros o los grandes logros del camino, ¿no? Y esto creo que ahora mismo es lo que toca, no mirar atrás y tampoco mirar adelante.
0: Dijous a les 8 del vespre, aquest primer València-Barça al Roig Arena, com dèiem, dissabte en el mateix escenari s'hi jugarà el segon, abans que la sèrie torni, vingui cap a Catalunya.

0: grups de 8 components cadascun. Els 4 primers classificats de cada grup aconseguiran el bitllet pels vuitens de final, que a partir d'ara es disputaran en format de play-off al millor de 3 partits, un sistema que es mantindrà també fins a la final en totes les eliminatòries. Diego Campo, entrenador del Quinzenàs Manresa, valorava al fet de poder repetir en aquesta competició.
1: Para empezar, muy positiva, porque el Eurocup nos quiere, y eso es que algo hemos hecho bien esta temporada. Es la primera temporada que la jugábamos, y bueno, en todo el trabajo con ellos están muy contentos de tenernos. Seguimos trabajando para tener una licencia de más temporadas, porque creo que junto al patrocinio, la ciudad, el desarrollo de los jugadores jóvenes y un posible pabellón entraría en un número de equipos privilegiados en Europa.
0: El club vegenc té garantida la seva plaça només per una temporada, compartint aquesta condició de convidat d'un any amb històrics com el Tofas Bursa Turk o el Bàsquet Club Roma, que compta amb el suport de l'estrella de la NBA, Luka Doncic. En canvi, un bloc de 20 equips, entre els quals destaca la Laguna Tenerife, han obtingut una llicència fixa per les 5 properes temporades.
2: Gràcies, Jordi. En handbol, el Barça va guanyar ahir la 13a Copa d'Europa de la secció, la 50a en total del club i la 4a en els últims 6 anys, el que fa la secció d'handbol, per completar una temporada pràcticament perfecta. L'equip de Carlos Ortega va guanyar, per cert, la seva 9a Champions, ell, 3 com a entrenador i 6 com a jugador, totes amb el Barça, va fer una gran final superant des de l'inici el Fuchsia de Berlín, 37-34 va ser el marcador final, un Fuchsia de Berlín que, per cert, comptava, evidentment, amb tot el suport ambiental d'aquesta Final Four disputada, com tots els anys últimament, a Colònia. Escoltem el pivot blaugrana, a Ludovic Fàbregas.
3: Es increíble, la verdad, que cuando juegas en el Barça y en mi caso cuando vuelves, pues soñas en ganarlo todo, ¿no? Otra vez y la verdad que hemos hecho una temporada increíble. De seguir dejando el Barça lo más arriba posible también es increíble porque te hace sentir uno más, ¿no? Dentro del club y de esta sección y la verdad que es un orgullo. Creo que todo el mundo está súper contento. Jugadores, staff, directivos, aficionados también que han estado espectaculares durante todo el fin de semana y nada, es increíble y habrá que seguir, pero hay que disfrutar.
2: Uns que tornen com Ludo, d'altres que se'n van. L'encara capità del Barça, dicament, marxarà precisament al Fuchsia de Berlín a partir de l'estiu del 2027, quan acabi contracte amb el Barça. Ahir es van acomiadar tots dos amb un gran partit, el porter Emil Nielsen i el central Domen Makuch, nomenat, per cert, ahir MVP de la final. Per tant, el curs vinent tocarà de nou reinventar-se per tornar a optar a la Champions i a tots els títols. Pel que fa a la part institucional, escoltem el directiu responsable de la secció d'handbol, Joan Soler.
4: Bueno, no es poden explicar, les emocions i les sensacions són extraordinàries. Arribar aquí de la manera que ho han fet, el que han patit, el que han treballat, perquè això no ve només per guanyar un partit avui i un partit ahir, ve d'una feina de molt lluny, de molt de temps, de molts mesos, jo diria que de molts anys, i de compaginar esforç, complicitat, bona relació entre els jugadors, entre l'staff, entre el club, o sigui que realment ha estat una victòria meravellosa. 6 anys, amb aquests 6 anys hem guanyat 4 Champions, té un mèrit tremendo.
2: Com dèiem, el Barça tancar una temporada perfecta en la secció d'handbol, amb 7 títols guanyats dels 7 disputats, inclòs aquesta Champions, tots els estatals, a més de la Supercopa Ibèrica i la Superglobe, el Mundial de Clubs, guanyat també a inicis d'octubre. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina. Ara la sèrie es traslladarà a les Comes, on aquest mateix divendres es jugarà el tercer partit, i diumenge, si és necessari, esperem que sí, perquè voldrà dir que l'Igualada ha guanyat i ha forçat aquest quart partit, com dèiem, diumenge també a les Comes. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió. El Vilassana va guanyar dissabte a la pista del Fraga i s'endú el primer títol de la Lliga de la Història, en un any en què també ja havien guanyat la seva segona Copa de la Reina, tot plegat fruit de la gran tasca del club del Pla d'Urgell, no només amb el primer equip, sinó també amb el planter, tal com destacava la capitana Victòria Porta.
5: Sí, la veritat és que molt orgullosa de la base i la cantera que hi ha, perquè al final aquest any s'han pogut classificar tots els equips per tots els campionats de Catalunya i la gran majoria pel d'Espanya, i conquerint títols, crec que aquí demostra que hi ha una bona cantera i que pugen nenes petites, sobretot per jubilar-nos.
2: Qui jugarà l'any vinent, per cert, d'aquesta hoquei lliga femenina és el Club Hoquei Mataró, que va tornar a superar el Caldes, en aquest cas 3-4, aquest dissabte, en un partit retransmès, per cert, per la xarxa, per l'Enjoc TV, en el segon partit de la final de la Nacional Catalana per aconseguir aquest ascens a la màxima categoria estatal femenina. El Mataró, com dèiem, que torna

0: I en waterpolo aquest cap de setmana també s'ha proclamat campió d'Europa un equip català, en aquest cas el Barceloneta, que va guanyar dissabte a Malta la segona Champions de la seva història. Els mariners van superar la final al Prorreco italià per tancar també una temporada perfecta en el primer any del projecte encapçalat per Fran Fernández a la banqueta, un Fran Fernández que, recordem, ja va guanyar l'última Champions de l'entitat del club el 2014, en aquest cas, com evidentment, com a jugador. Escoltem després del partit el jugador del Barceloneta, d'aquest actual Barceloneta, Unai Biel.
1: Bueno, amb el Reco, amb jugadors, els millors jugadors del món, sabem que defensar és difícil. I ens teníem que adaptar a l'arbitratge, al joc, i ho hem fet a la perfecció. Hem lluitat fins al final i per això hem guanyat. No ho sé descriure, és un sentiment indescriptible. I res, supercontents que hagi sigut així i crec que ens donarà energia pels següents anys encara.
0: El Barceloneta ho tornarà a intentar el curs vinent, com sentien, després de guanyar-ho tot aquest any. Aquesta tarda, en principi, toca celebració amb l'afició. Per cert, també en waterpolo, avui ha tingut lloc el Media Day del Solim Centre de Natació Mataró, que va quedar, en aquell cas, quart a la Champions femenina després de guanyar la Lliga al Sant Andreu la setmana anterior. Ho fa amb un nom propi, la Clara Cambrai, que deixa... tanca la capitana del Mataró una època daurada després de 12 anys al primer equip amb més títols de és la waterpolista amb més títols de la secció del Centre Natació Mataró, que tanca, com dèiem, aquesta etapa després de més de 12 anys al primer equip femení del Mataró.

0: I un últim apunt en futbol sala. Demà arrenca la final de la Lliga a la primera masculina, que enfronta el Barça i el Pozo de Múrcia, els dos primers classificats de la Lliga regular. El Barça es va desfer de l'Inter Movistar per la via ràpida a les semifinals, 2-0. El Pozo ho va necessitar un tercer partit per eliminar el Palma. Els dos primers partits d'aquesta sèrie, el millor de 5 en aquest cas, demà i dijous a les 9 del vespre al Palau Blaugrana, perquè recordem que el Barça té el factor pista favorable. I d'altra banda, ara sí, acabem amb el futsal Mataró, que aconseguit aquest cap de setmana l'ascens de segona divisió masculina després de remuntar la final contra el filial del Palma, precisament a casa, guanyant 5-3 en un partit que vam poder seguir també en la retransmissió de la xarxa Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
1: Aquesta vegada l'escenari era l'idoni. Partit de tornada al 3 a Maria Roca, un resultat a l'anada perfectament assumible, el del 2-1, i contra un rival com el Palma Futsal B, el qual se l'havia superat aquesta temporada. Els de Niki de Déu han encetat el marcador abans d'arribar al minut 2, arran d'un gol d'Hermosel, marca de la casa, superant el porter i creuant la pilota al fons de la xarxa. Abans no acabés la primera part, el Mataró ha deixat el marcador amb el 2-0. Si aquest resultat era per somiar, el que ha vingut a l'inici del segon temps ha fet pujar els mataronins al setè cel. En menys d'un minut, Juanito i Marc Ponce han fet pujar el 4-0, que semblava deixar el partit ben encarrilat pels locals, però encara hi havia molta tela per tallar. D'aquí, el Palma Futsal faria dos gols i la situació començava a ser inquietant. La maledicció que suposaven tants ascensos frustrats començava a sobrevolar el parquet. La cinquena falta pesava com una llosa i a 3 minuts i escaig del xiulet final, Sergi Pérez transformava un doble penal, anotant el 4-3 i igualant l'eliminatòria. La pròrroga semblava inevitable, però al partit encara li quedava un últim gir de guió. Quan quedaven 50 segons per jugar, Juanito aconseguia el seu particular triplet, un gol que trencava per fi totes les malediccions possibles. Escoltem Niki de Déu, entrenador del futsal Mataró.
2: I quan més difícil estava, hem tret el caràcter i hem fet el gol. I la veritat que estem molt, molt, molt contents, sobretot pel club i pels xavals, perquè la veritat que feia temps que ens ho mereixien.
1: El 3 a Maria Roca es desfermava l'eufòria i el futsal gestoria Lluís Mataró guanyava per 5-3 i aconseguia el somiat ascens a segona.
0: Gràcies, Laia. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trigui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: Metges de Catalunya fa una crida al Departament de Salut per seure a negociar a les portes de la 12a vaga de metges convocada per aquest dimecres. Reclamen un estatut mèdic i una mesa de negociació pròpia, ja que asseguren les condicions laborals del col·lectiu de metges són molt diferents de la resta dels professionals sanitaris. Molt bona tarda, som dilluns 15 de juny. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però, fem un breu repàs d'altres notícies també destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: La Generalitat comprarà les 3 xemeneies per impulsar el Catalunya Media City. L'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros. I la candidatura de Fernando Carrera a l'alcaldia ha estat ratificada pel Consell Nacional del PSC per les eleccions municipals del 2027. Carrera també reclama al govern municipal conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan després del que va passar l'any passat. I l'àrea metropolitana de Barcelona convoca un concurs per escollir el projecte de transformació de l'antiga fàbrica Cassi en la nova ciutat de la música de Badalona.
0: Badalona migdia. Les notícies de les 2.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de son i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, Metges de Catalunya fa una crida al Departament de Salut a seure's a negociar a les portes de la 12a vaga de metges convocada per aquest dimecres. Reclamen un estatut mèdic i una mesa de negociació pròpia, ja que asseguren les condicions laborals del col·lectiu de metges són molt diferents, com dèiem, a les de la resta de professionals sanitaris. Des del sindicat expliquen que els metges són un col·lectiu minoritari dins dels hospitals i això fa que tinguin poca força a la mesa de negociació. Això se li suma, volíem dir que les competències en sanitat estan repartides entre estat i comunitats autònomes i, per tant, algunes de les demandes no depenen de la Conselleria de Salut. El sindicat lamenta que Catalunya sigui l'única que no s'hagi posicionat al costat dels metges per fer pressió a Madrid. El cirurgià Pere Troia i l'anestesiòloga Laura Ramió són delegats dels metges de Catalunya i treballen a l'Hospital Germans Trias.
3: No se pueden sentar a negociar porque hay unas mesas de negociación establecidas, que en este caso es la mesa sectorial, pero es que volvemos a chocar con lo mismo. En la mesa sectorial podemos ir, explicar lo que queremos y al final se votará y como nuestra representación es mínima, pues dirán que no y volvemos a empezar. Uh-huh. Y llevamos años y años así.
4: La nuestra conselleria es la única que no ha recolzat. A la resta d'Espanya, totes les comunitats autònomes s'estan posicionant doncs, perquè la part que depengui estatalment doncs es desencalli.
1: Una de les principals demandes del col·lectiu de metges és reduir el nombre de guàrdies. Defensen que l'increment de la pressió assistencial sumat a l'augment de les patologies en una població cada vegada més envellida està portant a jornades setmanals de fins a 80 hores.
4: La resta de funcionaris i companys de l'hospital doncs, estan a les 37 hores i mitja i de fet s'ha aprovat ara a les 35. A diferència de la resta de companys, a nosaltres se'ns obliga fins als 55 anys a sumar la jornada de guàrdia, sumada a aquestes 37 i mitja que ens porta doncs, a setmanes de 70 i 80 hores de forma obligatòria fins als 55. Uh-huh. Llavors això és la principal diferència i una de les coses que ens agradaria poder negociar. Uh-huh. L'altra també és el preu d'aquestes guàrdies que estan per sota de la jornada ordinària.
1: A les guàrdies obligatòries se sumen les jornades extraordinàries que serveixen per reduir les llistes d'espera i que es donen sobretot a l'àrea quirúrgica. Des d'aquest mes de juny, però, molts facultatius s'han sumat a la campanya Ni un minut més com a mesura de pressió que consisteix en no fer cap activitat fora de l'horari laboral. Arran de la protesta, el síndic de Greuges ha obert un expedient d'ofici i demanat explicacions al Departament de Salut sobre l'activitat addicional i voluntària que fan els metges.
2: Badalona migdia.
1: I us ho avançàvem amb titulars. La Generalitat formalitzarà la compra del complex de les 3 xemeneies del Besòs. Segons ha avançat el periòdico i han confirmat fons del Departament de Territori, l'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros. Aquesta inversió es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida al 2023 i dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que, recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. I canviem de qüestió. El Consell Nacional del PSC ha ratificat definitivament la candidatura de Fernando Carrera a l'alcaldia de Badalona per les eleccions municipals de 2027. Ho va fer dissabte en un acte celebrat a Terrassa amb la presència del primer secretari i president de la Generalitat, Salvador Illa. Carrera es converteix així oficialment en cap de llista després d'haver estat l'únic aspirant capaç de superar el llindar de vals requerit en el procés de primàries de l'agrupació local fa unes setmanes. L'òrgan socialista ha validat un total de 126 candidatures a tot Catalunya, incloent-hi la de Tiana, amb Marc Reniu com a cap de llista. Per altra banda, les agrupacions de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montgat iniciaran els seus propis processos d'elecció interna al llarg dels propers mesos. D'aquesta manera, s'acabaran de perfilar les llistes del Barcelonès Nord. I precisament el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, reclama al govern municipal conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan, després que l'any passat, recorda, l'oposició en bloc demanés la dimissió del regidor de l'àmbit. En una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat, el socialista també ha alertat d'un problema de delinqüència al municipi. Carrera coincideix amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, de la necessitat d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes, després dels tirotejos de les darreres setmanes al barri de Sant Roc. Acusa l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, d'estar aïllat i incapaç de teixir aliances, diu, amb la resta d'administracions per fer-hi front.
5: Tenim un problema de delinqüència, és un fet, i crec que la tasca que fa i que lidera la consellera d'Interior és important, i que el que ha de fer l'Ajuntament és posar-se a roda, cosa que crec que no s'està fent. I crec que no s'està fent, entre altres coses, perquè fixa't, mira quin dia estem, tu tens notícies de l'operatiu de Sant Joan? Ho dic perquè l'any passat va ser un autèntic desastre. Vam haver de fer un plenari extraordinari per parlar d'això, un monogràfic. Tenim presentació del dispositiu, sabem què es farà, no sabem res. I el que em preocupa no és que no ho sàpiguem nosaltres només, el que em preocupa és que no ho sàpiga el regidor de Seguretat.
1: Carrera afegeix que cal un model de policia local adaptat a les necessitats actuals, modernitzant el cos de la Guàrdia Urbana de Badalona amb una oferta atractiva perquè els agents vulguin venir i quedar-se a treballar. I la IMB convoca un concurs per escollir el projecte de transformació de l'antiga fàbrica Cassi a la nova Ciutat de la Música de Badalona. Un nou equipament cultural i educatiu amb més de 6.000 metres quadrats que comptarà amb una biblioteca, estudis d'enregistrament, aules i un auditori, entre d'altres. Les propostes s'hauran de rehabilitar l'edifici de manera integral, preservant la construcció de l'antiga fàbrica al màxim possible. Tot i que es té en compte que s'hauran de canviar algunes estructures per adaptar-se als requisits dels espais escènics i a les sonoritats necessàries. El concurs es desenvoluparà en dues fases. La primera serà oberta i s'hi presentaran les propostes conceptuals, i una segona amb els 5 equips finalistes seleccionats pel jurat. L'actuació compta amb una estimació econòmica de 12,7 milions d'euros i haurien d'estar enllestides en uns 3 anys. Recordem que la MB ja va posar en licitació el servei de redacció del projecte d'execució. I més qüestions. Les entitats veïnals del districte 1 han reclamat a l'Ajuntament una reunió urgent per rebre informació sobre el projecte que ha de construir pisos a l'entrada del parc de Cal Arnús. Asseguren que la reunió és necessària perquè, diuen, hi ha incoherències entre les declaracions públiques de l'alcalde i el projecte aprovat, així com pels dubtes que genera la compatibilitat amb la declaració del parc com a bé cultural d'interès nacional. Malgrat que l'agrupació d'entitats veïnals ha fet pública ara la instància presentada a l'Ajuntament, la reunió es va demanar a finals d'abril i ara critiquen que no hagin obtingut resposta malgrat haver passat ja un mes i mig. I el famós somador de les Rambles busca ajuda i alternatives a Badalona, ciutat on ha viscut part de la seva vida. En Carlos Vargas va fer-se molt popular fent d'estàtua humana a Barcelona, on durant molts anys s'hi ha guanyat la vida. Les obres al passeig barceloní van allunyar-lo del seu personatge, però també de la seva capacitat econòmica, fins al punt que ara viu al carrer. ens en dona més detalls el nostre company Sergi Crusells. Bona tarda, Sergi.
6: Bona tarda, Sílvia. Si alguna vegada heu passejat per les Rambles de Barcelona, és molt probable que us hagueu creuat amb l'home d'or. Un home amb la roba i la pell pintada completament de daurat. Des de fa 7 mesos, les Rambles de la capital estan en obres i des de llavors no té com guanyar-se la vida. Aquesta situació ha provocat un efecte dominó amb el que ha perdut el tratge i el pis on hi vivia a Badalona. Sota la pintura daurada hi ha en Carlos Vargas, té 70 anys i és cec. Psicòleg de professió, assegura que mai ha exercit a l'estat espanyol perquè no ha pogut homologar-ne el títol. Ser l'home d'or li ha servit per sobreviure, tot i que el fet d'estar en contacte amb la gent és el que més li ha aportat.
7: Acabó mis ahorros, todas las otras artistas se han ido otros trabajos, pero yo por mi discapacidad, pues soy ciego, no puedo hacer otros trabajos, y pues me han sacado a la calle donde yo estaba viviendo, pagando un alquiler, y eran 350 mensuales por una habitación. Han tirado este traje de oro que para mí es muy valioso y es mi herramienta de trabajo.
6: Per poder fer d'home estàtua, disposava del permís que concedeix l'Ajuntament de Barcelona, però només li permet fer-ho a les Rambles. Ara, sense poder treballar, ja no disposa dels ingressos que li permetien pagar una habitació. Ara es troba vivint al carrer a l'espera d'una alternativa habitacional provisional que hauria d'arribar a finals de juliol. En Carlos demana ajuda per deixar de dormir al carrer. De moment, ja ha recuperat el seu tratge gràcies a alguns ciutadans que li han donat roba i pintura daurada a l'espera de poder tornar a fer d'estàtua on sigui.
1: Doncs, n'estarem pendents. Gràcies, Sergi.
6: Gràcies, Sílvia.

0: Música, festa i tradició artesana. Són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret homenatge a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de la Guitarra de Badalona va acollir ahir la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Una idea gestada fa 8 anys i materialitzada en dos, en un procés de creació lent i minuciós que fusiona, volíem dir, l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat de grans mestres guitarrers. Així ens explica la seva inspiració a luthier.
1: Que és un acostament a l'obra de Gaudí a la part del seu interès per la natura, no? I aquesta és la que més a prop ens queda com a guitarrers, com a constructors de guitarra, que també tenim una part de la natura perquè treballem amb la fusta, que són els arbres, no? I el Parc Güell penso que és el punt de referència més important en aquest aspecte de l'obra de Gaudí.
0: Diversos racons i detalls del Parc de Gaudí, visitat cada any per milions de curiosos, que ara es poden veure en una guitarra que esdevé un homenatge al genial arquitecte i que formarà part de la col·lecció personal del seu creador. Un cop descoberta la guitarra, els assistents van poder gaudir dels primers acords d'aquest instrument, una peça que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetua un llegat artesanal que es resisteix a desaparèixer. I això és tot per avui. Nosaltres ho deixem aquí. Ara us deixem amb els esports, amb en Ramon Duran. Abans, però, com sempre, la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
3: Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. On compren els professionals. Obramat. Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
4: Els esports amb Ramon Duran.
5: La penya s'acomiada la temporada ahir amb la tercera derrota contra el València, 75-87. I qui també està molt pròxima a la fi de la temporada és el Badalona, que ahir tornava a ensopegar fora de casa, ho feia al camp del, en aquest cas, del Compostela, 3-0, i que deixa l'eliminatòria molt, molt, molt difícil per l'equip escapulat a la tornada. A més, notícies, perquè Maria Llompart, la migcampista del Badalona Women, ha renovat i és la quarta continuïtat del conjunt badaloní per la pròxima campanya. I ens fem ressò del partit que ahir la penya va jugar contra el València. S'esperava amb força il·lusió aquest compromís. Un joventut que, déu-n'hi-do, va estar doncs, a res, a tocar dels dits de la primera victòria en el primer partit, en aquell famós maig que va acabar 105-105 en el temps reglamentari, que amb la pròrroga ens en vam anar un 118-117. Que déu-n'hi-do, quin espectacle ofensiu que van oferir tots dos equips i que ens van quedar bocabadats amb el joventut i amb el gran encert i com li va plantar cara a un top 4 d'Europa. No va ser possible aconseguir aquella victòria. Segurament aquell triomf tenia més pes del que ens podem imaginar, o segurament doncs, els entesos, els que segueixen això en el dia a dia, doncs, també tenen molt clar que aquella victòria doncs, hagués passat molt a la balança final del desenllaç, més enllà doncs, del potencial del València, que no el podem obviar, del potencial del conjunt taronja, que evidentment doncs, té un equipàs i només cal veure doncs, la classificació de l'Euroliga, aquesta classificació per aquest top 4, més enllà de la derrota en el partit dels creuaments per anar a la final contra el Madrid, però com dèiem, un equip, el de Pedro Martínez, amb un potencial enorme. És veritat que en el segon partit, el València va imposar un ritme que el Joventut no va poder suportar en el global dels 40 minuts i que es va notar una segona victòria que segurament doncs, ja era decisiva. En una sèrie de, al millor de 5, guanyar els dos primers, doncs, vaja, s'hauria de capgirar molt, molt la situació per poder-la remuntar. Hi havia la il·lusió de forçar un quart partit a l'Olímpic, guanyant el tercer, això sí, primer, però ahir el Joventut, un cop més, ho va donar absolutament tot. A la penya, evidentment, alguns errors també sí que se li poden recriminar, com deia Dani Miret al final del partit, que segurament doncs, hi havia aspectes del joc que s'havien pogut fer millor, però el cert és que el Joventut ho va donar absolutament tot i no hi ha cap mena de dubte en un partit que va finalitzar 75-87, un partit que també va comportar certes emocions, no? Com per exemple la deu d'Adam Hanga. Sembla ser doncs, que es confirmarà, si serà demà, si serà aquesta setmana, hi haurà la típica trobada, no?, de final de temporada dels jugadors amb els aficionats. Segurament en les pròximes hores doncs, ho acabarem de conèixer. Quin dia serà? S'estava parlant, s'estava especulant que fos demà a la tarda, aquesta trobada de final de temporada i també ja per poder retre aquests comiats com el d'Adam Hanga, doncs, que deixa el Joventut després del darrer partit d'ahir. Precisament en parlava doncs, Ricky Rubio, que veient les emocions de la gent aplaudint amb Adam Hanga, que s'ho havia deixat absolutament tot, també se li van escapar algunes llàgrimes al final del partit a Ricky Rubio. Escoltem-lo.
6: Adam, quina llàstima, perquè això està sent molt bonic, però no hi ha hagut prou benzina per aconseguir-ho.
7: Sí, yo creo que hemos empezado con mucha energía.
5: Doncs era Adam Hanga el que parlava al final del partit. En tot cas, com dèiem, ara intentarem escoltar-lo, Adam Hanga. Sí que Michael Rusic, un altre dels protagonistes, al final de l'enfrontament contra el València, també deia la seva.
8: Un poco de los dos, porque claro que queríamos ganar hoy para seguir en el playoff. Pero bueno, Valencia, ellos han jugado mejor que nosotros hoy. Nosotros teníamos muchos ups and downs durante el partido, ellos tenían una consistencia. Pero estoy orgulloso de nuestro equipo porque hemos dado un muy buen esfuerzo. Y muchas gracias a nuestra afición también. Ellos nos han ayudado mucho, no solo hoy, pero toda la temporada, en los buenos y en malos momentos.
5: Michael Rusic agraint a l'afició, jugador que també ha madurat a marxes forçades, no? També la baixa d'Antetòmics doncs, ha influït moltíssim. Un Rusic que, evidentment, està madur. Veurem. No podem escoltar emocionat a Ricky Rubio, però sí que podem sentir a Adam Hanga ya en el seu comiat, en el seu darrer partit de la penya.
7: Perder, igual como pierdes. Al final, nadie gusta perder. Como he dicho, ha sido el mejor equipo. Han ganado 3-0. No podemos quejar de nada. Primer partido hemos hecho un partidazo. Segundo nos dominaron. Hoy yo creo que hemos dejado toda la pista. Eso ha sido, bueno, igual que ha pasado. Es muy orgulloso el equipo. Y así, sí.
5: Doncs Adam Hanga també amb llàgrimes en aquests darrers minuts compartint el post del partit, no? Dani Miret, el tècnic de la penya, per una banda, l'escoltarem parlant del que s'hagués segurament pogut fer millor en el partit d'ahir, malgrat tot, com dèiem, el Joventut que va estar doncs, a l'alçada de les circumstàncies durant tot el partit.
9: El rebot ha estat una diferència molt gran, ells ho tenen claríssim, tenen molt de talent per tirar a 3, saben molt bé com castigar-te en el rebot, semblava que era la zona el problema del rebot, però al final contra home tens el mateix problema, perquè al final t'obliguen a rotar d'una manera un 5 com el Matt Costello, que també obre el camp, llavors ells a tots els equips els fan patir molt al rebot. Penso que sí que és de les coses que haguéssim pogut fer una mica millor.
10: I el Dani Miret, que va parlar també de l'Adam Hanga, i deia que era un honor haver pogut entrenar a un jugador d'aquestes característiques.
9: Un senyor, un professional, hem tingut anys bons de l'Adam, un jugador que tot entrenador i tot company voldria jugar amb ell. Supercompetitiu, superserio, molt honest, aquesta professió que ha aconseguit tantes coses, no guanyar tant i formar part de grans equips, i sabíem que en el moment que fitxàvem l'Adam faríem que la penya fos un equip una mica millor, perquè la seva presència és el que ha demostrat tota la seva carrera. I ha tingut, per mi, impactant una capacitat de posar el seu cos al límit brutal.
10: Doncs Adam Hanga, que va deixar empremta, ha deixat empremta, i ara començaran ja les decisions, no? Decisions importants ja que s'hauran de començar a prendre ja. Tampoc a correcuita, des del punt de vista que segurament hi haurà decisions que s'hauran d'acabar de madurar o de negociar o de parlar, però sí que és cert que doncs, hi haurà casos, no? Com el de Cameron Hunt, excel·lent rendiment el de Cameron Hunt aquesta temporada, l'ex del Manresa. Bé, ha sonat també en les últimes hores, no?, la possibilitat que Jabari Parker pogués quedar-se la temporada que ve. No sabem a quin preu, no sabem en quines condicions, si això és factible o no. També Ricky Rubio, que deixava entreveure que ara doncs, un parell de dies de reflexió i que després doncs, ja el que dictaminés una mica la balança, no?, amb l'entorn familiar i tot plegat, doncs acabaria de decidir, però que sí que s'havia divertit, que s'ho havia passat d'allò més bé, i per tant ens inclinem a pensar que Ricky Rubio continuarà vestint la samarreta verd i negra la pròxima temporada. Veurem, perquè ben aviat, ja en les pròximes hores, segurament coneixerem els primers detalls. I en futbol, doncs no li van anar gens bé les coses al Badalona per terres gallegues, i és que la derrota per 3-0 al camp del Compostela ens va deixar glaçats a tots, els que tornàvem ahir a la nit, segurament els que han tornat aquest matí. En definitiva, que tal i com s'havia remuntat al Cornellà la setmana anterior, vaja, ja se sabia, no?, que el Compostela era un bon equip, però com per anar i perdre 3-0 amb la sensació que el Badalona va ser molt passarell i que el Compostela va tirar d'ofici i va saber doncs, jugar perfectament les seves cartes amb una gran contundència dalt, aprofitant-se dels errors del Badalona, doncs res a dir. Molt superior ahir al Compostela, en el que tocava fer. Ara veurem aquesta tornada. A partir de demà ens començarem a centrar en aquesta tornada i veure quines opcions reals hi ha, tenint en compte doncs, que ja es va fer una gesta la setmana passada contra el Cornellà i ara toca contra el Compostela. Molt difícil, molt, molt difícil. El Badalona mateix amb un peu fora de jugar a segona federació la pròxima temporada i amb peu i mig de continuar a la tercera federació, però s'han de jugar els 90 minuts d'aquí de casa i veurem, tant de bo. Segur que més d'un signaria la pròrroga i també la tanda de penals. Al final del partit, escoltem la reflexió de Mikel Azparren, el tècnic del Badalona, que no volia entrar massa en el tema del que havia passat en el camp, del tema tàctic, s'havien de prendre errors que s'havien comès, però que en tot cas la reflexió va més enllà, ja pensant en la tornada.
11: El dominar el juego no es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido. La hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente. Y más que un análisis táctico y repetir situaciones que puedo creer que se han reproducido de otros momentos, lo que quiero recordar es que gente que ha venido, gente que ha venido muy lejos y gente que nos estaba diciendo si se puede al terminar el partido. Este es el mensaje. Gente que ha estado en su casa, gente que nos ha visto desde un bar todos juntos, desde otro lado, pero mensaje de si se puede con 3-0. Y la unión que hay ese grupo ahora mismo ahí dentro sufriéndolo juntos, es una energía que no me esperaba tener ahora mismo con esta, bueno, decepción del resultado, pero va a ser nuestro motor.
10: En tot cas, pensa Miquel Azparren que de les experiències anteriors i que disposen d'una oportunitat, de tot aquest còctel, podríem dir, n'han d'aprendre.
11: Pero al final las experiencias pasadas te sirven y las puedes utilizar si aprendes de ellas. Tenemos una oportunidad, nosotros somos el equipo que menos tenemos que demostrar a nadie de lo que es remontar un 3-0, pero no vale con haberlo hecho una vez. Teníamos que, creo yo, que haber hecho un partido como para no tener esta diferencia. Tenemos que asumirla y yo creo que el grupo, por cómo está, la relación que hay como ciudad, como club, como afición y como todo, tenemos que preparar bien, pero porque lo hicimos una vez, no vamos a poder hacerlo dos. Como lo hicimos una vez, vamos a tener que trabajar específicamente contra este rival cómo hacerlo una segunda vez.
10: Costa veure-ho ara mateix, que siguin dos cops seguits. Carlos Guzmán, el capità del Badalona, també parlava al final del partit.
12: O sea, las sensaciones tristes, ¿vale? Sí que es verdad que en el inicio del partido, creo que la primera jugada nos hemos encontrado con el gol en contra y, bueno, pero yo creo que hemos reaccionado bien, pero nos ha faltado a nivel defensivo ese punto de más, pero yo creo que sobre todo a nivel ofensivo, porque creo que es un partido que se nos ha dado bien para poder salir, para poder encontrar gente en esas situaciones, pero no hemos hecho ni muy, o sí que al final hemos tenido, pero bueno, las sensaciones no son del todo buenas, pero al final nos queda un partido, tenemos que intentar olvidar este partido, pasarlo, y a partir sobre todo del miércoles, pensar que ya no hay vuelta atrás, y que es el último, lo hemos hecho ya contra el Cornellà, pero bueno, sí que tenemos que pensar lo que hemos hecho bien y mal en este partido para que no va a pasar el domingo.
10: I continuen els moviments en el Badalona Women. La quarta renovada és Maria Jompar, la migcampista que ha jugat aquesta temporada 21 partits, que ha fet dos gols i que sempre s'ha caracteritzat pel seu lideratge i maduresa tant en el camp com en el si de la plantilla. Per tant, doncs, una renovació que se suma a les de Cristina Cubedo, Isi Pinillos i també d'Irina Uribe. N'ha parlat d'aquesta renovació i en concret del projecte la mateixa Maria Jompar.
13: Bueno, crec que és un club que té un projecte a llarg plaç, que és molt interessant i que molta gent encara pues, no ha pogut veure o no ha pogut disfrutar d'ell perquè estan havent molts canvis, estem en un procés d'adaptació i sobretot que l'any que ve pues, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo pues, sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
10: Amb la continuïtat de Maria Jompar en el Badalona Women, deixem la informació esportiva, això sí, i tornem demà amb més coses. Adeu!
3: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
14: Bon dia, són 2:45.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees en resposta han pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
16: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
14: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
17: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx.
0: És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
14: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
0: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
17: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
14: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
0: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
14: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
0: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
14: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
0: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
14: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
18: Amb la Champions del Barça en embol, la 13a de la seva història i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
14: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
14: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau a l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
19: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
20: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
18: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
1: Notícies en xarxa.
14: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
22: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
21: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
14: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
23: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
17: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
23: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
14: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
18: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
24: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
18: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
5: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
6: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ausias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
8: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están tot el dia con el mòbil.
7: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ausias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
9: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits. Hem tingut més temps per aprendran coses i tot això.
7: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
6: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
0: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
6: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
26: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia, i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
25: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
6: 3/4 el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
0: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
27: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
0: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
1: Notícies en xarxa.
6: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia.

0: desestacionalitzat i també el mateix passa a la inversa.
1: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
2: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellençar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, a fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
3: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions a la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
6: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc, passant per Creu Coberta, Plaça Espanya, al Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
2: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
7: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
8: A veure si l'Ajuntament vol negociar aquest fondo buitre i al millor comprar el pis o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No, vull dir que jo no vull viure de ningú.
7: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
2: A Lleida, la Paeria habilitarà 2 espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
9: La capital del Serià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà 2 espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
10: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
9: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats, cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el nou FM.
11: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model

0: que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
1: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé i ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
0: Els nous contenidors tancats de moment es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
2: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
3: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
2: El porta-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
4: I un apunt cultural abans dels esports: la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
5: Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
4: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
6: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
7: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món, i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
6: I el Vilassana ja té la primera Hockey Lliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
8: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
6: I a l'Hockey Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra l'Iceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'Hockey Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la Penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic, i encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta, aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
4: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Metges de Catalunya fa una crida al Departament de Salut a seure a negociar a les portes de la 12a vaga de metges convocada per aquest dimecres. Reclamen un estatut mèdic i una mesa de negociació pròpia, ja que asseguren les condicions laborals del col·lectiu de metges són molt diferents de les de la resta de professionals sanitaris. Des del sindicat expliquen que els metges són un col·lectiu minoritari dins dels hospitals i això fa que tinguin poca força a la mesa de negociació. Això se li suma que les competències en sanitat, estan repartides entre Estat i comunitats autònomes i, per tant, algunes de les demandes no depenen de la Conselleria de Salut. El cirurgià Pere Troia i l'anestesiòloga Laura Ramió són delegats de Metges de Catalunya i treballen a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
4: No se pueden sentar a negociar porque hay unas mesas de negociación establecidas, que en este caso es la mesa sectorial, pero es que volvemos a chocar con lo mismo. En la mesa sectorial podemos ir, explicar lo que queremos y al final se votará y como nuestra representación es mínima, pues dirán que no y volvemos a empezar. Uh-huh. Y llevamos años y años así.
5: La nostra conselleria és l'única que no ha recolzat. A la resta d'Espanya, totes les comunitats autònomes s'estan posicionant doncs, perquè la part que depengui estatalment doncs es desencalli.
3: I la Generalitat formalitzarà la compra del complex de les Tres Xemeneies del Besòs. Segons ha avançat el periòdico i han confirmat fons del Departament de Territori, l'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros. Aquesta inversió es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida el 2023, dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. I el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, reclama al govern municipal conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan, després que l'any passat, recorda, l'oposició en bloc demanés la dimissió del regidor de l'àmbit. En una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat, el socialista també ha alertat d'un problema de delinqüència al municipi. Carrera coincideix amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, de la necessitat d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes, després dels tirotejos de les darreres setmanes al barri de Sant Roc. Acusa l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, d'estar aïllat i incapaç de teixir aliances, diu, amb la resta d'administracions per fer-hi front. L'escoltem.
6: Tenim un problema de delinqüència, és un fet, i crec que la tasca que fa i que lidera la consellera d'Interior és important i que el que s'ha de fer, el que ha de fer l'Ajuntament és posar-se a roda, cosa que crec que no s'està fent. I crec que no s'està fent, entre altres coses, perquè fixa't, mira quin dia estem, tu tens notícies de l'operatiu de Sant Joan? Ho dic perquè l'any passat va ser un autèntic desastre. Vam haver de fer un plenari extraordinari per parlar d'això, un monogràfic. Tenim presentació del dispositiu, sabem què es farà, no sabem res. I el que em preocupa no és que no ho sapiguem nosaltres només, el que em preocupa és que no ho sàpiga el regidor de Seguretat.
3: I l'AMB convoca un concurs per escollir el projecte de transformació de l'antiga fàbrica Cassi en la nova ciutat de la música de Badalona. Un nou equipament cultural i educatiu a més de 6.000 metres quadrats que comptarà amb una biblioteca, estudis d'enregistrament, aules i un auditori, entre d'altres. Les propostes s'hauran de rehabilitar l'edifici de manera integral, preservant la construcció de l'antiga fàbrica al màxim possible. Tot i que es té en compte que s'hauran de canviar algunes estructures per adaptar-se als requisits dels espais escènics i a les sonoritats necessàries, el concurs es desenvoluparà en dues fases. La primera serà oberta i s'hi presentaran les propostes conceptuals i una segona amb els 5 equips finalistes seleccionats pel jurat. I en esports, el Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga CB i va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. El tècnic Dani Miret va posar en valor que l'equip s'havia deixat la pell, però s'havia quedat sense benzina. Els verdinegres van perdre contra el València per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals.
7: Quan es perd, com hem perdut avui, que hem donat el 110%, penso que està al nivell de les victòries. Penso que l'equip s'ha buidat, s'ha vist clarament que hi ha hagut un tema de desgast que no m'ha arribat a més, però el que havíem de demanar, que és lluitar contra un equip gegant, ho hem fet, s'ha vist com hem lluitat i superorgullós de l'equip.
3: Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin al nord i els Song al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades. I la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs la veritat és que no gaire.
3: No, doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan i no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto, diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir mil anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix el 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per el que sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sergio, per es que favor.
1: Estava jo mirant amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, ha dit que no. Sí, no sí. Gravar, no
1: a veure, Adri, o hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, eh, això.
1: Clar.
0: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo, no?
0: Sí. I... L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens
1: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí, eh?
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. I però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, una... recordem, no?, si voleu investigar això, Troiateca, a la nostra pàgina web, que per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses... Ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo del cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys. Però, bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema de funcionaris, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. Sí, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove, aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera. Però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. A Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mixos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Sona el Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, perdó, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar fa
1: molt. És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, no, ah. no, això és una fricada. No, no, no, no. Els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits, perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys, saps? I, amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels 60s o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. Ei... I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'anac pequinès.
0: I l'anac pequinès. Et va agradar?
1: Ah, exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vas menjar Xangai i baos, molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc., i han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: Qui va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarc, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, no? Sí. A la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. Mm. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot en algun moment van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provinents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava a riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada. És una altra cosa.
0: Ara és una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí. Exacte, una bona,
1: bona paella.
0: La muralla de les Ming l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. Uh-huh. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, mm-hmm. d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons. Molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, és un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions... de l'època moderna.
0: Sí, però fa molt temps. No era, molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Ah, potser sí. Ah, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com? Veus? Per què sí, serveix això del Troia a vegades?
0: Són jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost de fabricació...
1: Això ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit del que trobaven. Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos. Vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment, també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. A veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, en 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però, clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I, a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, o sigui, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant tres cops seguits i després disparo quatre arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una migueta, com hem dit, en les alminares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho podeu imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa...
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, Clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no, no un, sinó dos, a vegades.
0: Tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada, allà les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. I diu, quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de... Val,
0: sí, sí, sí, sí, però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Ah, això és molt interessant perquè, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahí s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, ¿vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan aquell? No, saps per què?
1: No.
0: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això,
0: 1644 no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal... forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general, doncs, els diu, bueno, doncs, l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges.
0: Val.
1: Molt a mitges.
0: Val.
1: A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima. Però la trama, personatges... No sé si ho comentàvem en aquest programa. Personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing o els King li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord. Els mongols, els Yuan, l'abandonen. Els Ming li donen la seva màxima esplendor. I els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. ¿Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla. I l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.

0: converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
1: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
0: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ben ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser... crec que el moment, el detonant que converteix aquesta gran muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades quan pensem en el Japó diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees, vull dir que Japó ja feia de les seves, vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic, vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop, això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves, i el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions... Bueno, tradició...
1: Alemanya, Estats Units...
0: Anglaterra, no?
1: Tota la Constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això... I d'Estats Units també anava a fer moltes coses.
0: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions. És un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos... estaven totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
1: Què va passar aquí? Quina és la història?
0: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
1: I arribem ja a l'època de la revolució

0: Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la Gran Muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors a camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble, perdó, m'he emocionat, és el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu també has pujat?
0: No, ostres, no és un home de debò.
1: És el més de construït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril,
1: tu? Som del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que el calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment. Evidentíssimament. Si busqueu, el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari... farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu volem veure l'Adri, aleshores... Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mao.
1: Bueno, ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va, ui, sí.
1: Sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar el 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: A Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però mola molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no? Perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està. Bueno, anul·lat.
1: No té la seva cara allà al costat, a la muntanya, em sona? O el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions, i allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'han portat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no, 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no, sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
1: Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 4.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Metges de Catalunya fa una crida al Departament de Salut a asseure's a negociar a les portes de la 12a vaga de metges convocada per aquest dimecres. Reclamen un estatut mèdic i una mesa de negociació pròpia, ja que asseguren que les condicions laborals del col·lectiu de metges són molt diferents a les de la resta de professionals sanitaris. Des del sindicat expliquen que els metges són un col·lectiu minoritari dins dels hospitals i això fa que tinguin poca força a la mesa de negociació. A això se li suma que les competències en sanitat estan repartides entre Estat i comunitats autonòmiques i, per tant, algunes de les demandes no depenen de la Conselleria de Salut. El sindicat lamenta que Catalunya sigui l'única que no s'hagi posicionat al costat dels metges per fer pressió a Madrid. El cirurgià Pere Troia i l'anestesiòloga Laura Ramió són delegats de Metges de Catalunya i treballen a l'Hospital Germans Trias.
3: No se pueden sentar a negociar porque hay unas mesas de negociación establecidas, que en este caso es la mesa sectorial, pero es que volvemos a chocar con lo mismo. En la mesa sectorial podemos ir, explicar lo que queremos y al final se votará y como nuestra representación es mínima, pues dirán que no y volvemos a empezar. Uh-huh. Y llevamos años y años así.
4: La nuestra conselleria es la única que no ha recolzat. A la resta d'Espanya, totes les comunitats autònomes s'estan posicionant doncs, perquè la part que depengui estatalment doncs es desencalli.
2: Una de les principals demandes del col·lectiu de metges és reduir el nombre de guàrdies. Defensen que l'increment de la pressió assistencial, sumat a l'augment de les patologies en una població cada vegada més envellida, està portant a jornades setmanals de fins a 80 hores. La Generalitat formalitzarà la compra del complex de les Tres Xemeneies del Besòs. Segons ha avançat el periòdico i han confirmat fons del Departament de Territori, l'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros. Aquesta inversió es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida el 2023, dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que, recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. I en esports, el Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga ACB i va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. Els verdinegres van perdre contra el València Bàsquet per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble, però que no van ser suficients. Els valencians van dominar des del salt inicial i un parcial de 0-16. Al final del tercer quart va ser definitiu. El tècnic Dani Miret va posar en valor que l'equip s'havia deixat la pell però s'havia quedat sense benzina. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aimantriqui, per qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 15 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33, 34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30, 32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la necessitat de protegir-nos del sol per prevenir el càncer de pell. En parlarem amb el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar la 13a Champions del Barça d'handbol, el debut en el Mundial de la Roja, la derrota per la mínima del Sabadell en la final del play-off d'ascens a Zamora i la final de la Lliga ACB. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Lluís Martínez, que és camioner. Continuarem amb ciència per parlar d'il·lustració científica amb Maria Àngels Vilella i acabarem amb cultura per referir-nos al Club d'Escriptura Ribera Baixa del Prat amb Yolanda Soriano, gerent del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa i alguns dels participants. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: 6 minuts, ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Un grup d'autores de Terrassa ha impulsat Teixint Històries, una nova associació que neix com a punt de trobada per a dones vinculades a la literatura. L'objectiu d'aquesta associació d'escriptores de Terrassa és crear comunitat al voltant dels llibres i l'escriptura per donar suport a les autores locals, especialment en els seus inicis, quan obrir-se camí és més difícil. Durant l'acte de presentació, les autores van poder presentar les seves obres i compartir experiències amb persones del sector, generant un espai d'intercanvi i d'aprenentatge. Tot i que el col·lectiu encara està en una fase inicial, les lectores són una peça clau, ja que la intenció és créixer per integrar més veus i mirades. La iniciativa vol ser un referent a la ciutat, teixint una xarxa que connecti el talent local amb la ciutadania a través de la passió pels llibres. Per això, el que s'han proposat és facilitar la presència de les seves sòcies en fires de llibre i altres esdeveniments culturals, a més de fomentar l'autoedició i l'intercanvi de coneixements literaris entre les seves membres. També un dels objectius és organitzar cafès literaris, presentacions, tallers, xerrades i altres activitats culturals.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa una campanya per sensibilitzar els joves sobre les violències masclistes en entorns digitals. La iniciativa vol alertar sobre conductes de control, assetjament o intimidació que es produeixen a través de les xarxes socials i altres eines digitals. La campanya, que ja es pot veure a diferents punts de la ciutat, posa el focus en situacions que sovint passen desapercebudes o es consideren normals, com ara revisar el mòbil de la parella, exigir contrasenyes, controlar la ubicació o compartir continguts personals sense consentiment.
0: Gràcies, Júlia. I al Litoral Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga ACB i va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. Els verd i negres van perdre contra el València Bàsquet per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble però que no va ser suficient. Els valencians van dominar des del salt inicial i un parcial de 0-16 al final del tercer quart va ser definitiu. El base Guillem Vives, que podria haver jugat el seu últim partit amb la penya, lamentava no haver pogut competir més.
4: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho, i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los, perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
3: El tècnic Dani Miret va posar en valor que l'equip s'havia deixat la pell, però s'havia quedat sense benzina.
5: Quan es perd, com hem perdut avui, que hem donat el 110%, penso que està al nivell de les victòries. Penso que l'equip s'ha buidat, s'ha vist clarament que hi ha hagut un tema de desgast que no m'ha arribat a més, però el que havíem de demanar, que és lluitar contra un equip gegant, ho hem fet, s'ha vist com hem lluitat i superorgullós de l'equip.
3: S'espera que avui el Club Verd i Negre convoqui els aficionats per fer un comiat amb els seus jugadors.
0: Gràcies, Martí. Seguim al Litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027. Pérez ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania. En aquest marc també ha rebutjat la corrupció i la desinformació.
7: Hay algunos que lo han hecho mal, muy mal. Pero el PSOE aquí ha sido tajante, expulsados de forma inmediata y sin titubeos, porque aquí no queremos corruptos. También quiero ser el alcalde que luche contra la confrontación y la crispación. Quiero ser el referente de la lucha contra las fuerzas de la derecha. Un alcalde que no tolere los bulos ni las mentiras en las redes sociales.
6: A l'acte hi ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, que ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics. A l'acte hi han assistit unes 500 persones que, tot just després dels parlaments, han gaudit d'una paella sota l'ombra dels arbres.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Una victòria per 0-1 a Sant Cugat serveix per posar el colofó de la temporada de l'Hoquei Club Castellà, que s'ha tancat amb l'ascens del segon equip a Primera Catalana. Els de Josep Antoni Pérez aconsegueixen situar els seus dos equips en les dues màximes categories de l'hoquei patins català, per primera vegada en la seva història. El que fa només quatre temporades era impensable, amb el primer equip a Segona Catalana lluitant sense èxit per l'ascens a primera, ha passat a ser una realitat amb el primer equip ara a Nacional Catalana i el segon a primera. Després d'haver acabat en cinquena posició del grup A, res podia predir que els grans tindrien opcions d'ascendir. Al davant, un dels clubs amb una de les bases més àmplies de Catalunya, el Sant Cugat, que va acabar en segona posició del grup B. Els santcugatencs, amb equips a Hockey Lliga, Hockey Plata i Nacional, també volien situar un equip en la quarta categoria i completar l'escala per poder tenir el passadís ideal per la seva base. Al davant, però, es van trobar un efectiu castellà que va saber buscar els punts febles del rival, després d'haver empatat a 3 en l'anada. Un solitari gol de Jan Canudas va desfermar l'eufòria per aconseguir l'objectiu de l'ascens en el segon play-off d'ascens que han jugat els equips sèniors del club aquesta temporada.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
9: Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament en les persones grans, que se celebra aquest 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central de la commemoració ha estat una marxa de sensibilització que ha sortit a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i ha recorregut diversos carrers de la ciutat amb el lema «Prou maltractament a la gent gran». Al punt final de la marxa a la plaça de la Vila s'ha llegit un manifest institucional que també celebrarà el ple municipal de juny. El text posa de relleu que el maltractament a les persones grans constitueix una vulneració dels drets humans i fa una crida a la societat i a les institucions perquè actuïn de manera decidida per erradicar-lo. El manifest recorda que cap forma de maltractament és acceptable i reclama més sensibilització, prevenció i recursos per garantir la protecció efectiva de les persones grans.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: Dissabte s'ha celebrat el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, un tema que ens fa pensar en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possibles lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Alba Triadó n'ha parlat amb el dermatòleg Alejandro Lobato.
11: Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
12: Bon dia.
11: Gràcies per acompanyar-nos.
12: A vosaltres.
11: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
12: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
11: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
12: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
11: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
12: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
11: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
12: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però el, és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és el, la neoplàsia, el càncer de, més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
11: Abans, quan li preguntava, no, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
12: Mm-hmm. Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
11: Uh-huh. Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. Uh-huh. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
12: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
11: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. Uh-huh. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
12: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consulta, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
11: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
12: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, aproximadament. Després, també, coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
11: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
12: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
11: Uh-huh. Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat, uh-huh, i de la nostra tipus de pell, de la nostra, uh-huh, casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
12: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, el que ens agradi que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nens, els nadons, hauríem d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys, més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale. Uh-huh. I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
11: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no? Sí. Perquè no en som conscients.
12: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també. I, bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
11: Clara, deia les mans i les ungles. M'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament, sí, que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
12: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no, els dermatòlegs i altres professionals, són persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en la evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
11: No estan avalades.
12: Exacte.
11: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
12: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta, de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
11: Perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
12: Exacte,
11: entenc.
12: Això mateix.
11: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
12: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
11: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
12: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
11: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
12: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no? Que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
11: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
12: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda, la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
11: ¿Ens les expliques?
12: Sí, la regla del ABCD és un acrònim, no?, en el que la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
11: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
12: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu les teves pigues, diguéssim, que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
11: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
12: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
11: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
12: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canviï.
11: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
12: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica. Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
11: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
12: Sí, dependent del tipus, clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona, però jo sobretot el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
11: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
12: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol, es pot fer lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap, i persones, com hem dit abans, no? Amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
11: Doncs, doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells, que prendrem bona nota. Gràcies.
12: A vosaltres.

0: Passa minut i mig de 4:45 de la tarda. Avui és dilluns i toca parlar d'esports. És el temps de tertúlia que avui compartirem amb Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
1: Hola, què tal, Carme? Molt bona tarda, com estem?
0: Molt bé. Raül Chao, periodista a Sabadell, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, doncs aquí estem, de tornada de Zamora.
0: Ah, això et va preguntar. Hi vas anar, sí?
2: Sí, vaig anar amb autocar. Estic molt cansat, però ja amb piles carregades per divendres.
0: Molt bé. Què van, es van desplaçar unes 400 persones o així? O...
2: Vam anar uns 300.
0: 300?
2: Vam anar molt uns 300, el Zamora ens va donar 400 i vam haver de tornar unes 100, perquè s'ha de dir que la combinació és molt dolenta. Per exemple, el Sabadell el que va fer va ser va volar fins a Valladolid i va de Valladolid, doncs, amb autocar es podia anar a moure, però clar, amb tren havies d'anar a Madrid i de Madrid a Zamora, i si no amb cotxe, però clar, amb cotxe són 8 hores, doncs autocar pues, pujar-hi una horeta llarga més.
0: Molt bé. Deixeu-me que saludem el tercer en discòrdia de tertúlia, Eduard Pomares, soci del Barça, i avui capverdià.
3: Bona tarda. Bueno, això ho has dit tu, eh?
4: A veure,
3: deixeu-me aclarir una cosa. A veure, jo em considero una pàtrida mundialista, perquè no tinc cap selecció doncs, que m'hi pugui identificar.
0: Home, però parlaràs del Mundial, suposo.
3: Bueno, jo us puc contestar i puc parlar del Mundial, sí. Jo puc parlar, de tot, vull parlar de tot. El primer que vull fer és felicitar amb el Raül i esperar que el Sabadell pugui guanyar amb el Zamora i pugui pujar a segona.
0: Ara en parlem d'això. Miqui, eres tu que estaves intentant dir alguna cosa?
1: Sí. Jo vull comentar dues coses. Primer, avui queda clar que per l'Eduard, Cucurella és un ex fan, no? Ja no ets fan de Cucurella.
3: No ho he sigut mai. No m'ha agradat mai aquest nano.
1: I li ha donat la benedicció al Raül perquè remonti al Sabadell, eh?
0: Ostres. Vinga, doncs escolteu, començarem no precisament per tot això que esteu comentant, sinó per celebrar, felicitar la 13a Champions del Barça d'handbol, que és un equip que no dona problemes, perd jugadors, com qui diu, a cada temporada, per peces importants, però es va refent i continua donant alegries al club i és una de les accions exemplars d'aquest Barça. Aquest cap de setmana doncs va disputar aquesta final a 4 de la Champions i ho va fer després de conèixer la sorpresa de l'eliminació del Magdeburg a mans del Fuchse de Berlín, que va ser el finalista juntament amb el Barça, un equip que també ho hem de dir, li va donar feina al Barça de Carlos Ortega. Jo no sé què té aquest equip o aquesta secció que és capaç de ressorgir de les seves pròpies, no cendres perquè no acaba d'estar mai mort, però sí de totes les seves ferides. Eduard.
3: Aviam, el que fa el Barça d'handbol té molt mèrit, o sigui, hem de partir de la base de que el Barça, la lliga domèstica, no té rival, és a dir, tants partits juga, tants partits guanya. A la Copa del Rei exactament igual, és a dir, nivell de competitivitat pràcticament nul i només pot competir quan surt a Europa. Clar, que tu vagis a Europa, et vegis en aquests equips de primer nivell i sempre estiguis allà competint, diu molt a favor del Barça i a favor de l'estructura del Barça. Tu bé deies que cada any se'n desmunta l'equip, però sempre el que ve darrere ho fa igual o millor que el que deixa el Barça, perquè com el porter, el Gonzalo va marxar, i escolta, el Nilsson ha fet una temporada espectacular, ara també se'n va al Vesprem.
0: Però ja tenen substitut, eh?
3: Sí, no, és que, a veure, és que el Barça d'handbol, jo considero, no conec gaire el que és el mercat de l'handbol, no? Però jo crec que qualsevol jugador d'àmbit mundial vol venir al Barça, vull dir, és una institució molt potent i jo crec que l'embol al Barça doncs, és molt atractiu, no?, pels jugadors de fora.
0: Doncs com us deia, ja té substitut, ara no recordo el nom, perquè així com tu tampoc no és que domini el mercat de l'embol, però aquest matí sentia notícies. El Carlos Ortega sembla que també continuarà, renovarà. I per tant, aquest equip que tindrà dues pèrdues importants, la del porter i després aquest jugador francès, que també marxa després de sis temporades, doncs l'equip es tornarà a refer.
3: I l'eslové també he sentit que va ser l'últim partit, que no me'n recordo el nom. Hi havia un jugador eslové, el Barça també, que sembla que va ser l'últim partit.
1: Fixa si és conegut. Que no,
0: no, és que, a veure, tampoc no li fem tant seguiment, Miqui.
3: Aviam, jo demano disculpes perquè
1: no jo tampoc el sé,
3: jugadors del Barça, vull dir, cuidado.
0: Ja.
1: Jo tampoc el sé,
5: Jo d'embol només dir que Aleix Gómez és un extrem increïble. És a dir, a part de ser de Sabadell, que això també sempre suma, però que portar sent dels millors jugadors del món anys i anys. És a dir, jo me'n recordo de jugar en Jocs Olímpics i ser el millor de la selecció i amb el Barça. És que és una barbaritat. És que avui a la ràdio han parlat sobre els llançaments que ha fet. Si no m'equivoco, a la semifinal va ser un 6-8 i a la final un 6-6. És a dir, és que és una barbaritat de jugadors, que t'està donant una barbaritat de gols per campionat. I una de les claus de l'embol sempre ha sigut el porter, no? El Barça l'any passat va perdre un dels dos porters, aquest any perd el segon, però és que Nilsen és que és una barbaritat. És que Nilsen, jo me'n recordo de veure Mundials i Eurocopes i companyia, i dius, és que aquest no el vols ni d'enemic, aquest no el pots tenir ni d'enemic, sempre l'has de tenir al teu costat. Però pot ser un cas com Ludwig Fàbrega, no? És a dir, que se'n vagi dos o tres anys, guanyin diners i després tornin al Barça, perquè per mi el mèrit que té que tu jugues en una lliga en què potser tens dos partits que has de competir, la resta podria jugar amb el filial, i després vas a Europa i a Europa només has perdut un partit aquest any. És que això és una estadística bàrbara.
0: La veritat és que Justa i Laporta, a aquest tàndem s'ho està passant de conya aquesta temporada, només que de celebració en celebració. La Lliga
5: Justa porta més títols que Laporta en aquest ritme, i espera't amb el bàsquet.
0: I a més que s'està animant per les celebracions, s'està deixant anar una mica. O sigui que...
1: I encara no ha fet el discurs de presa de possessió, no?
0: No, encara no. Encara
1: per això,
0: no.
1: que imagineu-vos el cava...
0: Estan divertits,
1: com pot circular.
0: La veritat és que...
3: Aquest vespre, el llum de gas, aquest vespre.
0: Clar, és que viatjaven aquesta nit de tornada i no sé si han arribat de matinada.
3: Bueno, és igual.
0: A Barcelona.
3: Si no és avui, serà demà. Això
0: sí,
3: de
0: sempre hi ha l'excusa.
1: Sí, no, l'avió sí. Anava fent nessa. No?
3: Sí, home, sí. Quatre croquetes a la Lolita i motxandons, vinga.
0: Escolteu, ara sí, anem a parlar del Centre d'Esport Sabadell, que té doncs una última bala a la recàmera. Divendres, nova Creu Alta, a les 9 de la nit, allò ha de ser una caldera o una petita bombonera per fer que el somni del Sabadell es faci realitat. Raül, confieu en la remuntada?
5: Vaig estar a Zamora com per no confiar en aquest equip, que és una família, és un equip que transmet això a l'afició, és un equip que està tarat, estan tarats, i aleshores fa que tothom estigui tarat i tothom confia en ells. És a dir, confiem a mort en aquest equip. Crec que ells sortien de l'estadi dient... Ens han deixat vius els primers 30 minuts, que el Zamora va ser superior, ens han deixat vius, i no saben el que els espera la nova Creu Alta. Perquè el que van viure a la nova Creu Alta fa dues setmanes davant el Madrid-Castilla, aquest sentiment, aquesta emoció, com va lluitar l'equip, crec que això a Zamora no l'han vist en tota la temporada. Aleshores, com diria aquell, 90 minuts i a la nova Creu Alta són molt llargs, no? I que és una remuntada que no sé si es pot dir remuntada, perquè és que és guanyar. Guanyant el partit ets de segona divisió. Ja et val 1-0, el 2-0, el 3-0, el 2-1, el 3-2, el 4-3...
0: Sí,
5: és a dir, guanyant ets de segona divisió. És a dir, qui no ho firmaria això a final de temporada? Que l'últim partit a casa, si guanyes, puges de categoria. És a dir, tothom ho firmaria. Aleshores, crec que és molt viable i que ja s'havien venut més de 10.000 entrades, només de socis i amics de socis, que demà a les 8 de la nit sortiran a la venda de les entrades al públic general, i que jo crec que s'esgotarà més ràpid que un concert de Bad Bunny. És a dir, jo crec que en 5 minuts volaran. És a dir, és un dia que es podria omplir la nova Creu Alta amb 30.000 persones tranquil·lament.
0: Molt bé.
1: Hem canviat ara el caramel a la porta de l'escola per un concert de Bad Bunny, eh? Fixeu-vos l'evolució, eh?
2: Sí.
0: Ai,
1: és curiós, eh?
0: A veure què passa divendres. Estarem pendents i, evidentment, que dilluns que ve ja tindrem la resolució definitiva d'aquest play-off d'ascens, que esperem que caigui del costat del conjunt arlequinat.
5: Jo espero que dilluns que ve m'estigueu escoltant afònic i sense veu. Jo només espero això.
0: Home, llavors no podràs participar a la tertúlia si quedes afònic.
5: Bueno, amb algun tros de veu hi haurà.
0: Sí,
1: Raül, agafarem la teva veu amb la IA i tu vés explicant el que...
0: Escrius
1: el que vols dir i ja està.
0: Esperem que sí. Guarda't una miqueta ni que sigui un fil de veu per poder celebrar.
5: Dóna'm la paraula.
0: Val. I ara ens anem de pet al Mundial, perquè la selecció espanyola, la Roja, ja està en capella, ja està a l'estadi d'Atlanta.
5: I hi ha 11 allà, eh? Ja tenim 11, eh?
0: Ja tenim 11. Tenim 11 i tenim una novetat. Juga a Cucurella, home, clar. Clar, perquè...
3: El Madrid perquè ja podria dir que és un mundialista.
0: Home, de fet ja ho han dit, eh? A Televisió Espanyola ja...
3: Hombre, la nostra.
0: Aquesta referència ja l'han donat, o sigui que...
1: De fet, la crítica més gran avui que ha rebut el Madrid...
0: A veure, si parleu tots dos alhora no ens entendrem. Miqui.
1: Perdó.
0: Miqui.
1: Sí, la crítica avui que més s'escoltava pels mitjans de comunicació en general, fins i tot de Madrid, que m'ha sorprès, és una mica en el moment que s'ha anunciat el fitxatge de Cucurella, no? Traient una mica protagonisme a la selecció. És una mica com el que va passar l'any passat fa uns anys amb Lopetegui, us en recordeu, no?
0: Bueno, l'any passat no, ja fa uns quants anys.
1: Perdó, fa uns anys, a la darrera, al darrer Mundial, no va ser?
0: Exacte, que no van tenir una altra idea més brillant que anunciar el fitxatge just abans que comencés el Mundial.
1: Clar,
0: i clar,
1: clar.
0: Què havia de fer llavors, la Federació Espanyola? Doncs dir-li
1: clar, tot ho venen, que ha sigut molt ràpid, que ha sigut com amb molta discreció, etcètera, no? Però és el que parlem, jo crec que és un tema ja... que s'havia tancat, i més encara quan Cucurella fa dos dies, si no recordo malament, si no m'erro va ser, crec que va ser a la COPE, per la nit, que va dir que seria, quan li preguntaven pel seu futur, no?, on acabaria, si al Barça, al Madrid o a quin equip, ell deia que no volia parlar de cap equip ni de cap fitxatge perquè seria com treure una mica la seva atenció del Mundial. Si recordeu, aquesta mateixa frase la va dir Lopetegui.
0: Sí, però a veure, que és igual, a qualsevol jugador que li preguntis en aquests moments,
1: sí,
0: et respondrà, aquesta és la fórmula màgica, vull dir, no destrotem l'equip, no destrotem el grup, perquè si no, al final, això pot afectar.
5: I jo crec que tots els jugadors han de firmar els contractes abans del mercat, és a dir, abans de començar el Mundial, perquè imagina't que es lesiona durant el Mundial i ja si vols sortir, ja no pots sortir, t'has de quedar. Jo crec que Cucurella volia venir a Espanya sí o sí, i evidentment jo crec que la seva primera opció era el Barça, però clar, el Barça pues, possiblement no té 50 quilos per gastar-se en un lateral esquerre, ja que té a Valde, i entre Madrid i Atlético Madrid pues, el més ràpid, i el que deia Fabrizio Romano és que ha sigut una negociació superràpida, que va entrar al Madrid, una trucada de Mourinho i doncs cap a dins. Però crec que Cucurella és un dels dos millors laterals del món amb Nuno Mendes. Aleshores, si el Madrid amb Nuno Mendes crec que les relacions amb el PSG crec que no són les millors, doncs havia de ser Cucurella. I crec que és un tros de lateral i encaixa, com l'anell al dit, amb l'estil de Mourinho.
0: Sí, sí, no, de veritat que les incorporacions que està fent el Madrid, falta... a veure si em surt ara... El portuguès, que encara no
3: Bernardo
0: està...
3: Silva.
0: Bernardo Silva. No m'arribava.
5: Sí. Dumfries, tenen Dumfries i Konaté.
0: Bueno, a veure, si arriben a aconseguir totes aquestes incorporacions, la veritat és que Mourinho haurà de fer ben poca cosa. Vull dir que
5: No molestar.
1: Sí, jo crec que haurà de fer... molt, que és no molestar, correcte, però també haurà de fer una cosa que jo crec que també serà molt complicada. Fixeu-vos que les incorporacions i les posicions que el Madrid està ara mateix reforçant o fitxant, el passat estiu, l'estiu passat van ser 200 milions d'euros d'inversió. Llavors, és una mica reconèixer, primer, l'error, i segon, clar, Mourinho, en la seva primera època, va ser un dels entrenadors que el vestidor el va controlar excepte l'últim any, recordareu, amb el tema Casillas, etcètera, etcètera, no? Sergio Ramos, però aquest any, o aquesta etapa en el Madrid, veurem, perquè recordeu que en les últimes experiències de Mourinho a les banquetes han acabat en destitució i amb un vestidor que li ha marxat de les mans més d'una vegada. Per tant, veurem, perquè el Madrid té molts egos dins. Vinicius, Mbappé, ara en els jugadors que arribaran, clar. O sigui, aquí al final, cada jugador que arriba és una amenaça per la resta.
5: Jo crec que aquí el que està dient el Miqui també té molt... jo totalment d'acord amb tot el que està dient. Per mi una de les claus que jo crec que Florentino té una criptonita i és Mourinho. I a Mourinho li permet absolutament tot. És a dir, perquè Xavi Alonso l'any passat ell volia a Zubimendi i li van portar un altre jugador. Volia a Nico Paz i li van portar a Mastantuono. Volia un lateral esquerre defensiu i es van gastar 60 o 70 quilos en carreres. Ostres, jo crec que si a Xavi Alonso li diuen «Ei, vols fitxar a Cucurella?», Xavi Alonso diu «de cabeza». Però què passa? Que Mourinho té una confiança gairebé de pare i fill amb Florentino i Mourinho està fent el que vol. Que està fent? Reforçant el Madrid de les posicions que eren dèbils. És a dir, ha tornat a fitxar un lateral dret, ha fitxat un lateral esquerre, ha fitxat un central, un migcampista com Bernardo Silva, que és un perfil que el Madrid no tenia. Però clar, per mi sí o sí necessiten un migcampista, és a dir, un Rodri de la vida, perquè no tenen, i crec que dalt necessiten un davanter d'un estil més Joselu, que no tenen, és a dir, perquè me'n recordo al Madrid quan Joselu remunta els últims gols contra el Bayern de Múnich, és un davanter totalment oposat a l'estil que té, però per mi la clau de Mourinho és si és l'únic entrenador que pot controlar Vinicius, és a dir, perquè Mourinho, si Vinicius no està defensant el partit, Mourinho el treu, i aleshores, a veure això, no com ho veu Florentino?
0: Deixem el Madrid, perquè

0: només demano que els jugadors del Barça tornin tots, sants i estalvis, i pot ser que tornin quan abans millor, sobretot el combinat de la selecció del País Veí. Vull dir, això és el que demano, que tornin aviat.
1: Com a bon culer, no?
0: Com a bon culer. El Rafinha i aquests es poden quedar unes setmanes més, però aquests del País Veí, que tornin aviat.
1: Que, mare meva.
2: Ja tenim un entrenador, per cert, un seleccionador destituït...
1: El de Tunísia.
0: El de Tunísia.
2: Sí, imagineu-vos, això del Mundial, pràcticament és... Va passar Lopetegui, doncs mira, un altre a la jornada 1 per perdre 5-1.
1: Escolta, Miqui, teniu dos terrassencs, no?, al Mundial, en diferents seleccions?
2: Tres?
1: I quin és? El tercer quin és?
2: Tenim Dani Olmo i Marc Pubill a la selecció espanyola.
1: Sí.
2: I a Ismael Saibari al Marroc.
1: Val.
2: Avui estava mirant una dada al Marroc,
1: sí,
2: que és la selecció que més jugadors té nascuts fora del Marroc.
1: Home, o sigui, l'altre dia, curiós, a l'11 titular, tots eren nascuts fora.
2: Correcte.
1: Tots?
2: Sí. En el cas de Saibari, que està al PSV, jugant Champions, és curiós perquè els tres jugadors de Terrassa juguen Champions, no? En el cas de Dani Olmo amb el Barça, el Marc Pubill amb l'Atlético de Madrid i com dèiem, Saibari, Ismael Saibari al PSV. O sigui que veurem el que poden aportar, però bé...
1: Bona selecció, la del Marroc. Jo pensava que a la primera part, que vaig veure... Només la primera part, jo vaig veure l'1-1 i me'n vaig anar a dormir. Pensava que li farien un traje al Brasil, perquè el Brasil és que no rascava res, eh?
3: Marroc té, Marroc té molta qualitat.
1: Li falta definir en l'últim tram, no?
3: Tu veus a Rafinha, del Brasil?
2: Del Mundial?
3: Tu veus a Rafinha del Brasil i no té res a veure amb el Rafinha del Barça. És a dir, Brasil és que Vinícius tingui el dia i que marqui un golaç com l'altre dia.
1: I va tenir per empatar, eh?
3: Totalment. A mi Marroc és una selecció que a nivell de qualitat crec que és de les més potents del Mundial, i per mi un Mundial és, després dels Jocs Olímpics, és la competició més gran que hi ha al món, i evidentment intento veure els màxims partits possibles, no? Però clar, que és una bogeria lo dels horaris, és a dir, que hi ha dies que pots tenir 6 trams horaris diferents, és a dir, hi ha el partit de les 6, el partit de les 9, el partit de les 12, el partit de les 3, el partit de les 6 de la matinada, és a dir, que és una barbaritat, no? Però bueno, ja estem veient una miqueta les seleccions, encara queda Espanya, que juga ara, queda Portugal, queda Argentina... que jo crec que són seleccions que han d'estar a dalt, però per exemple hi ha els Països Baixos davant Japó. Països Baixos, és que Déu meu de la meva vida, era un partit que si te'l posen a les 5 de la tarda estàs fent la migdiada, no? I per contra, doncs vas veure Japó, que és un equip que transmetia un altre ritme.
1: Sí.
2: Hi ha alguns partits,
1: digues.
2: Friki, m'agrada allò anar veient-vos a molts en diferit, no? Perquè després tens la possibilitat, no?, de veure's a la carta i aquestes coses, però jo crec que Brasil pot ser una de les decepcions del Mundial, i no tan sols per l'empat amb Marroc, perquè jo crec que Marroc el que s'ha de posar és en valor el que és com a selecció, o sigui, no és una ensopegada de Brasil, jo crec que és mèrit del Marroc, i per altra banda jo crec que Brasil és més de figures mediàtiques, més que d'equip és enlluernats amb Ancelotti, enlluernats amb Vinícius i el tema Neymar, o sigui, no hi ha res més.
3: Exjugador.
2: Correcte.
3: Dir, si, per mi la sorpresa seria que, i potser el que dic és una barbaritat, però per mi una sorpresa seria que Brasil arribés als quarts de final. És a dir, Brasil crec que no té plantilla.
1: El que
3: plantilla.
1: Van veure em sembla que no arribarà.
3: És que, a veure, si és... Clar,
1: a veure
3: que
1: si són... algú de vosaltres, perdoneu, a veure si algú de vosaltres en sap dir alguna cosa de Cap Verd, que és el primer rival de la selecció espanyola aquesta tarda. Alguna dada que tingueu? Allò, anecdòtic.
0: Jo només el porter té 40 anys.
1: El porter té 40 anys, efectivament.
2: És una dada, vamos.
3: Clar.
2: És un veterà. Ja la Fuente ha fet aquesta alineació per girant entorn als 40 anys del porter. Sí.
3: Clar, hi ha el jugador que no està convocat en aquest Mundial, però que tots el coneixerem, que és Bebé, que va estar jugant al Rayo Vallecano, que ara està a l'Ibiza, que és el jugador que xutava des de l'altra banda de l'estadi i que és de Cabo Verd, però que no va, jo crec que va tenir algun problema o el que sigui, no està convocat. Però crec que és dels jugadors que són més coneguts, perquè la resta és que mires a qualsevol aplicació i no et sona cap jugador. Clar, avui és un partit perquè Espanya faci una demostració de que pot marcar molts gols.

0: potser els necessita després per quedar primer.
1: S'haurà de posar a l'alçada d'Alemanya, no?
0: Sí, perquè és que recordem que l'últim partit és un Espanya, l'últim partit d'Espanya és un Espanya-Uruguai, en què depèn de com sigui el resultat davant Cabo Verde, potser a Espanya li va l'empat.
1: Què deies, Eduard?
2: Perdoneu les distàncies, Saber les distàncies i respecte cap a Alemanya.
1: Perdona.
2: Home,
1: escolta.
2: Per favor.
1: Alemanya ja fa anys que...
2: Perquè Alemanya és de les candidates a guanyar el Mundial junt amb Anglaterra.
1: Sempre és candidata, però últimament... les últimes
0: no ha passat de fase de grups, Les últimes dos Mundials no ha passat de fase de grups. És a dir, el Mundial de Qatar va quedar tercera. El Mundial de Rússia va quedar fora. És a dir, des del Mundial que guanyen, des del 2014, és fracàs tras fracàs, igual que ha fet Espanya. És a dir, són països que ara bé...
1: Una cosa és que no t'agradi, Eduard. Que no t'identifiquis, i una altra és valorar la qualitat del conjunt.
2: No he dit que no m'agradi, Això t'ha donat ho heu donat per suposat.
1: Ah, sí, clar. Sí, això és veritat.
0: No. Però jo crec que...
1: Però tu no t'identifiques amb la selecció espanyola, no?
2: Jo, zero.
1: Ja, molt bé.
0: Però jo crec que Espanya forma part d'aquest primer gran bloc de favorits, juntament amb Portugal i França. Jo crec que són les tres seleccions que a priori haurien de ser les principals candidates.
1: Acabem amb el Mundial i abans de marxar molt ràpidament ja tenim final de la CB. Malauradament no pot ser final catalana perquè el Joventut va caure en els tres partits contra el València, que sembla el gran favorit. Comencen dijous a les 8 del vespre al Roig Arena els dos primers partits a València i després continuen per Barcelona. Alguna cosa a dir sobre aquesta final, molt ràpid?
0: València molt favorit, tot el que sigui que el Barça intenti forçar un quart o un cinquè partit, per mi seria un miracle.
1: Val, Eduard, vinga, tu, què?
2: Sorpresa, no m'esperava pas que arribi a la final.
1: També és veritat. Miqui?
3: Guanya el Barça i molt fan del porter de Cabo Verde que es diu, i és un nom semblant a la ràdio, Bozinha.
1: Bozinha.
3: Bozinha, sí. La Bozinha, esperem que la tingui el Raül el dilluns bé. Seria el...
1: Això estaria molt bé.
0: Si no, estaria Cabo Verde.
3: Que sigui Boz i no Bozinha.
1: Si no, això, l'enviarem allà a Cap Verde a veure què troba. Senyors, que vagi molt bé, continuem parlant, que ens queden algunes tertúlies, no eres, però algunes.
2: I força Sabadell.
0: Moltes gràcies, Eduard.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu, bona setmana a tots.
1: Bona tarda, adéu-siau.

0: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
1: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
0: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
3: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
2: Torn de paraula. Aquest dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Són les 5.
6: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Consell Nacional del PSC ha ratificat definitivament la candidatura de Fernando Carrera a l'alcaldia de Badalona per a les eleccions municipals del 2027. Ho va fer dissabte en un acte celebrat a Terrassa amb la presència del primer secretari i president de la Generalitat, Salvador Illa. Carrera es converteix així oficialment en cap de llista després d'haver estat l'únic aspirant capaç de superar el llindar d'aval requerit en el procés de primàries de l'agrupació local fa unes setmanes. L'òrgan socialista ha validat un total de 126 candidatures a tot Catalunya, incloent-hi la de Tiana, amb Marc Reniu com a cap de llista. Per altra banda, les agrupacions de Santa Coloma de Gramenet, Santa Adrià de Besòs i Montgat iniciaran els seus propis processos d'elecció interna al llarg dels propers mesos. D'aquesta manera s'acabaran de perfilar les llistes del Barcelonès Nord. Precisament el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, reclama al govern municipal conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan després que l'any passat, recorda, l'oposició en bloc demanés la dimissió del regidor de l'àmbit. En una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat, el socialista també ha alertat d'un problema de delinqüència al municipi. Carrera coincideix amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, de la necessitat d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes després dels tirotejos de les darreres setmanes al barri de Sant Roc. Acusa l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, d'estar aïllat i incapaç de teixir aliances, diu, amb la resta d'administracions per fer-hi front.
9: Tenim un problema de delinqüència, és un fet, i crec que la tasca que fa i que lidera la consellera d'Interior és important i que el que s'ha de fer, el que ha de fer l'Ajuntament és posar-se a roda, cosa que crec que no s'està fent. I crec que no s'està fent, entre altres coses, perquè fixa't, mira quin dia estem, tu tens notícies de l'operatiu de Sant Joan? Ho dic perquè l'any passat va ser un autèntic desastre. Vam haver de fer un plenari extraordinari per parlar d'això, un monogràfic. Tenim presentació del dispositiu, sabem què es farà, no sabem res. I el que em preocupa no és que no ho sàpiguem nosaltres només, el que em preocupa és que no ho sàpiga el regidor de seguretat.
8: Carrera afegeix que cal un model de policia local adaptat a les necessitats actuals, modernitzant el cos de la Guàrdia Urbana de Badalona amb una oferta atractiva perquè els agents vulguin venir i quedar-se a treballar. I en esports, el club de futbol Badalona va encaixar una dura derrota al camp del Compostela per 3-0 en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a segona federació i es veu obligat a protagonitzar una nova remuntada èpica si vol assolir l'ascens. Ara el Badalona, com dèiem, està obligat a una nova proesa. El partit de tornada es disputarà aquest diumenge a 1:15 a l'estadi municipal, on els escapulats necessitaran una remuntada de dimensions històriques per aconseguir l'ascens a segona federació. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.

0: A les 5 i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, tot i que en general el trànsit és més o menys fluid, sí que hem de destacar algun punt amb incidència, especialment la C58, on a causa d'un accident a Badia del Vallès, en sentit Terrassa, ha estat una estoneta tallada a l'autopista en aquesta direcció. Ara el que queda, de moment, és un sol carril obert i d'aquí, per tant, un tram d'aturades que arriba ja més o menys a la zona de Ripollet, quasi tocant amb un cas de reixac fins a aquest punt de Badia Vallès, com dèiem, en sentit nord. Afectada també de retruc la B30 al lateral de l'autopista P7 a Barberà del Vallès, quan connecta amb aquesta C58, i també la pròpia autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit de Tarragona. Tret d'aquesta zona, amb evidents complicacions, de la resta, el que dèiem, el trànsit va fent, amb alguns punts una mica més carregats, com les dues rondes, per exemple, Barcelona en sentit Trinitat, o en el cas de l'autovia 2, aquí tenim aturades entre l'Hospitalet i Cornellà, de sortida en sentit Lleida, en aquest cas a causa d'un vehicle variat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: El nostre company Sergi Estapé ens descobreix ara el terrassenc Lluís Martínez, una persona acostumada a fer quilòmetres al voltant o al volant d'un camió i amb inquietuds que sembla que són molt interessants. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Lluís Martínez, com comentaves. Què tal, Lluís, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta'm una cosa, va, comencem una mica. El primer que vas començar així a treballar va ser de cambrer, no?
2: Sí, això mateix.
1: Que vas acabar els estudis i no vas voler continuar, o com va anar això?
2: Bé, bueno, les necessitats de casa més aviat em van obligar a haver de treballar, però, bueno, no vaig poder acabar els estudis realment.
1: Mm-hmm.
2: No? I bueno, és la vida.
1: Sí, sí, no? Llavors comences, bueno, és molt clàssic, no? Molta gent ho hem fet, no?, de cambrer, i després també vas treballar a alguna fàbrica, no?
2: Sí, sí, sí. Realment, o sigui, deixes el món de l'hostaleria, doncs perquè realment és una feina que crema bastant, atendre la gent i demàs, dones moltes hores i tal, i bueno, agafes l'oportunitat de fer 8 horetes, estar més tranquil, i bueno, vaig provar, i endavant vaig estar una temporada, sí, sí.
1: Molt bé, fins que va arribar un punt que fas una mica un canvi a la teva vida quan et vas treure el carnet de conduir camions, no? Com, no sé, si és, ja vas fer-ho, no sé, molta gent ho feia a la mil i no sé quan ho fas. Tu quan decideixes treure't aquest carnet?
2: Mira, no, mira, justament jo vaig tenir l'oportunitat de treure els carnets a la mil i realment pensava, jo caminer, per què? O sigui, no veig la necessitat ni m'agrada ni res. I després, amb els anys, curiosament, no vaig veure una bona oportunitat de guanyar bastant diners, encara que fos sacrificat, i justament m'hi vaig haver de posar, doncs, per això. Però sí, l'oportunitat la vaig tenir, la tenia davant i no la vaig agafar.
1: Mm-hmm. Molt bé, comences llavors a treballar, bueno, a conduir camions, no?
2: Sí, sí, sí, sí, a fer internacional i, bueno, a patejar carreteres d'Europa, sí, sí.
1: Però va haver un moment que diríem que ho feies pel teu compte, no? Eres com, bueno, sí, portaves, no, tu...
2: Realment, quan jo vaig començar, bueno, i ara també una mica, però per ara que hi ha manca de conductors, doncs ja no és tan estricte així. Realment les empreses, si no tenies un mínim de 2 anys d'experiència, no t'agafaven. Mm-hmm. I aleshores, doncs clar, per agafar aquesta experiència, o posaves pel teu compte, ho era molt difícil que algú tingués l'oportunitat, tenint en compte, clar, que et donen al teu càrrec una màquina que pot valdre, doncs, més de 100.000 euros, tranquil·lament, sense dir, depèn, val molta pela, i clar, posar amb una persona novel una màquina així, doncs, és molt confiar.
1: Mm-hmm. Però arriba un punt que, bueno, el que dèiem, no?, que treballaves pel teu compte, però finalment decideixes, doncs, dir, bueno, deixo aquest camí i tu començo a treballar per altres, no?
2: Sí, Sergi, perquè és que realment l'època que jo vaig estar d'autònom, realment els 2 primers anys van ser anys realment molt bons, i la resta van anar cap avall de tal manera que em vaig arruïnar 3 vegades, era... és que no hi havia vida, no es vivia, no hi havia vacances, no hi havia hores, tot eren maldecaps, tot eren preocupacions. Aleshores, quan, gràcies a Déu, per obligació, perquè jo treballava per una altra empresa, aquella empresa va tenir un problema i vam haver de deixar de facturar, doncs em vaig veure amb l'obligació de mirar de vendre-ho tot i de treballar per compte meva. I llavors, realment, la meva feina de camioner realment va començar a ser rentable quan vaig treballar per algú altre.
1: Mm-hmm. És molt diferent, no? És un altre tipus d'obligacions, no?
2: Molt. O sigui, és fer la mateixa feina amb la diferència de que, exacte, el que té la paraula és aquestes obligacions. T'oblides del preu del gasoll. Jo sabia el preu, més o menys, no, potser és exagerada, totes les benzineres al gasoll, el preu que estava abans. Ara t'asseguro que no sé ni el preu que va. No ho sé. Mm-hmm. No entens? El gasoll, les rodes, les assegurances. Qualsevol reparació que tinguis de cotxe, perquè facis una idea, amb un camió es pot multiplicar per 3 o per 4 el seu cost. Clar. Aleshores, clar, has de fer una bona facturació. La majoria d'empreses paguen per quilòmetres. Si no fas quilòmetres i estàs esperant a llocs o tens un problema en el camió, el que sigui, no estàs cobrant res. Aleshores, això es nota molt.
1: Mm-hmm. El que sí que en parlàvem un dia, sigui pel teu compte o sigui treballant per un altre, és una feina en la qual us trobeu sols, no? Bueno, és molt solitària, no?
2: Sí, sí, clar, realment... o et trobes amb companys o així, o realment no. I abans sí que hi havia molt l'esperit de germanor amb el transport. I també els viatges es quadraven molt perquè anéssim més d'un company a la mateixa ruta. I anaven un amb l'altre. Abans quasi tots portàvem l'emissora d'aficionat i ens van comunicant, ens xerràvem tot el viatge. Ara no. Ara, per les presses, per el que sigui, tot és molt més individualitzat i tothom va molt a la seva i és molt solitari. I o et crees unes distraccions compatibles amb la conducció, entenc-me, evidentment, o ho portes malament.
1: Mm-hmm. Entre elles, distraccions, ets un fan d'escoltar la ràdio, no?
2: Molt. Jo tinc unes rutines de ràdio que pràcticament tota la ràdio, bàsicament és Catalunya Ràdio, és RAC1. A l'informatiu m'enxupo a l'informatiu de la tele de Terrassa al vespre i bueno, i quan puc me l'enxufo per internet, amb la tablet. Escolto la nit esfèrica, que és un programa també de Ràdio Terrassa,
1: sí,
2: que és un dels millors programes de la ràdio espanyola catalana mundial. La Ceres un solete, bueno, és que, bueno, són meravellosos. Escolten un programa molt dinàmic, la veritat, amb unes seccions, i quan s'ajunten tota la crew és que estan zumbats, tot en una tertúlia, entre una secció i l'altra van ajuntant comentaris i estan com un llum. És divertidíssim.
1: Mm-hmm. Bé, de fet, la nit estèrica en vam parlar aquí, a la secció que tenim al viatge al centre de la ràdio, en vam parlar fa unes setmanes i vam parlar amb l'Ester, que realment, com dius, doncs fan un programa divertit.
2: Sí,
1: I per això ho vam...
2: És molt interessant, eh?
1: Mm-hmm. T'ha entrevistat a tu o no?
2: No, encara.
1: Encara no. Pues, li haurem de dir a l'Ester que t'entrevisti un dia que parli amb tu. Escolta'm una cosa, una cosa que també parlàvem anteriorment és que potser a vegades els camions no... Diríem que no són molt valorats per la carretera, no? La gent es queixa molt, diuen que molesteu, què em pots dir d'això?
2: Clar, bueno, realment nosaltres, jo ho entenc, eh? O sigui, hem de tenir en compte que anem carregadíssims. Aleshores, clar, són vehicles lents. Ja diuen, els carrers que agafem quan anem en pujades són carrers de vehicles lents. I estem molt limitats. I falta moltíssima pedagogia, ja no del camí, de la carretera. Moltíssima. Un camió no només molesta quan estan avançant, perquè anem limitats de velocitat. I sí que és cert, sobretot la gent es queixa dels avançaments, sí que és cert que si l'avançat no agafa la il·luminació que necessita i baixa un parell de puntes la velocitat, allò va més ràpid i es pot fer llarg. Però, clar, també hem de pensar que amb 40, 42 tones, el fet d'haver de frenar el camí i recuperar la velocitat de tot aquell pes és una borrada. Vull dir que hem de ser més conscients de que un camió és absolutament necessari per les vides de tothom, perquè és que un camió ho transporta tot, des d'un bolígraf que tinguis a la mà, fins a la nevera que tens a casa, fins a la bombeta que canviaràs demà perquè se te fos. Absolutament tot, un cordó de sabata, tot. Aleshores, hem d'acceptar els camions com a bé necessari o com a mal menor. Però, clar, és molt important, a la carretera es necessiten camions encara que pesi. I és fotut que, mira, ara justament aquesta setmana ja han començat les restriccions de l'estiu perquè la gent, evidentment, vol anar a la platja, tal, tal, tal. Un camioner que portes el telèfon fora de casa i pot arribar a les 11 a casa seva, s'ha d'esperar perquè l'APC està tancada de 10 a 12 del migdia pel camí. Que potser és bona feina perquè ja només ens faltaria els camions a les retencions, sí, però que se'n va de vacances a passar un dia tranquil·lament sense pressa relativa o la pressa que té se l'autoimposa perquè realment té festa, no se'n dona compte que aquell senyor que l'estàs tallant perquè et pots davant, mil coses, aquell senyor porta hores treballant, vol anar a casa que porta tota la setmana fora i s'ha d'esperar les dues perquè tu, amb tot el dret i tot el que tu vulguis, vols anar a la platja.
1: Mm-hmm.
2: És una qüestió de pedagogia, com t'he dit abans, jo crec, eh?
1: Bueno, i de fet, suposo també que pagueu a vegades justos per pecadors. Segur que hi ha camioners que fan alguna cosa que no s'ha de fer, però també hi ha conductors, motoristes, etc. Per tant, no s'hauria d'estigmatitzar a ningú, no?
2: Mira, això és qüestió de traça en la teva feina. Quan tu estàs fent contínuament una feina, la comences, estàs aprenent i estàs molt atent a la feina. Quan la teva feina és una rutina, et permet, jo què sé, doncs, menjar-te un cigarret, o donar-li un cop d'ull a un WhatsApp que t'ha arribat, o jo què sé, o mirar enrere i tornar a la màquina perquè ho fas cada dia. M'explico. La rutina crea hàbits, bons i dolents. Mm-hmm. I en aquest cas, doncs, el camioner domina la seva màquina perquè està 15 hores fent de caminer cada dia. Repeteixo, 15 hores cada dia a la seva feina.
1: Faré l'última pregunta, sí, d'aquest tema, després passem a altres. Vas fer transport internacional. Això també, bueno, et dona un bagatge, no? Has conegut molts països, això déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, això és una mica trampa, també, perquè realment nosaltres som, entre cometes, experts en autopistes i polígons.
1: Yeah.
2: Sí, clar, jo he anat, encara t'ho matiso més, he passat 1.000 vegades per París, per Colònia, per Múnich, per Londres, però tots són els perifèrics. Quan realment tens la sort de gaudir d'una ciutat és perquè has pogut col·locar un cap de setmana que passes fora de casa teva, has pogut col·locar el camí en un lloc relativament segur i proper en algun lloc, perquè, clar, depèn d'on te'l deixis, ni tens autobús, ni taxi, ni res, no coneixes la zona. No és fàcil. Els viatges sí, però es veuen autopistes i polígons. O sigui, traiem-nos del cap el romanticisme de que un camioner és, com deia un polític que ja va morir que fa molts anys, que tirava a la dreta, que érem turistes pagats.
1: Uh-huh.
2: O sigui, és això. Sí, aquell senyor Iribarne. Deia que érem turistes pagats. No, no és així. No, senyor.
1: El Lluís, com dèiem, ha treballat a cambrer, a fàbriques i tal, és camioner, però hi ha una cosa que t'hauria agradat potser més, no?, que seria una mica el món de la faràndula, no?, dedicar-te a l'espectacle, no?
2: Sí. Jo de petit sempre m'ha cridat l'atenció, les llums, el grilli-grilli, l'espectacle, a veure del dia la gent, a mi això m'omple moltíssim. És divertidíssim ser la persona que estàs fent riure a la gent amb tu, o amb tu o de tu. A mi és realment igual. El que m'interessa és que la gent li provoquis un somriure o un bon riure perquè aquell dia canvi, si no és massa bo. M'entens? Per mi és genial. A la vida és bàsic. I de petit volia ser això. Però, clar, doncs la vida, les circumstàncies, ja sabem, les costumbrantes, que els artistes estan mal mirats i tot, doncs la vida porta cap a altres cantons. Però sí, realment, quan hi ha uns hàbits de conducta generalitzat que van contra la personalitat d'una persona, és complicat tirar endavant. No, complicat no, si ja no ho és, doncs ja no és una possibilitat. I també no es compta amb el temps que sí que era una possibilitat.
1: Mm-hmm.
2: Però ja està.
1: Però has pogut, diríem, fer després com amateur, no sé, perquè em vas dir que t'agradava, més agradat ser actor, cantant o balleria, has pogut fer alguna cosa o no?
2: Sí. No, mira, realment no he pogut, doncs, justament per el que et deia, no?, per la meva feina, perquè faig una hora, 1.000 hores al mes, i moltes vegades fer activitats grupals com teatre o espectacles o així, jo penso, tampoc he trobat, cuidado, però t'ha de crear una mica de compromís per respecte als teus companys i tens durant la setmana per fer assajos, per parlar les coses, per fer reunions, coses que jo haig de descartar de primera mà i només compto ara, amb pràcticament tots els caps de setmana, però abans encara menys, abans no. M'explico? O sigui, tot això, que individual, doncs no, perquè no... Jo necessito algú que m'entendi de fora de la cortina de l'escenari en plan de davant de la gent, m'entens? I si no tinc ningú, quan ja feia sol, doncs no ho faig.
1: I em comentaves també que, tenint en compte les hores que estàs fora, quan estàs per aquí t'agrada estar amb la teva gent, amb la família, amb els familiars...
2: Clar. Llavors amb ells sí que fotem xou. O fotem un caragó, que ens ho passem bé. Allò, coge aire, deja ja la nota, que te vas a ahogar, que estàs així.
1: Uh-huh.
2: No sé, ens veiem molt, ja està. Però sí, la qüestió és intentar disfrutar tot el moment que podem.
1: Uh-huh.
2: És important.
1: Sí, perquè... també no cal ser un professional, no? O sigui, pots fer espectacle, com dius tu, no? Allà amb els amics i, mira, escolta, fer uns riures, uns acudits i cantar, no?
2: Clar, com molt bé deies abans, jo em passo el dia escoltant la ràdio, però a part d'escoltar programes de tertúlies, d'informació, de tal, busco molt programes que em facin riure.
1: Clar.
2: Aleshores, vulguis que no, subliminalment, d'allà treus moltes tonteries per fer riure, i jo mateix, o sigui, jo també passo teta, jo també ric, perquè a vegades se m'acudeix fora la genada, que és que abans d'explicar-la no em dona temps i ja m'estic tapant de riure, m'entens? Mm-hmm. O sigui, bueno, va com va, per això. Sí.
1: Doncs avui hem conegut una mica més el terrassenc Lluís Martínez, camioner, i una persona que li agrada doncs el món de l'espectacle, per què no? I que sempre que pot, encara que sigui en plan aquí dintre les seves amistats i les seves familiars, pot fer una mica el xou. Lluís, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Sergi, deixa'm dir una cosa molt petita, per favor. M'enganxes que estem gairebé tornant del Gay Pride de Sitges, i el que vull dir, una cosa que crec molt important, respectem a tothom, estimem a qui vulguem estimar, siguem lliures i no jutgem a qui vols estimar, perquè realment penso que ens enamorem de persones i no de cossos. I tirem endavant estimant a qui tenim a la vora i païnt com puguem la vida que ens toca, perquè la vida és una merda. Però depèn de nosaltres, sí, la base, o sigui, els problemes i aquestes coses ho porten la vida. Depèn de nosaltres, amb un somriure, tirar endavant, perquè amb voluntat i amb carinyo i amb amor es tira endavant. Ja està, cert.
1: Molt bé, Lluís, moltes gràcies.
2: Per favor, un plaer. Gràcies. Adéu.

0: Sabíeu que la ciència s'il·lustra? Doncs sí, les molècules són més fàcils d'entendre si hi ha algú que els hi dona forma. Avui coneixem aquesta faceta de la mà de la il·lustradora científica i artista Maria Àngels Vilella. Maria Àngels, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns per què la ciència necessita il·lustracions.
1: Doncs crec que és perquè els conceptes científics sempre són molt complicats, vale? Si no ets científic pròpiament, et costen moltíssim més, però si algú hi posa color i forma, pues, sí, els acostes més, no?, a la gent que no els entén perquè no els estudia directament.
0: Perquè no? sembla una mica abstracta, no?, la ciència.
1: Per mi ho és, absolutament. Jo sóc filòsofa. Uh-huh. Llavors jo vaig anar a parar a un centre tecnològic, vaig treballar molts anys en un centre tecnològic, i vaig anar canviant de centre tecnològic, finalment vaig anar a parar a l'ICN2, allà vaig començar a il·lustrar, i ara estic a l'ICMAP i continuo il·lustrant. Jo no sóc científica, però sí que crec que quan els científics em traslladen els seus estudis, les seves investigacions i demés, i jo els intento donar forma, doncs crec que aconsegueixo acostar-la a la gent que no és científica.
0: Està molt bé.
1: No sé si t'he respost, però...
0: Sí, no. Jo crec que trobes el punt ideal per fer aquesta interpretació que després...
1: Exacte, sí. Exacte. I li dono una miqueta de... li trec la realitat i li dono la part més plàstica, la part més creativa, no?
0: Exacte.
1: La faig bonica, diguem, no?
0: I escolta, en què et bases de referència per fer les il·lustracions de molècules, cèl·lules, partícules, òrgans?
1: Heu de pensar que jo quan il·lustro el que estic intentant és transmetre una investigació concreta, ¿vale? Perquè els científics el que fan és publicacions, ¿vale? Ells publiquen a revistes científiques de renom. ¿Vale? Llavors, en aquestes publicacions, moltes vegades els demanen si volen presentar també una il·lustració que acompanyi, per fer més accessible la investigació en si.
0: Exacte.
1: Llavors, el que faig és posar-me en contacte amb els... Bueno, ells es posen en contacte amb mi, ¿vale? Els investigadors es posen en contacte amb mi, em diuen, mira, tinc aquesta publicació en breu, m'han demanat que la il·lustri, ¿vale? Llavors m'agradaria que tu m'il·lustressis aquesta investigació. Llavors m'expliquen una miqueta la investigació, m'expliquen una miqueta la idea que tenen, i després jo començo amb la idea que tenen, jo els hi faig preguntes per treure una miqueta l'entrellat del que tenen al cap, perquè el que costa en la meva feina és...
0: Interpretar.
1: Clar, entendre què volen i fer-ho de la manera que ells volen, ¿vale? Clar. Llavors, ens fem una primera entrevista, jo els hi faig un primer esbós, fem una segona entrevista, fem uns canvis en aquest esbós, i anem treballant d'esbós en esbós fins que em diuen això sí, ¿vale? I després això sí vol dir acabo el dibuix, acabo la il·lustració, la cobrejo, li dono forma, li poso tots els tons, els colors i demés, i llavors l'entreguem, no? L'entreguem a la revista en si.
0: I ells són exactament els científics qui donen l'okay a la teva interpretació?
1: Sí, perquè ells tenen... Hem de fer un dibuix bonic, però científic alhora, val? Llavors jo el que faig és donar-li forma, la forma bonica, diguem, i il·lustrar-ho perquè quedi accessible, vale? I s'entengui, però llavors ells m'han de donar l'okay científic. És a dir, aquella il·lustració ha de tenir significat científic.
0: Clar.
1: Llavors, sí que són ells, en definitiva, quan ells em donen l'okay científic, jo li poso color i alegria, ¿vale? Però l'okay científic ja ha de ser.
0: Val. I ha de ser, com més fidel a la realitat, millor.
1: Millor, sí.
0: Exacte.
1: Sí. I llavors també hi ha un altre okay final, que són les revistes científiques. Les revistes científiques acaben donant també un okay perquè o t'ho publiquen o no t'ho publiquen. Saps què ho he dit?
0: Sí.
1: Per tant, l'okay a la publicació final el donen també les revistes.
0: Val. Hem parlat del procés, que ja ens hem fet una idea, més o menys, però parla'ns de les eines. Quines eines utilitzes?
1: Normalment treballo amb digital, ¿vale? A no ser que els científics em demanin el contrari. Treballo amb digital, perquè com que hem d'anar canviant el disseny sobre disseny, saps? O sigui, de l'esbós, canviar coses, a l'altre esbós, canviar coses, i així vaig fent. Si ho fes amb pintura o amb dibuix, sí, seria sempre molt més complicat. Al fer-ho en digital, puc treballar per capes. I llavors, tant, vaig canviant capes, vale? Això no els agrada, canvio aquesta capa. Això no els agrada, canvio aquesta capa. I com que tot ho faig per capes, perquè ara ja n'he pres, al principi em va costar una mica, però ara ho faig tot per capes. I quan sí, sí, se m'acaben les capes, faig un copy-paste, uneixo les capes que sí que m'han dit que estan ok, i obro capa nova, vale? I així vaig treballant i em facilita moltíssim la feina.
0: I quines són les dificultats principals de la il·lustració científica, o almenys les que amb les quals tu t'hi has trobat?
1: Per mi, que faig científica però no faig, per exemple, no faig natura o no faig fauna ni flora, vale? Faig científica purament, faig molecular, faig... he fet una miqueta de tot, però sí que faig mobs, coses una miqueta més abstractes, vale? El que més em consta, a mi el que més em costa és que el que jo dibuixo sigui fidedigne al que ells tenen al cap. Mm-hmm. Vale? O sigui, posant-nos aquest diàleg inicial que tenim els investigadors i jo, és bàsic per mi, perquè quan jo ja capto la idea que ells tenen, llavors tot és molt fluid. Però fins que no ho capto, a vegades costa una mica, saps, entendre què és el que ells tenen al cap i com m'ho transmeten. Però aquest és el punt, diguem, més complex. Sí, sí.
0: I és art, la il·lustració científica? Què diries?
1: I tant que és art. A veure, hi ha d'haver-hi un trasfons molt científic, o que s'ha d'entendre la part més científica en aquesta il·lustració, però en definitiva estic fent una il·lustració. I li poso tot el meu amor i tot el meu art. Vull dir que sí, haig de dir que sí que és art.
0: Explica'ns, a Maria Àngels, quin projecte dels que has desenvolupat t'ha marcat i per què.
1: Home, mira, aquest any vaig fer una cosa que em va agradar moltíssim a la 25a Escola de Materials Moleculars que es va organitzar des de l'ICMAP a Sitges. Vale? És com un congrés que dura 5 dies aproximadament, vale? I els organitzadors del congrés em van demanar que fes el premi honorífic, perquè com que feia 25 anys que l'escola es va fent, vale? Els hi vam fer un premi honorífic a les 3 persones que van fundar l'escola. I em van fer una il·lustració científica per aquestes 3 persones. I per mi això ha sigut un repte molt bonic, perquè no era tan científica la il·lustració, sinó que era més artística, vale? Li vaig donar tot el meu rotllo artístic, i després ells em van dir quins punts científics volien que predominessin i que es veiessin. Però va ser com molt creativa i molt oberta. I la veritat és que vaig disfrutar molt.
0: Uh-huh. Abans parlàvem de les capes, no? Quan fèiem referència a les eines que utilitzes perquè treballes en digital... Com ha canviat el vostre ofici la intel·ligència artificial?
1: A veure, la intel·ligència artificial no és el dibuix en digital, vale? Jo treballo en digital, vull dir que treballo en un programa que es diu Procreate, que el que fa és donar-me les eines, facilitar-me les eines que hi haurien en una llibreria, en una papereria i en una tenda de pintures, vale? Totes aquestes eines les tinc compilades en un iPad, vale? Amb un programa que m'ho facilita, que és el Procreate. Però, a part, hi ha ara la intel·ligència artificial. ¿Vale? La intel·ligència artificial, quan s'utilitza obviant la nostra feina, és un problema. És un problema perquè ens pot prendre feina. ¿Vale? Però si aprenem a usar-la i si entenem que pot arribar a ser una eina més, sí, ¿vale?, pot arribar-nos a ajudar. Val? El que no es pot és agafar la intel·ligència artificial i dir-li fes-me una portada científica, agafar aquella portada i posar-la en una revista. Això, no. De fet, sempre hi ha... La intel·ligència artificial encara no fa portades científiques que tinguin tota la coherència i que siguin el bonic que volen els científics. ¿Vale? Però sí que els científics moltes vegades m'han agafat i m'han dit: mira, jo li vaig dir a la intel·ligència artificial que em fes aquesta idea, vale? I fan un prompt, i el que els agrada d'aquell prompt o d'aquells uns quants prompts que han fet, em diuen: mira, m'agradaria que això fos barrejat amb això, que això hi hagués això aquí, això allà, ta, ta, ta, i et donen una mica la idea que ells tenen al cap que els hi ha fet la intel·ligència artificial. Llavors jo, amb totes aquestes idees barrejades, faig una portada que queda estupenda. Saps? Vull dir que també es pot entendre la idea, la intel·ligència artificial ha vingut aquí per quedar-se. Per tant, hauríem d'aprendre-la a utilitzar correctament.
0: Molt bé.
1: I d'aquesta manera, com una eina més, doncs jo crec que és una manera correcta d'utilitzar-la.
0: I tu quan vas començar en aquest sector?
1: Doncs mira, un científic va confiar en mi perquè va veure com treballava, perquè jo soc artista, vale? Jo faig dibuix pintura, faig grafiti, inclús faig una miqueta d'escultura, faig còmic, vale? I va veure com treballava i em va dir, ostres, no em faries una portada científica? I vaig pensar... Aquest investigador l'haig d'anomenar, vale? Es diu Daniel Maspoch. I la veritat és que ell em va obrir les portes en aquest món i vaig estar treballant amb ell aquesta primera portada científica i vaig disfrutar moltíssim, em va agradar molt. I a partir d'ell, doncs, he anat tenint altres investigadors que m'han obert les portes, no? I mira, ja hi estic posada.
0: Podem dir, doncs, que hi has arribat una mica per casualitat.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Però si algú, et preguntés, sí. Maria Àngels, com s'hi arriba a ser il·lustradora científica, què li diries?
1: Doncs dibuixant una mica, dibuixant molt, vale? Però sí, has de tenir un cop de sort també per entrar. Sí. Tot el tema de l'art, tot el tema dels artistes, en definitiva hem d'estar en el lloc oportú havent treballat molt. En algun moment, saps? En algun moment... Mm-hmm. concret de la teva història de treball, pots tenir sort i pots entrar en un camí que potser no tenies ni previst. Com
0: que descobreixes, no?
1: Sí, el descobreixes així nou per tu i al final pues, t'agrada i t'enganxa, no? I llavors el promociones, llavors intentes donar veus de que ets il·lustrador científic, intentes posar-te en contacte amb altres científics, envies currículums, bueno, tot, no? Però sí, jo diria que és una mica... A vegades treballar molt, això sí, però un cop de sort.
0: Doncs t'agraïm moltíssim, Maria Àngels Villella, que avui ens hagis acompanyat al Connectats per descobrir, doncs, una... podríem dir que una tasca, una feina que no estàvem gaire al dia. Per tant, avui ens has il·lustrat, i mai millor dit, amb la teva experiència. Maria Àngels, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat a parlar-ne.
0: De res. Adéu-siau.
1: Adéu. Bona tarda.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Yeah, yeah. Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

Hola, bona tarda, sóc l'Anna i avui us vull recomanar la cançó de Kiss Me, de Sixpence None the Richer, que és una de les meves cançons preferides, ja que fa molts anys me la va ensenyar la meva mare. Adéu.

0: Diuen que l'escriptura és terapèutica. Escriure ajuda a canalitzar emocions i gestionar moments difícils, però també pot ser una afició que compartir amb altres persones. El Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa, situat al Prat de Llobregat, organitza un grup de trobada quinzenal pensat per a persones amb ganes d'escriure, experimentar i compartir. Avui volem conèixer com funciona aquest grup i també els beneficis que aporta les persones que hi participen. I per això marxem al Prat, als estudis del Prat Ràdio es troba la Isa Gonzalo. Molt bona tarda, Isa.
1: Bona tarda. A les trobades es busca generar un espai creatiu on llegir textos i també provar idees. Per parlar-ne, ens trobem amb la gerent del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, Yolanda Soriano. Bona tarda. Una mica l'objectiu és fer servir el Centre Cívic com un punt de reunió entre diferents grups, oi?
2: Sí, exacte. Des del Centre Cívic la nostra vocació des de fa ja molt temps és això, que la gent... Al tractar-se d'una oferta formativa d'iniciació, el que ens passava, el que havíem detectat, és que la gent s'iniciava reiteradament. Hi havia un punt que era, ja no saber, ja, o sigui, tu ja sabes mucho per estar fent iniciació al ganxet o el que sigui. Llavors vam estar donant-li voltes a com podem fer per donar continuïtat precisament a aquesta gent que té ganes de continuar practicant i ja no pot fer dintre l'oferta formativa perquè és una oferta formativa d'iniciació. Llavors van sortir aquesta idea dels grups de pràctica. La veritat és que amb els arts visuals, tot el tema del fet a mà, pues, de seguir s'hi van enganxar, perquè a més hi havia gent que portava molt de temps al Centre Cívic, també hi havia entitats que tenien ganes com de provar això, que no fos una activitat guiada per una tallerista, sinó que elles mateixes poguessin ser les protagonistes d'aquesta experiència d'aprenentatge, també com a espai de trobada, i hem anat provant amb les diferents disciplines que tenim al Ribera, no? I la veritat és que funciona, gastronomia funciona, arts visuals funciona, i ara, amb aquest nou encàrrec d'iniciar una línia de foment a la lectura dintre d'aquest pla lector que just va presentar la setmana passada, doncs van començar a provar, no?, altres tallers que fins ara no havíem provat, com era el d'escriptura que van fer el mes de febrer, i tachan, va sortir doncs, aquest club d'escriptura que des del març, em sembla, no?, des del març que està en marxa, no?, amb aquesta línia de... Doncs el que dèiem, de donar resposta a aquesta gent que s'inicia amb alguna cosa i diuen, va, i ara què fem, no? I el Centre Cívic no sempre pot donar resposta, doncs pues fem un altre curs, no? Perquè tenim una oferta formativa que és com trimestral, al mes de la tardor, a l'hivern, doncs pues encara és més gairebé semestral, bueno, no? Llavors, doncs, intentem oferir, doncs pues, si vols venir, vine, t'acompanyem, t'ajudem en el que faci falta, també els tenim com a grups al que proposar i que ens proposin, perquè la idea també del Centre Cívic és que aquests grups de pràctica puguin anar més enllà del seu dia a dia i poder implicar-se en la vida del centre d'altres maneres i també ser receptores nosaltres de les propostes que puguin venir d'aquests grups, no? Per tant, bueno, allà hi ha un ecosistema molt xulo, la veritat, que fa que el Centre Cívic sigui un espai com molt obert, que puguis venir qualsevol dia de la setmana, perquè habitualment són grups oberts, en els que pots participar sense inscripció prèvia, i per clar, tant, vol dir que una persona es pot apropar al Ribera i dir, avui què feu? I li podem oferir alguna cosa a banda de l'espai de trobada, no? Dels diaris i tal, doncs una activitat que si li ve de gust provar, pot provar, no? I si li ve de gust continuar, doncs pot continuar.
1: Clar que sí, doncs mira, saludem a dues de les integrants d'aquest club d'escriptura, com són la Raquel Mata i l'Helena Mari de Nova. Què tal? Benvingudes.
3: Hola.
1: Expliqueu-nos com va ser això de tenir vinculació amb el Centre Cívic, d'apuntar-vos a aquell primer curs que vam fer el mes de febrer-març,
3: sí,
1: no?
3: Bé, doncs, jo, per començar, que no sóc del Prat, em vaig mudar el 2025 i no havia vingut mai a un centre cívic. O sigui, el primer centre cívic al que he vingut és aquí al Prat. I vaig veure l'oferta formativa. Llavors, sempre m'havia agradat molt escriure, però mai m'havia atrevit a compartir res amb ningú. Però aquí al Prat hi ha tan bon ambient i ja havia conegut el centre cívic. I aquest taller era tan... s'anomenava...
4: El taller s'anomenava Saló d'Escriptura, de la Maria Roig, i el que feia era una escriptura creativa de la paraula i el cos, que això és, o sigui, involucrar el cos a l'escriptura.
1: Wow.
4: A més, clar, una de les coses que, em va cridar l'atenció, perquè, clar, a vegades ho fem tot des de la ment i el cos es queda a part. Mm-hmm. Involucrar el cos d'una forma teatral, que ella, bueno, era el que volia fer, no?, el que impartia, i aquests exercicis teatrals, no?, o sigui, ficar el cos a veure què sent, no?, i com es desprèn i com practica després amb l'escriptura, per mi era molt interessant perquè no ho havia practicat.
0: Clar.
4: I això és una de les coses que em va cridar l'atenció.
3: Mm. Clar, i el poder-ho fer en comunitat i llavors tots des del mateix punt de la il·lusió, sí, posar-ho en comú i d'una manera guiat per començar d'algun lloc junts, no? Mm-hmm. Llavors vam fer aquest cap de setmana...
4: Sí, va ser un cap de setmana pel dematí, dissabte i diumenge. I el diumenge vam sortir tan il·lusionats, oi, ara què, no?
3: S'ha acabat això.
4: Ara què fem? I llavors ahir vam fer un grupet a totes les persones i a partir d'ahir doncs, vam anar al Ribera Baixa a demanar-li si podíem fer, bueno, utilitzar una de les sales per juntar-nos, mm-hmm, i a veure què sortia, no?
0: Clar.
4: No deixar-ho allí, perquè ja si ho deixes és com, ojo, i ara que volia continuar, no? No deixar aquesta... Mm-hmm. Perquè per mi l'escriptura és també una forma de buidar la ment i de tot això que veus i que tots els inputs, no?, que rebem o que rebo, ficar-lo d'una manera també, bueno, no sé si poètica o a l'estil, no?, propi de cada persona i posar una part meva allà i compartir-ho, no?, també, perquè a vegades és tot per un.
0: Clar.
4: I no saps com l'altra persona, bueno, que veu, que sent o que és el que interpreta el que jo penso, no?, també.
0: Això et semblava interessant, Raquel?
4: Sí,
0: perquè,
4: sí,
0: clar, és veritat que l'escriptura com a tal, sí, és un exercici molt solitari.
4: Molt, molt solitari.
0: I, per tant, això de compartir-ho...
4: Dóna vergonya.
0: Té un punt de vergonya, no?, de dir, ostres, val, sí, em donarà la seva opinió, però...
4: Que potser no la vull, l'opinió, eh? Saps? Potser jo t'ho comparteixo...
3: Això també és opcional,
4: i tu,
3: eh?
4: I tu, el que sentis, el que remogui, doncs és per tu i benvingut sigui. Mm-hmm. Però sí que volem... Així, allí sí que volem opinió, el feedback,
0: clar,
4: és
0: clar,
4: molt... molt xulo, perquè...
3: Però pots demanar que no te'n donin. Si no, jo et llegeixo això, vull compartir-ho, sí, i vull que em diguis fins aquí o fins allà. Mm-hmm. O sigui, és bastant...
4: Sí, això ho vam posar al
0: principi. És un
4: espai
0: segur,
4: exacte.
0: Que ningú es jutjarà,
4: sí,
0: ni és, no, un concurs.
4: Exacte.
3: No. Això estem per aprendre, per crear, clar, juntes i, sí, i per fer una cosa sense pressió.
0: Sí, això va començar d'una manera molt intuïtiva, però a partir d'aquí, la primera reunió que vau fer... quines dinàmiques hi m'aplanteu? Qui agafa el rol de dir ara què fem conjuntament? Perquè, clar, això de tenir un grup on no hi hagi una tutoria, no?, una persona que faci el taller pròpiament, fa que tot hagi de ser una mica consensuat, no?
4: Sí,
0: com ho vau trobar?
4: Tot consensuat. O sigui, vam proposar, cada un proposava idees i des de... Com som diferents tipus de personalitat, que això també nutreix molt... oye, pues yo tengo esta idea, yo tengo aquella. Vam anotar, l'Helena, per exemple, és una persona superestructurada, no? Que organitza i està molt bé i tothom, clar, aprèn d'ella, no? I ens nutrim, no? I...

0: tal, van portar uns llibres i ella va dir, no? Pues vamos a llevar unos libros de poemas, cada uno escoge un poema, lo leemos.
1: Sí.
0: Y de a partir de ahí elegimos unas frases, unas palabras y hacemos un texto directamente en el taller. Y ya vos van a hacer unos poemas, que yo de poemas, pues cero patatero.
2: Pero bueno, de una manera... Otra vía,
0: exacto. Sí. Y ya vos van a salir unos poemas molt macos.
3: Clar, i lo chulo ya vos és una moderació rotativa, de manera sí. que no tens la pressió clar. Cada dues setmanes de, ostres, jo he de fer això ara aquestes dues setmanes i un altre cop les següents dues setmanes, sinó que si som sis, és una vegada cada... 6 per 12, saps? No,
1: clar,
3: no és
1: si no,
3: tanta càrrega.
1: Seria una feina. Sí,
0: clar.
3: Seria una feina. Clar, clar. I a més és la riquesa d'això, que l'Aila és poetisa, hi ha una persona a qui li agrada més novel·la, més fosca, al Julio li agrada més autobiogràfic, subpartit, però una mica autobiogràfic. Llavors, així no veus només el que t'agrada a tu i el que coneixes, sinó que tens oportunitat de veure una mica el que fa cadascú i provar-ho, i t'obliga una mica a ficar els peus en una cosa que no coneixies tant.
1: Ho haguéssiu fet vosaltres soles a casa escrivint? Això de posar-vos a fer poemes o a explorar d'altres gèneres?
0: Jo crec que no.
3: Jo sempre
0: no, perquè, o sigui, l'input no, que l'altra persona et dona és, et motiva, no? D'alguna manera trobes la motivació, no fora, però sí la comunitat, o t'anima una mica a fer alguna cosa que diu, bueno, va, venga, vámonos todos, no? A fer poemes.
1: Clar. No és difícil inspirar-se en una hora i mitja o dues hores que esteu allà i en aquell moment posar-vos a escriure?
3: Sorprenentment...
1: Perquè potser tens un mal dia i dius, ostres, justament, avui no s'acudeix res bonic, no?
3: Sorprenentment no és difícil quan estem tots allà. Bueno, jo ho percebo com molt més fàcil del que sembla que hagi de ser, perquè ja estem totes allà i tothom està en el mateix, en la mateixa línia, no? I dius, va, ara 20 minuts de fer només això.
1: Sí.
3: I com... no tens la preocupació d'haver d'estar a un altre lloc, he de fer allò...
0: O si m'equivoco o no surt bé, o si és... Va, venga, a practicar i el que salga, i a vegades surt coses molt xules, que després tens l'oportunitat de això de, que ha sortit a inici, doncs rectificar-ho, posar una altra cosa, i llavors a vegades el que més costa és començar a escriure. Llavors és posar-se. Tu comences i del que surt, després fas una altra cosa o... però és posar-te i escriure i ja.
1: Així és,
0: sense judici.
1: El bloqueig escriptor, no?
0: Sí,
1: moltes vegades suposo que l'heu tingut, no? Sí. En algun moment de dir, hi ha molta gent que espera la inspiració, no sé si això s'ha d'esperar o no.
3: És un múscul també, si no es practiques la creativitat, i no tot el que facis ha de ser perfecte.
1: Clar.
3: Llavors si no et dones espai per ser imperfecte i per fer coses que no t'acabin d'agradar perquè no estàs tan inspirada, després la inspiració no t'arribarà.
1: Què us aporta escriure? Escriure perquè sí.
0: Que bona pregunta, Isa. Doncs a mi l'escriptura m'aporta totes aquestes idees que tinc al cap o de coses que veig que no se'n vagin, posar-les en un paper. Sí. I m'aporta també m'enriqueix molt llegir també unes altres persones per punt de vista que jo no he vist, no? No, o no coneixo, i llavors també això m'agrada molt, però a mi m'aporta una forma d'alliberar i de crear al millor un, o sigui, totes aquestes imaginacions que no es quedin al cap, sinó que posar-les en un paper també em donen un lloc buit per crear de nou en una altra cosa, ja sigui escriptura o altres coses de la meva vida. Això sí que em nutreix.
1: Que bonic.
3: Estic molt d'acord. A mi també m'adhiero a tot el que tal. I també és un espai això de, per alliberar i per processar una mica. Moltes vegades et queden coses atascades i no acabes d'entendre el que està passant pel teu propi pensament. I posar-ho per escrit i estructurar-ho et dona una manera d'avançar. I no cal que sigui realment literal el que t'està passant a la vida, sinó crear una història fictícia també t'ajuda a processar la realitat que tens a fora. Llavors, és un alliberament del que tens a dins i de transformació del que t'està passant.
1: Sí. Per qui ens estigui sentint i potser digui, ostres, mira, jo escric, sempre he escrit, però no ho he compartit mai. No sé com portaré això de participar d'un grup. Esteu obertes a que més gent participi? Què li diríeu a una persona que s'ho estigui plantejant?

0: el fet de participar del Club d'Escriptura, perquè pugui fer el salt i trencar aquesta barrera una mica de la vergonya.
1: Pues que venga, que
0: ho provi, no?
1: Que ho provi, sí, que no, o sigui que... O sigui, que la vida hay que tomar decisiones. Wow. Que, o sigui, que es provar, va, bueno, voy a provar, que allí estamos abiertos a escuchar nuevas ideas.
2: Y que no son professionals.
1: No, res, són superamateurs.
2: Sí, vull dir. I no totes tenim intenció de...
0: Clar.
2: Algunes persones sí que els hi fa il·lusió publicar en algun moment, però no totes tenim intenció de professionalitzar el hobby, diguem. Uh-huh. És un espai de creació, sí, i creativitat.
1: Sí, d'escoltar-nos els uns als altres, de provar i de...
2: Sí, jugar una mica juntes. Sí. A més, és, no obligarem a ningú a llegir un text que no vulguin.
1: Sí.
2: Evidentment. Sí. És més divertit que ho llegim, i al final, quan estàs allà, trob que no ens ha passat mai que algú digui no vull llegir-ho perquè em fa massa no. vergonya, no? Però no passaria absolutament res. Jo no havia compartit res mai del que havia escrit, i ho he fet, i no ha passat res. Ha estat molt divertit, i estic aprenent moltíssim. També amb això crec que tenim l'oportunitat de millorar tècniques que ni ens hauríem plantejat,
0: mm-hmm.
2: i d'experimentar coses que ens fan créixer com a escriptores i com a persones, inclús, mm-hmm. i fer comunitat també,
0: sí.
2: que
0: i trobar gent amb els mateixos sí. interessos, no? Mm-hmm. I amb punts sí. de vista sí. diferents. Gràcies per acompanyar-nos, i recordem aquest Club d'Escriptura del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, que hem volgut conèixer avui. Que vagi molt i molt bé.

setmana. Tornem demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, amb tota la versió de dimarts. Gràcies a tots. Acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Consell Nacional del PSC ha ratificat definitivament la candidatura de Fernando Carrera a l'alcaldia de Badalona per a les eleccions municipals del 2027. Ho va fer dissabte en un acte celebrat a Terrassa amb la presència del primer secretari i president de la Generalitat, Salvador Illa. Carrera es converteix així oficialment en cap de llista després d'haver estat l'únic aspirant capaç de superar el llindar d'aval requerit en el procés de primàries de l'agrupació local fa unes setmanes. L'òrgan socialista ha validat un total de 126 candidatures a Catalunya, incloent-hi la de Tiana, amb Marc Reniu com a cap de llista. Per altra banda, les agrupacions de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montgat iniciaran els seus propis processos d'elecció interna al llarg dels propers mesos. D'aquesta manera s'acabaran de perfilar les llistes del Barcelonès Nord. Precisament el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, reclama al govern municipal conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan després que l'any passat, recorda, l'oposició en bloc demanés la dimissió del regidor de l'àmbit. En una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat, el socialista també ha alertat d'un problema de delinqüència al municipi. Carrera coincideix amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, de la necessitat d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes després dels tirotejos de les darreres setmanes al barri de Sant Roc. Acusa l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, d'estar aïllat i incapaç de teixir aliances, diu, amb la resta d'administracions per fer-hi front.
4: Tenim un problema de delinqüència, és un fet, i crec que la tasca que fa i que lidera la consellera d'Interior és important i que el que s'ha de fer, el que ha de fer l'Ajuntament és posar-se a roda, cosa que crec que no s'està fent. I crec que no s'està fent, entre altres coses, perquè fixa't, mira quin dia estem, tu tens notícies de l'operatiu de Sant Joan? Ho dic perquè l'any passat va ser un autèntic desastre. Vam haver de fer un plenari extraordinari per parlar d'això, un monogràfic. Tenim presentació del dispositiu, sabem què es farà, no sabem res. I el que em preocupa no és que no ho sapiguem nosaltres només, el que em preocupa és que no ho sàpiga el regidor de seguretat.
3: Carrera afegeix que cal un model de policia local adaptat a les necessitats actuals, modernitzant el cos de la Guàrdia Urbana de Badalona amb una oferta atractiva perquè els agents vulguin venir i quedar-se a treballar. La Generalitat formalitzarà la compra del complex de les Tres Xemeneies del Besòs. Segons ha avançat el periòdico i han confirmat fons del Departament de Territori, l'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros. Aquesta inversió es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida el 2023, dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que, recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. I en esports, el Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga ACB i va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. Els verdinegres van perdre contra el València Bàsquet per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble, però que no van ser suficients. Els valencians van dominar des del salt inicial i un parcial de 0-16. Al final del tercer quart va ser definitiu. El tècnic Dani Miret va posar en valor que l'equip s'havia deixat la pell però s'havia quedat sense benzina. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí. Els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Ja estem a les portes de l'estiu i els hotels de la ciutat ja comencen a acollir turistes després d'uns primers mesos de l'any amb bones xifres, amb el Mobile World Congress o amb la Final Four de la Basketball Champions League. El repte és mantenir aquest nivell d'ocupació durant els mesos també de juliol i d'agost, tot plegat amb la mirada posada en la regulació o prohibició, en aquest cas, a Badalona dels habitatges d'ús turístics a curt termini i també amb l'increment de la taxa turística des del passat mes d'abril. Avui en parlem de tot plegat amb en Jordi Batet, que és director de l'Hotel Marina Badalona. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
3: I ens acompanya també en Iago Camps, que és director del Badalona Tower. Què tal? Benvingut.
5: Bon dia, bon dia.
6: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
3: Iago, amb quines perspectives afronteu la temporada?
5: Bé, les perspectives són bastant positives, són bastant bones, però encara queda, vull dir, hem de lluitar fins a l'últim moment, sí, per fer la reserva, sí.
3: Perquè quin és el nivell de reserves? A hores d'ara estem amb una tendència similar a la de l'any passat, més o menys igual, per sota?
5: Nosaltres, bàsicament, igual que l'any passat, que estem al voltant del 70% i és justament el darrer moment que fem la pujada final. No?
3: Uh-huh. Estem parlant dels mesos de juliol i agost, eh?
5: Sí, evidentment,
3: sí. Ara estaríem plens del 70% sí. A l'espera d'arribar aquest cartell de complet, no? En el cas del Marina Badalona, Jordi, us trobeu en una situació similar?
4: Sí, sí, estic absolutament d'acord amb el Iago. Estem en una situació a dia d'avui molt parella a el que va ser l'any passat, que va ser un estiu molt, molt bo, on nosaltres des del mes de juny fins al mes de setembre per quadrar una miqueta el que podria ser una temporalitat d'estiu vam fregar el 90 i vam pujar una miqueta més del 90%. Mm-hmm. I a dia d'avui les reserves es mantenen més o menys en el mateix ritme. Sí que parlàvem fa un momentet amb el Lleó, que ell em deia, i estic absolutament d'acord, que ara és veritat que cada vegada el client de l'últim moment és el que ens fa pues, anar una mica de bòlit, no? En aquest cas, per poder planificar d'alguna manera com amb una certa realitat. Però esperem un estiu, almenys nosaltres, molt positiu, molt bo.
3: Us esteu trobant cada vegada més amb un client d'última hora? Ho dic perquè també és veritat que hi ha un context a nivell internacional una mica delicat també pel que fa a la crisi del petroli, no? Arran de la guerra també a l'Orient Mitjà, i això ha tingut una repercussió directament en les aerolínies, no? També. I no sé si això de retruc també us afecta.
5: Sí, sí, evidentment sí que ens afecta, i també ho estàvem parlant amb el Jordi, que a vegades veus que... o creus que depèn de quines coses amb la guerra diran ens afectarà, i al final pues, tampoc ens afecta tant, no? I perquè es compensa, perquè hi ha gent que potser tenia viatges més lluny i el que fa és que es queda més a Europa. Llavors guanyem clientela que inicialment se n'anava més lluny. No? Llavors diguéssim que és bastant complicat, com deia ell, a vegades planificar, perquè no ho saps. I nosaltres sí que, per la situació estratègica, diguéssim, comptem molt amb el client de l'últim moment, diguéssim, gent que i molt, molt de prop, del sud de França, o de, jo què sé, de València, o de Madrid, que l'últim moment es decideix venir a Badalona a passar uns dies, no? Uh-huh.
3: Imagino que us trobeu una mica amb la mateixa tessitura, Jordi.
4: Absolutament, absolutament. Nosaltres sempre pensem, som el sector de les variables, no? Nosaltres depenem de moltíssimes coses perquè un client finalment opti per... I sempre parlem d'un client vacacional, al igual que un client corporatiu, però quan de pel mig està una possible futura crisi del petroli, doncs tothom es para i tothom s'ho pensa molt abans de planificar un viatge o abans de fer un event. Però certament nosaltres també estem molt sorpresos amb la situació de que algú com una situació en la qual nosaltres esperàvem o teníem la sensació de que es pogués paralitzar una miqueta tot aquest tema, Pues la veritat és que no està sent així, i llavors el que diu el Iago, absolutament d'acord amb ell. Vull dir, potser doncs, hi ha molts clients que planificaven alguns viatges en alguns països que podien estar doncs, propers també a una zona de conflicte, i aquests clients doncs, han variat les seves preferències i opten per altres destinacions, i aquí doncs, possiblement nosaltres també ens veiem afavorits.
3: Barcelona és una de les destinacions més atractives segurament del conjunt d'Europa, no? Com heu viscut, per cert, la visita del Papa?
5: Pues...
3: Ha tingut un impacte en les vostres ocupacions, això?
5: Sí, sí, sí. Més que per la visita en si, és per l'acumulació. És a dir, és la visita del Papa més pre-Fórmula 1, i tot junt fa que Barcelona s'ompli, llavors fa un efecte rebossadero, diguéssim, i tota les ciutats al voltant de Barcelona pues, es beneficien.
3: Creieu que en aquest sentit la ciutat està consolidant una marca turística pròpia, o continua encara depenent de l'efecte de Barcelona? Ho dic perquè també Badalona està molt present a fires com Fitur, no?, per exemple, i d'altres, on també mira de posicionar-se.
4: Considerem que és superpositiu en aquest cas que continuem assistint a fires i esdeveniments on la ciutat de Badalona pugui parlar en nom propi, i no tant vers la ciutat de Barcelona o vers l'àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona, no? Molt positiu, però no ens hem d'oblidar, vull dir, estem massa a prop de la ciutat de Barcelona, i tot el que sigui bo per ell serà bo per nosaltres. Ara ho deia el Iago, no? Feies la pregunta, no?, de la visita del Papa, però potser nosaltres... Potser no hem vist que hem tingut clientela que venia per això, però si això li afegeixes al Gran Premi de Fórmula 1, que al cap i a la fi no és el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona, sinó és el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya, llavors tots aquests events doncs fan que tots els hotels, ja no només de la ciutat de Barcelona, sinó de l'àrea metropolitana, i evidentment nosaltres, com una part molt important d'aquesta àrea metropolitana, doncs ens vam afavorits per d'ell.
3: Quins avantatges ofereix Badalona respecte d'altres destinacions metropolitanes, no? De quina manera, diguéssim, els hotels de la ciutat venen també a aquesta posició estratègica a l'hora de captar clientela?
5: Bé, pues la nostra avantatge bàsicament és... que pots disfrutar que estàs proper a una capital turística mundial, però pots disfrutar també d'un entorn no tan dens com Barcelona. A més, tens tot l'oci a les platges de Badalona, l'interès turístic i cultural del museu, vull dir, és una combinació entre les dues coses.
3: Platges que aquest cap de setmana semblaven ja que estiguessin en ple mes d'agost, eh?
4: Estem a l'estiu, sí.
3: Déu-n'hi-do, estem a l'estiu, totalment. Sí. Quin impacte té l'increment de la taxa turística sobre les reserves i sobre la percepció dels clients? Recordem que des del mes d'abril la tarifa s'ha incrementat en un 50%. No sé si realment heu notat, diguéssim, una davallada de reserves en aquest sentit, o un malestar pel que fa a la clientela, o l'impacte no ha estat tan gran com l'esperat?
4: L'última vegada que estàvem aquí...
3: Era abans que s'implantés.
4: Vam estar parlant d'això i et contestaré exactament el mateix. Vull dir, jo crec que el client, i ho s'està demostrant, no està o no es veu gaire molest per a l'impacte de la taxa turística, almenys amb el que nosaltres ens comporta, a dalt Marina Badalona. Sí que és veritat que, bueno, hi ha molts hotels punters d'Europa que tenen implantades aquestes taxes. A mi el que continua preocupant molt és que la ciutat de Barcelona, una altra vegada parlem de Barcelona, perquè al cap i a la fi ens veiem abocats també a una mica a una situació de comunitat,
3: Ramon, no?
4: Vull dir que, i tenim la sort de que de moment, i esperem que continuï sent així, això també ho parlàvem l'última vegada, que no tinguem cap recàrrec municipal com és a la ciutat, nosaltres no en tenim això. Però sí és cert que el que més ens preocupa possiblement al sector hoteler és que ens posem per davant de moltes ciutats europees amb aquest tema, que sigui com un concurs d'aviam qui és el més car i aviam qui és el que té la taxa turística més cara, perquè llavors sí que possiblement el client, el viatger, sí que pugui optar per altres opcions a part de lo que sigui, doncs, vindre a Catalunya o vindre a la província de Barcelona i, evidentment, vindre a la ciutat de Badalona. La gent continua viatjant, però la gent al final doncs, també veurà que si a Lisboa o a Amsterdam tenen una taxa turística inferior a lo que és la província de Barcelona, doncs, potser també opten per una altra, una altra destinació.
5: Mira, complementant la teva darrera pregunta, justament per nosaltres és un avantatge competitiu tenir una tassa més baixa que Barcelona. I estem prou a prop perquè algú digui de pagar 7 euros per nit, pagar 1,9, pues, són dues parades més de metro, vaig a Badalona i no a Barcelona. Vull dir que tot... Tot influencia, diguéssim, la situació, no?
4: Per tant, si em perdones...
3: Digues.
4: Si us plau, no taxa municipal, per no apropar-nos, i que ho digui el Iago, eh?
3: Insisteix, malgrat que aquestes taxes puguin acabar revertint amb precisament la promoció turística o la millora de les destinacions, no? També amb aquest objectiu estan pensades.
4: Claro, no, absolutament, i per això dic, vull dir, no estem en... Parlo de manera personal. No estem en contra de la taxa turística. Estem en contra de que això pues, es converteixi al final en una situació on, i em repeteixo, el viatge opti per una altra destinació.
5: Hauria de ser global, no? El que no pot ser és competir en València, que no té tassa.
4: Exacte,
5: no?
4: Per exemple. No? Correcte.
3: Quin impacte tenen, d'altra banda, els pisos turístics sobre l'activitat hotelera? Ho dic perquè també l'Ajuntament de Badalona ha anunciat que finalment els prohibirà, una prohibició que encara doncs estem a l'espera d'aquesta limitació de noves llicències de pisos turístics a la ciutat de Badalona, i mentrestant, doncs, el que s'està aplicant és la normativa, l'ordenança municipal del 2014.
5: Bé, és un tema complicat. Realment, jo crec que la proliferació que havíem arribat amb el tema dels pisos turístics era un problema, perquè inclús, ja no és per un tema dels hotels, sí, inclús per al client, no és el mateix els controls i els nivells de seguretat que tenim que complir depèn de quins establiments que potser pisos que potser no complien aquestes mesures de seguretat. Llavors jo crec que realment és més important del que inicialment sembla, no?
3: Per tant, veieu amb bons ulls que Badalona s'uneixi amb altres municipis com per exemple l'Hospitalet o Barcelona en aquesta prohibició a partir del 2027 de pisos turístics?
5: Això és molt personal, però en el meu cas sí.
3: Jordi.
4: Quan parlem de la paraula prohibició ja estem parlant de paraules majors, no?
5: Sí.
3: Que no s'atorgaran llicències.
4: Exacte. Llavors, jo sóc absolutament contrari, també ho vam parlar l'altra vegada, de prohibir, sí de regular. I amb aquí estic amb el Iago 100%. Vull dir, tots juguem amb les mateixes regles. Un client, quan ve a una destinació, li has de donar l'opció de poder escollir absolutament quina és l'opció que ell considera més adient per la seva estada. Hi ha clients que volen estar en un hotel per les raons de servei, per raons vàries, i clients que volen estar en un pis turístic per la mateixa raó. Ara bé, i faig valer les paraules del Iago. Si nosaltres hem de complir estrictament una regulació a nivell laboral, a nivell de seguretat, a nivell fiscal, a nivell... tothom. Si tothom sap que hi ha pisos que no estan complint cap mena de normativa i que estan a plataformes molt conegudes, aquests pisos automàticament han d'anar fora. Que hi hagin pisos d'ús turístic que el client pugui escollir, absolutament d'acord, però complint amb les mateixes normes que complim tots.
5: Sí,
4: regulació.
5: Sí.
3: Per tant, aquí cal un cos d'inspecció també de pisos turístics a la ciutat,
5: Sí.
3: Important. Expliqueu-nos quin és el perfil, una mica, i la procedència del client que espereu rebre als vostres establiments aquest estiu.
5: Bueno, nosaltres, pues és com un 50 i 50, no? 50 d'arreu del món, principalment Europa, centre d'Europa, i el altre 50% nacional. Nacional, sí, sí, sí, d'una distància més de 600 quilòmetres, aproximadament.
3: I familiar?
5: Sí, sí, sí. El que passa és que la tipologia del nostre establiment no és com de costa, amb habitacions molt grans i més, i són més parelles, i parelles amb un nen, o dos nens, no, màxim, i llavors és més el perfil de cap de setmana, però amb més dies, diguéssim.
4: Nosaltres estem igual absolutament, tenim, lògicament, el client nacional, que predomina, i seguidament, doncs, també, com deia el Iago, doncs, el client francès, principalment del sud de França, per una proximitat, doncs, que és absolutament, doncs, la que hi ha, i després, doncs, molt de la resta d'Europa, no? I també tenim el Mundial, vull dir que hi ha moltíssima gent que s'ha anat a creuar l'Atlàntic, i que està passant les seves vacances. Un mes de juny per nosaltres són el client corporatiu i els events, doncs, han sigut molt importants, i que el client vacacional, doncs, ha baixat una miqueta, precisament per aquest tema, però sí, pràcticament el mes de juliol i agost, doncs, el client vacacional és el que predomina.
3: I ja per acabar, ho dic perquè ens plantem el mes de setembre, i mirant els vostres portals webs, ens ha semblat veure que ja ho teniu també tot ple per la Supercopa de l'ACB. Heu estat seu també de la final a 4 de la FIBA Champions League, no? Una mica, quin impacte tenen, doncs, esdeveniments com aquest? En el cas de la Supercopa serà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre, doncs, per hotels com els vostres.
5: Pues absolutament, absolutament. Sí, sí, sí.
3: Torneu a ser seu.
5: Jo exactament com seu no, el que passa és que ens afecta tot, vull dir, la gent que vingui, inclús premsa que vingui, premsa internacional que vingui a cobrir a l'event, pues s'allotja a hotels com el nostre, no? Tot l'esdeveniment important esportiu o no, que es faci a Badalona, sobretot, pues, per nosaltres és realment importantíssim.
3: Bona notícia.
4: Bueno, parlaves fa un moment, no?, de la importància que té que Badalona parli ja amb nom propi, no?
5: Sí, sí.
4: Doncs
5: sí.
4: Això és parlar amb nom propi.
3: Amb el bàsquet ho fa.
4: Amb el bàsquet ho fa, i ho fa molt, molt bé, no? Doncs a la resta, doncs hauria de ser exactament igual que amb el bàsquet, no? Sortir-nos una miqueta del nom de Barcelona, que ens tira molt, és evident, però que Badalona pot anar per lliure tranquil·lament i fer arribar, doncs, esdeveniments tan importants com ha sigut la Final Four, com va ser la Copa del Rei en el seu moment, i ara la Supercopa de bàsquet.
3: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, Iago Camps, Jordi Batet, per haver-nos acompanyat avui.
5: Gràcies.
3: I que vagi molt bé. Bon estiu, bona campanya.
5: Gràcies.
4: Bon gràcies.
3: Adéu, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: I avui, aprofitant que tenim la revetlla de Sant Joan a tocar, volem parlar també de les típiques coques, però amb un nou establiment aquesta vegada de Badalona, amb la pastisseria Grau, que obria justament les seves portes durant la Shopping Night Tutti. Per tant,
2: doncs sí,
3: pastisseria nova a la ciutat.
2: I festa grossa, que van obrir en un dia ideal,
3: Sí, sí,
2: de ells feina. Ja tenen, de feina no els hi van faltar. Ells ja tenen establiments a altres punts del territori i ara, doncs, han apostat per la nostra ciutat. Ens acompanya la seva pastissera, la Natàlia Grau. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
6: Molt bé.
2: Quin balanç en fas d'aquesta primera setmana aquí a Badalona?
6: Doncs ha començat molt intensa.
3: Molt intensa.
6: Sí. Vam aterrar el dia de la Shopping Night.
3: Us imaginàveu que, diguéssim, hi hauria
6: ens
3: aquesta...
6: Ens ho havien explicat, però no érem conscients de les dimensions que podia agafar aquesta festa. I la veritat és que molt sorpresos i molt contents de la rebuda que va haver per part de la gent. Sí, sí, molt bé.
3: Explica'ns una mica d'on veniu, no? Què és la pastisseria Grau? Quins són els seus orígens?
6: Pastisseria Grau és una pastisseria que comença a Esparreguera. De fet, és cinquena generació. Jo sóc la cinquena generació de pastissers de la família. I que ha anat creixent. Ha anat creixent a poc a poc. Vam començar, doncs, això, no? Esparreguera, que és on tenim l'obrador, és on tenim una de les botigues, i a partir d'aquí hem anat fent Martorell, després hem vingut aquí a Badalona, hem estat també a Sant Cugat, i estem en aquest moment.
2: Deies tu, no? Ets la cinquena generació d'una família de pastissers.
6: Sí.
2: Com s'aconsegueix mantenir l'essència i anar innovant? Crear.
6: Bueno, s'han d'ajuntar dues coses, no? S'ha d'ajuntar la passió per l'ofici i el voler millorar, el voler posar-se al dia. Mm-hmm. S'ha d'estar una miqueta amb tot, no? Amb la tradició, no deixar mai el que és el producte de pastisseria tradicional, mm-hmm. que és el que
3: i
6: nosaltres toquem,
3: no?
6: Però a vegades tampoc quedar-te enrere mm-hmm. i anar innovant, tenint l'equilibri de les dues coses.
3: Mm-hmm. Quin diries que és el vostre tret distintiu?
6: La pastisseria artesanal, sobretot. Sí, no hi ha, ara mateix no hi ha un producte estrella, sí que en tenim un que és per Pasqua, que és la mona de caputxina, que aquesta ve de les 5 generacions que l'anem fent.
3: Com és aquesta mona caputxina?
6: És una mona que porta, està feta amb pa de pessic i llema, i per fora porta un biscuit de rovell d'ou, que va fet al bany maria, i fornejat, flambejat al forn. Bueno, és...
3: Molt bé.
6: La fem nosaltres, aquesta, no es troba a massa llocs.
3: Arribarà el dia també per tastar aquesta mona caputxina.
6: Sí, ja vindrà. Això és com el més nostre, no?
3: Feu
6: que tenim, però...
3: i feu salat, a la pastisseria?
6: Sí, també tenim un apartat dintre de l'obrador, que és el de càtering.
2: Us preguntava abans, fora d'antena, si teniu en compte, des de la pastisseria Grau, les tradicions específiques de cada territori on aterreu, on poseu botiga.
6: Clar. Pensa que hem aterrat...
2: Heu estudiat sobre Badalona, ja.
6: Algunes coses sabem. Acabem d'aterrar ara mateix i la intenció està en, sí, fer-nos de la ciutat, no? Uh-huh. I sí que tenir algunes col·laboracions amb diverses coses d'aquí, que ja us anirem explicant. Uh-huh.
3: Per què Badalona?
6: Ens va sorgir l'oportunitat de venir a Badalona. És una ciutat que ens semblava interessant, que podia tenir recorregut per la pastisseria. I bueno, no ens ho vam pensar. Vam trobar un molt bon lloc, també, on estem situats. No. És un molt bon lloc.
3: El carrer Canonja,
6: El carrer Canonja, correcte. Sí.
2: Hem parlat de la pastisseria Martorell,
6: sí.
2: Esparreguera, Badalona,
6: sí,
2: Sant Cugat. Voleu expandir-vos més?
6: Bueno,
2: això té aturador,
6: sí, no ens tanquem, no ens tanquem. Sí. Ara estem rodats. Mm-hmm. Estem en el moment i, bueno, ara pararem alguna setmana, perquè sembla que estiguem inaugurant cada setmana.
2: La Natàlia s'ha format a l'Espai Sucre i, de fet, la pastisseria recentment ha guanyat el primer premi d'un ou de xocolata inspirat en Gaudí.
6: Sí.
2: Ara tot va de Gaudí perquè estem dins el centenari,
6: correcte.
2: No? Explica'ns una mica com ha funcionat aquest concurs.
6: Doncs va ser un concurs que es va fer amb el Gremi de Pastisseria, el Museu de Xocolata i el Parguell. I el que es va fer és es va convocar pastissers de tot Catalunya perquè presentessin un projecte d'un ou que havia d'estar inspirat en el Parguell. Cadascú havia de presentar la seva idea, el seu projecte.
3: I que és preciós, eh? Estic
6: sí, l'estem veient ara, eh?
3: Instagram, que us convido a visitar, també. Déu-n'hi-do, quants centímetres? 60-70 mil, no?
6: Sí, sí, era molt alt, entre la base i tot. Devia pesar uns 20 quilos, aproximadament.
2: Déu-n'hi-do.
6: Sí. Transportar-lo va ser tota una aventura,
3: Transportar-lo i que arribés intacte, no?
6: Sí. Ara us ho explicaré, això, també, perquè
3: també
6: vam tenir tanta feina gairebé fent l'ou com fent l'estructura on el posaríem per poder-lo transportar, clar, de l'obrador d'Esparreguera fins al Parguell i el guanyar, doncs, el Parguell fins al Museu de la Xocolata on estàs posat.
2: Això és com el dimoni, gairebé transportar-lo.
6: Sí.
3: Perquè l'obrador el teniu només a Esparreguera.
6: Només a Esparreguera.
3: I des d'allà distribuïm
6: a totes les pastisseries, a les botigues. Uh-huh. Sí. Doncs llavors, d'aquests projectes que et deia que es van presentar, van quedar 10 finalistes i van estar exposats aquí, així com veus, amb una urna d'aquestes, van estar exposats al parc i els visitants tenien un QR, cada un tenia un QR, podien votar el que més els hi agradés.
3: Molt bé, per tant...
6: I va resultar que va ser el nostre.
2: El vostre.
6: Sí, molt contents.
3: Tenim Sant Joan a tocar, que és una altra, diguéssim, les pastisseries, jo al·lucino perquè sempre ho diem, tot i que van sempre, diguéssim, seguint el calendari i pràcticament no hi ha setmana
2: el
3: que
2: Santoral.
3: Se celebri
6: sempre hi ha algun
3: cosa,
6: festiu.
3: No? per delit també de les nostres panxes, no val la pena dir-ho. I ara estem a les portes de Sant Joan, eh? Mm-hmm. Què preparareu vosaltres
6: ara venen
3: a la
6: pastisseria
3: Greu? Grau.
6: Ara ens venen les coques.
3: Coques.
6: A tope amb coques, sí.
3: Alguna d'innovadora?
6: Aquest any el que hem fet és innovar en forma, en el format.
2: Mm-hmm. Com és, doncs?
6: Hem passat a unes coques molt més petites, fetes, van posades en unes caixes tancadetes, molt maques, ja, si passeu ja les veureu. No hem anat tant a la coca tradicional que veus aquí, que és la coca gran, mm-hmm. perquè ens hem anat trobant doncs, que les famílies també cada vegada són una miqueta més reduïdes. I, per altra banda, la gent també vol provar més varietat.
2: I llavors, que si a un li agrada amb fruita, l'altre correcte, no, que era la de pinyons...
6: O tothom porta una coca. Llavors, exacte. Quan te'n vas a unes coques molt grans, ostres, sembla que...
2: Et queda coca que és molt, per no? sucar l'endemà i correcte. Una setmana seguida.
6: Doncs aquest any hem innovat en el que és format, uh-huh. que és unes coques pràcticament una per dues persones i l'altra per quatre o cinc persones.
2: O sigui, capsetes amb tastos, podríem dir, de les diferents especialitats o...?
6: No, perquè realment són tan petitones...
2: Quina és l'estrella? Quina és?
6: Mira, l'estrella és la de brioix amb crema. Vale. Aquesta és la més venuda en tots els seus formats que puguem fer.
3: La bona coca de Sant Joan és la fórmula del brioix?
6: La fórmula del brioix, mira, en el fons hi ha moltes fórmules de brioix que els pastissers no amaguem. Mm-hmm. Es publiquen, s'expliquen... El secret està en temps, temperatures...
3: I producte.
6: I cocció.
2: Ja.
6: Bàsicament, és a dir, jo et puc donar la mateixa fórmula a tres mm-hmm. pastissers diferents i la coca no sortirà igual. Perquè s'ha de tenir molt en compte doncs, tot això, no? El mm-hmm. seu repòs, la temperatura de l'amassat, la temperatura de fermentació, que sigui lenta, de quina manera la cous...
2: Així teniu comandes, ja?
6: Sí.
2: I sí, per sí. quines coques es decanten els badalonins i badalonines? Per aquesta?
6: Tiraran per la de crema, sí. sí. També els hi portarem, farem la de crema, farem la de fruita confitada, la de llardons, i llavors el que fem nosaltres és que les coques de brioix les obrim i les farcim. Amb crema, amb nata, amb cabell d'àngel, que aquesta és com molt tradicional, uh-huh. i trufa.
3: Uh-huh. I la de llardons?
6: La de llardons...
3: Acostuma a ser també una de les més venudes?
6: És de les més venudes, sí. La de llardons el que passa és que, al ser una coca primeta, que és de, uh-huh. és de pasta de full, la gent s'emporta la de brioix i...
3: La de llardons és per al sopó.
6: Ah, exacte,
3: no?
6: I una de llardons que és com a l'extra.
2: O per berenar, quan la vas a comprar ja te la vas sí. menjant, no?
6: Sí, sí, sí, llavors sempre amb totes les compres en cau una de llardons, a més mm-hmm. a més.
3: Fent el tafaner, com deia una mica en el vostre perfil de xarxes,
6: sí.
3: veig que hi ha molta cura pel detall, no? Vull dir, la pastisseria sí. d'entrar pels ulls...
6: Totalment,
3: sí.
6: Totalment, no és una necessitat bàsica. Llavors, l'has de voler comprar, t'ha d'entrar pels ulls, ha de ser algo que realment et vingui de gust. Uh-huh. I això s'ha de cuidar moltíssim.
2: I què hi trobem a l'aparador? Si ara passegéssim pel carrer d'en Cueta, el carrer Canonja, i passéssim per davant de la pastisseria, uh-huh. què és el que veiem?
6: Mira, el que és a la part de l'aparador, ara hi veuràs coques. Hi veuràs coques, hi veuràs... Et parlo d'ahir diumenge, eh? Uh-huh. Uh-huh. Pasta de full, també hem tingut. Sí... el tema de pastissos més tradicionals, musos, semifreds, els tenim... Clar, no els veuràs a l'aparador, però sí que quan entres els veuràs a dins.
2: Mm-hmm.
6: Val? I la nostra idea, a partir d'ara que ja comencem a assentar-nos una miqueta, és fer producte acabat al moment, sobretot els caps de setmana.
3: Què vol dir producte acabat al moment?
6: El que seria, per exemple, una banda de crema o un tortell. Alguna
3: que
6: cosa que
3: de farcir
6: i correcte, coses client, que es van farcint
2: al moment.
6: Sí, que de fet el dia que vam fer la inauguració per la Shopping Night
3: és el que oferíeu, no?
6: També. Ho teníem, jo vaig estar allà de cara a l'aparador i anàvem omplint el producte i el anàvem servint. Mm-hmm. Doncs la idea vindria a ser aquesta, no?
3: Sí, una mica també de manera personalitzada, no?
6: Exacte.
3: Que puguin dir, doncs, aquesta
2: i les textures.
3: No m'agrada el kiwi, però sí que m'agrada la pinya i la maluixa,
6: perquè s'està
3: no?
6: fent allà mateix.
2: Mm-hmm. I les textures es mantenen.
6: Exacte, és que
2: si no,
6: al final...
2: Potser arribes a casa i la pasta de full ja no està tan crunchy com ens agrada. No?
6: Clar, el que et diferencia de la pastisseria industrial o que pots trobar en un supermercat o qualsevol altre lloc, al final és que estigui feta, que te la puguis menjar fresca.
2: Clar.
3: Doncs, Natàlia Grau, un gust. Haurem d'anar a la pastisseria Grau també per tenir aquests productes i aquestes coques de Sant Joan. Que vagi
6: moltíssimes
3: molt bé.
6: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies
3: a tu, Tim. Merci.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: I amb l'arribada del bon temps, canviem les sabates tancades per sandàlies, per xancletes, per calçat més lleuger en definitiva. Però aquest canvi, que sovint agraïm pel que fa a la comoditat o per la calor, també pot comportar alguns problemes pels peus si no escollim bé quin calçat hem de triar o no els donem les cures adequades als nostres peus. Per això avui parlem de sandàlies, parlem de salut de peus, parlem de prevenció durant aquests mesos d'estiu i ho fem amb els nostres experts habituals, els doctors Anna Tribó i Francesc Monés, de la Clínica Podològica Monés de Badalona, que ens explicaran què hem de tenir en compte per gaudir de les vacances, de la platja, de les passejades, però fer-ho sense patir molèsties ni tampoc lesions. Què tal? Benvinguts, com esteu?
7: Hola, bon dia.
3: Arriba la calor, eh? Quins són els problemes amb els peus, diguéssim, que més acostumeu a veure a consulta en aquesta època de l'any?
7: Bé, doncs ben bé el que has dit, eh? Problemes relacionats amb el calçat, ja siguin per fricció, per traumatisme, per sobreesforç o infeccions. Normalment és el que més ens trobem en aquesta època de l'any.
8: Sí, problemes relacionats amb l'entorn. Una cosa al calçat i l'altra és l'ambient, canvia. Calor, humitat, activitats a l'aire lliure... Tot això exposa el peu a coses que no havien passat durant l'hivern. No en portem un calçat més acomodat al peu,
3: està més protector,
8: protegit, no? La temperatura no és la mateixa...
3: Per tant, els peus pateixen més a l'estiu que no pas a l'hivern?
8: Pateixen diferent. A l'hivern també poden patir alteracions i poden patir problemes relacionats amb altre tipus d'activitat, però a l'estiu pateixen uns temes determinats.
3: És època de sandàlies. Quines característiques hauria de tenir una sandàlia que sigui saludable?
7: Bé, la sandàlia saludable ens ha d'acompanyar el peu, és a dir, ens hem de sentir el peu subjecte, ha de tenir forma a la zona de l'arc, sobretot. No és recomanable utilitzar una xancla de piscina, d'aquestes que s'uneixen només a la zona del dit gros, entre el dit gros i el dit petit, per activitats que no siguin justament sortir de la piscina. És a dir, aquesta xancla va bé per anar de la piscina a la dutxa, de la dutxa al vestidor, o moure't per un entorn d'aigua, humit, com pot ser...
3: Que no caminaràs.
7: Exactament. Però tot el tram des de la platja, per exemple, fins a arribar a casa teva, si has d'agafar un transport públic, si has de, etcètera, caminar una mica, ja no és recomanable utilitzar aquesta xancla. Primera, perquè serà una xancla que estarà humida, que vindrà humida de la platja i anirem, doncs, dues hores amb la pell macerada, estovada, en remull, amb contacte amb tot el, doncs tot el que pugui haver-hi de microorganismes que puguem haver adquirit del terra, de la dutxa, de la piscina, etc. I segon, pel traumatisme, és a dir, aquest calçat no acompanya el peu, sinó que el que fa és donar-li una làmina de protecció entre el terra i el teu peu. Però tot el que són impactes, friccions, torsions, no queden ajudats. Llavors, una estona molt bé, clar que sí, però no podem anar a comprar al súper la càrrega de la setmana amb uns xancletes planes de dit, per exemple. Tenir en compte l'activitat que vas a fer i planificar una mica la protecció d'aquest peu, perquè sigui un peu que et duri tot l'estiu, perquè si no és fàcil, que llavors arribem a l'agost amb molt dolor, amb dolor a la planta al peu, amb dolor al taló... I llavors,
3: i a més que ens n'anem de vacances,
7: clar,
3: no? Allò, poses a la maleta la sabata més incòmoda que tens per anar a visitar qualsevol capital, no?
8: La idea seria posar-nos un calçat adequat a l'ambient de l'estiu, que és la calor i la humitat i tot això, però amb les característiques que hem portat a l'hivern. Normalment a l'hivern portem calçats amb soles relativament gruixudes, que amorteixen, que acompanyen una mica la forma del peu, la forma de l'arc plantar, que no tenen un drop, que no tenen una diferència, que tenen una diferència a l'hivern entre el taló i la puntera d'una lleugera diferència, no talons, però un centímetre, aproximadament. Clar, si això ara, a l'estiu, ho convertim en una sola, molt poca cosa, completament plana, dura, sense forma, ni contraforç, i no portem el taló ben agafat, doncs llavors ens poden aparèixer aquests problemes que comentava l'Anna, de dolor, de sobrecàrrega, de durícies, de talons amb moltes clivelles, de callos o ulls de poll que surten freqüentment a les plantes dels peus, doncs a la gent que n'hi surten, per alteracions estructurals i pel que sigui, a l'estiu probablement li sortiran més perquè exposarà el peu a més pressió, a més fricció, a més sobrecàrrega en la zona plantar on li surten normalment.
7: Sí, i el que has comentat de si hem d'anar a fer turisme, per exemple, per una gran ciutat, etc., és molt recomanable tot el que sigui activitats turístiques, utilitzar calçat tancat. Millor passar una mica de calor, però utilitzar una bamba esportiva amb un mitjó de cotó que ens permet, doncs, estar en el tram de l'aeroport arrossegant maletes, amb les rodetes de les maletes. Doncs tu portes una protecció sobre les ungles que fa que aquella maleta, si et trepitja, doncs no et provoqui un traumatisme, que hagis d'anar llavors a urgències, que bueno, ja t'esguerra una mica les vacances. Llavors, tenir la capacitat de planificar una mica el calçat. És a dir, un calçat tancat amb protecció, amb una miqueta de mitjó, i en el cas dels pacients que necessiten plantilles, doncs aprofitar aquells moments per utilitzar la plantilla com a tractament i fer ús unes hores al dia de la plantilla, doncs és el més apropiat. És a dir, realment, això, mentre estàs amb el trajecte de desplaçament, moure maletes, carregar pesos, o tota la part turística d'una ciutat, anar protegit. Després, quan un està cansat i necessita refrescar-se, doncs es destapa el peu, es refresca, va amb una xancleta... I
3: fem una mica de joc, ara pensava. Per exemple, me'n vaig a fer el camí de Sant Jaume, camí de Santiago. Quin calçat m'emporto?
8: Dona, doncs...
3: per veure ha de ser, les 24 hores del dia.
8: Clar, això, anem a fer una activitat especialment dura, intensa i llarga dels peus, de tot el sistema esquelètic, però sobretot dels peus. Llavors, hem de pensar bàsicament amb els peus. Ha de ser un calçat extremadament protector, molt ben pensat per caminar, tancat, evidentment, com ha dit l'Anna, i a més amb les característiques,
3: no?
8: Que ens subjecti el termell i amb les característiques que el nostre peu individualitzat requereixi, perquè hi ha gent que no té cap problema en els peus i que normalment fa activitat física i camina, però hi ha molta gent que tampoc en té cap de problema, però es posa a fer una activitat molt intensa durant una setmana. Doncs això s'ha de vigilar, s'ha de protegir molt el peu.
3: No?
8: Soles gruixudetes, de goma, normalment, soles que protegeixin, que no siguin molt toves, i peu agafat, taló agafat, i sobretot a la mida. La zona de l'avantpeu, la zona dels dits i la zona de l'empenya del peu ha d'estar subjecte, però s'hi han de poder moure per evitar friccions, per evitar...
3: I arribo l'Albert a la pensió, hora de descansar, i què faig? Em trec aquestes xiruques i deixo que el peu...
7: Exactament,
3: transpiri,
7: sí. El que ens hauríem de posar a la motxilla seria aquell calçat amb el que caminarem les 6 hores del trajecte, les 7 hores del trajecte. Hem de portar-hi uns mitjons de recanvi, perquè pot ser que en aquest trajecte parem en algun moment a descansar i tinguem molta calor si ens descalcem. És un bon moment per canviar el mitjó, perquè el mitjó va acumulant sorreta, pedretes, llavors canviem el mitjó, la pell s'asserena, ja no està tan humida, un mitjó de recanvi per cada trajecte, i un cop arribem a l'alberg, ens descalcem, si cal, ens refresquem el peu i ens posem una xancla, sandàlia, crocs, per exemple, fresca, però que ens resulti còmoda, també. No hem d'utilitzar una xancla qualsevol, sinó alguna cosa que dius, ai, aquí el meu peu descansa.
3: I això serviria, per exemple, també, Anna, si ens anem, doncs, no sé, fer un trekking als Pirineus Catalans, però sabem que també posarem els peus, per exemple, és molt habitual a l'estiu, també, si estàs fent muntanya, banyar-te al riu o al pantà, en aquí quin calçat hem de portar?
7: Clar, llavors, en aquesta situació, per exemple, l'ideal és una sandàlia una mica agafada d'aquestes aquàtiques, que hi ha marques d'esports que sí que en venen.
3: Els típics escarpins, que li diuen, també?
7: Sí, però l'escarpí queda molt mullat, queda molt xop, i si l'has de tornar a carregar a la motxilla, llavors et mulla la roba, llavors... Va molt bé una Crocs, les Crocs, ara estic dient una marca comercial, però bueno, és un
3: aquest
7: calçat...
3: Aquest tipus de sabata,
7: aquest tipus de sabata, que és una sabata que s'asseca molt ràpid, la pots lligar fora de la motxilla, llavors es va secant mentre tu continues el trajecte i quan arribes a l'alberg on sigui pots tornar a utilitzar aquesta Crocs. I calçat de recanvi, a nivell de portar una altra sabata, depèn de lo llarg que sigui el trajecte, que estigui, vull dir, depèn dels dies que inclogui la travessa de muntanya. Si tu tens un calçat per caminar, se suposa que amb un calçat salves la situació.
3: Els amants, Francesc de Costa Brava, Costa Daurada, Illes Balears, tot això, què? Quin calçat s'han de posar a la maleta?
8: Aquí farà molta calor. Aquí hem d'anar fresquets, unes sandàlies, si anem a caminar, unes sandàlies, que avui en dia hi ha molts models, unes sandàlies tipus bambes, que poden estar fins i tot reixades, obertes, però que protegeixin, que ens ajudin a caminar bé. Si només anem amb una cala, arribem amb una moto o amb una bicicleta, doncs llavors sí que podem fer servir una xancleta per moure'ns per la platja, sobretot protegir-nos amb la roca. Si anem amb una platja de sorra és un tema. Si anem a una platja i caminarem per la roca, és un tall amb un múscul, amb una roca punxeguda, ens pot esgarrar tot el matí o tot el cap de setmana, protegir-nos. Aquí potser sí uns escarpins d'aquests que parlàvem abans, una sabata més de goma que podràs banyar-te, nedar i sortir a fer una volteta per les roques, doncs seria ideal.
3: I si som en lloc de ruralites o gent de mar o muntanya, urbanites en tota regla, no? Si som d'aquells que esperem l'estiu per visitar capitals, Londres, Istanbul, París, què fem?
7: Que bonic, també. Bueno, tot és molt bonic, eh? Els tres plans tot, estan molt bé. Doncs aquí el que hem dit, tenint en compte que quan sortirem al dematí ben d'hora has d'anar ben calçat, faràs unes... Si calcules els quilòmetres que et mouràs dins una gran ciutat, poden ser molts, pots arribar a fer 14 quilòmetres en un sol dia. Llavors has d'anar preparat amb el teu calçat més amic, el teu amic, el que utilitzaries un octubre a la ciutat o per anar fins i tot al gimnàs, el teu calçat esportiu. Pots anar la mar d'elegant, però pots posar-te unes bambes esportives, perquè per l'asfalt és una gran protecció una bamba esportiva, amb un mitjó, i després, a part, doncs a la maleta pots tenir un calçat això més tipus sandàlia, no tan protector, però que serà usat pel vespre, si el desplaçament no és llarg, o per moments de descans, o controlats, com ara un restaurant, o un museu, una cosa així.
8: Un apunt del trekking que he parlat abans de la muntanya. Sí? Si anem a fer muntanya de veritat, sobretot els peus ben protegits, si ens banyem, unes crocs, una sabata fresca i que es pugui mullar, però si anem a caminar realment per la muntanya, anem a fer
3: el millor calçat possible.
8: El millor calçat possible. Penseu que una torçada de peu, un mal calçat, provoca activació fins i tot dels serveis d'emergències per anar a rescatar gent. A vegades veus per la muntanya gent. Per la muntanya, no estic dient per un passeig. Per la muntanya s'ha d'anar molt ben preparat de peus perquè probablement és la zona més conflictiva del cos que provocarà més accidents. Una relliscada, caminar per pedres, fer una petita escalada, tot això ha de ser amb un calçat molt ben protegit i amb molta seguretat.
3: Ja s'atents, penseu en què trepitgeu, no? Mireu
7: també,
3: a terra.
7: També. Però sí que és veritat que, per exemple, per anar per ciutat o fer turisme urbà, podem aprofitar el calçat esportiu que utilitzem durant l'any, però és cert que el calçat que utilitzem per anar al gimnàs a fer peses o força no és el calçat que podem pujar a una travessa de muntanya al Pirineu, perquè no necessitem soles que tinguin més subjecció, amb més call, amb més tac a sota, més agarre, perquè si no podem relliscar. Necessitem millor fixació del turmell, és cert, és a dir, saber doncs que si vas a un ambient de muntanya, mitja muntanya, alta muntanya, necessites un calçat dissenyat per mitja muntanya, alta muntanya, no podem utilitzar el de l'asfalt.
3: Posem-nos ara per acabar, no?, en la tesitura de que hem fet tard en el sentit de que hem estrenat sandàlies, i posaria la mà al foc que, com jo, el 50% dels oients que ara mateix ens estan escoltant, doncs ja porten bullofes als peus, no? Perquè aquestes sabates tan boniques que t'has comprat resulta que et fan mal. Què? Les sí. hem de guardar al calaix i desistim?
8: No. Sí, que, sí, home, si ens hem equivocat de molt, és a dir, si aquella sabata no es pot portar perquè ens apreta tant o ens fa... No, llavors sí canviar-la. Però sí que és veritat que això passa sobretot al principi de temporada. Ara venim amb la pell més...
3: Després et fa dura, la
8: més pell. Més dèbil, l'hem protegit molt durant l'hivern, està més estuada i tal. Llavors, els primers calçats d'estiu, i sobretot amb tires, i que no agafen tota la superfície del peu, poden provocar alguna butllofa. Si no és això que dèiem, que ens hem equivocat de molt amb la sabata, doncs esperar una mica... Protegir el peu al mitjó no és una cosa... Que avui en dia el jovent em porta molt de mitjó, sí. És cert, eh? Està molt de moda i no els importa portar...
3: Porta mitjó i xancletes, allò mitjó que abans dèiem els turistes,
8: pues
3: no?
8: No és una tonteria, i sobretot els primers moments de començar a portar calçat d'estiu, que és quan ens surten les butllofes. Protegir una mica el peu, i si el peu s'hi va adaptant, i la pell es va enfortint i es va fer un es va fent es van es, es pot protegir més bé.
7: Sempre hi han trucs també, si tenim per exemple una just la civella ens fricciona i per sota doncs és molt rugosa, doncs allò es pot portar al sabater i dir-li, escolta, mira, em pots polir una mica això perquè justament aquí hi ha un repunt que se'm clave. O bé si just és una tira que és molt dura, doncs hidratar la tira del calçat amb alguna crema hidratant, posar crema hidratant en el calçat. I crema hidratant en el peu, per estovar-ho. Totes aquestes tècniques funcionen. O utilitzar-ho 2 hores al dia i a poc el peu se va acostumant, sense intentar que no arribi a passar lo de que es faci una butllofa, una flictena. Un cop ja s'ha fet la butllofa, llavors aquella zona sí que està molt irritada, es fa una ferida, has de deixar-ho curar, t'has d'esperar ben bé 10-15 dies a tornar a utilitzar la sandàlia, i és un procés. Però
3: doncs
7: sí, sí.
3: Veiem que encara hi ha esperança, sobretot pels nostres peus. Ja veurem si per les sandàlies noves. Que vagi molt bé.
8: Moltes gràcies, bon estiu.
3: Adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: I avui posem el focus en una realitat que és molt present a molts barris de Badalona, la necessitat d'acompanyar infants, adolescents i famílies perquè tinguin més oportunitats educatives, socials i alhora també emocionals. I ho fem des del barri de Llefià, on l'entitat ISOM desenvolupa des de fa més d'una dècada diferents serveis socioeducatius i també comunitaris. Des del 2014 gestionen el Servei d'Intervenció Socioeducativa de Llefià i posteriorment també s'han afegit els serveis de Montigalà Bufalà i de Sant Cris. Avui, per parlar de tot plegat, saludem el nostre company Alexis O, que es troba a la Tribu, un altre dels espais que gestiona l'entitat ISOM al nostre municipi. Què tal, Àlex, com va?
9: Bon dia, així és, ens trobem aquí al centre que ISOM té al barri de Llefià, a la Tribu, exactament, un espai doncs, que aquí es treballa amb infants, adolescents i famílies per donar resposta a situacions de vulnerabilitat social i també educativa. Perquè ens fem una idea de la dimensió de la feina, només durant el 2024 els serveis SIS, d'intervenció socioeducativa, de Llefià i Bufalà Montigalà van atendre prop de 140 infants i adolescents i més de 80 famílies. A més, des d'aquí també s'impulsen programes de suport escolar a una quinzena d'escoles, tres instituts de Badalona Nord, així com projectes culturals i també casals inclusius de

0: Venen derivats dels serveis socials municipals, també dels centres educatius o exclusivament de serveis socials?
1: En el cas del CIS, dels serveis socials municipals, tot i que en algun dels serveis, com la tribu on som ara, per exemple, sí que existeix la possibilitat d'inscriure's de manera lliure, és a dir, que pot venir qualsevol família que tingui un nadó entre 0 i 3 anys i inscriure's i participar de l'activitat.
0: Parlem de la tribu, ja que som aquí, som al carrer Europa número 12, aquí al barri de Llefià. Exactament aquí què feu?
1: Doncs aquí, a la tribu, el que fem és acompanyar les famílies que tenen infants entre 0 i 3 anys, doncs en aquest moment, doncs que per algunes generen moltes dificultats. Famílies que, per exemple, es troben sense suport en el territori, que tenen dificultats per afrontar la criança, que tenen dubtes, que no tenen xarxa. Aquest és un espai en el que poden venir pels matins i llavors comparteixen aquest espai amb d'altres famílies que es troben en aquesta situació i amb educadores que les acompanyen en tot aquest procés.
0: Veiem que és un espai on poden jugar, poden fins i tot fer el cafè, menjar fruita, és un espai molt acollidor.
1: Correcte, de fet és el que busca, no? És l'espai, diguem que és el tercer educador, no? I llavors el que busca és que aquests infants puguin estar per aquí, puguin estar fent les seves activitats, totes les activitats que hi ha tenen un objectiu al darrere, llavors els estimulen, juguen i per altra banda les seves famílies estan assegudes aquí a la taula, les veuen, tenen contacte visual, per tant les famílies poden tenir aquest espai de conversa, aquest espai en el que poden doncs, exposar les seves inquietuds, en el que poden fer aquest treball i els infants poden estar per aquí gaudint d'aquest moment també.
0: A banda de la tribu, ISOM, aquí a Badalona, treballa a Llefià des de l'any 2012, però també hi ha centres a Montigalà, Bufalà i Sant Crist.
1: Des del 2014 que som aquí a Llefià, des del 2018 a Bufalà i des d'aquest any al barri de Sant Crist.
0: Són barris que tenen necessitats no especials pels habitants que viuen. Quin seria el perfil majoritari d'aquestes famílies, d'aquests infants?
1: Doncs són famílies que es troben això en algun moment de vulnerabilitat o de dificultat i que necessiten algun tipus d'acompanyament que pot ser molt, molt divers, poden tenir diferents dificultats i llavors l'objectiu del servei és acompanyar-les en aquest moment i en acompanyar-les en aquest procés. Doncs la criança a vegades no és fàcil, a vegades hi ha situacions estructurals que no ajuden i que per tant requereixen doncs, això de que algun professional doncs, pugui estan aquí, ajudar a marcar uns objectius, fer un pla de treball i revertir aquesta situació. Al final, per nosaltres, l'èxit és això, no? Doncs quan les famílies venen, les acompanyem durant un temps i al final doncs, deixen de venir perquè han assolit aquests objectius, han superat aquestes dificultats o han adquirit aquestes eines que els hi mancaven doncs, per poder desenvolupar la seva tasca parental.
0: I al Servei d'Intervenció Socioeducativa de Llefià, una mica feu lo mateix, quines activitats realitzeu ara mateix?
1: Clar, ara estem parlant de la tribu, que és el 03, però el Servei d'Intervenció Socioeducativa és des del 0 fins als 18. Llavors, el mateix que t'explicava de la tribu es fa amb les altres franges d'edat. Què vull dir? Doncs que per la tarda, després de l'escola, venen infants des de 4 fins a 18 anys, bueno, i adolescents, que no són infància, fins a 18 anys, i llavors tenen una activitat en la qual intentem treballar tots els àmbits dels infants. Això vol dir doncs, que venen aquí, berenen, fan els deures, fan activitats de caire emocional, relacional i també de participació. Llavors, d'aquesta manera, intentem doncs, assolir també uns objectius, no?, per cadascun dels infants. A més, tot això va acompanyat del treball amb les famílies, és a dir, el mateix que estem treballant amb els infants, ho treballem amb les famílies, no?, i el mateix que t'explicava per la tribu, doncs, ho fem amb les famílies dels serveis de les tardes. En el cas del 16-18 és una mica diferent, perquè són joves ja, i llavors aquí és un treball molt més individualitzat, amb el jove, en el qual doncs, se l'acompanya en aquest procés, no?, de l'educació postobligatòria.
0: També treballeu, ara que deies, amb adolescents i joves, és a través del projecte Referents, s'anomena?
1: Correcte, exacte. Sí, el projecte Referents és la franja 16-18.
0: I quines inquietuds detecteu entre els joves?
1: Doncs entre els joves ens trobem sobretot que es troben no, què fer no, davant de la situació actual, de molta incertesa, moltes dificultats, al mercat laboral, a les dificultats per emancipar-se, amb la falta a vegades de referents, ens trobem que estan, podríem dir, una mica perduts, no? I que el nostre encàrrec, la nostra tasca va en doncs, poder-los ajudar en aquest procés, acompanyar-los, no? I doncs, retornar, per exemple, al sistema educatiu, continuar amb l'educació postobligatòria, entrar en el mercat laboral. Una mica l'objectiu és acompanyar el jove en el seu projecte de vida i al final doncs, allà on el jove vol anar, doncs nosaltres l'acompanyem i li donem les eines perquè això pugui ser possible. I vinculat també al treball amb la família, no? Perquè al final, com et deia, no? Nosaltres estem per aquí per acompanyar i per acompanyar les famílies i també donar-li a la família les eines perquè pugui treballar amb aquest jove.
0: Un dels grans eixos

0: que comentàvem és el suport també educatiu. Com funciona aquest treball que feu amb les escoles, instituts, des d'ISOM?
1: Amb les escoles i els instituts tenim un programa vinculat a Caixa Pro Infància, que el que fem són teràpies psicològiques, logopèdia i psicomotricitat. Aleshores, a partir de les necessitats que detecten les escoles i del treball en xarxa en el programa Caixa Pro Infància, des d'aquí organitzem tot el que són aquestes teràpies, logopèdies i psicomotricitats.
0: Heu detectat un augment de les dificultats d'aprenentatge o de problemes emocionals entre infants i joves?
1: Sí, sí, sí, en els últims anys no para de créixer les dificultats.
0: I Joan, a banda dels CIS d'aquí de Badalona, des d'ISOM, aquí a la nostra ciutat, quins altres projectes teniu en marxa?
1: Doncs ISOM, bueno, és una entitat que ja té una trajectòria de 25 anys, aquí a Badalona des de fa 12, i llavors els projectes són tots orientats als infants, adolescents, famílies i persones en general que estan en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, doncs, tenim projectes que van des de l'àmbit de la protecció a l'àmbit de la prevenció, llavors són CRAES, pisos de primera acollida, pisos assistits, pisos d'emancipació, després, sobretot també de treball per prevenció de les violències, de l'atenció als infants, adolescents que han sigut víctimes d'abusos sexuals, en el cas de la Barna Hus. Llavors, també tenim projectes relacionats amb l'àmbit clínic, que també estan vinculats amb el CIS, que parlàvem, en relació a teràpies psicològiques, i a nivell de prevenció, doncs el CIS, els serveis de prevencions de violències, els casals d'estiu inclusius, el SOAF, el SAFE, serveis d'habitatge per atendre a les famílies que es troben en risc d'exclusió residencial, Housing First, també educadors de carrer. I ara el projecte que estem creant, que és el Hub Interseccional Social i Sanitari d'ISOM, que és un projecte que intenta integrar tots els serveis sota un mateix sostre, tots que entrin per una mateixa porta, de manera que es pugui atendre a les persones des d'una finestreta única, diguem, des d'una porta única, de manera que no hagin d'anar passant entre serveis, entre diferents serveis.
0: I Joan, ja per acabar, quins reptes de futur, no?, tenen aquest servei d'intervenció socioeducativa que teniu aquí als diferents barris de Badalona?
1: Doncs ara mateix el repte que tenim és consolidar-lo. És un model nou proposat per la Generalitat que s'està aterrant des de la ciutat en xarxa amb les entitats, amb les tècniques de l'Ajuntament. Amb l'Ajuntament estem fent tot un treball per poder-lo aterrar. I aquest és el gran repte ara, doncs poder consolidar aquest model i que sigui el model de ciutat.
0: Doncs Joan, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí. Que tinguis un bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
4: Els millors moments.
2: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
3: Al Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
2: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
3: I, esclar, també a les xarxes socials i en format podcast al web i al perfil de Spotify del programa.
2: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.
3: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
5: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
3: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
6: Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
7: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
6: Torn de paraula, aquest dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdn.com.cat.
8: Badalona passa aquí.
10: Aquí Badalona. Aquí.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. Israel, però, afirma que no abandonarà les seves posicions al sud del Líban. Jordi Fortià.
2: El preu del petroli es desploma i les borses tanquen a l'alça. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, espera que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
3: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: El PSOE inicia una setmana de cites judicials que comencen avui amb la vista preliminar de la dona de Pedro Sánchez i tenen com a dia fort dimecres amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
2: L'expresident ha demanat ajornar la seva declaració per les imputacions per les joies trobades a la seva caixa forta. Escoltem des del govern Rebeca Torró, des del PP Borja Sémper i des de Junts Josep Rius.
4: Tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
5: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
6: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
0: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
2: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón és psicòloga forense.
7: Darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
2: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament. Salvador Casals és membre del Conca.
8: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% se'n reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
0: I en esport, Joel Gomis, la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol contra la selecció de Cap Verd.
9: I ho ha fet amb dos futbolistes catalans com a titulars, Pau Cubarsí i Marco Corella, mentre que d'altres, com la Mínia Malo i Garcia, han iniciat el duel a la banqueta. En temps de descans, es manté l'empat a 0 inicial en el marcador.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis i interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació calorosa i xafogosa, la que estem tenint a hores d'ara a gran part de Catalunya, però compta perquè justament aquesta calor ha ajudat a que les tempestes sovintegin en alguns indrets del nord del país. Les més fortes a hores d'ara cauen al Prepirineu Lleidatà, també fins al Berguedà. Bones tempestes, bones calamarsades, per exemple, han caigut a la Cerdanya, l'Alt Urgell, al Pallars Jussà i Sobirà, també cap al nord del Solsonès o del Berguedà, fins i tot algun ruixat s'ha tensat a l'oest del Ripollès o cap al Bages i les muntanyes del prelitoral barceloní. Les encluses, que són la desfeta d'aquestes tempestes, a hores d'ara s'estan estenent cap al sud i encara fins aquest vespre tindrem ruixat sobretot al nord de Lleida. Compte perquè a la plana el que farà és molt de vent, precaució amb el risc d'incendi. Més clarianes arran de mar, clarianes que durant el dimarts seran completament majoritàries, amb més calor que avui, i només a la tarda hi haurà alguna tempesta una altra vegada, sobretot a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs de moment tot plegat a aquesta hora ja va funcionant força bé, anant millorant les retencions que teníem aquesta tarda. El que sí, encara quedes a l'autopista P7 un tram de lentitud amb retencions entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. Tot aquest tram va ple, va molt feixuc, en sentit nord, en sentit Girona. També lateral, en un tram similar, la B30, especialment per al tronc central, la mateixa autopista P7. A banda d'aquesta zona, el que dèiem, una millora general, queden punts d'intensitat, C58 mateix a Ripollet, en sentit Terrassa, i encara uns punts, trams de lentitud a les dues rondes, en sentit Trinitat, sobretot la ronda litoral al voltant de Zona Franca, de la zona portuària, sentit Besòs, com dèiem, i també de Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz.
4: El petroli ha caigut un 4%, fins als $83 per barril, i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35, que ha arribat a enfilar-se fins als 19.000 punts, ha acabat tancant en guanys i amb un avanç de l'1,43%.
0: Ara la mirada està posada en la implementació del pacte, que s'ha de signar divendres, per bé que Israel se'n desmarca i el Líban demana que s'ampliï la cobertura d'aquest acord al seu territori.
4: A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
4: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a les xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
6: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
4: En canvi, Israel es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En clau judicial, aquesta tarda té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
4: Aquesta és la primera de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
0: Pel que fa a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx, prevista per dimecres.
4: L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra.
0: Malgrat tot, el govern espanyol es nega a avançar eleccions. Com molts socis ja li reclamen, Sánchez tindrà ocasió d'adreçar-se a tots el 24 de juny, quan està previst que comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els diferents fronts judicials. Esther Minguell.
7: El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
8: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar, porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
7: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
0: I pel que fa a l'oposició, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial.
4: A banda de les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, també hauran de donar explicacions la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i al Senat, respectivament.
9: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
4: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
10: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: En successos, mor un home en un incendi en un habitatge a Viella aquesta passada matinada. En el foc també ha resultat ferida lleu una altra persona. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
11: Una persona ha mort aquest dilluns a Viella en un incendi que s'ha iniciat al voltant de les 6 del matí en aquesta localitat. Els pompiers han arribat minuts més tard, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. 7 persones més s'haurien vist afectades i han sigut evacuades per l'incendi sense més danys personals. Al voltant de les 6 del matí, la sala de control d'Aran ha rebut un avís on s'informava d'un incendi en una vivenda al carrer Anglada de Viella. Fins al lloc s'ha desplaçat el cos de pompiers d'emergències i bombers de la Generalitat. Les persones que es trobaven dins de la vivenda han estat evacuades i s'ha determinat la mort d'una altra persona que també s'hi trobava dins. El Consell General, Bombers d'Aran, Aran Salut i l'Ajuntament de Viella i Mitjaran han fet arribar les seves condolències a la família i amics. Als afectats se'ls reallotjarà en d'altres vivendes des del Departament de Serveis Socials del Servei Aranès de Benestar i Salut i s'oferirà tot tipus de suport en la tornada a la normalitat. Viella i Mitjaran ha decretat un dia de dol institucional i situarà les banderes a mitja asta.
0: I en la plana més social, a Mataró, avui segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de la violència masclista, separada, amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down.
4: La Regina sempre ha pagat pel pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre.
0: Mataró Ràdio, Beti Doñate.
12: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
13: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i al millor comprar el pis o que amb el lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin. Que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. Vull dir que jo no vull viure de ningú.
12: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja al cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat previst. Sílvia Fernández.
14: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT-112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta.
15: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, doncs és poca.
14: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
4: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
16: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial els propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès.
17: El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
18: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
17: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos, com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: I la Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Jordi Casino.
19: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
20: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
19: L'informe apunta apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: A Catalunya, una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
4: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
1: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs precisament, detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran a Premià de Mar, al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
21: Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024, quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es van adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu de la targeta bancària de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial.
0: I en l'àmbit més sanitari, els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo.
22: En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
23: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
22: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: I en cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro.
24: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
25: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogeneïtzació dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
24: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de
2: continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: En joc des de les 6 de la tarda, el debut de la selecció espanyola en el Mundial contra Cap Verd. Al minut 61 de partit, el resultat es manté d'empat a 0. La resta d'actualitat esportiva arriba amb un cap de setmana marcat per dos equips catalans que s'han proclamat campions d'Europa. El Barça d'handbol va tancar la temporada amb el 7è títol de 7 possibles després de superar el Füchse Berlin en la final disputada a Colònia per 37-34. D'aquesta manera, suma la 13a Champions de la seva història i afegeix el tron europeu a la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, les Supercopes Ibèriques i de Catalunya i el Mundial de Clubs, els altres títols aixecats aquest curs. Ho valorava el jugador blaugrana Ludovic Fàbregas.
3: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça. L'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
2: L'altre campió d'Europa del cap de setmana ha arribat en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aixecar la segona Champions del seu palmarès després de superar el Prorreco en la final per 17-16. En les semifinals havien superat el Ferencváros d'Hongria. És la quarta Copa d'Europa de la història per un equip català després dels títols guanyats pel Barcelona el 82 i el Catalunya el 95. La primera del Barceloneta va arribar fa 12 anys en el debut de Xus Martín a la banqueta i enguany ha estat amb l'estrena de Fran Fernández. Ell mateix confirmava l'enjoc la seva continuïtat al pròxim curs.
4: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barcelona cambiar de entrenador nos ha traído dos Champions. Antes de cambiarme espero que me den la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado el año que viene seguir jugando en el equipo.
2: I avui mateix el Club Natació Sant Andreu ha anunciat que ha arribat a un acord amb Javi Aznar perquè aquesta sigui la seva última temporada al capdavant del primer equip femení. En total, Aznar ha estat 12 anys dirigint el conjunt català, amb qui ha guanyat una Champions, una Supercopa d'Europa i 3 Copes de la Reina, entre d'altres. És Javi Aznar qui ha assegurat a la xarxa que la sortida ha estat pactada.
5: Després de 12 anys de treballar d'una determinada manera, doncs acordar aquesta sortida, crec que per part del club, doncs, molt bé, perquè bueno, han entès una mica la situació, perquè també era molt evident que jo no encaixava des del meu punt de vista. Em van treure determinades funcions, al final volien que només fes d'entrenador i bueno, crec que...
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint a Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Metges de Catalunya fa una crida al Departament de Salut a seure's a negociar a les portes de la 12a vaga de metges convocada per aquest dimecres. Reclamen un estatut mèdic i una mesa de negociació pròpia, ja que asseguren que les condicions laborals del col·lectiu de metges són molt diferents a les de la resta de professionals sanitaris. Des del sindicat expliquen que els metges són un col·lectiu minoritari dins dels hospitals i això fa que tinguin poca força a la mesa de negociació. A això se li suma que les competències en sanitat estan repartides entre Estat i comunitats autonòmiques i, per tant, algunes de les demandes no depenen de la Conselleria de Salut. El sindicat lamenta que Catalunya sigui l'única que no s'hagi posicionat al costat dels metges per fer pressió a Madrid. El cirurgià Pere Troia i l'anestesiòloga Laura Ramió són delegats de Metges de Catalunya i treballen a l'Hospital Germans Trias.
2: No se pueden sentar a negociar porque hay unas mesas de negociación establecidas, que en este caso es la mesa sectorial, pero es que volvemos a chocar con lo mismo. En la mesa sectorial podemos ir, explicar lo que queremos y al final se votará y como nuestra representación es mínima, pues dirán que no y volvemos a empezar. Uh-huh. Y llevamos años y años así.
3: La nostra conselleria és l'única que no ha recolzat. A la resta d'Espanya, totes les comunitats autònomes s'estan posicionant doncs, perquè la part que depengui estatalment doncs es desencalli.
1: Una de les principals demandes del col·lectiu de metges és reduir el nombre de guàrdies. Defensen que l'increment de la pressió assistencial, sumat a l'augment de les patologies en una població cada vegada més envellida, està portant a jornades setmanals de fins a 80 hores. La Generalitat formalitzarà la compra del complex de les Tres Xemeneies del Besòs. Segons ha avançat el periòdico i han confirmat fons del Departament de Territori, l'adquisició tindrà un cost aproximat de 42 milions d'euros. Aquesta inversió es finançarà en part amb una subvenció estatal concedida el 2023, dotada amb 60 milions d'euros. La compra suposa un pas endavant per fer realitat el Catalunya Media City, que, recordem, aspira a convertir-se en un pol de producció, innovació i formació en l'àmbit audiovisual i digital. I en esports, el Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga ACB i va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. Els verdinegres van perdre contra el València Bàsquet per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble, però que no van ser suficients. Els valencians van dominar des del salt inicial i un parcial de 0-16. Al final del tercer quart va ser definitiu. El tècnic Dani Miret va posar en valor que l'equip s'havia deixat la pell però s'havia quedat sense benzina. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. Israel, però, afirma que no abandonarà les seves posicions al sud del Líban. Jordi Fortià.
2: El preu del petroli es desploma i les borses tanquen a l'alça. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, espera que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
3: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: El PSOE inicia una setmana de cites judicials que comencen avui amb la vista preliminar de la dona de Pedro Sánchez i tenen com a dia fort dimecres amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
2: L'expresident ha demanat ajornar la seva declaració per les imputacions per les joies trobades a la seva caixa forta. Escoltem des del govern Rebeca Torró, des del PP Borja Sémper i des de Junts Josep Rius.
4: Tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
5: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
6: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
0: Una de cada 6 persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
2: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Nadon és psicòloga forense.
7: Darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
2: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament. Salvador Casals és membre del Conca.
8: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
0: I en esport, Joel Gomis, la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol contra la selecció de Cap Verd.
9: I ho ha fet amb 2 futbolistes catalans com a titulars, Pau Cubarsí i Marco Corella, mentre que Lamine Yamal acaba d'entrar al terreny de joc. Al minut 72 es manté l'empat a 0 inicial en el marcador.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una situació calorosa i xafogosa, la que estem tenint a hores d'ara gran part de Catalunya, però compta perquè justament aquesta calor ha ajudat a que les tempestes sovintegin en alguns indrets del nord del país. Les més fortes a hores d'ara cauen al Prepirineu Lleidatà, també fins al Berguedà. Bones tempestes, bones calamarsades, per exemple, han caigut a la Cerdanya, a l'Alt Urgell, al Pallars, Jussà i Sobirà, també cap al nord del Solsonès o del Berguedà, fins i tot algun ruixat s'ha tensat a l'oest del Ripollès o cap al Bages i les muntanyes del prelitoral barceloní. Les encluses, que són la desfeta d'aquestes tempestes, a hores d'ara s'estan estenent cap al sud i encara fins aquest vespre tindrem ruixat sobretot al nord de Lleida. Compte perquè a la plana el que farà és molt de vent, precaució amb el risc d'incendi. Més clarianes arran de mar, clarianes que durant el dimarts seran completament majoritàries, amb més calor que avui, i només a la tarda hi haurà alguna tempesta una altra vegada, sobretot a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Lali. Doncs a aquesta hora la circulació ja pràcticament normalitzada ara mateix a la xarxa viària. Queden, això sí, trams de lentitud a l'autopista P7, a la zona de Cerdanyola, de Barberà, en sentit nord, però com dèiem ja amb clara tendència a la millora. Passa el mateix també a la façana portuària entre la Ronda Litoral o la C58 a la zona de Ripollet en sentit Terrassa i a Montcada en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Fora de
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El petroli ha caigut un 4%, fins als $83 per barril, i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35, que ha arribat a enfilar-se fins als 19.000 punts, ha acabat tancant amb guanys i amb un avanç de l'1,43%.
0: Ara la mirada està posada en la implementació del pacte que s'ha de signar divendres per bé que Israel se'n desmarca i el Líban demana que s'ampliï la cobertura d'aquest acord al seu territori.
2: A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i que l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
3: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges.
13: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
0: L'anunci d'acord de pau comença a tenir també efectes sobre el turisme. Les agències de viatge ja preveuen la reactivació d'algunes rutes cap a l'Orient Mitjà. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
14: Bona tarda. Les agències de viatge ho han rebut amb calma i expectació. Al cap i a la fi, l'anunci oficial del pacte es firmarà aquest divendres a Suïssa i la situació encara s'agafa amb pinces des de les agències de viatge. Aquest nou acord tanca un període crític també per al món del turisme. Des de que va esclatar la guerra, les operacions de les companyies aèries es van aturar completament, deixant molts clients sense poder volar, amb dificultats per tornar a casa i amb una pujada de preus significants a l'hora d'agafar un vol. A més, amb el tancament de l'estret d'Hormuz, les agències van haver de gestionar contrarrelació allotja les pujades de preus. Tot i això, la situació actual és millor que fa uns mesos i amb el nou acord es preveu que tot s'estabilitzi i que no torni a haver noves pujades. Des de les agències tenen l'esperança de que amb aquest nou acord puguin tornar a gestionar viatges arreu del món sense preocupacions.
15: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions com Tailàndia o Vietnam o Cambolles o Sri Lanka.
14: Tot i que s'espera que els usuaris encara triguin una mica a perdre la por a l'hora d'agafar vols a llarga distància, des del sector recorden que viatjar ja és una part indispensable del nostre oci.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau judicial, aquesta tarda té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
2: Aquesta és la primera de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
0: I pel que fa a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres.
2: L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas plus ultra.
0: Malgrat tot, el govern espanyol es nega a avançar eleccions, com molts socis ja li reclamen, Sánchez tindrà ocasió d'adreçar-se a tots el 24 de juny, quan està previst que comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els diferents fronts judicials. Esther Minguell.
16: El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torrós, secretària d'Organització del PSOE.
17: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar, porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
16: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
0: Doncs, pel que fa a l'oposició, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial.
2: A banda de les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, també hauran de donar explicacions la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i al Senat, respectivament.
5: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
2: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies a Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
6: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: En successos, mor un home en un incendi en un habitatge a Viella aquesta passada matinada. En el foc també ha resultat ferida lleu una altra persona. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
18: Una persona ha mort aquest dilluns a Viella en un incendi que s'ha iniciat al voltant de les 6 del matí en aquesta localitat. Els pompiers han arribat minuts més tard, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. 7 persones més s'haurien vist afectades i han sigut evacuades per l'incendi sense més danys personals. Al voltant de les 6 del matí, la sala de control d'Aran ha rebut un avís on s'informava d'un incendi en una vivenda al carrer Anglada de Viella. Fins al lloc s'ha desplaçat el cos de pompiers d'emergències i bombers de la Generalitat. Les persones que es trobaven dins de la vivenda han estat evacuades i s'ha determinat la mort d'una altra persona que també s'hi trobava dins. El Consell General, Bombers d'Aran, Aran Salut i l'Ajuntament de Viella i Mitjaran han fet arribar les seves condolències a la família i amics. Als afectats se'ls reallotjarà en d'altres vivendes des del Departament de Serveis Socials del Servei Aranès de Benestar i Salut i s'oferirà tot tipus de suport en la tornada a la normalitat. Viella i Mitjaran ha decretat un dia de dol institucional i situarà les banderes a mitja asta.
0: I en la plana social, Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja al cap de setmana. Avui, Interior ha explicat el dispositiu de seguretat previst. Sílvia Fernández.
19: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta.
20: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, doncs és poca.
19: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
2: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi uneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
1: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
2: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
7: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: En l'àmbit més sanitari, els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo.
21: En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
22: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
21: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: I el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
2: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexionava sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
23: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
2: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de la Cala Ràdio i Solsona FM.
4: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha obert avui al públic l'aparcament del Barranc de Pixavaques, un espai gratuït que amplia l'oferta d'estacionament al municipi coincidint amb l'inici de la temporada alta turística. Aquest nou espai forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori, amb una inversió superior als 64.000 euros, finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat.
8: Al Solsonès, la cooperativa Territori de Masies aconsegueix completar el finançament per fer realitat el molí fariner per transformar el cereal cultivat per la pagesia local. La campanya de micromecenatge s'ha tancat amb 123 donacions, que sumen un total de 23.700 euros. Aquest suport col·lectiu permetrà fer realitat la infraestructura a Calaf, a l'Alta Noia. Amb el molí fariner es tanca el cercle del sistema alimentari i es reforça la viabilitat de la petita pagesia del Baix Solsonès. D'aquesta manera, recuperaran varietats antigues i s'apostarà per...

0: pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixa en les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
1: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogeneïtat dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
0: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: En joc des de les 6 de la tarda, el debut de la selecció espanyola en el Mundial contra Cap Verd, ja en el temps afegit es manté l'empat sense gols. La resta de l'actualitat esportiva del cap de setmana ens deixa el títol de l'Hockey Lliga Iberdrola, aconseguit pel Vilassana, la primera lliga de la història del conjunt lleidatà. En el segon duel de la final, les catalanes van superar el Fraga per 1-3. Maria Porta, l'encarregada d'aixecar la Copa com a capitana, va jugar el seu darrer partit.
3: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol perquè hem estat l'equip regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
2: Encara en hoquei sobre patins, a l'hoquei lliga masculina, l'Igualada va tornar a perdre per 8-2 contra el Liceo i se li compliquen les opcions de guanyar el títol. Ara la sèrie es traslladarà a les Comes, on l'Igualada està obligat a superar el conjunt gallec per partida doble si vol forçar el cinquè i definitiu duel a la Corunya. I un darrer punt en hoquei perquè el Mataró torna a ser equip de l'hoquei lliga Iberdrola, després de superar el Caldes en el play-off d'ascens. D'aquesta manera, les del Maresme retornen a l'elit de l'hoquei estatal un any després. En bàsquet, la penya ha quedat fora del play-off de l'ACB després de perdre el tercer partit de les semifinals contra el València Bàsquet per 75-87. La final, el millor de 5 partits, serà entre el Barça i el conjunt taronja. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
4: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolca en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
2: No deixem el bàsquet perquè ja és oficial que la Lliga Catalana ACB es tornarà a disputar a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya, entre el 9 i el 13 de setembre. En futbol, el Badalona haurà d'abonar-se a l'Èpica per assolir l'ascens a la segona federació. El conjunt de Miquel Azparren va perdre 3-0 a Compostela en l'anada de la final del play-off d'ascens i aquest diumenge està obligat a capgirar el resultat si vol pujar de categoria. Una remuntada que també haurà de fer el Sabadell si vol ascendir a la segona divisió. Això sí, els arlequinats només han de capgirar un resultat advers 2-0 contra el Zamora. En cas d'empat, un cop acabés el temps reglamentari i la pròrroga, el Sabadell seria qui pugés de categoria. En ciclisme, Paula Blasi va aconseguir la seva novena victòria com a professional i la cinquena d'aquesta temporada guanyant el Tour dels Pirineus. Divendres començarà la seva participació en la Volta a Catalunya. Tot plegat en un cap de setmana que ens ha deixat dos equips catalans que s'han proclamat campions d'Europa. El Barça d'handbol va tancar la temporada amb el setè títol de 7 possibles després de superar el Füchse Berlín en la final disputada a Colònia per 37-34. D'aquesta manera suma la 13a Champions de la seva història i afegeix el tron europeu a la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica i la de Catalunya i també el Mundial de Clubs, els altres títols aixecats aquest curs. Ho valorava el jugador blaugrana Ludovic Fàbregas.
5: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també dels millors del món i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça.

0: que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
1: I l'altre campió d'Europa del cap de setmana ha arribat en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aixecar la segona Champions del seu palmarès després de superar el Prorreco en la final per 17-16. En les semifinals havien superat el Ferencváros d'Hongria.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

acords. Milions s'han fet, milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops, milions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Són les 8.
3: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
5: És dilluns 15 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. Professionals de Can Ruti coordinaran l'estudi internacional Navis que investigarà el brot d'antivirus dels Andes impulsat per l'Organització Mundial de la Salut. L'estudi l'ha desenvolupat el doctor Roger Paredes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, qui encapçalarà tota la investigació. Hi treballaran experts de l'Hospital, IRSI Caixa i l'IGTP coordinant un estudi que engloba institucions acadèmiques i de salut pública de 21 països d'arreu del món. L'estudi Navis ajudarà a caracteritzar aspectes clau de la infecció, com ara els períodes d'incubació, els mecanismes de transmissió, així com factors immunològics i virològics. L'AMB convoca un concurs per escollir el projecte de transformació de l'antiga fàbrica Cassi en la nova ciutat de la música de Badalona. Un nou equipament cultural i educatiu amb més de 6.000 metres quadrats que comptarà amb una biblioteca, estudis d'enregistrament, aules i un auditori, entre d'altres. Les propostes hauran de rehabilitar l'edifici de manera integral, preservant la construcció de l'antiga fàbrica al màxim possible. Tot i que es té en compte que s'hauran de canviar algunes estructures per adaptar-se als requisits dels espais escènics i a les sonoritats necessàries. Els hotels de Badalona preveuen una ocupació alta entre un 70 i un 90% per als mesos d'estiu, una situació similar a la de l'any passat en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades, assegurant que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com intuïen en un principi. Segons afirmen els hotelers, l'augment del preu dels combustibles arran de la guerra a l'Iran ha fet que també s'hagi encarit el cost dels viatges, un fet que, diuen, ha provocat que els turistes hagin optat per destinacions més properes. En aquest sentit, Barcelona i com a conseqüència tot el seu entorn, com Badalona, es manté com una de les destinacions preferides. En esports, el Joventut va tancar i la seva participació a la Lliga ACB i va posar a punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret una nota alta. Els verd i negres van perdre contra el València Bàsquet per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble, però que no va ser suficient. Els valencians van dominar des del salt inicial i un parcial de 0-16 al final del tercer quart va ser definitiu. En cultura de demà destaquem el taller d'aprenents de mag a càrrec del mag Flecky. En aquest taller s'endinsaran al fascinant món de la màgia i practicaran tècniques sorprenents i espectaculars. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia assolellat com el d'avui, amb temperatures similars que arribaran fins als 29 graus, sense cap mena de risc de precipitació.
4: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i la xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Els esports amb Ramon Duran.
7: La penya s'acomiada la temporada ahir amb la tercera derrota contra el València, 75-87. I qui també està molt pròxima a la fi de la temporada és el Badalona, que ahir tornava a ensopegar fora de casa, ho feia al camp del, en aquest cas, del Compostela, 3-0, i que deixa l'eliminatòria molt, molt, molt difícil per l'equip escapolat a la tornada. A més, notícies, perquè Maria Llompart, la migcampista del Badalona Women, ha renovat i és la quarta continuïtat del conjunt badaloní per la pròxima campanya. I ens fem ressò del partit que ahir la penya va jugar contra el València. S'esperava amb força il·lusió aquest compromís. Un Joventut que, déu-n'hi-do, va estar doncs, a tocar dels dits de la primera victòria en el primer partit, en aquell famós maig que va acabar 105-105 en el temps reglamentari, que amb la pròrroga ens en vam anar un 118-117. Que déu-n'hi-do, quin espectacle ofensiu que van oferir tots dos equips i que ens van quedar bocabadats amb el Joventut i amb el gran encert, i com li va plantar cara a un top 4 d'Europa. No va ser possible aconseguir aquella victòria. Segurament aquell triomf tenia més pes del que ens podem imaginar, o segurament doncs, els entesos, els que segueixen això en el dia a dia, doncs, també tenen molt clar que aquella victòria doncs, hagués passat molt a la balança final del desenllaç, més enllà doncs, del potencial del València, que no el podem obviar, del potencial del conjunt taronja, que evidentment doncs, té un equipàs i només cal veure doncs, la classificació de l'Euroliga, aquesta classificació aquest, per aquest top 4, més enllà de la derrota en el partit dels creuaments per anar a la final contra el Madrid, però com dèiem, un equip, el de Pedro Martínez, amb un potencial enorme. És veritat que en el segon partit, el València va imposar un ritme que el Joventut no va poder suportar en el global dels 40 minuts i que es va notar una segona victòria que segurament doncs, ja era decisiva. En una sèrie de, al millor de 5, guanyar els dos primers, doncs, vaja, s'hauria de capgirar molt, molt la situació per poder-la remuntar. Hi havia la il·lusió de forçar un quart partit a l'Olímpic, guanyant el tercer, això sí, primer, però ahir el Joventut, un cop més, ho va donar absolutament tot. A la penya, evidentment, alguns errors també sí que se li poden recriminar, com deia Dani Miret al final del partit, que segurament doncs, hi havia aspectes del joc que s'havien pogut fer millor, però el cert és que el Joventut ho va donar absolutament tot i no hi ha cap mena de dubte en un partit que va finalitzar 75-87, un partit que també va comportar certes emocions, no? Com per exemple la deu d'Adam Hanga. Sembla ser doncs, que es confirmarà, si serà demà, si serà aquesta setmana, hi haurà la típica trobada, no?, de final de temporada dels jugadors amb els aficionats. Segurament en les pròximes hores doncs, ho acabarem de conèixer. Quin dia serà? S'estava parlant, s'estava especulant que fos demà a la tarda, aquesta trobada de final de temporada i també ja per poder retre aquests comiats com el d'Adam Hanga, doncs, que deixa el Joventut després del darrer partit d'ahir. Precisament en parlava doncs, Ricky Rubio, que veient les emocions de la gent aplaudint amb Adam Hanga, que s'ho havia deixat absolutament tot, també se li van escapar algunes llàgrimes al final del partit a Ricky Rubio. Escoltem-lo.
2: Adam, quina llàstima, perquè això està sent molt bonic.
7: Doncs era Adam Hanga el que parlava al final del partit. En tot cas, com dèiem, ara intentarem escoltar-lo, Adam Hanga. Sí que Michael Rusic, un altre dels protagonistes, al final de l'enfrontament contra el València, també deia la seva.
8: Un poco de los dos, porque claro que queríamos ganar hoy para seguir en el playoff. Pero bueno, Valencia, ellos han jugado mejor que nosotros hoy. Nosotros teníamos muchos ups and downs durante el partido, ellos tenían una consistencia. Pero estoy orgulloso de nuestro equipo porque hemos dado un muy buen esfuerzo. Y muchas gracias a nuestra afición también. Ellos nos han ayudado mucho, no solo hoy, pero toda la temporada, en los buenos y en malos momentos.
7: Michael Rusic agraint a l'afició, jugador que també ha madurat a marxes forçades, no? També la baixa d'Antetòmics doncs, ha influït moltíssim. Un Rusic que, evidentment, està madur. Veurem. No podem escoltar emocionat a Ricky Rubio, però sí que podem sentir a Adam Hanga ya en el seu comiat, en el seu darrer partit de la penya.
9: Perder, igual como pierdes. Al final, nadie gusta perder. Como he dicho, ha sido el mejor equipo. Han ganado 3-0. No podemos quejar de nada. Primer partido hemos hecho un partidazo. Segundo nos dominaron. Hoy yo creo que hemos dejado toda la pista. Eso ha sido, bueno, igual que ha pasado. Es un orgulloso del equipo. Y así, sí.
7: Doncs Adam Hanga també amb llàgrimes en aquests darrers minuts compartint el post del partit, no? Dani Miret, el tècnic de la penya, per una banda, l'escoltarem parlant del que s'hagués segurament pogut fer millor en el partit d'ahir, malgrat tot, com dèiem, el Joventut que va estar doncs, a l'alçada de les circumstàncies durant tot el partit.
10: El rebot ha estat una diferència molt gran, ells ho tenen claríssim, tenen molt de talent per tirar a tres, saben molt bé com castigar-te en el rebot, semblava que era la zona el problema del rebot, però al final contra home tens el mateix problema perquè al final t'obliguen a rotar d'una manera un 5 com el Matt Costello que també obre el camp, llavors ells a tots els equips els fan patir molt al rebot. Penso que sí que és de les coses que haguéssim pogut fer una mica millor.
7: I el Dani Miret, que va parlar també de l'Adam Hanga, i deia que era un honor haver pogut entrenar a un jugador d'aquestes característiques.
10: Un senyor, un professional, hem tingut anys bons de l'Adam, un jugador que tot entrenador i tot company voldria jugar amb ell. Supercompetitiu, superseriós, molt honest, aquesta professió que ha aconseguit tantes coses, no guanyar tant i formar part de grans equips, i sabíem que en el moment que fitxàvem l'Adam faríem que la penya fos un equip una mica millor, perquè la seva presència és el que ha demostrat tota la seva carrera. I ha tingut, per mi, impactant una capacitat de posar el seu cos al límit brutal.
7: Doncs Adam Hanga, que va deixar empremta, ha deixat empremta, i ara començaran ja les decisions, no? Decisions importants ja que s'hauran de començar a prendre ja. Tampoc a correcuita, des del punt de vista que segurament hi haurà decisions que s'hauran d'acabar de madurar o de negociar o de parlar, però sí que és cert que doncs hi haurà casos, no?, com el de Cameron Hunt, excel·lent rendiment el de Cameron Hunt aquesta temporada, l'ex del Manresa. Bé, ha sonat també en les últimes hores, no?, la possibilitat que Jabari Parker pogués quedar-se la temporada que ve. No sabem a quin preu, no sabem en quines condicions, si això és factible o no. També Ricky Rubio, que deixava entreveure que ara doncs un parell de dies de reflexió i que després doncs ja el que dictaminés una mica la balança, no?, amb l'entorn familiar i tot plegat, doncs acabaria de decidir, però que sí que s'havia divertit, que s'ho havia passat d'allò més bé, i per tant ens inclinem a pensar que Ricky Rubio continuarà vestint la samarreta verd i negra la pròxima temporada. Veurem, perquè ben aviat, ja en les pròximes hores, segurament coneixerem els primers detalls. I en futbol, doncs, no li van anar gens bé les coses al Badalona per terres gallegues, i és que la derrota per 3-0 al Camp del Compostela ens va deixar glaçats a tots, els que tornàvem ahir a la nit, segurament els que han tornat aquest matí. En definitiva, que tal i com s'havia remuntat al Cornellà la setmana anterior, vaja, ja se sabia, no?, que el Compostela era un bon equip, però com per anar i perdre 3-0 amb la sensació que el Badalona va ser molt passarell i que el Compostela va tirar d'ofici i va saber doncs jugar perfectament les seves cartes amb una gran contundència dalt, aprofitant-se dels errors del Badalona, doncs res a dir, molt superior ahir al Compostela, en el que tocava fer. Ara veurem aquesta tornada. A partir de demà ens començarem a centrar en aquesta tornada i veure quines opcions reals ja, tenint en compte doncs que ja es va fer una gesta la setmana passada contra el Cornellà i ara toca contra el Compostela. Molt difícil, molt, molt difícil. El Badalona mateix amb un peu fora de jugar a segona federació la pròxima temporada i amb peu i mig de continuar a la tercera federació, però s'han de jugar els 90 minuts d'aquí de casa i veurem. Tant de bo, segur que més d'un signaria la pròrroga i també la tanda de penals. Al final del partit, escoltem la reflexió de Mikel Azparren, el tècnic del Badalona, que no volia entrar massa en el tema del que havia passat en el camp, del tema tàctic, s'havien de prendre errors que s'havien comès, però que en tot cas la reflexió va més enllà, ja pensant en la tornada.
11: El dominar el juego no es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido. La hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente. Y más que un análisis táctico y repetir situaciones que puedo creer que se han reproducido de otros momentos, lo que quiero recordar es que gente que ha venido muy lejos y gente que nos estaba diciendo si se puede al terminar el partido. Este es el mensaje. Gente que ha estado en su casa, gente que nos ha visto desde un bar todos juntos, desde otro lado, pero mensaje de si se puede con 3-0. Y la unión que hay ese grupo ahora mismo ahí dentro sufriéndolo juntos es una energía que no me esperaba tener ahora mismo con esta, bueno, decepción del resultado, pero va a ser nuestro motor.
7: En tot cas, pensa Mikel Azparren que de les experiències anteriors i que disposen d'una oportunitat, de tot aquest còctel, podríem dir, n'han d'aprendre.
11: Pero al final las experiencias pasadas te sirven y las puedes utilizar si aprendes de ellas. Tenemos una oportunidad, nosotros somos el equipo que menos tenemos que demostrar a nadie de lo que es remontar un 3-0, pero no vale con haberlo hecho una vez. Teníamos que, creo yo, que haber hecho un partido como para no tener esta diferencia. Tenemos que asumirla y yo creo que el grupo, por cómo está, la relación que hay como ciudad, como club, como afición y como todo, tenemos que preparar bien bien, pero porque lo hicimos una vez no vamos a poder hacerlo dos. Como lo hicimos una vez, vamos a tener que trabajar específicamente contra este rival cómo hacerlo una segunda vez.
7: Costa veure-ho ara mateix, que siguin dos cops seguits. Carlos Guzmán, el capità del Badalona, també parlava al final del partit.
12: O sea, las razones tristes, ¿vale? Sí que es verdad que en el inicio del partido, creo que la primera jugada nos hemos encontrado con el gol en contra y, bueno, pero yo creo que hemos reaccionado bien, pero nos ha faltado a nivel defensivo ese punto de más, pero yo creo que sobre todo a nivel ofensivo, porque creo que es un partido que se nos ha dado bien para poder salir, para poder encontrar gente en esas situaciones, pero no hemos hecho ni muy, o sí que al final hemos tenido, pero bueno, las sensaciones no son del todo buenas, pero al final nos queda un partido, tenemos que intentar olvidar este partido, pasarlo, y a partir sobre todo del miércoles, pensar que ya no hay vuelta atrás, y que es el último, lo hemos hecho ya contra el Cornellà, pero bueno, sí que tenemos que pensar lo que hemos hecho bien y mal en este partido para que no vaya a pasar el domingo.
7: I continuen els moviments en el Badalona Women. La quarta renovada és Maria Jompar, la migcampista que ha jugat aquesta temporada 21 partits, que ha fet dos gols i que sempre s'ha caracteritzat pel seu lideratge i maduresa tant en el camp com en el si de la plantilla. Per tant, doncs, una renovació que se suma a les de Cristina Cubedo, Isi Pinillos i també d'Irina Uribe. N'ha parlat d'aquesta renovació i en concret del projecte la mateixa Maria Llompar.
13: Bueno, crec que és un club que té un projecte a llarg plaç, que és molt interessant i que molta gent encara pues, no ha pogut veure o no ha pogut disfrutar d'ell perquè estan havent molts canvis, estem en un procés d'adaptació i sobretot que l'any que ve pues, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo pues sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
7: Amb la continuïtat de Maria Llompar en el Badalona Women, deixem la informació esportiva, això sí, i tornem demà amb més coses. Adeu!
4: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
14: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
15: I anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí avui. Amb en Carles Segués, molt bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
15: En David Guerrero, què tal?
17: Molt bon dia.
15: Ens acompanya també en Tomàs Vizcaíno.
18: Hola. Bon dia.
15: I l'Andrea Filella.
19: Bon dia.
15: Molt bon dia. I de seguida doncs, anem amb un dels debats doncs, a la jornada. Començarem parlant de turisme, però també de moltes altres qüestions en aquest espai del Badalona Matí. Abans, però, recordem de quina manera vosaltres també podeu aportar el vostre gra de sorra.
4: Participa a la nostra tertúlia.
20: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
15: I és que avui hem començat el Badalona Matí parlant amb la direcció dels hotels Marina Badalona, amb en Jordi Batet, també amb en Iago Camps, director del Badalona Tower, de quina és la previsió de cara a aquest estiu. Ens deien que hores d'ara doncs ja tenen una ocupació d'un 70% aproximadament pel que fa als mesos de juliol i agost, una xifra que esperen doncs, arribar doncs, a completar el 100%, perquè deia que cada vegada també hi ha més client d'última hora, amb menys anticipació, que també hi té doncs alguna cosa a veure la crisi a l'Orient Mitjà, i deia però que es compensa, no? que totes aquelles persones que potser, sí que és veritat, no? que hi ha hagut un encariment també de les aerolínies, no? per exemple, dels viatges en avió i una crisi amb alguns vols que ja s'han suspès, però sí que explicaven que això s'ha compensat amb el fet que algunes persones que potser tenien previst viatjar a altres països més d'aquest entorn, al final optin per quedar-se per Europa, eh? Que això acaba compensant les xifres, deia, d'aquest estiu preveiem un 50% de clientela procedent de països d'Europa, sobretot del sud d'Europa, sud de França també, i un 50% nacional, això no pel que fa a tots dos complexos hotelers, no? I explicaven també que a Badalona està fent bona feina, parlaven de les diferents competicions a l'entorn del bàsquet, avui que malauradament ens hem de posar la tireta, eh? Si parlem de bàsquet, perquè la penya ahir tornava a perdre davant del València, però sí que és veritat que amb el tema del bàsquet Badalona, diu en Jordi Batet del Marina Badalona, ho està fent molt bé, està parlant en nom propi, deia ell, i això és el que ha de continuar fent, no només amb el bàsquet, recordem que al setembre se celebra la Supercopa CB també aquí a la ciutat de Badalona, 19 i 20 de setembre, sinó també amb altres aspectes, amb altres sectors en què pot ser també motor d'atracció pel que fa a clients turístics, eh? Una mica quina mirada feu vosaltres a quina és la projecció hotelera de la nostra ciutat, David?
16: Bueno, jo primer de tot posant-me a no? aquesta tireta, no? com el Carles, suposo, també.
17: Jo em porto dues.
16: perquè bueno, va ser una mica dur, no? Ahir hi havia molta il·lusió, molta expectació per veure guanyar a la penya a l'Olímpic, però bueno, no va poder ser i es va donar tot, jo crec, el que es va buidar l'equip, però no va ser suficient.
15: Tot i així, hi ha una bona sensació de feina ben feta aquesta temporada, no? Per part de la penya.
16: Jo, la meva valoració és que sí, no? Hi ha hagut un equip que ha anat creixent durant tota la temporada per arribar a un nivell màxim, no? Jo crec que el primer partit que vam viure de la sèrie, no? Amb el València va ser un partit com una mena d'homenatge al bàsquet, no? Un partit que els jugadors van brillar molt, on només hi havia bàsquet, no es va especular amb el marcador, i jo crec que, bueno, els aficionats al bàsquet en general, doncs, agraeixen, no? Aquests partits. A mi, com a petit ferideta, que segon, igual és aquesta segona tireta que porta el Carles, va ser una mica l'afició del València en el moment de tancar la temporada amb el club, que hi havia el petit homenatge a la plantilla i que no van respectar, no, aquest moment, i això jo crec que els aficionats al bàsquet, que sempre és un esport que s'ha treballat moltíssim amb el respecte al rival, doncs vam trobar a faltar aquesta, potser li falta l'experiència o la grandesa d'equips que tenen un llarg recorregut, és un equip que, bueno, s'ha fet amb una gran inversió privada i segurament doncs, hi ha una mica de cultura del bàsquet que encara no se l'han fet seva, però jo crec que en nom segurament de molts aficionats de la penya vam trobar a faltar aquest respecte en un moment de comiat d'equips i de jugadors que segurament la temporada que ve no estaran.
15: Abans d'entrar al debat, diguéssim, sobre el turisme, ja que hem parlat d'esport, també el Badalona va encaixar una dura derrota ahir al camp del Compostela, va perdre per 3-0 en el partit d'anada de la final de play-off de Sens a segona federació, i per tant ara es veu obligat l'equip escapulat també a una remuntada èpica si vol continuar en aquesta cursa, eh? Per tant, un cap de setmana una mica negre en matèria esportiva. No sé si sobre penya Badalona voleu comentar alguna altra cosa?
18: No, podríem... Si ja s'ha remuntat una vegada, per què no una segona? De fet, les remuntades èpiques no venen soles. Recordo altres equips, diré Real Madrid, quan les Copes d'Europa de fa, quan estava el Benzema, etc. Ho dic perquè el meu fill és del Madrid i jo me'l vaig haver d'en passat, vaig disfrutar molt. Vull dir que no venen soles aquestes remuntades èpiques. Jo confio en el diumenge que ve. O sigui, s'ha fet una vegada, es podria fer una segona vegada. O sigui, jo de dir, no, hi ha una... No. I tant, què pot ser?
15: Andrea.
19: No, jo estic pensant en el Mundial. Jo el que vull és que guanyi Espanya el Mundial. Llavors se'ns aniran les tirites, no?
15: Bueno.
21: No, jo...
15: Que també els hotelers, ara anirem amb ells, també deien que el Mundial també ha fet que, clar, molta gent passi les seves vacances aprofitant el Mundial també cap a l'altra banda de l'Atlàntic, i això ha tingut també un pes en el sector hoteler europeu.
0: Jo el que penso, parlant, tornant a la penya, que el que s'ha aconseguit aquest any, entre altres coses, a part dels temes esportius, no? Que és el que ens mou, bàsicament, no? Però l'ambient aquest d'una ciutat com Badalona, que està tan mancada de referents i de, i de coses positives i tal, tenir un club com és el Joventut, que mogui tanta gent, ahir, no, aquests dies, vaja, no, només l'ambient pel carrer, no, allò, tothom amb les seves samarretes, no, tant, el camp, generacions noves que van entrant, que es va renovant, tot això és una cosa molt... que crec que se li ha donat un valor més enllà del, del competitiu, també, i tot això, que és que sempre, no sé, si guanyes tot va molt millor i si perds es complica i hi ha menys aficionats, diguem, no? Això està, està clar, no? Però aquest, tot això és molt bo per la ciutat, no? I penso que també, i m'agradaria, per, es podien destacar les coses, el paper del Ricky Rubio, lògicament ha sigut un boom i tal, però el que jo crec que és molt destacable són dues figures, que són el Jordi Martí, que és el director esportiu, que és un home que va començar amb 4 anys a l'escola de bàsquet i que ho ha fet tot, i l'entrenador actual, el Dani Miret, més jove, perquè també va començar igual, amb 4 o 5 anys ja jugant a l'escola, i ara són en Jordi Martí des de ja fa uns anys, el director esportiu, i el Dani Miret és l'entrenador actual, que ha demostrat un nivell impressionant, no? Per tant, que són coses que fan que la penya, doncs, tingui uns elements així de diferencials, no? I això també, per que deia el David, de l'afició del Nancy, que al final del València se lletja, a mi també em va fer una mica de mal d'estómac veure allà al costat de la llotja a l'amo de Mercadona, que a part de ser l'amo del València i del Mercadona, doncs és una persona que per mi és un antireferent social, no? Una persona dels que a mi no m'agrada ni les valoro gens, no? I per tant, pensar que aquell és l'amo d'allò i que gràcies a els milions i com els guanya, doncs passi, hi hagi això, doncs bueno, són coses aquelles, aquells moments, dius, ah, això no m'agrada.
15: Ens quedem amb la idea que un esport ben plantejat, independentment dels resultats, tot i que sempre ajuden, no?, que aquests siguin positius, doncs acaba generant aquest sentiment de pertinença, no?, també, que, sí, i d'orgull de ciutat, que sempre és positiu i que mou aquesta col·lectivitat. Tornant ara al turisme, que, per cert, aquest cap de setmana les platges de Badalona semblaven en ple mes d'agost, plena temporada de vacances, eh? Anem a valorar també una mica de quina manera, no?, doncs, pensaven o compartien en Jordi Batet i en Iago Camps que cal reforçar també, doncs, aquest nom propi de la ciutat de Badalona en matèria turística, que deien, doncs, que té potencial la ciutat de Badalona com per aconseguir atraure aquesta clientela, no? Parlaven també de la taxa turística, han explicat que la taxa turística, que recordem, es va començar a implantar el passat mes d'abril, doncs al final, en ser inferior, diuen que la de Barcelona encara suposa un avantatge, perquè pot atraure gent, turistes, no?, que en lloc d'anar a la capital catalana es queden a dues parades, en un entorn com pot ser la nostra ciutat, perquè sí que diuen i veuen també, doncs, aquest benefici, no?, a nivell econòmic, i a més no perden aquesta proximitat amb la capital, però sí que deien, esperem que no hi hagi cap recàrrec municipal, perquè, això sí, els hi preocuparia, diuen, el posar-se per davant, diguéssim, pel que fa a matèria de taxa turística d'altres països de la Unió Europea, eh? A tot això, l'Ajuntament ja ha dit que no té intenció d'aplicar aquesta taxa a nivell municipal, malgrat algunes veus sí que consideren que podria beneficiar precisament això, la promoció turística de la ciutat, o reinvertir-se en matèria d'habitatge, no? Una mica, quina lectura feu vosaltres, doncs, això, d'aquests elements del turisme de ciutat de Badalona.
18: Respecte a la taxa turística o en general? Bueno,
15: totes dues.
18: A mi, personalment, la taxa turística normalment solen ser uns imports molt baixos, no? No sé de què estem parlant ara exactament comparant-nos amb Barcelona. Desconec, però segurament estem parlant de pocs euros.
15: La taxa turística en general no arriba als 2 euros, no. A Badalona, a Barcelona, a 7,5.
18: A mi normalment no m'ha molestat mai que s'apliqui i crec que... l'evolució normalment de la societat en general, o sigui, fa que es vagin creant diferents taxes noves que ens anem, o sigui, això és una adaptació del que està passant normalment en quant al món en termes de contaminació o del que vulguis posar, no? Però crec que segurament és necessari que aquesta, que els països turístics que tinguin una afluència de gent molt gran des de fora, doncs doncs es creïn aquestes, creïn uns problemes que no s'havien detectat fa un any i que costa que aquests problemes s'adaptin a la vida real, i jo crec que és absolutament necessari. I més taxes noves que hi haurà en un futur de coses que encara ni sabem què passaran, però és així, ens hem d'adaptar.
15: Andrea.
19: Jo mai estic a favor, ja ho saps, estic en contra dels impostos en general, de quasi tots els impostos, vale? Bueno, no, hi ha alguns que no, òbviament, però la taxa turística precisament grava els de fora. Llavors jo crec que precisament és un impost que pot beneficiar una ciutat, no? Perquè al final els que estem aquí estem tributant una barbaritat, no? O sigui, els autònoms i els pimes estem totalment desbordats, llavors jo crec que precisament una taxa turística és un impost que és de poc import, com deia ell, no és un import superelevat, no crec que freni ni sigui dissuasori perquè un turista vagi a un hotel, perquè al final estem parlant de 2 euros, més o menys, llavors, per nit, no? Per nit, clar, si estàs 30 dies potser t'ho penses, no? Però generalment, quan són estades curtes, no suposa un desembolc econòmic supergreu. I a més estem gravant una persona que ve de fora, llavors és un benefici per nosaltres perquè és un ingrés que ve de fora. Llavors com a comunitat autònoma en general que vivim molt del turisme, jo crec que precisament aquest impost ens beneficia, no és algo que ens perjudiqui i que no frenaria que vinguessin gent de fora, perquè estem parlant d'un import de poca quantitat i que a nivell europeu a més l'estan aplicant, o sigui que...
15: Series partidària per tant de sumar-li també una taxa municipal a nivell turístic?
19: Sí. Sí, no crec que sigui un impediment a nivell turístic, aquesta taxa.
16: Sí, jo no crec que una taxa turística sigui un element dissuasori a l'hora d'atreure el turisme. Jo crec que tots ens hem trobat quan estàs de vacances o quan vas a diferents països o ciutats i tu has fet el teu pressupost i en el moment d'anar a pagar, quan has acabat i has fet tota la teva despesa, et diuen, ah, i ara has de pagar la taxa. I la pagues i no crec que no és un impediment de sortida a l'hora de poder planificar les teves vacances. Sí que a l'hora d'aplicar taxes s'ha de veure també doncs, quina és la capacitat, i ara parlàvem de taxes municipals, quina és la capacitat d'executar polítiques del govern en aquest àmbit. Si apliquem una taxa municipal turística, hem de veure si realment aquest govern doncs, té una capacitat per executar polítiques que tinguin a veure amb el sector turístic i amb l'aplicació d'aquesta taxa. No seria ni la primera ni la darrera vegada que veiem com des de l'Ajuntament es fan pagar taxes a la ciutadania que després no es poden executar. I tenim exemples molt recents. Llavors crec que això també és important a l'hora de plantejar aquest debat, quina capacitat tenim per poder executar aquestes polítiques de turisme. Després, ara parlàvem de aquests macroesdeveniments, no?, que es fan a la ciutat, com són les finals de bàsquet i tal, que jo crec que per una banda són molt positives, però per una altra banda deixen molt a la vista una mancança greu que té la ciutat, que és la capacitat per absorbir visitants. Nosaltres, quan tu estàs a la fanzone de la Champions, no?, que estàvem allà, la gent sortia al pavelló i s'anava al metro, sentit Barcelona. No es quedaven a pernoctar a Badalona. Si no pernoctes a Badalona, no fas consum a Badalona. Fas un consum molt del moment en què s'està celebrant l'esdeveniment. Però fins i tot en els dies intermitjos, que és on, i ho dic per experiència pròpia, perquè nosaltres com a Badalona Batec vam estar participant a la Fan Zone i vam estar tots els dies, i veus que la gent no està a la ciutat, llavors no pot participar d'aquell esdeveniment la gent que ve de fora. Llavors, la capacitat hotelera està molt bé perquè tota la part tècnica de l'esdeveniment està coberta i està instal·lada a la nostra ciutat, i aquí estem parlant de, doncs, des de l'organització, temes de mèdia,
15: els mateixos equips, premsa, equips,
16: ens emplenen les places que tenim disponibles a la ciutat, però no tenim una capacitat per absorbir aquelles persones que vindrien a passar 3-4 dies a Badalona, tot i que podríem tenir la seva estada a Badalona i marxar després, evidentment, a visitar, perquè és un atractiu afegit al poder visitar Barcelona i la ciutat de Barcelona, però no els mantenim a la nostra ciutat, i això és una realitat. Per tant, aconseguim portar els esdeveniments, aconseguim tenir gent físicament en el moment en què es produeixen els partits, però no els mantenim a la ciutat. No?
15: Carles.
0: Sí, és per una banda, diguem, tema turisme en general, no? Diguem que si ara estem parlant de manera de traure turisme, i a una ciutat de 10 quilòmetres d'aquí estan dient com ho fem per controlar el turisme, que en tenim massa i que hi ha masses problemes, tot el que genera, no? Uh-huh. Per tant, nosaltres, que encara no estem per sort en aquesta fase amb la que està Barcelona, tenim el temps i la capacitat hauríem de tenir per poder pensar què volem que sigui Badalona a nivell turístic, tenint en compte tot el que deia el David també ara, no? De què és la ciutat, què ofereix, què tenim, i mirar de fer una cosa una mica el més ben feta possible, no? Amb això. I per la taxa, clarament a favor. Jo també penso, jo crec que ningú ha deixat d'anar a Barcelona de turisme perquè tingui una determinada taxa turística, no? Penso que és claríssim que a Barcelona hi va la gent igual, per tant, pues, estaria bé. I a més, estaríem parlant d'allotjaments, no? Amb les mancances que té Badalona, d'allotjaments socials, doncs estaria molt una taxa turística que servís per garantir la reobertura d'un alberg d'emergències per a les persones sense sostre, que es pogués finançar amb això i garantir, a més, el seu bon funcionament. Jo crec que seria un element que el podria aplaudir la gran majoria de la població de Badalona. És a dir, tenim aquest alberg, tornem a obrir Camp Bofí o una alternativa millor, i està finançada amb els diners que paguen els turistes. Doncs seria una molt bona cosa, perquè és imprescindible aquesta Badalona necessita un alberg d'aquestes característiques, no?
15: Anem a una altra qüestió, perquè divendres coneixem també que Badalona ha retirat de la circulació viària fins a 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal. Això va ser el novembre de l'any passat, per tant, en poc més de mig any, 250 patinets retirats, i d'això en parlava l'alcalde Xavier García Albiol, que assegurava que la conducció temerària, que la manipulació del motor o que la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte d'aquests vehicles.
3: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat. I vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança. I avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
15: En aquests 8 mesos, de fet, s'han retirat 250 patinets i s'han tramitat 350 denúncies per no respectar la normativa. Diríeu que ha millorat la mobilitat a la ciutat des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança?
18: No sabria posar aquests números en proporció relativa, diguéssim, però, evidentment, com a mínim el que demostra és que s'ha aplicat una normativa, i no només s'ha aplicat, sinó que s'ha executat i que ha tingut aquests resultats. A partir d'aquí, doncs, veure... jo entenc que sí, entenc que evidentment ha tingut que millorar la mobilitat, perquè és cert, o sigui, els patinets és un element bastant caòtic dintre de lo que seria la mobilitat, perquè, bueno, tots hem caminat per les voreres, per la ciutat en general, i hem vist el que passa amb els patinets. Els patinets, normalment, no sé si és perquè està més vinculat als joves que porten els patinets, si són, en general, els joves, ho sabem, és així, són més inconscients, o tenen més punts d'aventura, o com ho vulguis dir, no? De fer coses que no s'haurien de fer fora de la normativa, però te trobes amb que passen pel teu costat a velocitats molt grans. A mi em sembla que era necessària aquesta normativa, i de moment pel que veig està aplicant. No te sabria dir els números, no ho sé, però crec que sí que tenen bastanta, no? Uh-huh. És un número bastant elevat, no? Per dir que tenen influència en la mobilitat.
16: Sí, bueno, jo crec que és necessari quan apareix un nou element de mobilitat, com és el patinet, i que hi hagi una regulació, que hi hagi una normativa clara, i és important, pues, que es faci complir. Però també és important que les ciutats ens anem transformant i anem acceptant aquestes noves maneres de circulació, i crec que és com el gran capítol pendent, no? O sigui, estem parlant de vehicles de mobilitat personal i aquí ara pues, ens centrem en el patinet, però hi ha un augment molt gran també del que és la bicicleta elèctrica, la bicicleta convencional, i que va absolutament, no, per la ciutat molt desprotegida, perquè no s'ha avançat en la implementació d'espais segurs de circulació. Jo crec que posar només el focus en aquelles coses que no estan bé, perquè és una cosa que ha sortit nova, sí que és veritat que està molt vinculat als joves, i els joves, com sempre jo defenso en aquest espai, és un col·lectiu que és molt fàcil d'assenyalar. Això passa amb els mòbils, passa amb els patinets, passa amb tots, tothom es veu en cor d'assenyalar els joves. Després, a l'ús que fa els adults o els que fa la gent més gran, aquí ja...
15: Aquí ja no ens hi fixem tant, no?
16: Perquè, bueno, és que clar, és que jo el mòbil no, és que jo l'utilitzo per la feina, eh? Ah, bueno, perdona, eh? Vale. I amb els patiners passaria una mica el mateix. Tots hem vist comportaments que no són adequats i que mereixen ser regulats. Però sí que és veritat que també hem de tenir aquesta capacitat de dir, bueno, tenim una assignatura pendent a Badalona des de fa molts anys, que és la mobilitat alternativa al combustible.
15: L'articulació d'una xarxa de carrils bici.
16: Una xarxa que garanteixi que una persona pugui baixar, i jo ara poso a la meva pell, de bufalar a la platja en bicicleta sense tenir que jugar-se la vida. I és així. Per què? Bueno, perquè no hi ha espais segregats i els espais, els carrils no són prou amples perquè es pugui garantir aquesta circulació. Després podrem parlar de moltes altres coses. Però posar només el focus en allò que jo sóc capaç d'aturar i no en allò que jo sóc capaç de fer per la ciutat, per tota la ciutadania, crec que és una mica enganyós. És anar a lo fàcil, no? És assenyalar qui no està fent, i jo estic complint, i mira, jo estic requisant 250 patinets, ok, felicitats, congratulations to you, vale, molt bé, però què estem fent per tota la resta de gent que vol apostar per un transport que no sigui el vehicle dintre de la ciutat, perquè pugui funcionar d'una manera segura. Amb les seves tenim, cada vegada hi ha més famílies que van a portar els seus fills a l'escola amb bicis, no? Que ja tenen capacitat per portar les criatures i tal. Què fem perquè aquest transport sigui segur? Què fem?
19: Jo crec que en temes de circulació ningú estarà content mai, perquè al final els que van en cotxe estaran en contra dels patinets, els que van en patinet estaran en contra dels vianants i els vianants estaran en contra de les motos. O sigui, això mai estarem d'acord, no? Jo crec que falten vies de circulació per tothom. Cotxes, motos, vianants, patinets, bicicletes. O sigui, és un fet, no? La ciutat, no només aquesta ciutat, o sigui, ha crescut molt i tenim poques vies de circulació. Llavors, ens hem d'organitzar com puguem, i és difícil. Jo crec que és bastant difícil. Els patinets, vosaltres critiqueu els joves, però a mi em sembla encara més greu el que fan els repartidors, que a vegades van en contradirecció, saltant semàfors, o sigui, qualsevol dia passaran desgràcies amb els repartidors també, que van patinets o bicicletes, perquè déu-n'hi-do el que fan també. Però bueno, el tema de les multes, quan són menors d'edat, desgraciadament els menors en realitat no tenen cap conseqüència. Si els fiques una multa, la paguen els seus pares, perquè són menors d'edat. Llavors, i aquest tema dissuasori, o sigui, les multes és un tema dissuasori, però no sé fins a quin punt funcionarà aquest tema dissuasori, o la confiscació, perquè al final el cost d'un patinet elèctric no és el mateix que el cost d'una moto o que una bicicleta. Llavors, potser és més estem parlant d'una multa de 200 euros i el patinet et costa 500, no ho sé, m'ho invento. Llavors, per aquesta diferència, molta gent potser dirà, doncs me la jugo i vaig en patinet a 50 per hora perquè em compensa més que comprar-me una motocicleta. Llavors, jo crec que la solució no és sempre ficar multes, sinó organitzar-nos una mica l'espai millor i sobretot conscienciar la gent, o sigui, fer una campanya de conscienciació des de les escoles, des de que són joves i des de que comencen, que hi ha unes conseqüències, no? Perquè tu, si fas un mal ús d'un vehicle, si qualsevol, al final hi ha conseqüències molt greus, que és la vida humana. Llavors hem de ser una mica més conscients, no? I tindre en compte la seguretat.
15: En aquesta organització de l'espai, no?, que deia l'Andrea, el que calen són més xarxes per tots els tipus de mobilitat, no?, existents. Clar, sí. En una ciutat concentrada, no?, i en alguns barris doncs densament molt poblada també, com és Badalona, això és difícil. En venir al cap, sí. Que ara mateix està en període d'al·legacions també el Pla Director Urbanístic Metropolità, el PDUM, no?, que sí que preveu la planificació de què ha de ser la futura C31, no?, i potser aquest terreny necessari per articular una nova manera de moure's per la ciutat, ho podria possibilitar doncs, precisament aquesta conversió, no? Que ja assenyala el PEDUM, de la C31 en una via metropolitana, no? Que clar, sí que podria donar cabuda aquest soterrament de l'autopista i, per tant, guanya molt espai, fins i tot per futures edificacions, no?
0: Sí, hi ha coses històriques a Badalona i una és el lateral de l'autopista. I em sembla que tots els consellers d'urbanisme o territori o no sé què de la Generalitat des de que es va recuperar la democràcia, tots han passat per Sant Crist i tots han dit que estaven en ello.
15: Tots ho han tingut al calaix, com a mínim.
0: Exacte, per tant, i aquí estem, i això, no sé, el dia que es faci potser ja serà insuficient, perquè haurà passat tant de temps que potser ja es notarem una altra cosa, però que hagués estat una alternativa importantíssima a la ciutat per millorar tota la mobilitat, és claríssim que és el mentider que tots els diferents governs que han anat passant per tot arreu no hagin dit, això és un tema prioritari, no? I parlar de la C31, el que significa, etc. No? Per tant, això seria un tema de fons. I anant amb lo dels patinets, doncs també ens passa, lligonec amb lo del turisme, no? Que dèiem, som a temps de planificar una mica Badalona què vol, cap on vol anar amb el tema turisme, amb el patinet, amb en moments determinats les bicicletes, les elèctriques, ara, tal, tot és... Quan apareix està molt bé, tothom ho beneeix, no? Al principi dels patinets, que bé, es deixaran cotxes, la gent, executius amb el patinet per Barcelona, bueno, una cosa molt guai. I arriba un moment que dius, que ens estan atropellant, que no podem caminar. Per tant, les coses apareixen i són d'una manera i s'han de... algú ha de pensar, bueno, això què significarà, no? El del mòbil que deia ell, quan apareix el mòbil primer, i ara diem, hòstia, els mòbils s'ha de controlar perquè això... Bueno, doncs amb tot ens passa una miqueta això, que es passin mesures per controlar... Jo no... Clar, 250, quan t'ho diuen, dius, hòstia, semblen molts, no? Ara, allò que dius, has notat que ja no t'atropellen? No, ho he viscut igual, diguem, no? Però, bueno, 250 menys són 250 menys. No?
18: Recordeu-vos al principi del patinet que hi van haver, al mateix temps, hi van haver més invents similars. Sí, patinet elèctric,
0: amb una sola roda,
18: no sé què. Al final s'ha consolidat el patinet i aquest és el que ha guanyat.
15: Perquè no som tan àgils com parlar amb una sola roda.
18: Efectivament.
0: Hi ha de ser, hi ha artista de ser.
15: S'ha d'anar a gimnàs cada dia per poder-ho fer.
0: Sí.
15: Molt bé. Anem a un altre tema, perquè el 3CAT tenia ocasió de parlar amb el vicepresident de la patronal de la petita i mitjana empresa, l'Antoni Torres, que posava doncs, de manifest, a través també d'un informe de PIMEC, de la necessitat de potenciar, preservar i, en certa manera, demana ell la considerar com una infraestructura, ara que parlàvem de la C31, no? Essencial, el comerç de proximitat. I ho deia, doncs, en tant que el comerç de proximitat no només és aquest servei, diguéssim, no? Adreçat al veí que tens al costat de casa, sinó també un espai, deia, de vigilància, de civisme, no? I de preservació d'una bona convivència a la ciutat, en aquest cas parlem de Badalona, però la ciutat en general. Reclamava a les administracions que considerin les botigues de proximitat en aquest sentit com infraestructures que ajudin a evitar la delinqüència i l'incivisme, i assenyala no tant aquella política que intenta doncs, fer dels espais de locals o de baixos d'edificis doncs, habitatge, sinó a intentar preservar-los com a locals comercials per mirar doncs, d'atorgar vida als barris, no? I alhora, deia, a intentar de fugir del comerç monotemàtic, que deia, acaba també doncs, posant impediments a la proliferació d'una qualitat, diguéssim, i una diversitat comercial important, no?, en municipis. Com veieu vosaltres? Quina diagnosi feu del comerç de proximitat de la ciutat de Badalona? Penseu que s'està perdent també en aquests últims anys?
16: Bueno, jo crec que és positiu que la PIMEC, no?, arribi, o sigui, realment aquestes conclusions que fa molts anys que s'estan defensant des dels espais d'esquerres i a la ciutat, però crec que a Badalona anem una mica tard. Perquè hi ha molt local que ja s'ha reconvertit en vivenda. Nosaltres ho hem denunciat moltes vegades i ho hem dit, que el comerç local és com una cèl·lula bàsica imprescindible pel teixit social, pel teixit de barri, és on es produeixen les connexions entre les persones, és els que ens desvirtualitza, que avui crec que és realment important, el que fa que les relacions entre les persones, els barris, el comerç, el carrer estigui viu, i això necessita polítiques de recolzament. I nosaltres hem fet el camí absolutament contrari, no? Que és permetre, pues, que molts d'aquests locals que tenien aquesta funció s'hagin transformat en vivendes moltes vegades, amb unes condicions que segurament poden ser fins i tot qüestionables, però aquesta és la realitat. Després tenim mercats que haurien de ser referents a nivell de ciutat, pues amb una manca d'inversió i amb unes condicions que són insostenibles, no? El model de ciutat, no, és una tria que no només s'ha de vendre, sinó que s'ha d'executar. I per això no és només necessari fer discursos i parlar sobre aquella ciutat que m'agradaria, sinó que s'ha d'intervenir. I s'ha d'intervenir recolzant realment els professionals. Jo aquesta setmana, un negoci que de tota la vida de Bufalà, de la Riera Martí Pujol, es transformava completament i, bueno, encara veia un triomfar, no?, de dir, bueno, mira, va desaparèixer aquella botiga, però una altra històrica del barri s'ha posat en aquell local. Sembla com una petita victòria, no?, per mantenir espais vius dintre del barri, no?, que són molt necessaris, aquella conversa, no només amb els comerciants, sinó amb la resta de veïns, aquella interacció. Crec que és molt important.
19: Jo crec que al final no és un tema que depengui d'una ciutat a nivell local, això és un tema que estem veient que passa a tot arreu. O sigui, el tema de que tot, no hi ha successió empresarial, primer problema, que no hi ha, els negocis no passen de pares i fills, perquè els fills no volen fer-se càrrec dels negocis, primer problema, i després...
15: Perquè han vist el sacrifici que suposa...
19: Clar, perquè veuen el sacrifici per una pime o per un autònom que suposa a dia d'avui tindre un negoci. És gairebé impossible, o sigui, impossible. Llavors, això depèn de l'Estat en general, de les regulacions que tenim ara mateix de les pimes i autònoms, i que des de Pimex està fent una lluita constant contra aquestes regulacions, i el govern veiem que no fa cas de les directives ni de la patronal ni de Pimec quan posen recomanacions a sobre la taula. I al final és molt important, perquè estem parlant de negocis locals, però no només estem parlant de la fruitera o el que ens ven el peix, no? Estem parlant de tots els negocis petits que tenim a nivell local, que afecten a tots els autònoms, totes les pimes, pues, el bar de sota de

0: tributs i tots els costos que tenen no ajuden a aquesta continuïtat. Què està passant? Pues que els fills diuen no vull fer-me càrrec del negoci i els pares o venen al negoci o tanquen la persiana. Mm-hmm. Llavors, jo no crec que sigui un problema de transformar aquests locals en habitatge, el que està passant, sinó que no estem tenint polítiques econòmiques que estan favorint aquesta continuïtat de les pimes i dels autònoms. I la regulació que tenim ara mateix és una porqueria. Llavors, el que veiem és que no hi ha successió empresarial i que cada cop hi haurà menys negocis.
1: I els hàbits de consum que també canvien, no?
0: Clar, i a més tenim hàbits de consum diferents, sí, que tampoc ajuda, no?
2: Clar. Això no cal. Els hàbits de consum, l'estil de vida i el sistema capitalista salvatge que funciona, que és aquí endavant, i si hem d'obrir 50 botigues o no sé com es diuen d'ungles, amb 100 metres doncs els obrim i al cap de no sé quan ja tancarem i és igual, i bueno, ja en una sèrie de coses jo discrepo totalment amb l'Andrea amb el tema de la regulació. A mi em sembla que s'ha de regular l'economia, si no anem al salve-se quien pueda i ara va bé això, després tanco, després obro un altre cantó. I més en el món com tenim ara, un món globalitzat com tenim, que ens venen ara els restaurants a través dels globos i aquestes coses, aquest tipus de funcionament que aquí ja no cal anar enlloc, t'ho porten, van bé, no sé, en tota una sèrie de coses que per mi això és el que està perjudicant en aquest petit comerç, que és importantíssim, que és bàsic, que és fonamental per a una ciutat perquè tingui vida, els seus barris tinguin vida, la gent es relacioni i tot això, però aquí el que cal és controlar el d'allí. El primer és el negoci, i quan dic negoci parlo del gran negoci, no el petit negoci, que és molt lògic, i en aquest moment doncs el primer és el gran negoci, i així estem, no? I per mi aquest és el gran tema, no?
1: Que primer parla d'aquest comerç monotemàtic també, diu que no incentiva l'activitat. Al final tu parlaves d'ongleries com per posar un exemple, no?
2: Poden ser ongleries, es diuen? No ho sé. Que no sabia quin nom posar.
1: Doncs el clienta habitual.
3: S'ha de trucar normalització lingüística.
4: Respecte el que diu l'Andrea d'afavorir el que és l'activitat empresarial, baixar amb fiscalitat, sobretot autònoms, etc., totalment, absolutament, totalment d'acord. O sigui, és superpositiu rebaixar la pressió sobre el petit empresari perquè la cosa vagi a més. Però si parlem de comerç de proximitat, jo crec que les polítiques que s'han de fer o s'ha d'aplicar en un municipi o a nivell general, com vulguis dir, al final les acaben fent els mateixos usuaris, els mateixos els hàbits que van canviant. I si les polítiques que aplica el polític no estan d'acord amb els hàbits actuals que s'estan, com la tendència actual que hi ha, doncs la cosa fracassarà. Jo crec que haurien de afavorir el que és, tal com diu la PIMEC, jo no estaria molt d'acord en mantenir una cosa que jo crec que està evolucionant i que està canviant amb un altre model. Els estudis haurien d'anar més al que esdevindrà i no al que es vol mantenir. Realment el comerç de proximitat està canviant, i si no ho assumim, doncs, i no ho tenim clar, les polítiques dels polítics que s'han de fer de cara al futur han de venir en aquest aspecte. No sé si m'explico molt bé, però si volem mantenir el que era fa 20 anys, la petita botiga, que és molt guapo, molt xulo, molt bé, que és veritat que hi ha com més vida, no? Quan també érem nosaltres petits i sortíem a jugar al carrer, oi que sí? Doncs és el mateix. Oi que avui no passa? Doncs, bueno,
2: i situat aquí enmig dels mercats, municipals a Badalona, s'ha de fer una revisió també seriosa i de dissenyar-lo, què necessita la ciutat en aquest, d'aquest aspecte, no?
1: Deia la primera tinent d'alcalde la setmana passada en aquests micròfons que abans que acabi el mandat començaran les obres dels tres mercats Torné, Llefià i Mainon. Veurem si es compleix el calendari i com es detalla doncs la transformació d'aquests tres mercats municipals.
5: El render segur que el veurem.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat a tots quatre, que vagi molt bé. I tanquem la tertúlia, com fem sempre, amb música. Avui amb la de la Tour de Querol, una banda barcelonina que arrenca gira del seu nou disc aquest dimecres a Sabadell, i ho fa amb temes com aquest. Fins ara.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dilluns 15 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. Professionals de Can Ruti coordinaran l'estudi internacional Navis que investigarà el brot d'antivirus dels Andes impulsat per l'Organització Mundial de la Salut. L'estudi l'ha desenvolupat el doctor Roger Paredes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, qui encapçalarà tota la investigació. Hi treballaran experts de l'hospital, IRSI Caixa i l'IGTP coordinant un estudi que engloba institucions acadèmiques i de salut pública de 21 països d'arreu del món. L'estudi Navis ajudarà a caracteritzar aspectes clau de la infecció, com ara els períodes d'incubació, els mecanismes de transmissió, així com factors immunològics i virològics. L'AMB convoca un concurs per escollir el projecte de transformació de l'antiga fàbrica Cassi en la nova ciutat de la música de Badalona. Un nou equipament cultural i educatiu amb més de 6.000 metres quadrats que comptarà amb una biblioteca, estudis d'enregistrament, aules i un auditori, entre d'altres. Les propostes hauran de rehabilitar l'edifici de manera integral, preservant la construcció de l'antiga fàbrica al màxim possible. Tot i que es té en compte que s'hauran de canviar algunes estructures per adaptar-se als requisits dels espais escènics i a les sonoritats necessàries. Els hotels de Badalona preveuen una ocupació alta entre un 70 i un 90% per als mesos d'estiu, una situació similar a la de l'any passat en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades, assegurant que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com intuïen en un principi. Segons afirmen els hotelers, l'augment del preu dels combustibles arran de la guerra a l'Iran ha fet que també s'hagi encarit el cost dels viatges, un fet que, diuen, ha provocat que els turistes hagin optat per destinacions més properes. En aquest sentit, Barcelona i, com a conseqüència, tot el seu entorn, com Badalona, es manté com una de les destinacions preferides. En esports, el Joventut va tancar i la seva participació a la Lliga ACB i va posar a punt final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret una nota alta. Els verd i negres van perdre contra el València Bàsquet per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble però que no va ser suficient. Els valencians van dominar des del salt inicial i un parcial de 0-16 al final del tercer quart va ser definitiu. En cultura de demà destaquem el taller d'aprenents de màgia a càrrec del mag Flecky. En aquest taller s'endinsaran al fascinant món de la màgia i practicaran tècniques sorprenents i espectaculars. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia assolellat com el d'avui, amb temperatures similars que arribaran fins als 29 graus, sense cap mena de risc de precipitació.
0: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Són les 9.
5: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
6: Les veus fora del camp.
7: L'anàlisi, l'opinió, la crítica, tot de manera pausada i sempre el dia després.
6: Et proposem analitzar l'actualitat del Club de Futbol Badalona d'una manera diferent.
8: Estem en una autèntica muntanya russa aquí a les tertúlies darrerament. Primer estem enfonsats, després estem al cel i ara tornem a estar a baix de tot. El Badalona va encaixar una derrota que jo crec que ara mateix, a dia d'avui dilluns, per mi, 99% que no es pot solventar. Però bé, ja veurem si aquest percentatge al llarg de la setmana augmenta, però és que no es pot forçar cada dia anar a una proesa rere l'altra. Carles Caballero, benvingut a la tertúlia.
9: Hola, Ramon, què tal?
8: I Linares, com estàs?
10: Muy bien, Ramon. Bueno, veurem... entre comillas, vaya.
8: Sí, a veure si se'ns incorpora el company Aleix Blanc al llarg d'aquests minuts, però en tot cas us ho deixo tot per vosaltres perquè realment... El meu dilluns és negre, no vull dir gris, negre, esportivament parlant, per tot l'altre estic fenomenal, però esportivament parlant la moral està per terra, evidentment, perquè jo crec que era del tot inesperat aquest 3-0, inesperat. No perdre, sinó un 3-0.
9: Aviam, en principi estic d'acord amb el que has dit, però jo avui volia trencar una llança per al... a favor de l'equip, no? Em sembla molt, molt penós... que només ha acabat el partit, a la red social, la gent aprofiti per descarregar tota la seva ira. És evident, tothom estem estem molt, molt, molt, molt, molt, molt emprenyat, més que per el resultat, per el partit que va fer el Badalona, per el partit. Ara, descarregar...
8: La gran majoria no van escriure quan va remuntar.
9: Correcte. Esperar que acabi el partit per descarregar, cuidado, que es poden menjar aquestes paraules, eh? Es poden menjar. I dit això, comentem el partit? Desastrós, inesperat.
10: Per a mi el peor partit de la temporada.
9: Sí, inesperat. Com ha dit el Ramon, ningú. Jo pensava fins i tot un 2-0, perdre per un 2-0, 3-1, 2-1. Vale, portar un resultat viu. Això no vol dir que no estigui viu, perquè en futbol mai està dit tot. Però tornar a fer una altra gesta, una altra remuntada, és possible? Sí. Difícil? També. Però ho intentarem. Però no val tot. No val tot. No val tot. Encara feia 3 minuts que havia acabat el partit i miro la red social i és penós, penós, penós. Però bueno, sí que és veritat, i torno a dir, al Pepe, el peor partido de la temporada, sí. Bueno, no se puede, perdona, no se puede afrontar un playoff con esta mentalidad y con este ánimo, con esta actitud. Bueno, pero bueno, todo es posible.
10: Yo creo que se apuntó el peor partido con la pegada de ellos, porque ellos llegaron 4 o 5 veces y tuvieron muchas ocasiones, pero en juego ellos tampoco hacían nada. Tuvieron para mí la mala suerte que ellos llegaban bien y todo lo que tocaba entraba. Porque en juego
9: sí.
10: Yo me esperaba algo más del Compostela.
9: Vale, es cierto que no nos apabullaron en cuanto a juego, pero sí es cierto, Pepe, que las tres primeras eran gol. Era el gol en propia puerta, palo y el caño a Víctor, al portero que saca Ayala. Eran 3-0 a los 15 minutos.
10: Por eso, porque...
9: Pero más que todo eso, Pepe, es que no llegamos, no creamos.
10: No, es que yo estaba viendo que Antonio de la Rosa, Antón, centra. Todo el partido era casi así. Así era todo el partido.
9: Totalmente, volvimos a caer en los parámetros de, para mí, Guzmán muy, muy metido entre los dos centrales. Yo creo que el Badalona tiene potencial para intentar tirar para adelante, como lo demostrará en casa. Estoy convencido de que podemos remontar y que vamos a estar, si no remontado, cerca de remontar. Yo creo que vamos a competir el partido, nuestro estadio será un fortín y todo eso. Pero el partido de ayer caímos en errores de la Liga, a partir de Navidad, en que Guzmán volvía a estar metido muy en la defensa, no teníamos llegada, y lo que tú dices, lo limitábamos a buscar a Toni La Rosa, y Toni La Rosa a Tom y centro. Es decir, nos faltó muchísimo. Podíamos analizar, nos faltó muchísimo.
10: Luego la defensa estaba muy abierta con el centro del campo, entraban como querían.
9: Sí, y tuvieron ocasiones clarísimas. Es cierto que en cuanto a juego, yo no les vi.
10: No les vi un partido
9: que te domina. No. Sí es cierto que llegaban con muchísimo peligro. El Charlie, el 9 este, el delantero centro, nos hizo mucho daño. Pero yo creo que nosotros estábamos muy inseguros. Y la defensa puede, no sé si estarás de acuerdo, Ramón, cree que la defensa va a pagar la ausencia de Azón.
10: Puede ser.
8: O sigui, des del punt de vista d'entesa, no? De comunicació, potser, de no estar acostumats a jugar amb Víctor, no?
9: De confiança.
8: Més enllà d'errors puntuals, vull dir, sinó un tema general de comunicació, de situació, des de la porteria de corregir, etcètera, no?
9: Sí, correcte. Jo crec que no sé, quan tu tens confiança, jo penso que la confiança no era la mateixa que un altre partit.
8: Quan tens confiança, jugues pràcticament de memòria.
9: De memòria,
8: no?
9: Correcte. Correcte, Ramon. Això no vol dir que Víctor estigués malament del tot. Va tenir una serrada, com tothom. La defensa no va estar a l'alçada. Crec que l'equip no va estar a l'alçada. No era la mentalitat per afrontar un play-off. Però, bueno, tot és possible. Tot és possible i et diré que
3: Jo torno a dir i em reitero que la gent vingui al camp, que tindrem les nostres oportunitats i que a veure si han de tancar alguna boca que una altra. Ja et dic, amb això no vull defensar el partit d'ahir. Defenso a l'entitat i defenso a l'equip. Si és cert que l'equip no va estar a l'alçada, comencem per aquí. Però què és possible? En futbol les hem vist quadrades, de tots els colors.
11: I el domingo a les 12:30.
3: Otro hándicap.
11: Mucha calor, ¿eh?
3: Otro hándicap debido a lo que hizo ayer. Pero bueno, como ha dicho Ramón, fuera de antena es para los dos. También ayer hacía mucho calor en Santiago. Hacía muchísimo calor en Santiago.
11: Sí, pero eso como un día de lluvia, sí, es para los dos, pero jugar no juega lo mismo.
3: No, y más
11: con calor, que con lluvia, sí, es para los dos, pero...
3: Y más si tenemos
11: cansancio...
3: Y más si tenemos pensado llegar a la prórroga.
11: Piernas, porque yo vi al Badalona ayer muy cansado.
3: Sí.
11: Yo vi al Badalona muy cansado. Llega a un final de temporada muy cansado las piernas.
3: Correcto, eso fue el comentario general de fuera de partido que llegaba por la ciudad y era que el Badalona daba la sensación de estar muy cansado, que no podían las piernas. La gente comentaba, Ramón, tú estabas allá, ¿és més gran el camp del Compostela que el nostre?
8: El terreny de joc és el mateix.
3: És el mateix.
8: Sí, les dimensions del terreny de joc són les mateixes.
3: Són les mateixes. Sí. Si Tom deia que era un camp molt gran pel Badalona, jo deia les dimensions, més o menys...
11: Tener pista d'atletismo se ve más grande.
3: Claro.
11: Se ve más grande.
3: Claro, claro.
11: Sí, no.
3: Era la sensació que parlava la gent, que era un camp gran.
11: La única diferència és que era hierba natural.
3: Sí. Bueno... como dice Pepe, la diferencia era la hierba natural, ahora la diferencia para ellos será la hierba artificial.
11: Artificial.
3: Entonces, por eso. Vamos a aprovechar nosotros nuestras...
11: Hombre, yo creo que hay una poquita esperanza, sí que hay.
3: Sí,
11: porque el fútbol, ya digo, que no hay nada escrito en el fútbol. Y si ellos han podido meter 3-0, para mí, sin jugar a fútbol,
3: porque
11: el Compostela para mí no jugó a fútbol. Contraataque.
8: Bueno, a partir del 1-0 fue el contraataque, está claro. Sí, pero bueno, también es una forma de jugar a fútbol, ¿no? Aleix Blanc, company, ¿qué tal? ¿Cómo veus això? Me imagino, doncs, que has arribat aquí una mica a la ressaca ja de les valoracions del partit, però en tot cas, no sé si a mesura que han anat passant algunes hores després del partit, tu veus alguna possibilitat?
12: Bé, ho veig una mica com fa dues setmanes després del Cornellà, que el primer dia sempre costa ser optimista, però vaig veure un Compostela bastant més seriós que el Cornellà, que ja ho ha pres la lliçó, que no va prendre el Cornellà. Per tant, costa ser optimista, però jo em reitero amb el guió de fa dues setmanes. Crec que la clau dependrà de fer un gol a la primera meitat o a l'inici de la segona part, però inclús així ho veig bastant negre, però bé, ja hem vist que l'equip... Ho pot fer, però el primer dia, el dilluns, sempre costa ser més optimista que la resta de la setmana. A més, comptant amb el hàndicap, que aquesta vegada, en cas d'empat, hi hauria pròrroga i també uns penals. Per tant, el Compostela, això també ho deu de saber, que sap que si marca un gol relativament aviat o simplement marca un gol, té molta i molta eliminatòria encarrilada.
3: Totalment d'acord amb el que diu l'Aleix. Jo crec que el Compostela, si es posa el vídeo del Cornellà, podrà aprendre molt. És evident que ara no compta el factor d'entrenar 0, passem. No, això no és correcte. Però, com hem dit abans, signaríem, està clar. El que passa és que, optimista, sí que ho som, però et diré una cosa, el futbol desplegat ahir no crida a ser optimista, però el Badalona ha demostrat que pot fer això, però hem fallat els partits clau, hem fallat a casa amb l'Hospitalet, a fora de camp al Cornellà,
11: a
3: Manresa, i ara tornem a fallar. És a dir, els quatre partits complicats de la temporada, o importants, hem fallat,
8: I a casa amb l'Europa, un altre partit clau.
3: És que... No ho sé.
8: No sé, aquest equip està clar que ha perdut aquella consistència al darrere. Vull dir, sí que hi havia... Tu podies discutir si es jugava millor o pitjor, però hi havia una consistència defensiva.
3: Sí, sí.
8: Que a la segona volta es va perdre.
3: Sí, sí, passat Nadal això es va perdre.
8: Tu no marcaves, però no marcaves. No, a la primera volta mira quants partits es va quedar el Badalona amb la porteria 0.
3: Sí, sí, sí.
8: 8
3: sí,
8: o 9 partits, en tota la primera volta.
3: Sí, bueno, i tornarem a dir que va haver-hi una ratxa del Manresa que va estar 9 porteries a 0 i la van capapultar cap al liderat. Això està clar. És evident que ho havien comentat aquí, aquesta casa. El Manresa porta, el dia que jugava a Santa Coloma. Aquest partit era... Portaven 8 jornades, porteria 0.
12: I guanyant, o 7 victòries seguides
3: o 7 victòries i un empat, sí, sí. Correcte. Tu ho has dit. I vol dir que això, al final, porteria 0 cap amunt. Vol dir que no perds. Això està claríssim. I nosaltres trobem a faltar ara aquesta consistència. Ahir era un partit, pues bueno, per deixar passar el temps, però amb una mica més de solidesa. Nosaltres érem febles. Cada pilota que agafaven tremolaven les cames. Com diu el Pepe, no va ser un futbol del Compostela bonic, maco, però va fer el seu partit.
12: Va ser un futbol efectiu, efectiu, que és el que funciona, sí. I més al partit que era.
3: Correcte. Un partit de play-off.
12: Sí,
8: correcte.
12: Sí.
3: Un partit de play-off. Sí. Tu havies de guanyar i venir aquí amb una victòria el més ample possible. Amb 1-0 ells ja veien que el partit estava bé i es van limitar. Amb el 2-0 ja ens van esperar i a veure si em mataven. I ens van matar amb el tercer. I gràcies. I gràcies perquè nosaltres no vam tenir ocasions d'aquelles clares. A la primera part, un xut de Joaco, que va sortir a l'esquerra.
12: Sí, que no va rematar, no se l'esperava.
3: No se l'esperava, correcte. I ells, escolta, només començar el partit, al quart d'hora van tenir tres, el túnel aquell, el canyo aquell, el porter.
12: Sí, sí. Que, el travesser.
3: El travesser, vull dir, sense fer res de l'altre món. Per això es demostra que amb poca cosa ens van fer molt de perill. No sé com ho veieu vosaltres per casa.
12: Jo el vaig veure des d'aquí, que l'estava fent amb el Ramon en directe, i és el que vam comentar. Els 15 primers minuts sí que van ser de domini del Compostela, fins i tot vam demanar que la pausa d'hidratació es fes una mica abans, però abans del descans sí que el Badalona va fer aquell arreón, sobretot amb un bon Toni Larrosa, i a la segona meitat, tal qual surts del túnel de vestidors, et marquen un gol, i ja has de començar a remar... Marco no va estar bé, en general, en tot el partit. El tercer gol doncs, queda assenyalat, però tampoc ja molt a recriminar-li amb un futbolista que ha fet una temporada per treure's el barret. I la llàstima és potser aquella ocasió, al darrer minut de Joaco, que no acaba d'engaltar-la bé, perquè un 3-1 crec que hagués canviat molt i molt la pel·lícula.
3: Tu creu que li va poder passar factura a Marco el primer gol?
12: Mentalment potser sí, perquè al cap i a la fi és un futbolista jove, és fitxa sub-23, si no m'equivoco, per tant no està tan curtit com podria estar Ayala, Guzmán o altres futbolistes, però jo vull pensar que no, però psicològicament, d'alguna manera, a propòsit o sense voler, acaba afectant.
3: És que després del gol, no sé si una o dues jugades després, va cometre una altra errada que ens va costar una mica de perill també, i no sé si el vaig veure no tan segur com tots els partits de la temporada. Crec que potser li va passar factura i després el tercer gol pues ja és el punt culminant d'això.
11: Bueno, hay que esperar ese domingo y yo creo que sí que se puede.
3: Yo creo que sí.
11: Yo creo que se puede, sí. Es lo que dice Alex, sí. Si metemos un gol a la primera parte...
12: Als altres els hi tremolen les cames, però veig un equip amb més experiència
11: que el Cornellà. Però hay que jugar partido también con cabeza, ¿eh? Porque ellos tienen muy buen contragolpe.
12: Pero eso no...
11: Tú no te puedes ir arriba de primer momento, venga, vamos, porque bueno, ellos tienen muy buen contragolpe.
3: Yo te voy a decir una cosa y sin querer... El partido será largo, hay que pensar en el cansancio, pero yo creo que tenemos que hacerle miedo desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Y si la primera parte... como mínimo 1-0, o a los principios, como ha dicho Aleix, sí, sí. Als 10 primers minuts de 1-0, que la última mitja hora es vegi el ai al cos.
11: Correcto, yo estoy contigo, Carlos.
3: Eso sería importantísimo. Ahora, bueno, importante no encajar.
11: Pero jugar con cabeza, no con el corazón.
3: No, el corazón no nos lleva. El corazón nos puede traicionar.
11: Que llega jugando, llega. Sí.
3: Sí,
12: el corazón a partir del minut 80,
3: sí,
12: quan ja sigui a la desesperada.
3: Sí, quan ja tinguem que trencar totes les naus. Jo penso que si arribem...
11: Creo que jugando con cabeza sí que se puede.
3: Si somos capaces de llegar al último cuarto de hora, y ya digo, ojalá, 2-0, cuidado, que la afición puede contar mucho y se le puede hacer muy largo el partido.
11: Y está más pegado a la afición que en Compostela.
3: Sí.
11: Está más al campo.
3: Hombre, además, demostramos el día del Cornellà que cuando queremos podemos estar. La afición estuvo a la altura.
11: Yo la única pega que veo es el horario.
9: Sí, yo también.
12: Sí, pero
11: eso es lo rollo. Dos que... y media, calor, sí, que para los dos. Pero si tú tienes que tirar de físico y de pierna para remontar un 3-0, no es el clima.
12: Ya, no
11: és el clima, ni per un ni per altre, perquè no, l'altre dice...
8: Però això, això, en el fons, és com determinades begudes energètiques, no?, que diu que et donen ales, no? Al final, si tu, per exemple, als 10 minuts marques, jo crec que t'apareixen ales d'on sigui.
11: Sí, no,
8: sí. És veritat. No, és cert.
11: El tema psicològic ajuda
8: al tema físic, i és veritat, és veritat.
11: Però, Ramon...
3: I mental.
8: I crec que el Badalona necessita fer un partit més físic que mai... Amb més intensitat que mai, per intentar que amb ells no els hi vagin les cames. És que és l'única opció que li queda al Badalona, l'única, que ells no se sentin còmodes, com va estar el Cornellà molts minuts aquí l'altre dia.
3: Sí, correcte. El Cornellà, en quan li va entrar el primer gol, crec que estaven morts. Tres pilotes fora en dos minuts. Tres pilotes fora. I vaig comentar, el tercer està fet. Falta fer el segon. Perquè el tercer està fet. Vindrà després del segon.
11: Y ellos van a perder tiempo. Lo que no hay que entrar en su juego.
3: Por supuesto.
11: No hay que entrar en su juego si perdemos más tiempo, que si empujamos, que si le buscamos. No.
3: Oye, nosotros... y Pepe, ¿y por qué no nos podemos encontrar con lo mismo que se encontraron ellos? Se encontraron minuto 4, un gol y encima...
11: Que sí, por eso te digo que yo creo que vamos a pasar. ¿Que lo veo difícil? Sí.
3: Pero yo no lo veo imposible.
11: No, el fútbol no es imposible.
8: Voy a poner lo que voy a hacer si el Badalona pasa, lo voy a guardar en un sobre y lo ficaré dins d'un calaix. Aquell calaix no el podrà tocar ningú perquè estarà sota clau. Aquell sobre s'obrirà només si el Badalona passa, perquè llavors estaré obligat a fer-ho.
3: Sí, o què? Escolta, puc acompanyar o què?
8: Sí, em pots acompanyar, i tant.
3: No fem promeses d'aquelles...
11: ¿Quién va a decir que en un Mundial Alemania le iba a meter 7 en el campo de Brasil?
3: No, curaçao.
11: Nadie. No. Curaçao. El Mundial de Brasil, que Alemania le va a meter
3: 7. Sí.
11: Nadie.
3: En casa, sí,
11: por eso que en el fútbol...
12: Si el fútbol s'han vist de tots els colors.
11: Sí, o el Madrid City.
3: Sí.
11: En 3 minutos, casi 3 goles.
3: Sí. Se han visto
11: eso es lo bonito que tiene el fútbol, Ramón.
3: Lo que pasa es que las sensaciones no son... todo del todo halagüeñas, como se suele decir.
11: No, porque yo ya te he dicho, Carlos, que yo veo a la Badalona muy cansado, los players lo veo muy falta de piernas.
3: Entonces el entrenador sabrá más que todos nosotros, evidentemente. ¿Cómo se llama? Planning de la semana. Descanso.
11: Muchas veces viene bien, ¿eh?
3: Sí, mucha tertulia y hablar entre ellos, pero descans.
11: Viene bien, sí, ¿eh? Porque ahora no es como lo mismo que en julio, que venga, vamos a... ahora ellos...
3: Al divendres y al dissabte una mica de pizarra, sí. Y toda la semana...
12: Y molt treball mental.
11: Muchas veces funciona, ¿eh?
3: Sí.
12: Jo vaig entrevistar a Miquel quan vaig fer partit en directe el diumenge contra el Cornellà i li vaig preguntar com m'havien plantejat la setmana i em va dir que el lunes era un dia jodido, que tienes que assumir el golpe, però a partir d'allí intentar animar la moral de la tropa. Doncs avui,
11: avui
12: que és quan tornen de Galícia, si no m'equivoco, assumir el cop i demà entrenament molt tranquil·let, també adaptar-se a la calor, perquè diumenge tocarà molt i molt el sol. Per tant, començar a fer aquest treball mental, acostumar el cos amb aquestes temperatures i fer patir el Compostela, que crec que el factor de la calor també pot ser diferencial. No sé, Ramon, si ahir feia molta calor allí a Compostela... Però aquí...
8: Feia calor, és veritat que va disminuir una mica l'hora del partit, però feia calor, feia molta calor, feia una calor d'aquelles seques, no?
3: Seques. Una cosa és clara, a lo que has comentat, el dia de Cornellà, quan va acabar el partit, al pàrquing, a la sortida de l'estadi, jo vaig fer una pregunta al Miquel, i em va dir, estamos jodidos, queden 90 minuts. I mira, i va resultar, jo penso i dic avui, estamos jodidos, jodidísimo. Imagen, fastidio, vamos, imagen desastrosa, però en futbol tot és possible. Penso que les tindrem. Serà difícil, no sé si arribarem, però que tindrem les opcions, espero tenir les opcions, que ells no tinguin l'opció de fer cap gol i que tinguin l'ai al cos. Només això, només demano això. Després ja a l'afició et donarem la nostra. Setmana passada vaig tenir que anar al llit després del partit. Espero el diumenge després del partit que m'emportin a casa meva.
8: Directament t'emportes el paracetamol.
3: Sí, sí. Sí,
8: directament te l'emportes.
3: Sí, me l'he portat. Li vaig demanar a la teva dona i no em portava. Però,
11: ja està, no. Ja està.
8: Directament, sí, sí. Directament ens n'anem a la platja, no?
3: Sí.
8: A menjar una paella directament
3: després del partit, no? I a l'aigua.
8: Sí, sí, celebrem.
3: I a l'aigua vestit.
8: No, primer entrar a la platja davant la multitud vestit.
3: Vestit.
8: Vestit.
3: Vestit.
8: Després de la paella, ja m'ho trec tot.
11: Tiene que hacer la rueda de prensa. Y luego...
8: A ver
11: si te se va a olvidar.
8: No. A ver si voy a empezar a desvelar sí, lo que voy a hacer en caso de...
3: El meu nebot ahir a la nit deia: Tito, ningún problema, 3-0 y después nos tiramos vestidos en la piscina. Digo, o en la playa, lo que haga falta.
12: O sea, a part del 3-0 hauries de fer un mes, si no a penals, se'n va la cosa.
3: Signaries.
12: I tant.
3: Patir els penals.
12: És que crec que...
3: És que a l'últim el llençaríem nosaltres. A l'últim el llençaria el públic.
12: Crec que
8: Mare de Déu, m'heu fet riure avui encara.
12: L'única opció de classificació crec que passa pels penals. Jo ho dic molt en sèrio, eh? No.
3: Aleix, empentaríem tots a l'últim penal?
12: Jo vaig amb el micro a molestar el porter, si fa falta.
3: Toni llençant a l'últim penal i tots allà... Jo crec que no havia picat la pilota i ja estaria al punt de penal.
11: Tu te ries. Mira, pues yo prefiero pasar. En los penaltis,
3: sí,
11: pasar,
3: sí.
11: Que ganando 6-0.
3: Aleix, tú eres muy jove. Y a una imatge...
11: No me digas masoquista, ¿eh? No. La emoción que se vive. Y lo disfrutas más.
3: Y a una imatge...
11: Sí o no, disfrutas más.
3: Aleix, hi ha una imatge que el Badalona juga play-off amb el Leganés, xiula l'àrbit, pipi, i havia un ja agenollat al mig del camp.
8: Sí, sí. Escolta...
3: Aquest era jo, ja, i encara no havia xiulat.
8: Acabem. Gràcies, Carla, gràcies, Linares, gràcies, Aleix. Ens hem vingut amunt. Jo ho deixo aquí, a la mitja part, 2-0. Vinga,
3: va. Gràcies, Ramon.
13: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui tenim intenció d'apropar-vos la figura de l'administratiu i l'administrativa en salut. I per parlar-ne d'aquestes figures, que millor que una persona que s'hi dedica, que és administrativa en salut, és la Patrícia Rodríguez, és del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès i, per tant, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Patrícia Rodríguez, administrativa en salut, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en salut, i voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu, administrativa en salut.
2: Doncs els professionals administratius en salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents, i avui dia actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, o sigui, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
0: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
2: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
0: En el dia a dia, de fet, estava pensant, l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges, allò sempre es deia, ui, no?, l'escriptura del metge no l'entens.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Ara, com a mínim, allò amb el tema de la digitalització, no?, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
2: Exacte, sí, s'entén més, la veritat.
0: Com us organitzeu, Patrícia?
2: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip, o sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui, pues, sobtar o alguna
0: cosa. Una UB3, que és unitat...
2: Sí, és la... És la unitat bàsica d'atenció.
0: Sí.
2: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu. Uh-huh. I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
0: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
2: ens ajuntem,
0: setmanal?
2: O sigui, ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana, i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
0: Uh-huh. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no? Accedeixes,
2: exacte,
0: al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
2: Sí.
0: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demana?
2: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de, també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes altes,
0: sí,
2: derivacions, visites amb els metges especialistes, el que necessitin.
0: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres? Sí?
2: Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim, que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a lo que és el centre.
0: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?
2: Sí.
0: De la meva salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administratiu o administrativa.
2: Exacte. Sí? Sí, sí, sí.
0: Explica'ns allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no?, i cada vegada té més recursos.
2: Exacte, sí, la veritat que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments, i això doncs és dintre de l'aplicació, és entrar a la e-consulta i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
0: Uh-huh. I llavors, això que comentaves, no? Si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes o renovació de la recepta de crònics...
2: Sí.
0: Això també es pot fer a través de, no?, de l'aplicatiu. No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu o administrativa en salut.
2: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui...
0: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administrativa administrativa.
2: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota el que és el metge, llavors...
0: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com a enllaç.
2: Exacte, sí.
0: No?
2: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, és com una... Som com una peça clau, nosaltres. O sigui, amb ells... És com que formem, pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells, uh-huh, als professionals.
0: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Si un usuari diu, no sé, davant allò, no m'acabo de en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò, als administratius, administratives?
2: Sí, si no hi ha problema, nosaltres des de llavors, els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem... visites o des de nosaltres mateixos els ajudem.
0: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar.
2: Exacte.
0: I llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administratiu o administrativa.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Uh-huh. Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les, dels serveis, de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
2: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment, i també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
0: Uh-huh. El tema de visites, refereixes sobretot a allò, Patrícia, a especialistes? Ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?,
2: sí,
0: visita amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista segurament,
2: sí,
0: ens han de derivar, no?, o tenim allò més complicat.
2: Exacte, per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem... gestionar i li donem visites nosaltres. Però, per exemple, si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o algo, sí que és veritat que s'ha de derivar a lo que és metge, llavors ells ja fan la derivació.
0: Uh-huh. Deies allò que us havia ajudat molt, no?, el tema d'aquestes trobades conjuntes que de forma habitual feu un cop a la setmana, també el tema de la digitalització.
2: Uh-huh.
0: No sé si vosaltres en aquest dia a dia trobeu que faltaria quelcom més per implementar o que trobeu allò que hi ha com una demanda creixent per part de la ciutadania, allò de dir, aquest és un servei que encara no oferim però que estem treballant en implementar-ho.
2: Doncs...
0: O ara mateix dius, doncs ara mateix no s'ha macut.
2: Ara,
0: no?,
2: mateix no s'ha macut, la veritat.
0: Ara mateix no,
2: sí, perquè en principi la veritat que funciona molt bé.
0: Uh-huh.
2: Sí que pot ser que hi hagi alguna cosa que potser s'hauria de millorar, però de moment ara no caic, la veritat.
0: Escolta'm una cosa, Patrícia, recordem allò als nostres oients que avui la nostra convidada en el FEM Salut és Patrícia Rodríguez, que és administrativa en salut del Centre d'Atenció Primària de Planellador, i que precisament el que volem és saber-ne una maqueta, doncs conèixer aquestes figures i com funciona. D'elles tenim aquest contacte, no?, amb aquests equips, que hi ha el metge, hi ha també la infermera. Quina mena de gestions, no sé si podem diferenciar, no?, et trobes allò en aquestes trobades setmanals, quines peticions us fan des d'infermeria, quines peticions us fan des de medicina?
2: Sobretot quan, o sigui, quan ens ajuntem, el que més ens demanen és gestionar agendes. Per exemple, amb el metge és, pues, per control, seguiments de baixes. Amb infermeria potser és més temes de control de salut, per exemple, controls d'atenció, controls de diabetes o diverses cosetes.
0: És a dir, el que ens està dient la Patrícia és que, de fet, nosaltres no ho sabíem, però l'alerta aquella que li surt al metge de dir, escolta'm, has de contactar amb aquest usuari perquè s'ha d'allargar o decidir si té l'alta o manté la baixa,
2: sí.
0: Aquesta alerta a l'agenda, sou els administratius, administratives, els que us encarregueu allò de...
2: Moltes vegades sí. Ells, de fet, ja també els hi surt com una alarma, que també, però sempre també estem nosaltres per recolzar aquesta part.
0: I això mateix passaria en infermeria, no?
2: Exactament.
0: Que també tindrien aquesta alerta, no?, en l'ordinador, però que vosaltres esteu allò, doncs, també amatents.
2: Exacte. Normalment, infermeria ja... Potser el tema de controls ho gestionen i són ells els que a nosaltres ens diuen aviseu aquest pacient que li hem de fer un control. Però sí que amb el tema de baixes, medicació o de més, tenim potser més avisos per part dels metges.
0: I al igual que tenim un metge o metgessa o infermer, infermera de referència... Tenim un administratiu en salut de referència o no? O esteu allò per tota la població?
2: No, o sigui, cadascú té el seu administratiu. Igual que té el seu metge, té la seva infermera, també té el seu administratiu. I el que passa que això no fa que no atenguem a altres
0: usuaris.
2: O sigui, quan venen ja estem, o sigui, som per tots. L'únic que sí que és veritat que quan tenim aquestes alertes dels metges o de la infermera... programa-li aquest control, doncs cadascú s'ocupa del seu pacient.
0: És a dir, vosaltres a nivell intern sí que teniu, no?, repartir de la població, per així dir-ho.
2: Exacte.
0: Però, evidentment, quan t'arriba allò al taulell, no feu aquesta diferència de dir, escolti, més que vostè no em pertany a mi.
2: Exacte. Cadascú té els seus pacients, però, a la veritat, quan venen són de tots.
0: I jo deia que una de les qüestions és, sempre des de sanitat, no?, es mira que tots aquests canvis organitzatius acabin revertint en benefici de la ciutadania i també, evidentment, dels propis professionals. Quins beneficis heu notat? No sé si sou conscients, no?, o si la gent us diu, escolta'm, doncs ara molt millor.
2: Doncs aquesta manera de treballar aporta molts avantatges als usuaris del sistema sanitari, ja que millora l'accessibilitat, les persones poden resoldre molts dubtes i tràmit sense haver d'esperar una visita mèdica. I aquests beneficis, per exemple, és reduir el temps d'espera per a consultes, també s'agilitza les funcions, també es millora la comunicació amb el centre de salut i també, per exemple, es facilita una atenció més propera i personalitzada. I també es resolen consultes via telefònica o eines digitals.
0: I tot això, no sé si després hi ha... Ara, a moltes empreses, crec que també en salut, s'aplica allò de grau de satisfacció. Es fa arribar, no? No sé si...
2: Bueno, en principi els hi envien després de... No a tots, però es sol enviar un missatge, un SMS, doncs com ha sigut l'atenció i tot.
0: Nosaltres ho preguntem perquè ho hem tingut també com a experiència personal,
2: sí.
0: I llavors no sé si després aquestes enquestes, aquests qüestionaris es comparteixen amb els professionals, si vosaltres teniu referenciat allò.
2: Sí que és veritat que després ens envien o ens fan saber el grau de satisfacció dels usuaris. Sí, sí.
0: I en aquest moment tenim una nota elevada, Patrícia?
2: En principi, jo diria que sí.
0: No sé si també a nivell personal has viscut tu aquests canvis, no? Entenc, també des que vas començar a treballar en l'àmbit de la salut, si també vosaltres com a professionals us sentiu més reconeguts també amb aquesta manera de treballar.
2: Sí que és veritat que a la vegada com nosaltres empatitzem, o sigui, som la primera línia que es troba als usuaris, sí que és veritat que ja moltes vegades tu emportes de cada persona que ve. Ja ho notes amb la seva manera de com et tracta, o si tornen a vindre i et coneixen, i la veritat que quan tot això va bé, et sents bé, la veritat.
0: Em referia també en el sentit de si vosaltres també us sentiu com més reconegudes per el resta de professionals, no?
2: Sí.
0: És a dir, d'una banda per la ciutadania, evidentment el ciutadà, jo quan se sent ben atès, acostuma a ser agraït, no?
2: Sí.
0: Entenc que vosaltres també, en l'àmbit allò de la resta de professionals, no sé si també us heu sentit allò com més reconeguts, no? Perquè
2: sí, no,
0: tu deies, som la primera porta d'entrada, no? Som allò al fre o la porta allò d'accés per que sigui molt més amable.
2: Sí, no, la veritat que sí. Amb el tema, per exemple, de metges, infermeres, moltes vegades quan ens venen i ens diuen que no han pogut localitzar algun pacient o alguna cosa, i després et venen i pues, la veritat que sí que es nota que també estem com reconegudes, no només per això, sinó pel tema de gestionar tot el que fem, que són moltes coses, i ells també pues, suposo que també ho agraeixen, la veritat.
0: Imagino, Patrícia, ara que has dit, no?, allò localitzar un pacient. Escolta'm, he de parlar, aquesta gestió la feu vosaltres, allò de s'ho gestiona el propi professional o us diu, escolta'm, he de parlar amb aquesta...
2: Sí, normalment a vegades pot ser que ho facin ells, però a vegades si no els localitzen o la veritat que tenen massa feina, doncs sí que ens ho deixen a nosaltres com una gestió. Llavors és deixar-nos com una nota i nosaltres això ja ho es truquem, els localitzem i els hi programem les visites o el que calgui.
0: És cert que la població també està canviant, no? I també doncs, cada cop teniu allò usuaris d'una banda o molt més grans,
2: sí,
0: o usuaris molt joves que amb aquesta nova tecnologia potser ni trepitgen el centre de salut perquè
2: sí,
0: ho gestionen tot, no? Pel mòbil.
2: Exacte. Això es nota molt amb el tema de la digitalització. Veus que els joves doncs, ja ho fan més i sí que les persones grans doncs, necessiten potser un recolzament per part dels fills o nets o... Sí.
0: Mm-hmm. O no sé si fins i tot allò... clar, igual hi ha una persona gran que diu sí, tinc instal·lada el mòbil, no?, l'aplicació, però no me n'en surto.
2: Exacte.
0: No?
2: Vull... Pues allà estem nosaltres. Allà estem nosaltres, la veritat, sí, sí.
0: Sí, també allò a través de l'aplicació li feu directament allò en el taulell o totes dues coses perquè la gent cada vegada es vagi acostumant.
2: Sí, moltes vegades... ells no saben gestionar, per exemple, per demanar consulta, i llavors, en el moment, tu li estàs donant la consulta perquè ja que estan allà, doncs ja evites que... Però també els expliquem com funciona.
0: Clar, i no és només allò la demanda, sinó també que pots consultar informes, no?
2: Exacte.
0: O analítiques.
2: Va molt bé, llavors... la veritat.
0: Va molt bé, però el problema és, no?, quan parlaven d'aquest col·lectiu de persones grans, no, si ja ho té vostè, no? I diu, ja, però no sé com descarregar-m'ho,
2: no,
0: quan
2: a vegades...
0: necessito imprimir-ho, vull veure-ho.
2: Clar, i a vegades passa també que l'any caduca la contrasenya. Llavors, és una de les coses que nosaltres també gestionem perquè ells tampoc saben gestionar com fer-ho.
0: Mm-hmm. Llavors... també esteu a nivell d'informatiu,
2: sí,
0: no només
2: exacte,
0: allò de gestió de serveis, sinó a nivell de dir, escolta'm, no me n'acabo d'en sortir,
2: exacte,
0: no?, en aquesta
2: sí,
0: situació.
2: Estem, la veritat, que donant un suport també de procediments administratius com d'oferir informació, gestionar demandes, resoldre consultes digitals... Sí.
0: És a dir, que cada vegada aneu ampliant allò el ventall,
2: exacte,
0: no?, de serveis i també de responsabilitat que assumeu com a administratius en salut.
2: Exactament, sí. Sí, sí.
0: Jo no sé si la Patrícia ens pot parlar en nom del col·lectiu, allò si això doncs els empodera, no? Allò de dir, escolta'm, em sento molt més... Abans ho comentàvem, sí. No? Per part de la ciutadania i dels propis companys. Com...
2: La veritat que és una feina que com va creixent, sí que és veritat que hi ha molta feina, que ara que potser no se sap o no es veu, però és molta feina, en veritat. Hem de gestionar moltes coses i també, pues, pues estem reforçant sempre tot el que ens vingui i...
0: La veritat és que potser la Patrícia no és conscient, però és molt important la conversa que estem tenint, perquè segurament allò, doncs, la gran majoria de la ciutadania, no?, pensem, bé, la persona que està al taulell, no? I no som conscients de tota aquesta tasca que desenvolupeu, que queda més en l'anonimat, però que ens faciliteu molt, no?
2: Sí, principalment sí que és veritat que es veu com, no?, quan vas al metge, vas al metge, o vas a la infermera, però sí que és veritat que no sempre es veu la feina que assolim. Llavors, nosaltres, jo moltes vegades ho comento, dic... Nosaltres ens ve molta gent, però ens ve molta gent de tots els metges, ens ve molta gent de tots els infermers, ens ve molta gent de tots els especialistes que n'hi ha. O sigui, tenim molta demanda en aquest cas perquè és molta població i també és molta feina. Però sí que és veritat que és un treball que cada vegada, bueno, jo almenys em sento molt realitzada i estic així. És un treball maco, la veritat, sí.
0: Sí. Com ha anat allò evolucionant, i jo crec que Patrícia encara evolucionarà més.
2: Segurament,
0: segurament.
2: Sí.
0: En tot cas, no sé si voldries allò aprofitar els micròfons per llançar un missatge, per dir, escolta'm, a la ciutadania, no?, els administratius i administratives en salut, esteu per?
2: Nosaltres estem per ajudar, sempre. Ja com he dit abans, som la primera línia, i moltes vegades, a part d'ajudar, o sigui, és fer d'escolta, no? O sigui, és una feina molt empatitzadora i que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa, que nosaltres estem allà i estem allà per ajudar, la veritat.
0: Ho ha dit molt bé la Patrícia, no? Allò, el tema d'escolta, de vegades allò, no?, per atenció, les persones quan venen una mica allò neguitós, escoltant, no me n'ensurto, no? És que necessito això urgent, trobar una persona que t'escolti, que digui tranquil·la. No?
2: Exacte, al final és empatitzar amb la gent, perquè cadascú tenim les nostres coses, però estem nosaltres allà i... El que hem de fer és donar el nostre treball i fer-ho el millor possible, i és això, empatitzar i ajudar.
0: Doncs esperem allò que a través d'aquesta conversa també la ciutadania aprenguem a valorar, no?, i a reconèixer la tasca que realitzen administratius i administratives en salut. Li donem les gràcies a Patrícia Rodríguez, que, com dèiem, és una de les administratives. En aquest cas la trobareu al Centre d'Atenció Primària de Planellado i, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Fins una altra ocasió. I moltes bona feina.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Igualment.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dilluns 15 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. Professionals de Can Ruti coordinaran l'estudi internacional Navis que investigarà el brot d'antivirus dels Andes impulsat per l'Organització Mundial de la Salut. L'estudi l'ha desenvolupat el doctor Roger Paredes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, qui encapçalarà tota la investigació. Hi treballaran experts de l'Hospital, IRSI Caixa i l'IGTP coordinant un estudi que engloba institucions acadèmiques i de salut pública de 21 països d'arreu del món. L'estudi Navis ajudarà a caracteritzar aspectes clau de la infecció, com ara els períodes d'incubació, els mecanismes de transmissió, així com factors immunològics i virològics. L'AMB convoca un concurs per escollir el projecte de transformació de l'antiga fàbrica Cassi en la nova ciutat de la música de Badalona. Un nou equipament cultural i educatiu amb més de 6.000 metres quadrats que comptarà amb una biblioteca, estudis d'enregistrament, aules i un auditori, entre d'altres. Les propostes hauran de rehabilitar l'edifici de manera integral, preservant la construcció de l'antiga fàbrica al màxim possible. Tot i que es té en compte que s'hauran de canviar algunes estructures per adaptar-se als requisits dels espais escènics i a les sonoritats necessàries. Els hotels de Badalona preveuen una ocupació alta entre un 70 i un 90% per als mesos d'estiu, una situació similar a la de l'any passat en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades, assegurant que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com intuïen en un principi. Segons afirmen els hotelers, l'augment del preu dels combustibles arran de la guerra a l'Iran ha fet que també s'hagi encarit el cost dels viatges, un fet que, diuen, ha provocat que els turistes hagin optat per destinacions més properes. En aquest sentit, Barcelona i com a conseqüència tot el seu entorn com Badalona es manté com una de les destinacions preferides. En esports, el Joventut va tancar i la seva participació a la Lliga ACB i va posar a punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret una nota alta. Els verd i negres van perdre contra el València Bàsquet per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble però que no va ser suficient. Els valencians van dominar des del salt inicial i un parcial de 0-16 al final del tercer quart va ser definitiu. En cultura de demà destaquem el taller d'aprenents de mag a càrrec del mag Flecky. En aquest taller s'endinsaran en el fascinant món de la màgia i practicaran tècniques sorprenents i espectaculars. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia assolellat com el d'avui, amb temperatures similars que arribaran fins als 29 graus, sense cap mena de risc de precipitació.
0: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
5: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
4: Torn de paraula. Aquest dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tony Modulation.
3: He hecho cosas malas, lo sé. En el pasado, muy malas.
2: Funky Radio Show.
3: Habrá venganza.
4: The music is...

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Ja estem a les portes de l'estiu i els hotels de la ciutat ja comencen a acollir turistes després d'uns primers mesos de l'any amb bones xifres, amb el Mobile World Congress o amb la Final Four de la Basketball Champions League. El repte és mantenir aquest nivell d'ocupació durant els mesos també de juliol i d'agost, tot plegat amb la mirada posada en la regulació o prohibició, en aquest cas a Badalona, dels habitatges d'ús turístics a curt termini i també amb l'increment de la taxa turística des del passat mes d'abril. Avui en parlem de tot plegat amb en Jordi Batet, que és director de l'Hotel Marina Badalona. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, què tal?
4: I ens acompanya també en Iago Camps, que és director del Badalona Tower. Què tal? Benvingut.
6: Bon dia, bon dia.
7: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
4: Iago, amb quines perspectives afronteu la temporada?
6: Bé, les perspectives són bastant positives, són bastant bones, però encara queda, vull dir, hem de lluitar fins a l'últim moment, sí, per fer les reserves, sí.
4: Perquè quin és el nivell de reserves? Hores d'ara estem amb una tendència similar a la de l'any passat, més o menys igual, per sota?
6: Nosaltres, bàsicament, igual que l'any passat, que estem al voltant del 70% i és justament el darrer moment que fem la pujada final.
4: Estem parlant dels mesos de juliol i agost, eh?
6: Sí, evidentment,
4: estaríem,
6: sí,
4: plens del 70%, sí, a l'espera d'arribar a aquest, aquest cartell de complet, no? En el cas del Marina Badalona, Jordi, us trobeu en una situació similar?
5: Sí, sí, estic absolutament d'acord amb el Iago. Estem en una situació a dia d'avui molt parella a el que va ser l'any passat, que va ser un estiu molt, molt bo, on nosaltres des del mes de juny fins al mes de setembre, per quadrar una miqueta el que podria ser una temporalitat d'estiu, vam fregar el 90 i vam pujar una miqueta més del 90%, i a dia d'avui les reserves es mantenen més o menys en el mateix ritme. Sí que parlàvem fa un momentet amb el Lleó, que ell em deia, i estic absolutament d'acord, que ara és veritat que cada vegada el client de l'últim moment és el que ens fa, pues, anar una mica de bòlit, no? En aquest cas, per poder planificar d'alguna manera con, amb una certa realitat. Però esperem un estiu, almenys nosaltres, molt positiu, molt bo.
4: Us esteu trobant cada vegada més amb un client d'última hora? Ho dic perquè també és veritat que hi ha un context a nivell internacional una mica delicat també pel que fa a la crisi del petroli, no? Arran de la guerra també a l'Orient Mitjà, i això ha tingut una repercussió directament en les aerolínies, no? També. I no sé si això de retruc també us afecta.
6: Sí, sí, evidentment sí que ens afecta, i també ho estàvem parlant amb el Jordi, que a vegades veus que, o creus que depèn de quines coses amb la guerra diran ens afectarà, i al final pues, tampoc ens afecta tant, no? I perquè es compensa, perquè hi ha gent que potser tenia viatges més lluny i el que fa és que es queda més a Europa. Llavors guanyem clientela que inicialment s'anava més lluny. No? Llavors diguéssim que és bastant complicat, com deia ell, a vegades planificar, perquè no ho saps. I nosaltres sí que, per la situació estratègica, diguéssim, comptem molt amb el client de l'últim moment, diguéssim, gent que molt, molt de prop, del sud de França, o de, jo què sé, de València, o de Madrid, que l'últim moment es decideix venir a Badalona a passar uns dies, no?
4: Imagino que us trobeu una mica amb la mateixa tessitura, Jordi.
5: Absolutament, absolutament. Nosaltres sempre pensem, som el sector de les variables, no? Nosaltres depenem de moltíssimes coses perquè un client finalment opti per, i sempre parlem d'un client vacacional, al igual que un client corporatiu, però quan quan de pel mig està una possible futura crisi del petroli, doncs tothom es para i tothom s'ho pensa molt abans de planificar un viatge o abans de fer un event. Però certament nosaltres també estem molt sorpresos amb la situació de que algú com una situació en la qual nosaltres esperàvem o teníem la sensació de que es pogués paralitzar una miqueta tot aquest tema, doncs la veritat és que no està sent així. I llavors el que diu el Iago, absolutament d'acord amb ell. Vull dir, potser doncs, hi ha molts clients que planificaven alguns viatges en alguns països que podien estar doncs, propers també a una zona de conflicte, i aquests clients doncs, han variat les seves preferències i opten per altres destinacions, i aquí doncs, possiblement nosaltres també ens veiem afavorits.
4: Barcelona és una de les destinacions més atractives segurament del conjunt d'Europa, no? Com heu viscut, per cert, la visita del Papa?
6: Pues...
4: Ha tingut un impacte en les vostres ocupacions, això?
6: Sí, sí, sí. Més que per la visita en si, és per l'acumulació. És a dir, és la visita del Papa més pre-Fórmula 1, i tot junt fa que Barcelona s'ompli, llavors fa l'efecte rebossadero, diguéssim, i les ciutats al voltant de Barcelona pues, es beneficien. Mm-hmm.
4: Creieu que en aquest sentit la ciutat està consolidant una marca turística pròpia, o continua encara depenent de l'efecte de Barcelona? Ho dic perquè també Badalona està molt present a fires com Fitur, no?, per exemple, i d'altres, on també mira de posicionar-se.
5: Considerem que és superpositiu en aquest cas que continuem assistint a fires i esdeveniments on la ciutat de Badalona pugui parlar en nom propi, i no tant vers la ciutat de Barcelona o vers l'àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona, no? Molt positiu, però no ens hem d'oblidar, vull dir, estem massa a prop de la ciutat de Barcelona, i tot el que sigui bo per ell serà bo per nosaltres. Ara ho deia el Iago, no? Feies la pregunta, no?, de la visita del Papa, però potser nosaltres... Potser no hem vist que hem tingut clientela que venia per això, però si això li afegeixes al Gran Premi de Fórmula 1, que al cap i a la fi no és el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona, sinó és el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya, llavors tots aquests events doncs fan que tots els hotels, ja no només de la ciutat de Barcelona, sinó de l'àrea metropolitana, i evidentment nosaltres, com una part molt important d'aquesta àrea metropolitana, doncs ens vam afavorits per tot.
4: Quins avantatges ofereix Badalona respecte a altres destinacions metropolitanes, no? De quina manera, diguéssim, els hotels de la ciutat venen també a aquesta posició estratègica a l'hora de captar clientela?
6: Bé, pues, la nostra avantatge bàsicament és... que pots disfrutar que estàs proper a una capital turística mundial, però pots disfrutar també d'un entorn no tan dens com Barcelona. A més, tens tot l'oci a les platges de Badalona, l'interès turístic i cultural del museu, vull dir, és una combinació entre les dues coses.
4: Platges que aquest cap de setmana semblaven ja que estiguessin
5: a
4: ple mes d'agost, eh?
5: Estem a l'estiu, sí.
4: Déu-n'hi-do, estem a l'estiu totalment. Sí. Quin impacte té l'increment de la taxa turística sobre les reserves i sobre la percepció dels clients? Recordem que des del mes d'abril la tarifa s'ha incrementat en un 50%. No sé si realment heu notat, diguéssim, una davallada de reserves en aquest sentit, o un malestar pel que fa a la clientela, o l'impacte no és tan gran com l'esperat.
5: L'última vegada que estàvem aquí...
4: Era abans que s'implantés.
5: Vam estar parlant d'això i et contestaré exactament el mateix. Vull dir, jo crec que el client, i ho s'està demostrant, no està o no es veu gaire molest per a l'impacte de la taxa turística, almenys amb el que nosaltres ens comporta, a del Marina Badalona. Sí que és veritat que, bueno, hi ha molts hotels punters d'Europa que tenen implantades aquestes taxes. A mi el que em continua preocupant molt és que la ciutat de... O sigui, Barcelona, una altra vegada parlem de Barcelona, perquè al cap i a la fi ens veiem abocats també a una mica a una situació de comunitat,
4: Ramon, no?
5: Vull dir que, i tenim la sort de moment, i esperem que continuï sent així, això també ho parlàvem l'última vegada, que no tinguem cap recàrrec municipal, com és a la ciutat, nosaltres no en tenim això. Però sí és cert que el que més ens preocupa possiblement al sector hoteler és que ens posem per davant de moltes ciutats europees amb aquest tema, que sigui com un concurs d'aviam qui és el més car i aviam qui és el que té la taxa turística més cara, perquè llavors sí que possiblement el client, el viatger, sí que pugui optar per altres opcions, a part de lo que sigui doncs vindre a Catalunya o vindre a la província de Barcelona i, evidentment, vindre a la ciutat de Badalona. La gent continua viatjant, però la gent al final doncs, també veurà que si a Lisboa o a Amsterdam tenen una taxa turística inferior a lo que és la província de Barcelona, doncs potser també opten per una altra, una altra destinació.
6: De fet, mira, complementant la teva darrera pregunta, justament per nosaltres és un avantatge competitiu tenir una taxa més baixa que Barcelona. I estem prou a prop perquè algú digui de pagar 7 euros per nit, pagar a 1,9, pues, són dues parades més de metro, vaig a Badalona i no a Barcelona. Vull dir que tot... influencia, diguéssim, la situació, no?
5: Per tant, si em perdones...
4: Digues.
5: Si us plau, no taxa municipal, per no apropar-nos i que ho digui el Iago, eh?
4: Insisteix, malgrat que aquestes taxes puguin acabar revertint amb precisament la promoció turística o la millora de les destinacions, no? També amb aquest objectiu estan pensades.
5: Claro, no, absolutament. I per això dic, vull dir, no estem en... Parlo de manera personal. No estem en contra de la taxa turística. Estem en contra de que això pues, es converteixi al final en una situació on, i em repeteixo, el viatge opti per una altra destinació.
6: Igual, no? El que no pot ser és competir amb València, que no té tassa.
5: Exacte,
6: no?
5: Exacte. Per exemple. Aquestes, no? Correcte.
4: Quin impacte tenen, d'altra banda, els pisos turístics sobre l'activitat hotelera? Ho dic perquè també l'Ajuntament de Badalona ha anunciat que finalment els prohibirà, una prohibició que encara doncs estem a l'espera d'aquesta limitació de noves llicències de pisos turístics a la ciutat de Badalona, i mentrestant doncs, el que s'està aplicant és la normativa, l'ordenança municipal del 2014.
6: Bé, és un tema complicat. Realment, jo crec que la proliferació que havíem arribat amb el tema dels pisos turístics era un problema, perquè inclús, ja no és per un tema dels hotels, sí, inclús per al client, no és el mateix els controls i els nivells de seguretat que tenim que complir, depèn de quins establiments, que potser pisos que potser no complien aquestes mesures de seguretat. Okay. Llavors, jo crec que realment és més important del que inicialment sembla, no?
4: Per tant, veieu amb bons ulls que Badalona s'uneixi amb altres municipis, com per exemple l'Hospitalet o Barcelona, en aquesta prohibició a partir del 2027 de pisos turístics?
6: Això és molt personal, però en el meu cas sí.
4: Jordi.
5: Quan parlem de la paraula provisió, ja estem parlant de paraules majors, no?
6: Sí.
4: Que no s'atorgaran llicències.
5: Exacte. Llavors, jo sóc absolutament contrari, també ho vam parlar l'altra vegada, de prohibir, sí, de regular. I amb aquí estic amb el Iago 100%. Vull dir, tots juguem amb les mateixes regles. Un client, quan ve a una destinació, li has de donar l'opció de poder escollir absolutament quina és l'opció que ell considera més adient per la seva estada. Hi ha clients que volen estar en un hotel per les raons de servei, per raons vàries, i clients que volen estar en un pis turístic per la mateixa raó. Ara bé, i faig valer les paraules del Iago. Si nosaltres hem de complir estrictament una regulació a nivell laboral, a nivell de seguretat, a nivell fiscal, a nivell... tothom. Si tothom sap que hi ha pisos que no estan complint cap mena de normativa i que estan a plataformes molt conegudes, aquests pisos automàticament han d'anar fora. Que hi hagin pisos d'ús turístic que el client pugui escollir, absolutament d'acord. Però complint amb les mateixes normes que complim tots.
6: Sí,
5: regulació.
6: Sí.
4: Per tant, aquí cal un cos d'inspecció. també de pisos turístics a la ciutat, eh?
6: Sí.
4: Important. Expliqueu-nos quin és el perfil, una mica, i la procedència del client que espereu rebre als vostres establiments aquest estiu.
6: Bueno, nosaltres pues és com un 50 i 50, no? 50 d'arreu del món, principalment Europa, centre d'Europa, i un altre 50% nacional. Nacional, sí, sí, sí, d'una distància més de 600 quilòmetres, aproximadament.
4: I familiar?
6: Sí, sí, sí. El que passa és que la tipologia del nostre establiment no és com de costa, amb habitacions molt grans i més, i són més parelles, i parelles amb un nen, o dos nens, no, màxim. Llavors, és més el perfil de cap de setmana, però amb més dies, diguéssim.
5: Nosaltres estem igual absolutament. Tenim, lògicament, el client nacional, que predomina, i seguidament, doncs, també, com deia el Iago, doncs, el client francès, principalment del sud de França, per una proximitat, doncs, que és absolutament, doncs, la que hi ha, i després, doncs, molt de la resta d'Europa, no? I també tenim el Mundial. Vull dir que hi ha moltíssima gent que s'ha anat a creuar l'Atlàntic, i que està passant les seves vacances. Un mes de juny per nosaltres són el client corporatiu i els events, doncs, han sigut molt importants. Sí que el client vacacional, doncs, ha baixat una miqueta, precisament per aquest tema, però sí, pràcticament el mes de juliol i agost, doncs, el client vacacional és el que predomina.
4: I ja per acabar, ho dic perquè ens plantem el mes de setembre i mirant les vostres, els vostres portals webs, ens ha semblat veure que ja ho teniu també tot ple per la Supercopa de la CB. Heu estat seu també de la final a 4 de la FIBA Champions League, no? Una mica, quin impacte tenen, doncs, esdeveniments com aquest? En el cas de la Supercopa serà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre, doncs, per hotels com els vostres.
6: Pues absolutament, sí, sí, sí.
4: Torneu a ser seu.
6: Jo exactament com seu no, el que passa és que ens afecta tot, vull dir, la gent que vingui, inclús premsa que vingui, premsa internacional que vingui a cobrir a l'event, pues s'allotja a hotels com el nostre, no? Tot l'esdeveniment important esportiu o no, que es faci a Badalona, sobretot, pues, per nosaltres és realment importantíssim.
4: Bona notícia.
5: Bueno, parlaves fa un moment, no?, de la importància que té que Badalona parli ja amb nom propi, no?
6: Sí, sí.
5: Doncs
6: sí.
5: Això és parlar amb nom propi.
4: Amb el bàsquet ho fa.
5: Amb el bàsquet ho fa i ho fa molt, molt bé, no? Doncs a la resta, doncs hauria de ser exactament igual que amb el bàsquet, no? Sortir-nos una miqueta del nom de Barcelona, que ens tira molt, és evident, però que Badalona pot anar per lliure tranquil·lament i fer arribar, doncs, esdeveniments tan importants com ha sigut la Final Four, com va ser la Copa del Rei en el seu moment, i ara la Supercopa de bàsquet.
4: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, Iago Camps, Jordi Batet, per haver-nos acompanyat avui.
6: Gràcies.
4: I que vagi molt bé. Bon estiu, bona campanya.
6: Gràcies. Igualment.
5: Gràcies.
4: Adéu, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: I avui, aprofitant que tenim la revetlla de Sant Joan a tocar, volem parlar també de les típiques coques, però amb un nou establiment aquesta vegada de Badalona, amb la pastisseria Grau, que obria justament les seves portes durant la Shopping Night Tutti. Per tant,
0: doncs sí,
4: pastisseria nova a la ciutat.
0: I festa grossa, que van obrir en un dia ideal, eh?
4: Sí, sí,
0: ells ja tenen, la feina no els hi van faltar. Ells ja tenen establiments a altres punts del territori i ara, doncs, han apostat per la nostra ciutat. Ens acompanya la seva pastissera, la Natàlia Grau. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Quin balanç en fas d'aquesta primera setmana aquí a Badalona?
3: Doncs ha començat molt intensa. Sí, sí, sí. Vam aterrar el dia de la Shopping Night.
4: Us imaginàveu que, diguéssim, hi hauria
3: ens
4: aquesta...
3: Ens ho havien explicat, però no érem conscients de les dimensions que podia agafar aquesta festa. I la veritat és que molt sorpresos i molt contents de la rebuda que va haver per part de la gent. Sí, sí, molt bé.
4: Explica'ns una mica d'on veniu, no? Qui és la pastisseria Grau? Quins són els seus orígens?
3: Pastisseria Grau és una pastisseria que comença a Esparreguera. De fet, és cinquena generació. Jo sóc la cinquena generació de pastissers de la família. I que ha anat creixent a poc a poc. Vam començar doncs això, no? Esparreguera, que és on tenim l'obrador, és on tenim una de les botigues, i a partir d'aquí hem anat fent Martorell, després hem vingut aquí a Badalona, hem estat també a Sant Cugat, i estem en aquest moment.
0: Deies tu, no? Ets la cinquena generació sí. d'una família de pastissers.
3: Sí.
0: Com s'aconsegueix mantenir l'essència i anar innovant, creant?
3: Bueno, s'han d'ajuntar dues coses, no? S'ha d'ajuntar la passió per l'ofici i el voler millorar, el voler posar-se al dia. S'ha d'estar una miqueta amb tot, no? Amb la tradició, no deixar mai el que és el producte de pastisseria tradicional, que és el que nosaltres toquem,
4: no?
3: Però a vegades tampoc quedar-te enrere i anar innovant, tenint l'equilibri de les dues coses.
4: Quin diries que és el vostre tret distintiu?
3: La pastisseria artesanal, sobretot. Sí, no hi ha, ara mateix no hi ha un producte estrella, sí que en tenim un que és per Pasqua, que és la mona de caputxina, que aquesta ve de les cinc generacions que l'anem fent.
4: Com és aquesta mona caputxina?
3: És una mona que porta, està feta amb pa de pessic i llema, i per fora porta un biscuit de rovell d'ou, que va fet al bany Maria, i fornejat, flambejat al forn. Bueno, és...
4: Molt bé.
3: La fem nosaltres,
4: arribarà.
3: Aquesta, i no es troba a masses llocs.
4: Arribarà el dia també per tastar aquesta mona caputxina.
3: Sí, no, ja vindrà. Això és com el més nostre, no?
4: Feu
3: que tenim, però...
4: i feu salat, a la pastisseria?
3: Sí, també tenim un apartat dintre de l'obrador, que és el de càtering.
0: Us preguntava abans, fora d'antena, si teniu en compte, des de la pastisseria Grau, les tradicions específiques de cada territori on aterreu, on poseu botiga.
3: Clar. Pensa que hem aterrat...
0: Heu estudiat sobre Badalona, ja.
3: Algunes coses sabem. Acabem d'aterrar ara mateix i la intenció està en, sí, fer-nos de la ciutat, no? I sí que tenia algunes col·laboracions amb diverses coses d'aquí, que ja us anirem explicant.
4: Per què Badalona?
3: Ens va sorgir l'oportunitat de venir a Badalona. És una ciutat que ens semblava interessant, que podia tenir recorregut per la pastisseria. I bueno, no ens ho vam pensar. Vam trobar un molt bon lloc, també, on estem situats. És un molt bon lloc.
4: El carrer Canonja,
3: El carrer Canonja, correcte. Sí.
0: Hem parlat de la pastisseria Martorell,
3: sí.
0: Esparreguera, Badalona,
3: sí,
0: Sant Cugat. Voleu expandir-vos més?
3: Bueno,
0: això té aturador,
3: sí, no ens tanquem, no ens tanquem. Sí. Ara estem rodats. Estem en el moment i, bueno, ara pararem alguna setmana, perquè sembla que estiguem inaugurant cada setmana.
0: La Natàlia s'ha format a l'Espai Sucre i, de fet, la pastisseria recentment ha guanyat el primer premi d'un ou de xocolata inspirat en Gaudí.
3: Sí.
0: Ara tot va de Gaudí perquè estem dins el centenari, no? Explica'ns una mica com ha funcionat aquest concurs.
3: Doncs va ser un concurs que es va fer amb el Gremi de Pastisseria, el Museu de Xocolata i el Pargüell. I el que es va fer és es va convocar pastissers de tot Catalunya perquè presentessin un projecte d'un ou que havia d'estar inspirat en el Pargüell. Cadascú havia de presentar la seva idea, el seu projecte.
4: I que és preciós, eh? Estic
3: sí, l'estem veient ara, eh?
4: Instagram, que us convido a visitar, també. Déu-n'hi-do,
3: sí,
4: quants centímetres? 60-70
3: mil·límetres, no? Sí, era molt alt, entre la base i tot. Devia pesar uns 20 quilos, aproximadament.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí. Transportar-lo va ser tota una aventura,
4: Transportar-lo i que arribés intacte, no?
3: Sí. Ara us ho explicaré, això, també, perquè
4: també
3: vam tenir tanta feina gairebé fent l'ou com fent l'estructura on el posaríem per poder-lo transportar, clar, de l'obrador d'Esparreguera fins al Pargüell i el guanyar, doncs, el Pargüell fins al Museu de la Xocolata on estàs posat.
0: Això és com el dimoni, gairebé, transportar-lo.
3: Sí.
4: Perquè l'obrador el teniu només a Esparreguera.
3: Només a Esparreguera.
4: I des d'allà distribuïm
3: a les botigues. Sí. Doncs llavors, d'aquests projectes que et deia que es van presentar, van quedar 10 finalistes i van estar exposats aquí, així com veus, amb una urna d'aquestes, van estar exposats al parc i els visitants tenien un QR, cada u tenia un QR, podien votar el que més els hi agradés.
4: Molt bé, per tant.
3: I va resultar que va ser el nostre.
0: El vostre.
3: Sí, sí, mm-hmm. Molt contents.
4: Tenim Sant Joan a tocar, que és una altra, ja. Diguéssim, les pastisseries, jo al·lucino perquè sempre ho diem, tot i que van sempre, diguéssim, seguint el calendari i pràcticament no hi ha setmana
0: del
4: que
0: Santoral.
4: Se celebri
3: sempre hi ha algun
4: cosa,
3: festiu.
4: No? Per delit també de les nostres panxes, val la pena dir-ho. I ara estem a les portes de Sant Joan. Mm-hmm. Què preparareu vosaltres
3: ara venen les coques.
4: Grau.
3: Ara ens venen les coques.
4: Coques.
3: A tope amb coques, sí.
4: Alguna d'innovadora?
3: Aquest any el que hem fet és innovar en forma, en el format.
0: Mm-hmm. Com és, doncs?
3: Hem passat a unes coques molt més petites, fetes, van posades en unes caixes tancadetes, molt maques, ja si passeu ja les veureu. No hem anat tant a la coca tradicional que veus aquí, que és la coca gran, mm-hmm. perquè ens hem anat trobant doncs, que les famílies també cada vegada són una miqueta més reduïdes. I per altra banda, la gent també vol provar més varietat.
0: I llavors, que si a un li agrada amb fruita, l'altre correcte, no, de pinyons...
3: Exacte. O tothom porta una coca. Llavors, exacte. Quan te'n vas a unes coques molt grans, ostres, sembla que...
0: Et queda coca que és molt, per no? sucar l'endemà i correcte. Una setmana seguida.
3: Doncs aquest any hem innovat en el que és format, mm-hmm. que és unes coques pràcticament una per dues persones i l'altra per quatre o cinc persones.
0: O sigui, capsetes amb tastos, podríem dir, de les diferents especialitats o...?
3: No, perquè realment són tan petitones...
0: Quina és l'estrella? Quina és?
3: Mira, l'estrella és la de brioix amb crema. Vale. Aquesta és la més venuda en tots els seus formats que puguem fer.
4: La clau d'una bona coca de Sant Joan és la fórmula del brioix?
3: La fórmula del brioix, mira, en el fons hi ha moltes fórmules de brioix que els pastissers no amaguem. Mm-hmm. Es publiquen, s'expliquen... El secret està en temps, temperatures...
4: I producte.
3: I cocció. Ja. Bàsicament, és a dir, jo et puc donar la mateixa fórmula a tres mm-hmm. pastissers diferents i la coca no sortirà igual. Perquè s'ha de tenir molt en compte doncs, tot això, no? El mm-hmm. seu repòs, la temperatura de l'amassat, la temperatura de fermentació, que sigui lenta, de quina manera la cous...
0: Així teniu que... comandes, ja?
3: Sí.
0: I
3: sí,
0: per sí. quines coques es decanten els badalonins i badalonines? Perquè es
3: tiraran per la de crema, sí. També els hi portarem, farem la de crema, farem la de fruita confitada, la de llardons, i llavors el que fem nosaltres és que les coques de brioix les obrim i les farcim. Amb crema, amb nata, amb cabell d'àngel, que aquesta és com molt tradicional, uh-huh. i trufa.
4: Uh-huh. I la de llardons?
3: La de llardons...
4: Acostuma a ser també una de les més venudes?
3: És de les més venudes, sí. La de llardons el que passa és que, al ser una coca primeta, que és de, uh-huh. és de pasta de full, la gent s'emporta la de brioix i...
4: La de llardons és per al sopor.
3: Exacte, no? I una de llardons que és com a l'extra.
0: Per berenar, quan la vas a comprar ja te la vas
3: sí.
0: menjant, no?
3: Sí, sí, sí, llavors sempre amb totes les compres en cau una de llardons, a més mm-hmm. a més.
4: Fent el tafaner, com deia una mica en el vostre perfil de xarxes,
3: sí.
4: veig que hi ha molta cura pel detall, no? Vull dir, la pastisseria sí. d'entrar pels ulls.
3: Totalment,
4: sí.
3: Totalment, no és una necessitat bàsica. Llavors, ha de, les, de voler comprar, t'ha d'entrar pels ulls, ha de ser algo que realment et vingui de gust. Uh-huh. I això s'ha de cuidar moltíssim.
0: I què hi trobem a l'aparador? Si ara passegéssim pel carrer d'en Cueta, el carrer Canonja, i passéssim per davant de la pastisseria, uh-huh. què és el que veiem?
3: Mira, el que és a la part de l'aparador, ara hi veuràs coques. Hi veuràs coques, hi veuràs... Et parlo d'ahir diumenge, uh-huh. eh? Uh-huh. Pasta de full, també hem tingut. Sí... el tema de pastissos més tradicionals, musos, semifreds, els tenim... Clar, no els veuràs a l'aparador, però sí que quan entres els veuràs a dins.
0: Mm-hmm.
3: Val? I la nostra idea, a partir d'ara que ja comencem a assentar-nos una miqueta, és fer producte acabat al moment, sobretot els caps de setmana.
4: Què vol dir producte acabat al moment?
3: El que seria, per exemple, una banda de crema o un tortell. Alguna
4: que
3: cosa que
4: de farcir in
3: situ correcte, coses
4: client,
3: que es van farcint
0: al
3: moment. Sí, que de fet el dia que vam fer la inauguració per la Shopping Night
4: és el que oferíeu, no?
3: També. Ho teníem, jo vaig estar allà de cara, mm-hmm. de cara a l'aparador i anàvem omplint el producte i el anàvem servint. Mm-hmm. Doncs la idea vindria a ser aquesta, no?
4: Sí, una mica també de manera personalitzada, no?
3: Exacte.
4: Que puguin dir, doncs,
0: i les textures.
4: No m'agrada doncs, el kiwi, però sí que m'agrada la pinya i la maluixa, per exemple.
3: Perquè s'està
4: no?
3: fent allà mateix.
0: Mm-hmm. I les textures es mantenen.
3: Exacte, és que
0: si al no, final... Si no, potser arribes a casa i la pasta de full ja no està tan crunchy com ens agrada.
3: Clar, el que et diferencia de la pastisseria industrial o que pots trobar en un supermercat o qualsevol altre lloc, al final és que estigui feta que te la puguis menjar fresca.
0: Clar.
4: Doncs, Natàlia Grau, un gust. Haurem d'anar a la pastisseria Grau també per tots aquests productes i aquestes coques de Sant Joan. Que vagi
3: moltíssimes
4: molt bé.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
4: Gràcies a tu, Tim. Merci.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: I amb l'arribada del bon temps, canviem les sabates tancades per sandàlies, per xancletes, per calçat més lleuger en definitiva. Però aquest canvi, que sovint agraïm pel que fa a la comoditat o per la calor, també pot comportar alguns problemes pels peus si no escollim bé quin calçat hem de triar o no els donem les cures adequades als nostres peus. Per això avui parlem de sandàlies, parlem de salut de peus, parlem de prevenció durant aquests mesos d'estiu i ho fem amb els nostres experts habituals, els doctors Anna Tribó i Francesc Monés, de la Clínica Podològica Monés de Badalona, que ens explicaran què hem de tenir en compte per gaudir de les vacances, de la platja, de les passejades, però fer-ho sense patir molèsties ni tampoc lesions. Què tal? Benvinguts, com esteu?
7: Hola,
6: bon dia.
4: Arriba la calor, eh? Quins són els problemes amb els peus, diguéssim, que més acostumeu a veure a consulta en aquesta època de l'any?
7: Bé, doncs ben bé el que has dit, eh? Problemes relacionats amb el calçat, ja siguin per fricció, per traumatisme, per sobreesforç o infeccions. Normalment és el que més ens trobem en aquesta època de l'any.
8: Sí, problemes relacionats amb l'entorn. Una cosa el calçat i l'altra és l'ambient, canvia. Calor, humitat, activitats a l'aire lliure, tot això exposa el peu a coses que no havien passat durant l'hivern, on portem un calçat més acomodat al peu,
4: està
8: més protector,
4: protegit, no?
8: La temperatura no és la mateixa.
4: Per tant, els peus pateixen més a l'estiu que no pas a l'hivern?
8: Pateixen diferent. A l'hivern també poden patir alteracions i poden patir problemes relacionats amb altre tipus d'activitat. Però a l'estiu pateixen uns temes determinats.
4: És època de sandàlies. Quines característiques hauria de tenir una sandàlia que sigui saludable?
7: Bé, la sandàlia saludable ens ha d'acompanyar el peu. És a dir, ens hem de sentir el peu subjecte, ha de tenir forma a la zona de l'arc, sobretot. No és recomanable utilitzar una xancla de piscina, d'aquestes que s'uneixen només a la zona del dit gros, entre el dit gros i el dit petit, per activitats que no siguin justament sortir de la piscina. És a dir, aquesta xancla va bé per anar de la piscina a la dutxa, de la dutxa al vestidor, o moure't per un entorn d'aigua, humit, com pot
4: que
7: ser...
4: Que no caminaràs.
7: Exactament. Però grans tot el tram, des de la platja, per exemple, fins a arribar a casa teva, si has d'agafar un transport públic, si has de, etcètera, caminar una mica, ja no és recomanable utilitzar aquesta xancla. Primera, perquè serà una xancla que estarà humida, que vindrà humida de la platja i anirem, doncs, dues hores amb la pell macerada, estovada, en remull, amb contacte amb tot el, doncs, tot el que pugui haver-hi de microorganismes que puguem haver adquirit del terra, de la dutxa, de la piscina, etc. I segon, pel traumatisme, és a dir, aquest calçat no acompanya el peu, sinó que el que fa és donar-li una làmina de protecció entre el terra i el teu peu. Però tot el que són impactes, friccions, torsions, no queden ajudats. Llavors, una estona molt bé, clar que sí, però no podem anar a comprar al súper la càrrega de la setmana amb uns xancletes de planes de dit, per exemple. Tenir en compte l'activitat que vas a fer i planificar una mica la protecció d'aquest peu, perquè sigui un peu que et duri tot l'estiu, perquè si no és fàcil, que llavors arribem a l'agost amb molt dolor, amb dolor a la planta del peu, amb dolor al taló... I llavors,
4: i més que ens anem de vacances,
7: clar,
4: no? Allò, poses a la maleta la sabata més incòmoda que tens per anar a visitar qualsevol capital, no?
8: La idea seria posar-nos un calçat adequat a l'ambient de l'estiu, que és la calor i la humitat i tot això, però amb les característiques que hem portat a l'hivern. Normalment a l'hivern portem calçats amb soles relativament gruixudes, que amorteixen, que acompanyen una mica la forma del peu, la forma de l'arc plantar, que no tenen un drop, que no tenen una diferència, que tenen una diferència a l'hivern entre el taló i la puntera d'una lleugera diferència, no talons, però un centímetre, aproximadament. Clar, si això ara, a l'estiu, ho convertim en una sola, molt poca cosa, completament plana, dura, sense forma, ni contraforç, i no portem el taló ben agafat, doncs llavors ens poden aparèixer aquests problemes que comentava l'Anna, de dolor, de sobrecàrrega, de durícies, de talons amb moltes clivelles, de callos o ulls de poll que surten freqüentment a les plantes dels peus, doncs a la gent que n'hi surten, per alteracions estructurals i pel que sigui, a l'estiu probablement li sortiran més perquè exposarà el peu a més pressió, a més fricció, a més sobrecàrrega en a la zona plantar on li surten normalment.
7: Sí, i el que has comentat de si hem d'anar a fer turisme, per exemple, per una gran ciutat, etc, és molt recomanable tot el que sigui activitats turístiques utilitzar calçat tancat. Millor passar una mica de calor, però utilitzar una bamba esportiva amb un mitjó de cotó que ens permet, doncs, estar en el tram de l'aeroport arrossegant maletes, amb les rodetes de les maletes, doncs tu portes una protecció sobre les ungles que fa que aquella maleta, si et trepitja, doncs no et provoqui un traumatisme, que hagis d'anar llavors a urgències, que ja t'esguerra una mica les vacances. Llavors, tenir la capacitat de planificar una mica el calçat, és a dir, un calçat tancat amb protecció, amb una miqueta de mitjó, i en el cas dels pacients que necessiten plantilles, doncs aprofitar aquells moments per utilitzar la plantilla com a tractament i fer ús unes hores al dia de la plantilla, doncs és el més apropiat. És a dir, realment, això, mentre estàs amb el trajecte de desplaçament, moure maletes, carregar pesos o tota la part turística d'una ciutat, anar protegit. Després, quan un està cansat i necessita refrescar-se, doncs es destapa el peu, es refresca, va amb una xancleta...
4: Fem una mica de joc, ara pensava. Per exemple, me'n vaig a fer el Camí de Sant Jaume, Camí de Santiago. Quin calçat m'emporto?
8: Dona, doncs...
4: per a veure ha de ser, les 24 hores del dia.
8: Clar, això, anem a fer una activitat especialment dura, intensa i llarga dels peus, de tot el sistema esquelètic, però sobretot dels peus. Llavors, hem de pensar bàsicament amb els peus. Ha de ser un calçat extremadament protector, molt ben pensat per caminar, tancat, evidentment, com ha dit l'Anna, i a més,
4: amb les característiques...
8: Que ens subjecti el termell i amb les característiques que el nostre peu individualitzat requereixi, perquè hi ha gent que no té cap problema en els peus i que normalment fa activitat física i camina, però hi ha molta gent que tampoc en té cap de problema, però es posa a fer una activitat molt intensa durant una setmana. Doncs això s'ha de vigilar, s'ha de protegir molt el peu.
4: No?
8: Soles gruixudetes, de goma, normalment, soles que protegeixin, que no siguin molt toves, i peu agafat, taló agafat, i sobretot a la mida. La zona de l'avantpeu, la zona dels dits i la zona de l'empenya del peu ha d'estar subjecte, però s'hi han de poder moure per evitar friccions, per evitar...
4: I arribo a l'alberg, a la pensió, hora de descansar, i què faig? Em trec aquestes xiruques i deixo que el peu...
7: Exactament,
4: transpiri,
7: sí. El que ens hauríem de posar a la motxilla seria aquell calçat amb el que caminarem les 6 hores del trajecte, les 7 hores del trajecte. Hem de portar-hi uns mitjons de recanvi, perquè pot ser que en aquest trajecte parem en algun moment a descansar i tinguem molta calor si ens descalcem. És un bon moment per canviar el mitjó, perquè el mitjó va acumulant sorreta, pedretes, llavors canviem el mitjó, la pell s'asserena, ja no està tan humida, un mitjó de recanvi per cada trajecte, i un cop arribem a l'alberg, ens descalcem, si cal, ens refresquem el peu i ens posem una xancla, sandàlia, crocs, per exemple, fresca, però que ens resulti còmoda, també. No hem d'utilitzar una xancla qualsevol, sinó alguna cosa que dius, ai, aquí el meu peu descansa.
4: I això serviria, per exemple, també, Anna, si ens anem, doncs, no sé, fer un trekking als Pirineus Catalans, però sabem que també posarem els peus, per exemple, és molt habitual a l'estiu, també, si estàs fent muntanya, banyar-te al riu o al pantà, en aquí quin calçat hem de portar?
7: Clar, llavors, en aquesta situació, per exemple, l'ideal és una sandàlia una mica agafada d'aquestes aquàtiques que hi ha marques d'esports que sí que en venen.
4: Els típics escarpins, que li diuen, també?
7: Sí, però l'escarpí queda molt mullat, queda molt xop, i si l'has de tornar a carregar a la motxilla, llavors et mulla la roba, llavors... Va molt bé una Crocs, les Crocs, ara estic dient una marca comercial, però bueno, és un
4: aquest
7: calçat...
4: Aquest tipus de sabata,
7: aquest tipus de sabata, que és una sabata que s'asseca molt ràpid, la pots lligar fora de la motxilla, llavors es va secant mentre tu continues el trajecte i quan arribes a l'alberg on sigui pots tornar a utilitzar aquesta Crocs. I calçat de recanvi, a nivell de portar una altra sabata, depèn de lo llarg que sigui el trajecte, que estigui, vull dir, depèn dels dies que inclogui la travessa de muntanya. Si tu tens un calçat per caminar, se suposa que amb un calçat salves la situació.
4: Els amants, Francesc de Costa Brava, Costa Daurada, Illes Balears, tot això, què? Quin calçat s'han de posar a la maleta?
8: Aquí farà molta calor. Aquí hem d'anar fresquets, unes sandàlies, si anem a caminar, unes sandàlies, que avui en dia hi ha molts models, unes sandàlies tipus bambes, que poden estar fins i tot reixades, obertes, però que protegeixin, que ens ajudin a caminar bé. Si només anem amb una cala, arribem amb una moto o amb una bicicleta, doncs llavors sí que podem fer servir una xancleta per moure'ns per la platja, sobretot protegir-nos amb la roca. Si anem amb una platja de sorra és un tema. Si anem a una platja i caminarem per la roca, és un tall amb un musclo, amb una roca punxeguda, ens pot esgarrar tot el matí o tot el cap de setmana, protegir-nos. Aquí potser sí uns escarpins, d'aquests que parlàvem abans, una sabata més de goma, que podràs banyar-te, nedar i sortir a fer una volteta per les roques, doncs seria ideal.
4: I si som en lloc de ruralites o gent de mar o muntanya, urbanites en tota regla, no? Si som d'aquells que esperem l'estiu per visitar capitals, Londres, Istanbul, París, què fem?
7: Que bonic, també. Bueno, tot és molt bonic, eh? Els tres plans estan molt bé. Doncs aquí el que hem dit, tenint en compte que quan sortirem al dematí, ben d'hora, has d'anar ben calçat, faràs unes... Si calcules els quilòmetres que et mouràs dins una gran ciutat, poden ser molts. Pots arribar a fer 14 quilòmetres en un sol dia. Llavors has d'anar preparat amb el teu calçat més amic. El teu amic, el que utilitzaria és un octubre a la ciutat o per anar fins i tot al gimnàs, el teu calçat esportiu. Pots anar la mar d'elegant, però pots posar-te unes bambes esportives, perquè per l'asfalt és una gran protecció una bamba esportiva, amb un mitjó, i després, a part, doncs a la maleta pots tenir un calçat això més tipus sandàlia, no tan protector, però que serà usat per, pel vespre, si el desplaçament no és llarg, o per moments de descans, o controlats, com ara un restaurant, o un museu, una cosa així.
8: Un apunt del trekking que he parlat abans de la muntanya, sí? Si anem a fer muntanya de veritat, sobretot els peus ben protegits, si ens banyem, unes crocs, una sabata fresca i que es pugui mullar. Però si anem a caminar realment per la muntanya, anem a fer...
4: El cims, millor calçat possible. Anem
8: al millor calçat possible. Penseu que una torçada de peu, un mal calçat, provoca activació fins i tot dels serveis d'emergències per anar a rescatar gent. A vegades veus per la muntanya gent. Per la muntanya, muntanya, no estic dient per un passeig. Per la muntanya s'ha d'anar molt ben preparat de peus perquè probablement és la zona més conflictiva del cos que provocarà més accidents. Una relliscada, caminar per pedres, fer una petita escalada, tot això ha de ser amb un calçat molt ben protegit i amb molta seguretat.
4: Ja s'atents, penseu en què trepitgeu, no? Mireu
7: també,
4: a terra.
7: També. Però sí que és veritat que, per exemple, per anar per ciutat o fer turisme urbà, podem aprofitar el calçat esportiu que utilitzem durant l'any. Però és cert que el calçat que utilitzem per anar al gimnàs a fer peses o força no és el calçat que podem pujar a una travessa de muntanya al Pirineu, perquè no necessitem soles que tinguin més subjecció, amb més call, amb més tac a sota, més agarre, perquè si no podem relliscar. Necessitem millor fixació del turmell, és cert, és a dir, saber doncs que si vas a un ambient de muntanya, mitja muntanya, alta muntanya, necessites un calçat dissenyat per mitja muntanya, alta muntanya, no podem utilitzar el de l'asfalt.
4: Posem-nos ara per acabar, no?, en la tesitura de que hem fet tard, en el sentit de que hem estrenat sandàlies, i posaria la mà al foc, que com jo, el 50% dels oients que ara mateix ens estan escoltant, doncs ja porten butllofes als peus, no? Perquè aquestes sabates tan boniques que t'has comprat resulta que et fan mal. Què? Les sí. hem de guardar al calaix i desistim?
8: No. Sí, que, sí, home, si ens hem equivocat de molt, és a dir, si aquella sabata no es pot portar perquè ens apreta tant o ens fa... No, llavors sí canviar-la. Però sí que és veritat que això passa sobretot al principi de temporada. Ara venim amb la pell més...
4: Després se't fa dura, la pell.
8: Més dèbil, l'hem protegit molt durant l'hivern, està més estuada i tal. Llavors, els primers calçats d'estiu, i sobretot amb tires, i que, no, que no agafen tota la superfície del peu, poden provocar alguna butllofa. Si no és això que dèiem, que ens hem equivocat de molt amb la sabata, doncs esperar una mica... Protegir el peu al mitjó no és una cosa... Que avui en dia el jovent em porta molt de mitjó, sí. És cert, eh? Està molt de moda i no els importa portar...
4: Porta mitjó i xancletes, allò mitjó que abans veiem els turistes,
8: pues
4: no?
8: No és una tonteria, i sobretot els primers moments de començar a portar calçat d'estiu, que és quan ens surten les butllofes. Protegir una mica el peu, i si el peu s'hi va adaptant, i la pell es va enfortint i es va fer un, es va fent, es van, es pot protegir més bé.
7: Sempre hi ha trucs, també. Si tenim, per exemple, just la civella ens fricciona i per sota doncs és molt rugosa, doncs allò es pot portar al sabater i dir-li, escolta, mira, em pots polir una mica això perquè justament aquí hi ha un repunt que se'm clave. O bé, si just és una tira que és molt dura, doncs hidratar-la, hidratar la tira del calçat amb alguna crema hidratant, posar crema hidratant en el calçat i crema hidratant al peu per estovar-ho. Totes aquestes tècniques funcionen. O utilitzar-ho 2 hores al dia i a poc el peu se va acostumant sense intentar que no arribi a passar lo de que es faci una butllofa, una flictena. Mm. Un cop ja s'ha fet la butllofa, llavors aquella zona sí que està molt irritada, es fa una ferida, has de deixar-ho curar, t'has d'esperar ben bé 10-15 dies a tornar a utilitzar la sandàlia, i és un procés. Però
4: doncs
7: sí, sí.
4: Veiem que encara hi ha esperança, sobretot sí, pels nostres peus. Ja veurem si per les sandàlies noves. Que vagi molt bé.
8: Moltes gràcies, bon estiu.
4: Adéu.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: I avui posem el focus en una realitat que és molt present a molts barris de Badalona, la necessitat d'acompanyar infants, adolescents i famílies perquè tinguin més oportunitats educatives, socials i alhora també emocionals. I ho fem des del barri de Llefià, on l'entitat ISOM desenvolupa des de fa més d'una dècada diferents serveis socioeducatius i també comunitaris. Des del 2014 gestionen el Servei d'Intervenció Socioeducativa de Llefià i posteriorment també s'han afegit els serveis de Montigalà-Bufalà i de Sant Crist. Avui, per parlar de tot plegat, saludem el nostre company Alexis O, que es troba a la Tribu, un altre dels espais que gestiona l'entitat ISOM al nostre municipi. Què tal, Àlex, com va?
10: Bon dia, així és, ens trobem aquí al centre que ISOM té al barri de Llefià, a la Tribu, exactament, un espai doncs, que aquí es treballa amb infants, adolescents i famílies per donar resposta a situacions de vulnerabilitat social i també educativa. Perquè ens fem una idea de la dimensió de la feina, només durant el 2024 els serveis SIS, d'intervenció socioeducativa, de Llefià i Bufalà Montigalà van atendre prop de 140 infants i adolescents i més de 80 famílies. A més, des d'aquí també s'impulsen programes de suport escolar a una quinzena d'escoles, 3 instituts de Badalona Nord, així com projectes culturals i també casals inclusius d'estudiants. Avui ens acompanya en Joan Antoja, que és director operatiu de serveis socioeducatius i comunitaris d'ISOM. Joan, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
11: Gràcies a vosaltres per venir.
10: Per començar, explica'ns què és exactament el Servei d'Intervenció Socioeducativa, el SIS, i quin paper té aquí als barris de Badalona.
11: El Servei d'Intervenció Socioeducativa és un model que planteja la Generalitat per atendre aquells infants, adolescents i les seves famílies que es troben en situació de risc social, no? Tenen algunes dificultats, estan en situació de vulnerabilitat i aleshores des dels serveis municipals se'ls deriva cap aquí per poder revertir aquestes situacions i que, per tant, puguin seguir amb la seva vida.
10: Venen derivats dels serveis socials municipals, també dels centres educatius o exclusivament de serveis socials?
11: En el cas del SIS, dels serveis socials municipals. Tot i que en algun dels serveis, com la Tribu on som ara, per exemple, sí que existeix la possibilitat d'inscriure's de manera lliure. És a dir, que pot venir qualsevol família que tingui un nadó entre 0 i 3 anys i inscriure's i participar de l'activitat.
10: Parlem de la Tribu, ja que som aquí, som al carrer Europa número 12, aquí al barri de Llefià. Exactament aquí què feu?
11: Doncs aquí, a la Tribu, el que fem és acompanyar les famílies que tenen infants entre 0 i 3 anys, doncs en aquest moment, doncs que per algunes genera moltes dificultats. Famílies que, per exemple, es troben sense suport en el territori, que tenen dificultats per afrontar la criança, que tenen dubtes, que no tenen xarxa. Aquest és un espai en el que poden venir pels matins i llavors comparteixen aquest espai amb d'altres famílies que es troben en aquesta situació i amb educadores que les acompanyen en tot aquest procés.
10: Veiem que és un espai on poden jugar, poden fins i tot fer el cafè, menjar fruita, és un espai molt acollidor.
11: Correcte, de fet és el que busca, no? És l'espai, diguem, que és el tercer educador, no? I llavors el que busca és que aquests infants puguin estar per aquí, puguin estar fent les seves activitats, totes les activitats que hi ha tenen un objectiu al darrere, llavors els estimulen, juguen i per altra banda les seves famílies estan assegudes aquí a la taula, les veuen, tenen contacte visual, per tant les famílies poden tenir aquest espai de conversa, aquest espai en el que poden doncs, exposar les seves inquietuds, en el que poden fer aquest treball i els infants poden estar per aquí gaudint d'aquest moment també.
10: A banda de la Tribu, ISOM, aquí a Badalona, treballa a Llefià des de l'any 2012, però també hi ha centres a Montigalà, Bufalà i Sant Crist.
11: Des del 2014 que som aquí a Llefià, des del 2018 a Bufalà i des d'aquest any al barri de Sant Crist.
10: Són barris que tenen necessitats no especials pels habitants que viuen. Quin seria el perfil majoritari d'aquestes famílies, d'aquests infants?
11: Doncs són famílies que es troben això en algun moment de vulnerabilitat o de dificultat i que necessiten algun tipus d'acompanyament, que pot ser molt, molt divers, poden tenir diferents dificultats, i llavors l'objectiu del servei és acompanyar-les en aquest moment i acompanyar-les en aquest procés. Doncs la criança a vegades no és fàcil, a vegades hi ha situacions estructurals que no ajuden i que, per tant, requereixen doncs, això de que algun professional doncs, pugui estar aquí, ajudar a marcar uns objectius, fer un pla de treball i revertir aquesta situació. Al final, per nosaltres, l'èxit és això, no? Doncs quan les famílies venen, les acompanyem durant un temps i al final doncs, deixen de venir perquè han assolit aquests objectius, han superat aquestes dificultats o han adquirit aquestes eines que els hi mancaven doncs, per poder desenvolupar la seva tasca parental.
10: I al Servei d'Intervenció Socioeducativa de Llefià, una mica feu lo mateix, quines activitats realitzeu ara mateix?
11: Clar, ara estem parlant de la tribu, que és el 03, però el Servei d'Intervenció Socioeducativa és des del 0 fins als 18. Llavors, el mateix que t'explicava de la tribu es fa amb les altres franges d'edat. Què vull dir? Doncs que per la tarda, després de l'escola, venen infants des de 4 fins a 18 anys, bueno, i adolescents, que no són infants ja, fins a 18 anys, i llavors tenen una activitat en la qual intentem treballar tots els àmbits dels infants. Això vol dir doncs, que venen aquí, berenen, fan els deures, fan activitats de caire emocional, relacional i també de participació. Llavors, d'aquesta manera, intentem doncs, assolir també uns objectius no?, per cadascun dels infants. A més, tot això va acompanyat del treball amb les famílies, és a dir, el mateix que estem treballant amb els infants, ho treballem amb les famílies, no? I el mateix que t'explicava per la tribu, doncs, ho fem amb les famílies dels serveis de les tardes. En el cas del 16-18 és una mica diferent, perquè són els, clar, són joves ja, i llavors aquí és un treball molt més individualitzat amb el jove, en el qual doncs, se l'acompanya en aquest procés no?, de l'educació postobligatòria.
10: També treballeu, ara que deies, amb adolescents i joves. És a través del projecte Referents, s'anomena?
11: Correcte, exacte. Sí, el projecte Referents és la franja 16-18.
10: I quines inquietuds detecteu entre els joves?
11: Doncs entre els joves ens trobem sobretot que es troben no, què fer no, davant de la situació actual, de molta incertesa, moltes dificultats, al mercat laboral, a les dificultats per emancipar-se, amb la falta a vegades de referents, ens trobem que estan, podríem dir, una mica perduts, no? I que el nostre encàrrec, la nostra tasca va en doncs, poder-los ajudar en aquest procés, acompanyar-los, no? I doncs, retornar, per exemple, al sistema educatiu, continuar amb l'educació postobligatòria, entrar en el mercat laboral. Una mica l'objectiu és acompanyar el jove en el seu projecte de vida i al final doncs, allà on el jove vol anar, doncs nosaltres l'acompanyem i li donem les eines perquè això pugui ser possible. I vinculat també al treball amb la família, no? Perquè al final, com et deia, no? Nosaltres estem per aquí per acompanyar i per acompanyar les famílies i també donar-li a la família les eines perquè pugui treballar amb aquest jove.
10: Un dels grans eixos que comentàvem és el suport també educatiu. Com funciona aquest treball que feu amb les escoles, instituts, des d'ISOM?
11: Amb les escoles i els instituts tenim un programa vinculat a Caixa Pro Infància que el que fem són teràpies psicològiques, logopèdia i psicomotricitat. Aleshores, a partir de les necessitats que detecten les escoles i del treball en xarxa en el programa Caixa Pro Infància, des d'aquí organitzem tot el que són aquestes teràpies, logopèdies i psicomotricitats.
10: Heu detectat un augment de les dificultats d'aprenentatge o de problemes emocionals entre infants i joves?
11: Sí. En els últims anys no para de créixer. No para de créixer les dificultats.
10: I Joan, a banda dels CIS d'aquí de Badalona, des d'ISOM, aquí a la nostra ciutat, quins altres projectes teniu en marxa?
11: Doncs ISOM, bueno, és una entitat que ja té una trajectòria de 25 anys, aquí a Badalona des de fa 12, i llavors els projectes són tots orientats als infants, adolescents, famílies i persones en general que estan en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, doncs, tenim projectes que van des de l'àmbit de la protecció a l'àmbit de la prevenció, llavors són CRAES, pisos de primera acollida, pisos assistits, pisos d'emancipació, després, sobretot també de treball per prevenció de les violències, de l'atenció als infants, adolescents que han sigut víctimes d'abusos sexuals, en el cas de la Barnahus. Llavors, també tenim projectes relacionats amb l'àmbit clínic, que també estan vinculats amb el CIS, que parlàvem, en relació a teràpies psicològiques. I a nivell de prevenció, doncs el CIS, els serveis de prevencions de violències, els casals d'estiu inclusius,

0: i als diferents barris de Badalona.
1: Doncs ara mateix el repte que tenim és consolidar-lo. És un model nou proposat per la Generalitat que s'està aterrant des de la ciutat en xarxa amb les entitats, amb les tècniques de l'Ajuntament. Amb l'Ajuntament estem fent tot un treball per poder-lo aterrar. I aquest és el gran repte ara, doncs poder consolidar aquest model i que sigui el model de ciutat.
0: Doncs Joan, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí. Que tinguis un bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
4: Els millors moments.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
6: I anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí avui. Amb en Carles Sagués, molt bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
6: En David Guerrero, què tal?
8: Molt bon dia.
6: Ens acompanya també en Tomàs Vizcaíno.
9: Hola. Bon dia.
6: I l'Andrea Filella.
10: Bon dia.
6: Molt bon dia. I de seguida doncs, anem amb un dels debats doncs, a la jornada. Començarem parlant de turisme, però també de moltes altres qüestions en aquest espai del Badalona Matí. Abans, però, recordem de quina manera vosaltres també podeu aportar el vostre gra de sorra.
3: Participa a la nostra tertúlia.
11: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
6: I és que avui hem començat el Badalona Matí parlant amb la direcció dels hotels Marina Badalona, amb en Jordi Batet, també amb en Iago Camps, director del Badalona Tower, de quina és la previsió de cara a aquest estiu. Ens deien que hores d'ara doncs ja tenen una ocupació d'un 70% aproximadament pel que fa als mesos de juliol i agost, una xifra que esperen doncs, arribar doncs, a completar el 100%, perquè deia que cada vegada també hi ha més client d'última hora, amb menys anticipació, que també hi té doncs alguna cosa a veure la crisi a l'Orient Mitjà, i deia, però que es compensa, no? que totes aquelles persones que potser sí que és veritat, no? Que hi ha hagut un encariment també de les aerolínies, no? Per exemple, dels viatges en avió, i una doncs, crisi amb alguns vols que ja s'han suspès, però sí que explicaven que això s'ha compensat amb el fet que algunes persones que potser tenien previst viatjar a altres països més d'aquest entorn, al final optin per quedar-se per Europa, que això acaba compensant les xifres. Deia, de cara a aquest estiu preveiem un 50% de clientela procedent de països d'Europa, sobretot del sud d'Europa, sud de França també, i un 50% nacional. Això en pel que fa doncs, a tots dos complexos hotelers, no? I explicaven també doncs, que a Badalona està fent bona feina, parlaven de les diferents competicions a l'entorn del bàsquet. Avui que malauradament ens hem de posar la tireta, si parlem de bàsquet, perquè la penya ahir doncs, tornava a perdre davant del València, però sí que és veritat que amb el tema del bàsquet Badalona, diu en Jordi Batet del Marina Badalona, ho està fent molt bé, està parlant en nom propi, deia ell, i això és el que ha de continuar fent, no només amb el bàsquet. Recordem que al setembre se celebra la Supercopa CB també aquí a la ciutat de Badalona, 19 i 20 de setembre, sinó també amb altres aspectes, amb altres sectors en què pot ser també motor d'atracció pel que fa a clients turístics. Una mica quina mirada feu vosaltres a quina és la projecció hotelera de la nostra ciutat. David.
7: Bueno, jo primer de tot posar-me
6: tireta, a no?
7: aquesta tireta, no? Com el Carles, suposo, també.
8: Jo em porto dures.
7: Perquè bueno, va ser una mica dur, no? Ahir hi havia molta il·lusió, molta expectació per veure guanyar a la penya a l'Olímpic, però bueno, no va poder ser i es va donar tot, jo crec, el que es va buidar l'equip, però no va ser suficient.
6: Tot i així, hi ha una bona sensació de feina ben feta aquesta temporada, no? Per part de la penya.
7: Jo la meva valoració és que sí, no? Hi ha hagut un equip que ha tingut, que ha anat creixent durant tota la temporada per arribar a un nivell màxim, no? Jo crec que el primer partit que vam viure de la sèrie, no? Amb el València va ser un partit com una mena d'homenatge al bàsquet, no? Un partit que els jugadors van brillar molt, on només hi havia bàsquet, no es va especular amb el marcador, i jo crec que, bueno, els aficionats al bàsquet en general, doncs, agraeixen, no? A aquests...

0: partits. A mi, com a petita ferideta, que segon, igual és la, aquesta segona tireta que porta el Carles, va ser una mica l'afició del València en el moment de tancar la temporada amb el club, que hi havia el petit homenatge a la plantilla i que no van respectar, no, aquest moment. I això jo crec que els aficionats al bàsquet, que sempre és un esport que s'ha treballat moltíssim amb el respecte al rival, pues vam trobar a faltar aquesta, potser li falta l'experiència o la grandesa d'equips que tenen un llarg recorregut. És un equip que, bueno, s'ha fet amb una gran inversió privada i segurament, pues, hi ha una mica de cultura del bàsquet que encara no se l'han fet seva, però jo crec que en nom segurament de molts aficionats de la penya vam trobar a faltar aquest respecte en un moment de comiat d'equips i de jugadors que segurament la temporada que ve no estaran.
1: Abans d'entrar al debat, diguéssim, sobre el turisme, ja que hem parlat d'esport, també el Badalona va encaixar una dura derrota ahir al camp del Compostela, va perdre per 3-0 en el partit d'anada de la final de play-off d'ascens a segona federació, i per tant ara es veu obligat l'equip escapulat també a una remuntada èpica si vol continuar en aquesta cursa, per tant un cap de setmana una mica negre en matèria esportiva. No sé si sobre penya Badalona voleu comentar alguna altra cosa?
2: No, voldria... Si ja s'ha remuntat una vegada, per què no una segona? De fet, les remuntades èpiques no venen soles. Recordo altres equips, diré Real Madrid, quan les Copes d'Europa de fa, quan estava el Benzema, etc. Ho dic perquè el meu fill és del Madrid i jo me'l vaig haver l'any passat, vaig disfrutar molt. Vull dir que no venen soles aquestes remuntades èpiques. Jo confio en el diumenge que ve. O sigui, s'ha fet una vegada, es podria fer una segona vegada. O sigui, jo de dir, no, hi ha una... No. I tant, què pot ser?
1: Andrea.
3: No, jo estic pensant en el Mundial. Jo el que vull és que guanyi Espanya el Mundial. Llavors se'ns aniran les tirites, no?
1: Bueno.
4: No, jo...
1: Que també els hotelers, ara anirem amb ells, també deien que el Mundial també ha fet que, clar, molta gent passi les seves vacances aprofitant el Mundial també cap a l'altra banda de l'Atlàntic, i això ha tingut també un pes en el sector hoteler europeu.
4: Jo el que penso, tornant a la penya, que el que s'ha aconseguit aquest any, entre altres coses, a part dels temes esportius, no?, que és el que ens mou bàsicament, no?, però l'ambient aquest d'una ciutat com Badalona, que està tan mancada de referents i de coses positives i tal, tenir un club com és el Joventut, que mogui tanta gent, ahir no, aquests dies, vaja, no, només l'ambient pel carrer,
1: no,
4: allò, tothom amb les seves samarretes, no, tal, en el camp, generacions noves que van entrant, que es va renovant, tot això és una cosa molt... que crec que se li ha donat un valor més enllà del competitiu també, i tot això, que és que sempre, no sé, si guanyes tot va molt millor, i si perds es complica i hi ha menys aficionats, diguem, no? Això està clar, no? Però tot això és molt bo per la ciutat, no? I penso que també, i m'agradaria, es podien destacar les coses, el paper del Ricky Rubio, lògicament ha sigut un boom i tal, però el que jo crec que és molt destacable són dues figures, que són el Jordi Martí, que és el director esportiu, que és un home que va començar amb 4 anys a l'escola de bàsquet i que ho ha fet tot, i l'entrenador actual, el Dani Miret, més jove, perquè també va començar igual, amb 4 o 5 anys ja jugant a l'escola, i ara són en Jordi Martí des de ja fa uns anys, el director esportiu, i el Dani Miret és l'entrenador actual, que ha demostrat un nivell impressionant, no? Per tant, que són coses que fan que la penya, doncs, tingui uns elements així de diferencials, no? I això també, per que deia el David, de l'afició d'en sí, que al final del València se lleig, a mi també em va fer una mica de mal d'estómac veure allà al costat de la llotja a l'amo de Mercadona, que a part de ser l'amo del València i del Mercadona, doncs és una persona que per mi és un antireferent social, no? Una persona dels que a mi no m'agrada ni les valoro gens, no? I per tant, pensar que aquell és l'amo d'allò i que gràcies als milions i com els guanya, doncs passi i hi hagi això, doncs, bueno, són coses aquells moments i això no m'agrada.
1: Ens quedem amb la idea que un esport ben plantejat, independentment dels resultats, tot i que sempre ajuden, no?, que aquests siguin positius, doncs acaba generant aquest sentiment de pertinença, no?, també, que,
4: sí,
1: i d'orgull de ciutat, que sempre és positiu i que mou aquesta col·lectivitat. Tornant ara al turisme, que per cert, aquest cap de setmana les platges de Badalona semblaven en ple mes d'agost, plena temporada de vacances. Anem a valorar també una mica de quina manera, no, doncs, pensaven o compartien en Jordi Batet i en Iago Camps que cal reforçar també, doncs, aquest nom propi de la ciutat de Badalona en matèria turística, que deien, doncs, que té potencial la ciutat de Badalona com per aconseguir atraure aquesta clientela, no? Parlaven també de la taxa turística, han explicat que la taxa turística, que recordem, es va començar a implantar el passat mes d'abril, doncs al final en ser inferior, diuen que la de Barcelona encara suposa un avantatge perquè pot atraure gent, turistes, no?, que en lloc d'anar a la capital catalana es queden a dues parades en un entorn com pot ser la nostra ciutat, perquè sí que diuen i veuen també, doncs, aquest benefici, no?, a nivell econòmic, i a més no perden aquesta proximitat amb la capital, però sí que deien esperem que no hi hagi cap recàrrec municipal perquè, això sí, els hi preocuparia, diuen, el posar-se per davant, diguéssim, pel que fa a matèria de taxa turística d'altres països de la Unió Europea. A tot això, l'Ajuntament ja ha dit que no té intenció d'aplicar aquesta taxa a nivell municipal, malgrat algunes veus sí que consideren que podria beneficiar precisament això, la promoció turística de la ciutat, o reinvertir-se en matèria d'habitatge. No? Una mica, quina lectura feu vosaltres, doncs, això, d'aquests elements del turisme de la ciutat de Badalona?
2: Respecte a la taxa turística o en general?
1: Bueno, totes dues.
2: A mi, personalment, la taxa turística normalment solen ser uns imports molt baixos, no? No sé de què estem parlant ara exactament comparant-nos amb Barcelona. Desconec, però segurament estem parlant de pocs euros.
1: La taxa turística en general no arriba als 2 euros, no. A Badalona, a Barcelona,
2: a
1: 7,5.
2: A mi normalment no m'ha molestat mai que s'apliqui i crec que l'evolució normalment de la societat en general, o sigui, fa que es vagin creant diferents taxes noves que ens anem, o sigui, això és una adaptació del que està passant normalment en quant al món en termes de contaminació o del que vulguis posar, no? Però crec que segurament és necessari que aquesta, que els països turístics que tinguin una afluència de gent molt gran des de fora, doncs es creïn creïn uns problemes que no s'havien detectat fa un any i que costa que aquests problemes s'adaptin a la vida real, i jo crec que és absolutament necessari. I més taxes noves que hi haurà en un futur de coses que encara ni sabem què passaran, però és així, ens hem d'adaptar.
1: Andrea.
3: Jo mai estic a favor, ja ho saps, estic en contra dels impostos en general, de quasi tots els impostos, vale? Bueno, no, hi ha alguns que no, òbviament, però la taxa turística precisament grava els de fora. Llavors jo crec que precisament és un impost que pot beneficiar una ciutat, no? Perquè al final els que estem aquí estem tributant una barbaritat, no? O sigui, els autònoms i els pimes estem totalment desbordats, llavors jo crec que precisament una taxa turística és un impost que és de poc import, com deia ell, no és un import superelevat, no crec que freni ni sigui dissuasori perquè un turista vagi a un hotel, perquè al final estem parlant de 2 euros, més o menys, llavors, per nit, no? Per nit, clar, si estàs 30 dies, potser t'ho penses, no? Però generalment, quan són estades curtes, no suposa un desembolç econòmic supergreu. I a més estem gravant una persona que ve de fora, llavors és un benefici per nosaltres perquè és un ingrés que ve de fora. Llavors com a comunitat autònoma en general que vivim molt del turisme, jo crec que precisament aquest impost ens beneficia, no és algo que ens perjudiqui i que no frenaria que vinguessin gent de fora, perquè estem parlant d'un import de poca quantitat i que a nivell europeu a més l'estan aplicant, o sigui que...
1: Series partidària per tant de sumar-li també una taxa municipal a nivell turístic?
3: Sí. Sí, no crec que sigui un impediment a nivell turístic, aquesta taxa.
0: Sí, jo no crec que una taxa turística sigui un element dissuasori a l'hora d'atreure el turisme. Jo crec que tots ens hem trobat quan estàs de vacances o quan vas a diferents països o ciutats i tu has fet el teu pressupost i en el moment d'anar a pagar, quan has acabat i has fet tota la teva despesa, et diuen, i ara has de pagar la taxa. I la pagues i no crec que no és un impediment de sortida a l'hora de poder planificar les teves vacances. Sí que a l'hora d'aplicar taxes s'ha de veure també, doncs, quina és la capacitat, i ara parlàvem de taxes municipals, quina és la capacitat d'executar polítiques del govern en aquest àmbit. Si apliquem una taxa municipal turística, hem de veure si realment aquest govern, doncs, té una capacitat per executar polítiques que tinguin a veure amb el sector turístic i amb l'aplicació d'aquesta taxa. No seria ni la primera ni la darrera vegada que veiem com des de l'Ajuntament es fan pagar taxes a la ciutadania que després no es poden executar. I tenim exemples molt recents. Llavors crec que això també és important a l'hora de plantejar aquest debat, quina capacitat tenim per poder executar aquestes polítiques de turisme. Després, ara parlàvem d'aquests macroesdeveniments, no?, que es fan a la ciutat, com són les finals de bàsquet i tal, que jo crec que per una banda són molt positives, però per una altra banda deixen molt a la vista una mancança greu que té la ciutat, que és la capacitat per absorbir visitants. Nosaltres, quan tu estàs a la fanzone de la Champions, no?, que estàvem allà, la gent sortia al pavelló i s'anava al metro, sentit Barcelona. No es quedaven a pernoctar a Badalona. Si no pernoctes a Badalona, no fas consum a Badalona. Fas un consum molt del moment en què s'està celebrant l'esdeveniment. Però fins i tot en els dies intermitjos, que és on, i ho dic per experiència pròpia, perquè nosaltres com a Badalona Batec vam estar participant a la Fan Zone i vam estar tots els dies, i veus que la gent no està a la ciutat, llavors no pot participar d'aquell esdeveniment la gent que ve de fora. Llavors, la capacitat hotelera està molt bé, perquè tota la part tècnica de l'esdeveniment està coberta i està instal·lada a la nostra ciutat, i aquí estem parlant de, pues, des de l'organització, temes de mèdia,
1: els mateixos equips, premsa,
0: els equips,
1: exacte.
0: Ens emplenen les places que tenim disponibles a la ciutat, però no tenim una capacitat per absorbir aquelles persones que vindrien a passar 3-4 dies a Badalona, tot i que podríem tenir la seva estada a Badalona i marxar després, evidentment, a visitar, perquè és un atractiu afegit al poder visitar Barcelona i la ciutat de Barcelona, però no els mantenim a la nostra ciutat, i això és una realitat. Per tant, aconseguim portar els esdeveniments, aconseguim tenir gent físicament en el moment en què es produeixen els partits, però no els mantenim a la ciutat. No?
1: Carles.
4: Sí, és per una banda, diguem, tema turisme en general, no? Diguem que és que ara estem parlant de manera de treure turisme, i a una ciutat de 10 quilòmetres d'aquí estan dient com ho fem per controlar el turisme, que en tenim massa i que hi ha masses problemes, tot el que genera, no? Per tant, nosaltres, que encara no estem per sort en aquesta fase amb la que està Barcelona, tenim el temps i la capacitat hauríem de tenir per poder pensar què volem que sigui Badalona a nivell turístic, tenint en compte tot el que deia el David també ara, no?, de què és la ciutat, què ofereix, què tenim, i mirar de fer una cosa una mica el més ben feta possible, no?, amb això. I per la taxa, clarament a favor. Jo també penso, jo crec que ningú ha deixat d'anar a Barcelona de turisme perquè tingui una determinada taxa turística, no? Penso que és claríssim que a Barcelona hi va la gent igual, per tant, pues, estaria bé. I a més, estaríem parlant d'allotjaments, no?, amb les mancances que té Badalona, d'allotjaments socials, doncs estaria molt una taxa turística que servís per garantir la reobertura d'un alberg d'emergències per a les persones sense sostre, que es pogués finançar amb això i garantir, a més, el seu bon funcionament. Jo crec que seria un element que el podria aplaudir la gran majoria de la població de Badalona. És a dir, tenim aquest alberg, tornem a obrir Camp Bofí o una alternativa millor, i està finançada amb els diners que paguen els turistes. Doncs seria una molt bona cosa, perquè és imprescindible. Aquesta Badalona necessita un alberg d'aquestes característiques, no?
1: Anem a una altra qüestió, perquè divendres coneixem també que Badalona ha retirat de la circulació viària fins a 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal. Això va ser el novembre de l'any passat, per tant, en poc més de mig any, 250 patinets retirats, i d'això en parlava l'alcalde Xavier García Albiol, que assegurava que la conducció temerària, que la manipulació del motor o que la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte d'aquests vehicles.
5: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat. I vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança. I avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
1: En aquests 8 mesos, de fet, s'han retirat 250 patinets i s'han tramitat 350 denúncies per no respectar la normativa. Diríeu que ha millorat la mobilitat a la ciutat des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança?
2: No sabria posar aquests números en proporció relativa, diguéssim, però, evidentment, com a mínim el que demostra és que s'ha aplicat una normativa i no només s'ha aplicat, sinó que s'ha executat i que ha tingut aquests resultats. A partir d'aquí, doncs, veure... jo entenc que sí, entenc que, evidentment, ha tingut que millorar la, la mobilitat, perquè és cert, o sigui, els patinets és un element bastant caòtic dintre de lo que seria la mobilitat, perquè, bueno, tots hem caminat, tots hem caminat per les voreres, per la ciutat en general, i hem vist el que passa amb els patinets. Els patinets, normalment, no sé si és perquè està més vinculat als joves que porten els patinets, si som, en general, els joves ho sabem, és així, són més inconscients, o tenen més punts d'aventura, o com ho vulguis dir, no? De fer coses que no s'haurien de fer fora de la normativa, però te trobes amb, que passen pel teu costat, a velocitats molt grans. A mi em sembla que era necessària aquesta normativa, i de moment pel que veig està aplicant. No te sabria dir els números, no ho sé, però crec que sí que tenen bastanta, no? Uh-huh. És un número bastant elevat, no? Per dir que tenen influència en la mobilitat.
0: Sí, bueno, jo crec que és necessari, quan apareix un nou element de mobilitat, com és el patinet, i que hi hagi una regulació, que hi hagi una normativa clara, i és important, pues, que es faci complir. Però també és important que les ciutats ens anem transformant i anem acceptant aquestes noves maneres de circulació, i crec que és com el gran capítol pendent, no? O sigui, estem parlant de vehicles de mobilitat personal, i aquí ara, pues, ens centrem en el patinet, però hi ha un augment molt gran també de lo que és la bicicleta elèctrica, a la bicicleta convencional, i que va absolutament, no, per la ciutat molt desprotegida, perquè no s'ha avançat en la implementació d'espais segurs de circulació. Jo crec que posar només el focus en aquelles coses que no estan bé, perquè és una cosa que ha sortit nova, sí que és veritat que està molt vinculat als joves, i els joves, com sempre jo defenso en aquest espai, és un col·lectiu que és molt fàcil d'assenyalar. Això passa amb els mòbils, passa amb els patinets, passa amb tots, tothom es veu en cor d'assenyalar els joves. Després, a l'ús que fa els adults, o els que fa la gent més gran, aquí ja...
1: Aquí ja no s'hi fixen tant, no?
0: Perquè, bueno, és que clar, és que jo el mòbil, no, és que jo l'utilitzo per la feina, eh? Ah, bueno, perdona, eh? Vale. I amb els patiners passaria una mica el mateix. Tots hem vist comportaments que no són adequats i que mereixen ser regulats. Però sí que és veritat que també hem de tenir aquesta capacitat de dir, bueno, tenim una assignatura pendent a Badalona des de fa molts anys, que és la mobilitat alternativa al combustible.
1: L'articulació d'una xarxa de carrils bici.
0: Una xarxa que garanteixi que una persona pugui baixar, i jo ara poso a la meva pell, de bufalar a la platja en bicicleta sense tenir que jugar-se la vida. I és així. Per què? Bueno, perquè no hi ha espais segregats, i els espais, els carrils no són prou amples perquè es pugui garantir aquesta circulació. Després podrem parlar de moltes altres coses. Però posar només el focus en allò que jo sóc capaç d'aturar i no en allò que jo sóc capaç de fer per la ciutat, per tota la ciutadania, crec que és una mica enganyós. És anar a lo fàcil, no? És assenyalar qui no està fent, i jo estic complint, i mira, jo estic requisant 250 patinets, ok, felicitats, congratulations to you, vale, molt bé, però què estem fent per tota la resta de gent que vol apostar per un transport que no sigui el vehicle dintre de la ciutat, perquè pugui funcionar d'una manera segura. Amb les seves tenim, cada vegada hi ha més famílies que van a portar els seus fills a l'escola amb bicis, no? Que ja tenen capacitat per portar les criatures i tal. Què fem perquè aquest transport sigui segur? Què fem?
3: Jo crec que en temes de circulació ningú estarà content mai, perquè al final els que van en cotxe estaran en contra dels patinets, els que van en patinet estaran en contra dels vianants, i els vianants estaran en contra les motos. O sigui, això mai estarem d'acord, no? Jo crec que falten vies de circulació per tothom. Cotxes, motos, vianants, patinets, bicicletes, o sigui, és un fet, no? La ciutat, no només aquesta ciutat, o sigui, ha crescut molt i tenim poques vies de circulació. Llavors, ens hem d'organitzar com puguem, i és difícil, jo crec que és bastant difícil. Els patinets, vosaltres critiqueu els joves, però a mi em sembla encara més greu el que fan els repartidors, que a vegades van en contradirecció, salten semàfors, o sigui, qualsevol dia passaran desgràcies amb els repartidors també, que van en patinets o bicicletes, perquè déu-n'hi-do el que fan també. Però bueno, el tema de les multes, quan són menors d'edat, desgraciadament els menors en realitat no tenen cap conseqüència. Si els fiques una multa la paguen els seus pares, perquè són menors d'edat. Llavors, i aquest tema dissuasori, o sigui, les multes és un tema dissuasori, però no sé fins a quin punt funcionarà aquest tema dissuasori, o la confiscació, perquè al final el cost d'un patinet elèctric no és el mateix que el cost d'una moto o que una bicicleta. Llavors, potser és més estem parlant d'una multa de 200 euros i el patinet et costa 500, no ho sé, m'ho invento. Llavors, per aquesta diferència, molta gent potser dirà, doncs me la jugo i vaig al patinet a 50 per hora perquè em compensa més que comprar-me una motocicleta. Llavors, jo crec que la solució no és sempre ficar multes, sinó organitzar-nos una mica l'espai millor i sobretot conscienciar la gent, o sigui, fer una campanya de conscienciació des de les escoles, des de que són joves i des de que comencen, pues que hi ha unes conseqüències, no? Perquè tu, si fas un mal ús d'un vehicle, si qualsevol, al final hi ha conseqüències molt greus, que és la vida humana. Llavors hem de ser una mica més conscients, no? I tindre en compte la seguretat.
1: En aquesta organització de l'espai, no?, que deia l'Andrea, el que calen són més xarxes per tots els tipus de mobilitat, no?, existents. Clar, en una ciutat concentrada, no?, i en alguns barris doncs densament molt poblada també, com és Badalona, això és difícil. Em venia al cap que ara mateix està en període d'al·legacions també el pla director urbanístic metropolità, el PDUM, no?, que sí que preveu la planificació de què ha de ser la futura C31, no?, i potser aquest terreny necessari per articular una nova manera de moure's per la ciutat ho podria possibilitar, doncs, precisament aquesta conversió, no?, que ja assenyala el PDUM, de la C31 en una via metropolitana, no?, que clar, sí que podria donar cabuda a aquest soterrament de l'autopista i, per tant, guanya molt espai, fins i tot per futures edificacions, no?
4: Sí, hi ha coses històriques a Badalona i una és el lateral de l'autopista. I em sembla que tots els consellers d'urbanisme o territori o no sé què de la Generalitat, des de que es va recuperar la democràcia, tots han passat per Sant Crist i tots han dit que estaven en ello.
1: Tots ho han tingut al calaix, com a mínim.
4: Exacte, per tant, i aquí estem, i això, no sé, el dia que es faci potser ja serà insuficient, perquè haurà passat tant de temps que potser ja es metrem una altra cosa, però que hagués estat una alternativa importantíssima a la ciutat per millorar tota la mobilitat. És claríssim que és el mentider que tots els diferents governs que han anat passant per tot arreu no hagin dit, això és un tema prioritari, no? I parlar de la C31, el que significa, etc. No? Per tant, això seria un tema de fons. I anant amb lo dels patinets, doncs també ens passa, lligonec amb lo del turisme, no?, que dèiem, som a temps de planificar una mica Badalona cap on vol anar amb el tema turisme, amb el patinet, en moments determinats les bicicletes, les elèctriques, ara, tal, tot és, quan apareix està molt bé, tothom ho beneeix, no?, al principi dels patinets, oi que bé, es deixaran cotxes, la gent, executius amb el patinet per Barcelona, bueno, una cosa molt guai, i arriba un moment que dius, que ens estan atropellant, que no podem caminar, que... Per tant, les coses apareixen i són d'una manera i s'han de... algú ha de pensar, bueno, això què significarà, no? El del mòbil que deia ell, quan apareix el mòbil primer, i ara diem, hòstia, els mòbils s'ha de controlar perquè això, bueno, doncs amb tot ens passa una miqueta això, que es passin mesures per controlar. Jo no, clar, 250 quan t'ho diuen dius, hòstia, semblen molts, no? Ara, allò que dius, has notat que ja no t'atropellen? No, ho he viscut igual, diguem, no? Però, bueno, 250 menys són 250 menys. No?
2: Recordeu-vos al principi del patinet que hi van haver, al mateix temps, hi van haver més invents similars. Sí, patinet elèctric,
4: amb una sola roda, no sé què.
2: Al final s'ha consolidat el patinet i aquest és el que ha guanyat. guanyat.
1: Perquè no som tan àgils com per anar amb una sola roda.
2: Efectivament, efectivament.
6: Sí, ha de ser, i artista de ser.
1: S'ha d'anar àgil molt cada dia per poder-ho fer.
6: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, anem a un altre tema, perquè el 3CAT tenia ocasió de parlar amb el vicepresident de la patronal de la petita i mitjana empresa, l'Antoni Torres, que posava doncs, de manifest, a través també d'un informe de PIMEC, de la necessitat de potenciar, preservar i, en certa manera, demana ell el considerar com una infraestructura, ara que parlàvem de la C31, no? Essencial, el comerç de proximitat. I ho deia, doncs, en tant que el comerç de proximitat no només és aquest servei, diguéssim, no? Adreçat al veí que tens al costat de casa, sinó també un espai, deia, de vigilància, de civisme, no? I de preservació d'una bona convivència a la ciutat, en aquest cas parlem de Badalona, però a la ciutat en general. Reclamava les administracions que considerin les botigues de proximitat en aquest sentit com infraestructures que ajudin a evitar la delinqüència i l'incivisme, i assenyala no tant aquella política que intenta doncs, fer dels espais de locals o de baixos d'edificis doncs, habitatge, sinó a intentar preservar-los com a locals comercials per mirar doncs, d'atorgar vida als barris, no? I alhora, deia, a intentar de fugir del comerç monotemàtic, que deia, acaba també doncs, posant impediments a la proliferació d'una qualitat, diguéssim, i una diversitat comercial important, no? Municipis. Com veieu vosaltres? Quina diagnosi feu del comerç de proximitat de la ciutat de Badalona? Penseu que s'està perdent també en aquests últims anys?
0: Bueno, jo crec que és positiu que la PIMEC, no, arribi, o sigui, realment a aquestes conclusions que fa molts anys que s'estan defensant des dels espais d'esquerres i a la ciutat, però crec que a Badalona anem una mica tard. Perquè hi ha molt local que ja s'ha reconvertit en vivenda. Nosaltres ho hem denunciat moltes vegades i ho hem dit, que el comerç local és com una cèl·lula bàsica imprescindible pel teixit social, pel teixit de barri, és on es produeixen les connexions entre les persones, és els que ens desvirtualitza, que avui crec que és realment important, el que fa que les relacions entre les persones, els barris, el comerç, el carrer estigui viu, i això necessita polítiques de recolzament. I nosaltres hem fet el camí absolutament contrari, no? Que és permetre pues, que molts d'aquests locals que tenien aquesta funció s'hagin transformat en vivendes moltes vegades, amb unes condicions que segurament poden ser fins i tot qüestionables, però aquesta és la realitat. Després tenim mercats que haurien de ser referents a nivell de ciutat, pues amb una manca d'inversió i amb unes condicions que són insostenibles, no? El model de ciutat, no, és una tria que no només s'ha de vendre, sinó que s'ha d'executar. I per això no és només necessari fer discursos i parlar sobre aquella ciutat que m'agradaria, sinó que s'ha d'intervenir. I s'ha d'intervenir recolzant realment els professionals. Jo aquesta setmana negoci que de tota la vida de Bufalà, de la Riera Martí Pujol, es transformava completament i, bueno, encara veia un triomfar, no?, de dir, bueno, mira, va desaparèixer aquella botiga, però una altra històrica del barri s'ha posat en aquell local. Sembla com una petita victòria, no?, per mantenir espais vius dintre del barri, no?, que són molt necessaris, aquella conversa, no només amb els comercials, sinó amb la resta de veïns, aquella interacció. Crec que és molt important.
3: Jo crec que al final no és un tema que depengui d'una ciutat a nivell local, això és un tema que estem veient que passa a tot arreu. O sigui, el tema de que tot, no hi ha successió empresarial, primer problema, que no hi ha, els negocis no passen de pares i fills, perquè els fills no volen fer-se càrrec dels negocis, primer problema, i després...
1: Perquè han vist el sacrifici que suposa.
3: Clar, perquè veuen el sacrifici per una pime o per un autònom que suposa a dia d'avui tindrà un negoci. És gairebé impossible, o sigui, impossible. Llavors, això depèn de l'Estat en general, de les regulacions que tenim ara mateix de les pimes i autònoms, i que des de PIMEX s'està fent una lluita constant contra aquestes regulacions, i el govern veiem que no fa cas de les directrius ni de la patronal ni de PIMEC, quan posen recomanacions a sobre la taula. I al final és molt important perquè estem parlant de negocis locals, però no només estem parlant de la fruitera o el que ens ven el peix, no, estem parlant de tots els negocis petits que tenim a nivell local, que afecten a tots els autònoms, totes les pimes, pues, al bar de sota de casa, o sigui, estem parlant de tots els negocis. Què passa? Que un negoci petit no pot afrontar un 30%, més d'un 30% de salari a treballador de seguretat social. No pot afrontar un lloguer, no pot afrontar tindre potser més d'un treballador, no? Perquè si ha de pagar, a més del seu salari, que això molts treballadors no ho saben, que a més del seu salari els hi paguen un 30% més a la seguretat social en el seu nom, això no pot afrontar un autònom que està sol. O sigui, per començar a fer un desembol supergreu, per començar un negoci, ha de ser valent, perquè s'ha de ser valent per començar un negoci avui dia. I després d'aquest desembols veiem que tots els tributs i tots els costos que tenen no ajuden a aquesta continuïtat. Què està passant? Pues que els fills diuen no vull fer-me càrrec del negoci, i els pares o venen al negoci o tanquen la persiana. Mm-hmm. Llavors jo no crec que sigui un problema de transformar aquests locals en habitatge el que està passant, sinó que no estem tenint polítiques econòmiques que estan favorint aquesta continuïtat de les pimes i dels autònoms. I la regulació que tenim ara mateix és una porqueria. Llavors el que veiem és que no hi ha successió empresarial i que cada cop hi haurà menys negocis.
1: I els hàbits de consum, que també canvien, no?
3: Clar, abans, i a més tenim hàbits de consum diferents, sí, que tampoc ajuda, no?
1: Clar.
4: Això no cal. Els hàbits de consum, l'estil de vida i el sistema capitalista salvatge que funciona, que és aquí endavant, i si hem d'obrir 50 botigues o no sé com es diuen, d'ungles, amb 100 metres, doncs els obrim. I al cap de no sé quan ja tancarem. I és igual. I, bueno, en una sèrie de coses, jo discrepo totalment amb l'Andrea amb el tema de la regulació. A mi em sembla que s'ha de regular l'economia. Si no, anem al salve-se quien pueda, i ara va bé això, després tanco, després obro un altre cantó. I més en el món com tenim ara, un món globalitzat com tenim, que ens venen ara els restaurants a través dels globos i aquestes coses, aquest tipus de funcionament, que aquí ja no cal anar enlloc, t'ho porten, van, no sé, en tota una sèrie de coses que per mi això és el que està perjudicant en aquest petit comerç, que és importantíssim, que és bàsic, que és fonamental per a una ciutat perquè tingui vida, els seus barris tinguin vida, la gent es relacioni, tot això, però aquí el que cal és controlar el d'allí. El primer és el negoci, i quan dic negoci parlo del gran negoci, no el petit negoci, que és molt lògic, i en aquest moment doncs el primer és el gran negoci, i així estem, no? I per mi aquest és el gran tema, no?
1: Que primer parla d'aquest comerç monotemàtic també, diu que no incentiva l'activitat. Al final tu parlaves d'ongleries com per posar un exemple, no?
4: Poden ser ongleries, es diuen? Sí.
1: No ho sé.
4: És que no sabia quin nom posar-hi,
1: doncs,
4: però sí que és un
2: respecte.
0: S'ha de trucar a normalització lingüística.
2: Respecte el que diu l'Andrea d'afavorir el que és l'activitat empresarial, baixar amb fiscalitat, sobretot autònoms, etc., totalment, absolutament, totalment d'acord. O sigui, és superpositiu rebaixar la pressió sobre el petit empresari perquè la cosa vagi a més. Però si parlem de comerç de proximitat, jo crec que les polítiques que s'han de fer o s'ha d'aplicar en un municipi o a nivell general, com vulguis dir, al final les acaben fent els mateixos usuaris, els hàbits que van canviant. I si les polítiques que aplica el polític no estan d'acord amb els hàbits actuals que s'estan, com la tendència actual que hi ha, doncs la cosa fracassarà. Jo crec que haurien de afavorir el que és, tal com diu la PIMEC, jo no estaria molt d'acord en mantenir una cosa que jo crec que està evolucionant i que està canviant amb un altre model. Els estudis haurien d'anar més al que esdevindrà i no al que es vol mantenir. Realment el comerç de proximitat està canviant, i si no ho assumim, doncs, i no ho tenim clar, les polítiques dels polítics que s'han de fer de cara al futur han de venir en aquest aspecte. No sé si m'explico molt bé, però si, si volem mantenir la, el que era fa 20 anys, la petita botiga, que és molt guapo, molt xulo, molt bé, que és veritat, que hi ha com més vida, no? Quan també érem nosaltres petits i sortíem a jugar al carrer, oi que sí? Doncs és el mateix. Oi que avui no passa? Doncs, pues, bueno,
6: i les coses canvien. I situat aquí enmig dels mercats... dels mercats municipals a Badalona, s'ha de fer una revisió també seriosa de, i de dissenyar-lo,
1: deia,
6: què necessita la, què necessita la ciutat en aquest, d'aquest aspecte, no?
1: Deia la primera tinent d'alcalde la setmana passada en aquests micròfons que abans que acabi el mandat començaran les obres dels tres mercats Torné, Llefià i Mainon. Veurem si es compleix el calendari i com es detalla, doncs, la transformació d'aquests tres mercats municipals.
0: El render segur que el veurem.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat a tots quatre, que vagi molt bé. I tanquem la tertúlia, com fem sempre, amb música. Avui amb la de la Tour de Querol, una banda barcelonina que arrenca gira del seu nou disc aquest dimecres a Sabadell, i ho fa amb temes com aquest. Fins ara.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a Ulla de Ràdio. Cesi Guiu, Anusson, bon dia.
1: Hola. Bon dia, què tal?
0: Què tal?
2: O bona tarda, bona nit, no?
0: Sí, aquí estem.
1: Bueno, però bon dia val tot el dia, per tant, si ens estan escoltant a les 3 de la matinada,
2: això
1: bon
2: no
1: dia
2: així.
1: També.
0: Això és així, en això català no així. Bon dia serveix tot el bueno, dia.
2: Aneu un dia a les 10 de la nit a dir bon dia amb algú. Fareu el ridícul.
1: Home, però perdona, si aquesta persona treballa de nit i s'acaba d'aixecar per anar a treballar...
2: No, és bon dia, segueix sent bona nit perquè treballa de nit.
1: Vale, vale.
2: Per tant, li desitges bona nit.
1: No hi ha manera, eh?
0: Doncs, bueno, va, actualitat.
2: Mira, jo en tinc una.
0: Vinga.
2: Que, si puc i tinc temps, serà la secció d'aquí un parell de setmanes.
0: Ah,
2: vale?
0: Molt bé.
2: Perquè no era conscient que era tan aviat i no he tingut temps de preparar-la per aquesta setmana. Torne-lo a Cartanyà.
0: Sí,
2: sí, ho
0: vam
2: dir. O, millor dit, ha tornat. Lo Cartanyà a 3CAT serà la benentesa per intentaré d'aquí dues setmanes actualitzar una miqueta que tenim a 3CAT a dia d'avui.
0: Perfecte. Que la mirava, lo Cartanyà?
1: Jo no
2: de forma frenètica ni molt directa,
0: és que
2: però,
0: costava una mica. Eh?
2: Però lo Cartanyà, jo hi ha dues frases, un excompany de pis meu i un dels meus millors amics, que és l'Albert, em recitava dues frases de lo Cartanyà. Crec que eren de lo Cartanyà. Una era... lo món és rodó. Així que la merda patine.
1: Així, aquesta me la sabia...
2: La mateixa merda hi ha aquí que a la Xina, que al Japó. Doncs merda per merda, la que cago jo. Aquesta era una altra. I n'hi havia una que era... Laura, la teua aura m'ha robat lo cor. Ja no sinto que batege, per mi que ja soc mort. Aquestes dues són les dues que...
1: Jo crec que amb això també quede de...
0: Bueno, la cançoneta per mi era el millor.
1: Sí?
0: De lo Cartanyà.
2: L'entrada, no?
0: L'entrada,
1: la introducció.
0: Sí,
1: l'entrada. Molt bé. Jo crec que amb això quede una mica impressionat a la ment de tothom el perquè era una mica més difícil mirar lo Cartanyà des de les Terres de Lleida, no?
2: Que no, com vols dir?
1: Que amb el sentit que potser no tothom s'ho prenia amb l'humor...
2: No,
1: amb el que s'ho prenien des d'altres punts de
2: Catalunya. No ho recordo, i potser tingui un record malament, però no recordo que sigui una sèrie que els de Lleida...
1: Jo sí que tinc aquest record de dir és no que s'estan rient de nosaltres.
0: És que, però com que això ja passa, fem-ho nosaltres.
2: Exacte.
0: I així ja ens ho...
2: Exacte, perquè jo també recordo ara potser la Pifio, crec que hi va haver una sèrie... No sé si era la zona dels Pirineus, de policia,
0: sí,
2: i Mossos d'Esquadra.
0: Sí, amb l'Aina Clotet com a protagonista.
2: Que aquí també crec... són tot creences condicionals i amb un record molt vague, eh? però com si també s'exagerés una miqueta l'accent i tal, doncs mira, mal que mal l'estic d'acord amb la Judit, doncs fem-ho nosaltres.
0: Exacte. Doncs això, que ha tornat lo Cartanyà.
2: D'aquí dues setmanes intentarem fer una sèrie per parlar també doncs, de 3CAT i del que tenim a la plataforma de 3CAT.
0: Perfecte. Ivan, tu tens actualitat?
1: No res
0: no,
1: avui.
0: Bueno, ja he acabat les xiques.
1: Ah, sí, aquesta actualitat
0: bueno,
1: és molt important.
0: Te
1: queda el revival encara.
0: Sí, me queden dos capítols, que clar, és que això són pel·lícules d'una hora i mitja,
1: clar.
0: Saps? Crec que no calia fer-ho.
1: Això és el que es diu, sí.
0: I l'últim capítol em vaig fer un fart de plorar.
2: Molt ben
0: que
2: fet.
0: No està escrit. O sigui, em va molt bonic, molt emotiu, però... A les 10, a dos quarts d'11 de la nit, plorant al llit, pues la veritat... No,
2: I
0: no.
2: Com has gestionat el buit? El buit
1: bueno,
2: que...
1: Com que encara no l'acaba...
0: Bueno,